0: L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Va néixer el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de la literatura catalana en gairebé tots els gèneres, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils i juvenils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Escoltem el record de la figura de Vallverdú per la boca de Pere Joan Álvarez.
1: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
2: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
1: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
2: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida és explicar històries.
1: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb El captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
2: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
1: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
2: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
1: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
3: M'han dit, no trontollis ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
1: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
3: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
1: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
0: A 3CAT hem pogut recollir el record per Josep Vallverdú per part de la seva editora, la galera Pema Maimó. El seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua, segons ens ha explicat.
4: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
0: Vallverdú ha mort a Balaguer aquest dilluns al vespre. És la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua, especialment pel valor que tenia per les terres de Ponent.

0: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I de fet, aquest terme, Ponent, que va encunyar, no?, doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no?, són de les terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no?, que a més ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, i per tant, per nosaltres avui, doncs Balaguer, doncs està de dol.
1: També l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
2: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Mónica García es la ministra de Sanidad.
4: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. El govern defensa que, si la nicotina comporta riscos per la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions.
4: Porque da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo clásico convencional, llegue a través de un vapeador o llegue a través de una bolsa de sabores. Cuando existe el riesgo para salud, deben aplicarse las mismas medidas igualmente exigentes.
1: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada quatre persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals. Mentrestant, el Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la prohibició de fumar a les terrasses perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, secretari general de la patronal FECASARM.
5: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei doncs, després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum. I en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
1: En canvi, la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, Cristina Martínez, assegura en declaracions a 3CAT Info que la llei tindrà un impacte a llarg termini.
6: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar.
1: I des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
7: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
1: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat una escrita a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

0: Europea avalant la mesura de l'oblit judicial. Joan Vilaplana.
1: En l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boyer, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. S'hi explica que aquest dilluns han sol·licitat al Tribunal de Comptes l'aplicació immediata de l'oblit judicial. També han adreçat un escrit al Tribunal Europeu per posar en coneixement els fets denunciats. L'expresident i els exconsellers recorden que la sentència europea clarifica que no hi va haver malversació de fons de la Unió i per això reclamen que s'obri un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment per part del Tribunal de Comptes. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat. De fet, aquest dimarts la Fiscalia ha reclamat al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que portin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar durant el procés. Per la seva banda, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha destacat aquest dimarts que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que hauria generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
2: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogor marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continuem. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Des del govern, la ministra portaveu Elma Saiz no entra en valoracions, fa costat a Zapatero respecte que s'expliqui quan ho considere oportú i en defensa la presumpció d'innocència.
5: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
4: A diferència de Saiz, des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
6: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
4: Saiz ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Martínez, que ha declarat com a imputat, ha admès que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Saiz ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, un préstec, ha recordat la ministra, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat per el Tribunal de Comptes.
0: I el govern espanyol també ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a mans de les seves parelles o exparelles a les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera, Màlaga, que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts, i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer.

0: quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benavís, a Màlaga, d'una dona a qui han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
1: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
0: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. També la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que havia estat detingut 2 dies abans del crim i tenia nombrosos antecedents violents. Fonts de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó provisional de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, ha explicat a Catalunya Ràdio que no es tracta d'un cas excepcional.
2: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis, amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar. Això és algo que no hauria de passar a la justícia.
0: La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'hi havia saltat l'ordre d'allunyament i demanen que s'investigui què va fallar. També els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat la matinada passada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella, que també era el lloc dels fets. La policia va rebre un avís a 3:15 de la matinada que hi havia una discussió a la platja. Quan hi va arribar, es va trobar un home ferit greument per arma blanca, a qui van traslladar a l'Hospital del Mar, on va acabar morint. Diversos testimonis de la zona van explicar als agents que l'home s'havia saltat la prohibició d'acostar-se a la seva exparella. Fonts de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
3: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment, doncs, ha mort a l'hospital ja.
0: La investigació continua oberta i els Mossos busquen alhora l'autor dels fets. A França, el Parlament ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obligarà a plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. Queden exclosos de la prohibició alguns portals, com les enciclopèdies en línia, la Viquipèdia, per exemple, o els projectes educatius de codi obert. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès, Emmanuel Macron, celebrava en un vídeo a les xarxes el pas que ha fet la cambra.
4: Voilà, le Parlement vient de voter
5: El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
0: El text també amplia la prohibició d'ús del telèfon mòbil als instituts, ja que fins ara només estaven restringits a les escoles de primària i de secundària. Canviem de tema, les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys a la infraestructura són molt greus. Lleida, Júlia Albacar.
6: La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la plana Picamoixons i Lleida i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus perquè han malmès equipaments essencials

i sistemes de regulació del trànsit. El robatori va passar dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors al llarg d'uns 30 quilòmetres de la via. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera.

0: cop s'enllesteixi la valoració dels danys, Adif ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
1: Esports. Aquesta hora amb David Ubach.
2: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta de la banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada, a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un Espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
3: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
2: Del vessant econòmic de l'Espanyol destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. I encara en clau blanquiblava, el club ha fet públic que ja té gairebé 29.000 abonats, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat. Mentrestant, el nombre de socis totals de l'Espanyol supera els 33.000.
1: 3CAT Info.
2: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uiria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Real Societat.
4: Espero disfrutar muchísimo de lo que me gusta hacer, transmitirle ese trabajo tanto con balón como pues en esa fase defensiva que a veces igual cuesta un pelín más.
2: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. En paral·lel, l'aler pivot georgià Schengelia té previst decidir aquesta setmana si continua el Barça o bé accepta l'oferta del Panathinaikos o del Dubai de Xavi Pasqual. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA. I més bàsquet encara.
1: 3CAT Info.
2: Perquè aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Parlem ara de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Evian-le-Bain i Thonon-le-Bain. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovet Tadej Pogacar de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company de Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogačar manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a Devenpool, segon, i amb 6.51 ja sobre el tercer, que és el mexicà Isaac del Toro, company seu a l'Emirates. A tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoni Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Radio Volta.
5: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del tour, i aquest any encara...

0: mucho premios, ¿no?
1: 3CAT Info. Son 3:15.
2: Arribats a aquesta hora, repassem les principals informacions. S'ha mort l'escriptor Josep Vallverdú, l'home que va fer renéixer la literatura juvenil en català i que va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la i també al teatre i al periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, també a les platges i als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor. A partir d'ara ens ocuparem dels vehicles elèctrics perquè el govern espanyol ha aprovat el programa Autoplus per afavorir que es comprin aquesta mena de cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles elèctrics o híbrids endollables comprats aquest any. La cadena hotelera Balear Malià abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. La decisió de Malià se suma a la d'altres cadenes que també han cessat la seva activitat a Cuba, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Esports, David Ubach.
3: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
2: I la meteo. Dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Havia nascut el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o fins i tot la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Repassem la seva figura amb el Pere Joan Álvarez.
4: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
5: Jo havia pensat, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un rovelló.
4: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
5: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida, és explicar històries.
4: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
0: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
4: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
0: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
4: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
6: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
4: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
6: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
4: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
2: I després de la mort de Josep Vallverdú, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que l'escriptor ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. En la mateixa línia ha lamentat la seva mort la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: El govern doncs, li va dedicar una commemoració l'any 23, jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment, una persona molt vital, sempre molt optimista i, com deia, doncs, un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
2: Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua. Són declaracions a 3Cat Info.
8: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
2: Vallverdú ha mort a Balaguer, la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua especialment pel que suposa a les Terres de Ponent.
9: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I de fet, aquest terme, Ponent, que van cunyar, no? Doncs Josep Vallverdú i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les Terres de Ponent i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que a més ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori i, per tant, per nosaltres avui, doncs, Balaguer doncs, està de dol.
2: Per la seva banda, l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
10: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
2: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop de centres educatius i sanitaris. Mònica García és ministra de Sanitat.
1: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
0: La normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés. També el govern espanyol ha donat llum verda a noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa AutoPlus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. El percentatge d'ajuda serà més alt o més baix segons les característiques del cotxe, furgoneta o moto, també camió, que es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
2: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
0: Per exemple, els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any. El programa AutoPlus substitueix l'antic pla Moves. Té un fons de 400 milions d'euros i es preveu que es pugui demanar quan el procés telemàtic estigui preparat, que podria ser aquest divendres o dilluns que ve.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Després de gairebé una setmana de protestes als carrers d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky ha destituït Oleksandr Syrsky com a comandant en cap de les forces armades i el seu lloc anomenat Mykhailo Drapaty.
4: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les forces armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
0: El canvi al capdavant de l'exèrcit arriba després de l'enfrontament que va acabar amb la dimissió de l'exministre de Defensa. Mykhailo Fedorov, a qui era molt popular per haver estat l'artífex de la guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa a la guerra. Davant les protestes de milers d'ucraïnesos, Zelensky ha assegurat que ha reservat un nou lloc per Fedorov, tot i que encara no ha rebut resposta de l'exministre cessat.
4: Hi ha reunit amb Mykhailo Fedorov i li ha ofert un càrrec digne al govern que ens permetria unir el component tecnològic del nostre estat i garantir-ne el desenvolupament.
0: El relleu al capdavant de les forces armades es formalitzarà aquest dimecres. Mentrestant, el preu del petroli continua enfilant-se per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. La cotització del barril Brent ha superat aquest dimarts els 91 dòlars per primer cop des de principis de juny. Vaixells petroliers que volien sortir del Mar Roig han hagut de girar cua després de l'amenaça dels Houthis, els rebels del Iemen, que van anunciar un embargament marítim a les exportacions saudites de petroli. Donald Trump avisa que si els Houthis ataquen vaixells, Washington actuarà.
5: Fins ara no ha passat res, però podria passar. I si passa alguna cosa, ja ens n'encarregarem. Ja ens hem enfrontat als Hutus i des de fa temps no sabem res d'ell. No hem tingut més problemes amb ells ni ells amb nosaltres durant molt de temps, incloent-hi aquest conflicte. Però si fan un bloqueig naval, ens n'haurem d'ocupar.
0: Malgrat les iniciatives diplomàtiques en marxa per intentar pactar una treva de 10 dies entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit que continuaran atacant la República Islàmica fins que deixin de bombardejar vaixells a l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha xifrat en 37.500 milions de dòlars el cost de la guerra en una compareixença al Senat nord-americà. També Donald Trump ha tornat a la càrrega amb més aranzels, a més de la taxa del 50% sobre determinats productes del Canadà, que es va aprovar dilluns. Segons el diari Financial Times, l'administració nord-americana prepara un paquet aranzelari per a desenes de països, entre els quals la Unió Europea, basant-se en una legislació contrària al comerç

0: de productes elaborats amb treball forçat. Segons ha explicat a la cadena CNBC, el representant de comerç als Estats Units, Jameson Greer, la nova mesura afectarà 60 països.
1: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
0: Entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat, assegura Greer, hi ha els de la Unió Europea. Aquesta nova ofensiva arancelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb la Unió Europea.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
0: Amb Gemma Puig.
3: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins i tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
2: 3Cat Info.
0: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units, que s'ha intensificat els últims mesos. El grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent sobre Cuba de l'administració Trump, que, a més dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que, des de principis d'any, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona, en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous, fins al dia 6 d'agost.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diada unitària i descentralitzada de cara a l'11 de setembre. Les entitats independentistes convoquen manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «Hi soc, hi som, pel present i pel futur, Independència. A Barcelona es faran dues marxes, la que sortirà de la Gran Via i la que arrencarà de la Via Laietana, i que confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. També hi haurà dues marxes en posta que s'ajuntaran al Pont Penjant. A Girona, en canvi, només es farà una manifestació que acabarà al Parc de la Devesa. Des de l'ANC i Òmnium, Josep Vila i Xavier Antich fan extensiva la crida a l'independentisme a tota la ciutadania descontenta.

0: compta amb Rodalies, l'educació, la sanitat, l'habitatge o també la llengua.
1: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances.
2: I cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
0: Precisament hi ha hagut un polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament, governat amb majoria absoluta del Partit Popular, vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu i a través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià i en parlava a Catalunya Ràdio.
3: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament, dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I, a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
0: El consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al dia 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora. També els Mossos han fet una segona detenció a Barcelona per la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a principis de juliol. El detingut és un jove de 21 anys i, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
4: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
0: Aquesta primera detenció va ser el 4 de juliol i l'home continua a la presó de manera provisional. El crim es va cometre el 3 de juliol, a la matinada. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Quatre individus van fugir corrent de la zona. També han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat el treballador. Tarragona, Manel Sastre.
5: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
0: Dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns i deia això en sortir de la reunió en què se'ls ha informat d'aquesta mesura.
6: Per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Guardar tiquets, guardar factures, des de que s'ha produït el fet aquests dies, doncs, també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a, doncs, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
0: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Dilluns, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles ja van començar a tornar a casa. Són 11 pisos i 4 locals comercials. També el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors en

0: les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector.
1: Esports.
0: David Ubach.
2: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada, Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta del banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té prevista endur-se a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa ibèric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un Espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, aquest dimarts. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
3: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
2: Del vessant econòmic de l'Espanyol, destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu.
1: 3Cat Info.
2: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, destaquem també que el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. És la davantera Mirari Uriba, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. I afegim que al Madrid, l'aler croat Mario Zonja s'ha desvinculat del club blanc per tornar en principi a l'NBA. Més bàsquet encara.
1: 3Cat Info.
2: Aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. Juanan Morales, el president vertinegre, valora aquest duel.
4: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien y nosotros tendremos que jugar muy bien para ganarles.
2: El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Jordi Trias adjunta a la presidència del bàsquet blaugrana en toma el repte.
5: Bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble. És un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
2: Parlem ara de ciclisme.
1: 3Cat Info.
2: Per explicar que Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Vianlevent i Zonon-Levent. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'esloveta de Pogacar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogacar manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel, que és segon. I a tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
6: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens sorprèn més.

0: No? Veig que són corredors que han canviat una miqueta la manera de córrer, més joves, molt agressius, i això fa que trenguin aquestes velocitats.
1: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: Josep Vallverdú s'ha mort, l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la, i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua i va omplir un buit en la literatura juvenil dels anys 60 i 70 amb les històries del gos rovelló. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i també als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i de moment no hi ha data concreta perquè entri en vigor. L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia, ara que està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba el mateix dia que la Fiscalia ha reclamat a l'òrgan espanyol de control la tramitació urgent de l'oblit judicial. El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència de Gènere després que s'hagin confirmat els casos de 3 dones mortes a mans de les seves parelles a les últimes hores i s'investigui un quart cas. A Catalunya, la Fiscalia qüestiona l'actuació de la fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de la seva exparella al maig. L'agressor havia estat detingut 2 vegades per agredir la víctima dies abans de cometre el crim i no se li van aplicar mesures cautelars. A França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Adif preveu que l'avaria s'allargui durant uns dies perquè s'ha malmès equipament essencial.
0: Esports.
2: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Imec Laporte s'ha ofert al club blaugrana. L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bouza i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Remco Evenepoel ha guanyat la 7a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel.
1: I del temps, dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus.
0: 3CAT Info.
1: L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Va néixer el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de la literatura catalana en gairebé tots els gèneres, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils i juvenils, va crear personatges tan populars com el gosset rovelló. Escoltem el record de la figura de Vallverdú per la...

0: Boca de Pere Joan Álvarez.
1: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
2: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
1: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
2: Si alguna cosa em va divertir a la vida és explicar històries.
1: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb El captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
2: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
1: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
2: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
1: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
3: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
1: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
3: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
1: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
0: A 3Cat hem pogut recollir el record per Josep Vallverdú per part de la seva editora, la galera Pema Maimó. El seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua, segons ens ha explicat.
4: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
0: Vallverdú ha mort a Balaguer aquest dilluns al vespre. És la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua, especialment pel valor que tenia per les terres de Ponent.
5: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que va encunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, i, per tant, per nosaltres avui, doncs Balaguer doncs està de dol.
0: També l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
6: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
0: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Mónica García es la ministra de Sanidad.
8: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
0: La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. El govern defensa que, si la nicotina comporta riscos per la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions.
8: Porque da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo clásico, convencional, llegue a través de un vapeador o llegue a través de una bolsa de sabores. Cuando existe el riesgo para salud, deben aplicarse las mismas medidas igualmente exigentes.
0: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada 4 persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals. Mentrestant, el Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la prohibició de fumar a les terrasses perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, secretari general de la patronal FECASARM.
9: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum. I en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses amb, on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
0: En canvi, la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, Cristina Martínez, assegura en declaracions a 3CAT Info que la llei tindrà un impacte a llarg termini.
10: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar.
0: I des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
11: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
0: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat una escrita a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant la mesura de l'oblit judicial. Joan Vilaplana.
12: En l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boyer, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. S'hi explica que aquest dilluns han sol·licitat al Tribunal de Comptes l'aplicació immediata de l'oblit judicial. També han adreçat un escrit al Tribunal Europeu per posar en coneixement els fets denunciats. L'expresident i els exconsellers recorden que la sentència europea clarifica que no hi va haver malversació de fons de la Unió i per això reclamen que s'obri un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment per part del Tribunal de Comptes. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat. De fet, aquest dimarts la Fiscalia ha reclamat al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar durant el procés. Per la seva banda, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha destacat aquest dimarts que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que hauria generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació.
7: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
13: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continuem. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Des del govern, la ministra portaveu Elma Saiz no entra en valoracions, fa costat a Zapatero respecte que s'expliqui quan ho considere oportú i en defensa la presumpció d'innocència.
15: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
14: A diferència de Sai, des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
16: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
14: Saez ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Martínez, que ha declarat com a imputat, ha admès que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Saiz ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, un préstec, ha recordat la ministra, avalat pels serveis tècnics de la CEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat per el Tribunal de Comptes.
0: I el govern espanyol també ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a mans de les seves parelles o exparelles a les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera, Màlaga, que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts, i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer, quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benavís, a Màlaga, d'una dona a qui han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
17: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
0: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. També la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que havia estat detingut 2 dies abans del crim i tenia nombrosos antecedents violents. Fonts de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó provisional de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, ha explicat a Catalunya Ràdio que no es tracta d'un cas excepcional.
18: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis. Amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar, això és una cosa que no hauria de passar a la justícia.
0: La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'hi havia saltat l'ordre d'allunyament i demanen que s'investigui què va fallar. També els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat la matinada passada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella, que també era el lloc dels fets. La policia va rebre un avís a 3:15 de la matinada que hi havia una discussió a la platja. Quan hi va arribar, es va trobar un home ferit greument per arma blanca, a qui van traslladar a l'Hospital del Mar, on va acabar morint. Diversos testimonis de la zona van explicar als agents que l'home s'havia saltat la prohibició de acostar-se a la seva exparella. Fonts de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
19: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment, doncs, ha mort a l'hospital ja.
0: La investigació continua oberta i els Mossos busquen alhora l'autor dels fets. A França, el Parlament ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obligarà a plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. Queden exclosos de la prohibició alguns portals, com les enciclopèdies en línia, la Viquipèdia, per exemple, o els projectes educatius de codi obert. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès, Emmanuel Macron, celebrava en un vídeo a les xarxes el pas que ha fet la cambra.
20: Voilà, le Parlement vient de voter
21: El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
0: El text també amplia la prohibició d'ús del telèfon mòbil als instituts, ja que fins ara només estaven restringits a les escoles de primària i de secundària. Canviem de tema, les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys a la infraestructura són molt greus. Lleida, Júlia Albacar.
22: La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida, i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus perquè han malmès equipaments essencials i sistemes de regulació del trànsit. El robatori va passar dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors al llarg d'uns 30 quilòmetres de la via. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja n'hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
23: Hi ha gent de l'interior cap a la platja i després, doncs, per exemple, a Vinaixa mateix, doncs, hi ha gent que va treballar a Lleida o al revés i es troba, doncs, que ara doncs una altra vegada abusos, horaris, bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que he començat a picar moixons, que deu fer ja un any,
1: quan no és un nap, és una ceba.

0: Cop s'enllesteixi la valoració dels danys, Adif ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
1: Esports. Aquest

0: L'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Vissigú tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada, a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un Espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
1: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
0: Del vessant econòmic de l'Espanyol destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. I encara en clau blanquiblava, el club ha fet públic que ja té gairebé 29.000 abonats, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat. Mentrestant, el nombre de socis totals de l'Espanyol supera els 33.000.
2: 3Cat Info.
0: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uiria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Real Societat.
3: Espero disfrutar muchísimo de lo que me gusta hacer, transmitirle ese trabajo, tanto con balón como pues en esa fase defensiva, que a veces igual cuesta un pelín más.
0: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aleia nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. En paral·lel, l'aler pivot georgià Schengelia té previst decidir aquesta setmana si continua el Barça o bé accepta l'oferta del Panathinaikos o del Dubai de Xavi Pascual. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA. I més bàsquet encara.
2: 3Cat Info.
0: Perquè aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Parlem ara de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'esloveta d'Ipo Gatxar de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogacar manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel, segon, i amb 6.51 ja sobre el tercer, que és el mexicà Isaac del Toro, company seu a l'Emirates. A tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
4: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no?
2: 3Cat Info. Són 3:45.
5: Arribats a aquesta hora, repassem les principals informacions. S'ha mort l'escriptor Josep Vallverdú, l'home que va fer renéixer la literatura juvenil en català i que va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la i

0: també al teatre i al periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, també a les platges i als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor. A partir d'ara, ens ocuparem dels vehicles elèctrics perquè el govern espanyol ha aprovat el programa Autoplus per afavorir que es comprin aquesta mena de cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles elèctrics o híbrids endollables comprats aquest any. La cadena hotelera Balear Malià abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. La decisió de Malià se suma a la d'altres cadenes que també han cessat la seva activitat a Cuba, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Esports, David Ubach.
1: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
0: I la meteo. Dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Havia nascut el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o fins i tot la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Repassem la seva figura amb el Pere Joan Álvarez.
2: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
3: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un rovelló.
2: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
3: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida és explicar històries.
2: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb El captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
3: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats família.

0: Amigues i amics.
1: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
0: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu. I bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
1: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
2: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
1: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
2: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
1: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
3: I després de la mort de Josep Vallverdú, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que l'escriptor ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. En la mateixa línia ha lamentat la seva mort la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: El govern doncs, li va dedicar una commemoració l'any 23, jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment, una persona molt vital, sempre molt optimista i, com deia, doncs, un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
3: Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua. Són declaracions a 3cat Info.
5: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
3: Vallverdú ha mort a Balaguer, la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua especialment pel que suposa a les Terres de Ponent.
6: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I de fet, aquest terme, Ponent, que van cunyar, no? Doncs Josep Vallverdú i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les Terres de Ponent i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que a més ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori i, per tant, per nosaltres avui, doncs, Balaguer doncs, està de dol.
3: Per la seva banda, l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
7: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
3: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
8: 3cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop de centres educatius i sanitaris. Mònica García és ministra de Sanitat.
9: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
3: La normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional.

0: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés. També el govern espanyol ha donat llum verda a noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa AutoPlus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. El percentatge d'ajuda serà més alt o més baix segons les característiques del cotxe, furgoneta o moto, també camió, que es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
1: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
0: Per exemple, els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any. El programa AutoPlus substitueix l'antic pla Moves. Té un fons de 400 milions d'euros i es preveu que es pugui demanar quan el procés telemàtic estigui preparat, que podria ser aquest divendres o dilluns que ve.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Després de gairebé una setmana de protestes als carrers d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky ha destituït Oleksandr Syrsky com a comandant en cap de les forces armades i el seu lloc anomenat Mykhailo Drapaty.
3: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les forces armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
0: El canvi al capdavant de l'exèrcit arriba després de l'enfrontament que va acabar amb la dimissió de l'exministre de Defensa. Mykhailo Fedorov, a qui era molt popular per haver estat l'artífex de la guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa a la guerra. Davant les protestes de milers d'ucraïnesos, Zelensky ha assegurat que ha reservat un nou lloc per Fedorov, tot i que encara no ha rebut resposta de l'exministre cessat.
3: Hi ha reunit amb Mykhailo Fedorov i li ha ofert un càrrec digne al govern que ens permetria unir el component tecnològic del nostre estat i garantir-ne el desenvolupament.
0: El relleu al capdavant de les forces armades es formalitzarà aquest dimecres. Mentrestant, el preu del petroli continua enfilant-se per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. La cotització del barril Brent ha superat aquest dimarts els 91 dòlars per primer cop des de principis de juny. Vaixells petroliers que volien sortir del Mar Roig han hagut de girar cua després de l'amenaça dels Houthis, els rebels del Iemen, que van anunciar un embargament marítim a les exportacions saudites de petroli. Donald Trump avisa que si els Houthis ataquen vaixells, Washington actuarà.
4: Fins ara no ha passat res, però podria passar. I si passa alguna cosa, ja ens n'encarregarem. Ja ens hem enfrontat als Hutus i des de fa temps no sabem res d'ell. No hem tingut més problemes amb ells ni ells amb nosaltres durant molt de temps, incloent-hi aquest conflicte. Però si fan un bloqueig naval, ens n'haurem d'ocupar.
0: Malgrat les iniciatives diplomàtiques en marxa per intentar pactar una treva de 10 dies entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit que continuaran atacant la República Islàmica fins que deixin de bombardejar vaixells a l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa, Pete Hegesth, ha xifrat en 37.500 milions de dòlars el cost de la guerra en una compareixença al Senat nord-americà. També Donald Trump ha tornat a la càrrega amb més aranzels, a més de la taxa del 50% sobre determinats productes del Canadà, que es va aprovar dilluns. Segons el diari Financial Times, l'administració nord-americana prepara un paquet aranzelari per a desenes de països, entre els quals la Unió Europea, basant-se en una legislació contrària al comerç de productes elaborats amb treball forçat. Segons ha explicat a la cadena CNBC, el representant de comerç als Estats Units, Jameson Greer, la nova mesura afectarà 60 països.
5: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
0: Entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat, assegura Greer, hi ha els de la Unió Europea. Aquesta nova ofensiva arancelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb la Unió Europea.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
0: Amb Gemma Puig.
6: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins i tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
2: 3Cat Info.
0: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units, que s'ha intensificat els últims mesos. El grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent sobre Cuba de l'administració Trump, que, a més dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que, des de principis d'any, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona, en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous, fins al dia 6 d'agost.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diada unitària i descentralitzada de cara a l'11 de setembre. Les entitats independentistes convoquen manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència». A Barcelona es faran dues marxes, la que sortirà de la Gran Via i la que arrencarà de la Via Laietana, i que confluiran a la plaça Catalunya on es faran els parlaments. També hi haurà dues marxes a Amposta que s'ajuntaran al Pont Penjant. A Girona, en canvi, només es farà una manifestació que acabarà al Parc de la Devesa. Des de l'ANC i Òmnium, Josep Vila i Xavier Antic fan extensiva la crida a l'independentisme a tota la ciutadania descontenta amb Rodalies, l'educació, la sanitat, l'habitatge o també la llengua.
7: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar esforços, generar confiances.
8: I cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
0: Precisament hi ha hagut un polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament governat amb majoria absoluta del Partit Popular vol retirar el nom

0: nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del Centre Educatiu i a través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià i en parlava a Catalunya Ràdio.
1: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
0: El consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al dia 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora. També els Mossos han fet una segona detenció a Barcelona per la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a principis de juliol. El detingut és un jove de 21 anys i, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
2: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
0: Aquesta primera detenció va ser el 4 de juliol i l'home continua a la presó de manera provisional. El crim es va cometre el 3 de juliol, a la matinada. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Quatre individus van fugir corrent de la zona. També han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat el treballador. Tarragona, Manel Sastre.
3: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
0: Dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns i deia això en sortir de la reunió en què se'ls ha informat d'aquesta mesura.
4: Per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Guardar tiquets, guardar factures, des de que s'ha produït el fet aquests dies, doncs també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a doncs, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
0: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Dilluns, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles ja van començar a tornar a casa. Són 11 pisos i 4 locals comercials. També el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector.
5: Esports.
0: David Ubach.
6: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el

0: Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta del banda esquerre del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té prevista endorsar-lo a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa ibèric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, aquest dimarts. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
1: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
0: Del vessant econòmic de l'Espanyol, destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu.
2: 3Cat Info.
0: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, destaquem també que el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. És la davantera Mirari Uriba, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. I afegim que al Madrid, l'aler croat Mario Zonja s'ha desvinculat del club blanc per tornar en principi a l'NBA. Més bàsquet encara.
2: 3Cat Info.
0: Aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. Juanan Morales, el president vertinegre, valora aquest duel.
3: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien y nosotros tendremos que jugar muy bien para ganarles.
0: El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Jordi Trias, adjunt a la presidència del bàsquet blaugrana, entoma el repte.
4: Bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble. És un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
0: Parlem ara de ciclisme.
2: 3Cat Info.
0: Per explicar que Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Vianlevent i Zonon-Levent. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'esloveta Dej Pogacar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogacar manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel, que és segon. I a tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
5: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no? Veig que són corredors que han canviat una miqueta la manera de córrer, més joves, molt agressius, i això fa que trenguin aquestes velocitats.
2: Trescat Info.

0: Son las 4.
1: Josep Vallverdú s'ha mort, l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la, i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua i va omplir un buit en la literatura juvenil dels anys 60 i 70 amb les històries del gos rovelló. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i també als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i de moment no hi ha data concreta perquè entri en vigor. L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia, ara que està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba el mateix dia que la Fiscalia ha reclamat a l'òrgan espanyol de control la tramitació urgent de l'oblit judicial. El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència de Gènere després que s'hagin confirmat els casos de 3 dones mortes a mans de les seves parelles a les últimes hores i s'investigui un quart cas. A Catalunya, la Fiscalia qüestiona l'actuació de la fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de la seva exparella al maig. L'agressor havia estat detingut 2 vegades per agredir la víctima dies abans de cometre el crim i no se li van aplicar mesures cautelars. A França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Adif preveu que l'avaria s'allargui durant uns dies perquè s'ha malmès equipament essencial.
2: Esports. El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa i mec Laport s'ha ofert al club blaugrana. L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada de l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bouza i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Remco Evenepoel ha guanyat la 7a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslové Tadej Pogačar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel.
1: I del temps, dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral, on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus.
0: 3CAT Info.
1: L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Va néixer el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de la literatura catalana en gairebé tots els gèneres, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils i juvenils, va crear personatges tan populars com el gosset rovelló. Escoltem el record de la figura de Vallverdú per la boca de Pere Joan Álvarez.
3: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el Premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
0: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un rovelló.
3: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
0: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida és explicar històries.
3: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb El captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
0: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
3: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
0: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
3: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
4: Em han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
3: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
4: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
3: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
1: A 3Cat hem pogut recollir el record per Josep Vallverdú per part de la seva editora, la galera Pema Maimó. El seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua, segons ens ha explicat.
5: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
1: Vallverdú ha mort a Balaguer aquest dilluns al vespre. És la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua, especialment pel valor que tenia per les terres de Ponent.
6: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que va encunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, i per tant, per nosaltres avui, doncs Balaguer doncs està de dol.
1: També l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
7: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. ho ha tocat tot. Quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble. Des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Mónica García es la ministra de Sanidad.
9: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. El govern defensa que si la nicotina comporta riscos per la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions.
9: Porque da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo clásico convencional, llegue a través de un vapeador o llegue a través de una bolsa de sabores. Cuando existe el riesgo para salud, deben aplicarse las mismas medidas igualmente exigentes.
1: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada 4 persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals. Mentrestant, el Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la prohibició de fumar a les terrasses perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, secretari general de la patronal FECASARM.
10: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas que s'aprovi finalment aquest projecte de llei després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum. I en cas de que es decideixi que són terrasses on es permeti accedir fumadors, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
1: En canvi, la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, Cristina Martínez, assegura en declaracions a 3CAT Info que la llei tindrà un impacte a llarg termini.
11: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar.
1: I des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
12: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
1: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat una escrita a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant la mesura de l'oblit judicial. Joan Vilaplana.
13: En l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boyer, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. S'hi explica que aquest dilluns han sol·licitat al Tribunal de Comptes l'aplicació immediata de l'oblit judicial. També han adreçat un escrit al Tribunal Europeu per posar en coneixement els fets denunciats. L'expresident i els exconsellers recorden que la sentència europea clarifica que no hi va haver malversació de fons de la Unió i per això reclamen que s'obri un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment per part del Tribunal de Comptes. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat. De fet, aquest dimarts la Fiscalia ha reclamat al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que portin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar durant el procés. Per la seva banda, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha destacat aquest dimarts que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que hauria generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació.
8: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
14: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins i tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Continuem. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Des del govern, la ministra portaveu Elma Saiz no entra en valoracions, fa costat a Zapatero respecte a que s'expliqui quan ho consideri oportú i en defensa la presumpció d'innocència.
16: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
15: A diferència de Saiz, des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
17: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
15: Saiz ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Martínez, que ha declarat com a imputat, ha admès que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Saiz ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, un préstec, ha recordat la ministra, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat per el Tribunal de Comptes.
1: I el govern espanyol també ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a mans de les seves parelles o exparelles a les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera, Màlaga, que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts, i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer, quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benavís, a Màlaga, d'una dona a qui han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
16: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
1: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. També la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que havia estat detingut 2 dies abans del crim i tenia nombrosos antecedents violents. Fonts de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó provisional de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest

0: i masclista, i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, ha explicat a Catalunya Ràdio que no es tracta d'un cas excepcional.
1: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis, amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar. Això és algo que no hauria de passar a la justícia.
0: La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'hi havia saltat l'ordre d'allunyament i demanen que s'investigui què va fallar. També els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat la matinada passada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella, que també era el lloc dels fets. La policia va rebre un avís a quarts de quatre de la matinada que hi havia una discussió a la platja. Quan hi va arribar, es va trobar un home ferit greument per arma blanca, a qui van traslladar a l'Hospital del Mar, on va acabar morint. Diversos testimonis de la zona van explicar als agents que l'home s'havia saltat la prohibició d'acostar-se a la seva exparella. Fonts de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
2: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment, doncs, ha mort a l'hospital ja.
0: La investigació continua oberta i els Mossos busquen alhora l'autor dels fets. A França, el Parlament ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obligarà a plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. Queden exclosos de la prohibició alguns portals, com les enciclopèdies en línia, la Viquipèdia, per exemple, o els projectes educatius de codi obert. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès, Emmanuel Macron, celebrava en un vídeo a les xarxes el pas que ha fet la cambra.
3: Voilà, le Parlement vient de voter l'interdiction.
4: El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
0: El text també amplia la prohibició d'ús del telèfon mòbil als instituts, ja que fins ara només estaven restringits a les escoles de primària i de secundària. Canviem de tema, les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys a la infraestructura són molt greus. Lleida, Júlia Albacar.
5: La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida, i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus perquè han malmès equipaments essencials i sistemes de regulació del trànsit. El robatori va passar dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors al llarg d'uns 30 quilòmetres de la via. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja n'hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
6: Hi ha gent de l'interior cap a la platja i després, doncs, per exemple, a Vinaixa mateix, doncs, hi ha gent que va treballar a Lleida o al revés i es troba, doncs, que ara, doncs, una altra vegada busos, horaris... Bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que he començat a Picamoixons, que deu fer ja un any,
7: quan és un nap és una ceba.
5: Un cop s'enllesteixi la valoració dels danys, Adif ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
0: Esports. Aquesta hora amb David Ubach.
8: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta del banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bicigut tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en

0: Temporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
1: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
0: Del vessant econòmic de l'Espanyol destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. I encara en clau blanquiblava, el club ha fet públic que ja té gairebé 29.000 abonats, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat. Mentrestant, el nombre de socis totals de l'Espanyol supera els 33.000.
2: 3Cat Info.
0: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uiria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Real Societat.
3: Espero disfrutar muchísimo de lo que me gusta hacer, transmitirle ese trabajo, tanto con balón como pues en esa fase defensiva, que a veces igual cuesta un pelín más.
0: Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aleia nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. En paral·lel, l'aler pivot georgià Schengelia té previst decidir aquesta setmana si continua el Barça o bé accepta l'oferta del Panathinaikos o del Dubai de Xavi Pascual. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA. I més bàsquet encara.
2: 3Cat Info.
0: Perquè aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Parlem ara de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'eslové Tadej Pogačar de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogačar manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel, segon, i amb 6.51 ja sobre el tercer, que és el mexicà Isaac del Toro, company seu a l'Emirates. A tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Radio Volta.
4: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no?
2: 3Cat Info. Són 4:45.
5: Arribats a aquesta hora, repassem les principals informacions. S'ha mort l'escriptor Josep Vallverdú, l'home que va fer renéixer la literatura juvenil en català i que va tocar tots els gèneres, de la poesia, la novel·la i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, també a les platges i als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor.

0: A partir d'ara ens ocuparem dels vehicles elèctrics perquè el govern espanyol ha aprovat el programa AutoPlus per afavorir que es comprin aquesta mena de cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles elèctrics o híbrids endollables comprats aquest any. La cadena hotelera balear Malià abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. La decisió de Malià se suma a la d'altres cadenes que també han cessat la seva activitat a Cuba, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Esports, David Ubach.
1: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
0: I la meteo. Dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Havia nascut el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o fins i tot la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Repassem la seva figura amb el Pere Joan Álvarez.
2: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el Premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
3: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
2: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
3: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida és explicar històries.
2: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava a l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
3: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
2: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
3: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
2: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
4: M'han dit, no trontollis ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només...

0: És la vetllada. Està tot l'any, com sabeu.
1: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
0: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador en equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
1: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
2: I després de la mort de Josep Vallverdú, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que l'escriptor ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. En la mateixa línia ha lamentat la seva mort la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: El govern doncs, li va dedicar una commemoració l'any 23, jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment, una persona molt vital, sempre molt optimista i, com deia, doncs, un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
2: Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua. Són declaracions a 3cat Info.
4: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
2: Vallverdú ha mort a Balaguer, la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua especialment pel que suposa a les Terres de Ponent.
5: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que van cunyar, no? Doncs Josep Vallverdú i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les Terres de Ponent i, sobretot, amb aquesta literatura i, sobretot, amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori i, per tant, per nosaltres avui, doncs, Balaguer doncs, està de dol.
2: Per la seva banda, l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
6: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
2: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
7: 3cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop de centres educatius i sanitaris. Mònica García és ministra de Sanitat.
8: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
2: La normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés. També el govern espanyol ha donat llum verda a noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa AutoPlus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. El percentatge d'ajuda serà més alt o més baix, segons les característiques del cotxe, furgoneta o moto, també camió, que es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
9: El vehículo que sea 100% eléctrico...

0: sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
1: Per exemple, els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any. El programa AutoPlus substitueix l'antic pla Moves. Té un fons de 400 milions d'euros i es preveu que es pugui demanar quan el procés telemàtic estigui preparat, que podria ser aquest divendres o dilluns que ve.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Després de gairebé una setmana de protestes als carrers d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky ha destituït Oleksandr Syrsky com a comandant en cap de les Forces Armades i el seu lloc anomenat Mykhailo Drapaty.
3: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
1: El canvi al capdavant de l'exèrcit arriba després de l'enfrontament que va acabar amb la dimissió de l'exministre de Defensa. Mykhailo Fedorov, a qui era molt popular per haver estat l'artífex de la guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa a la guerra. Davant les protestes de milers d'ucraïnesos, Zelensky ha assegurat que ha reservat un nou lloc per Fedorov, tot i que encara no ha rebut resposta de l'exministre cessat.
3: He reunit amb Mykhailo Fedorov i li he ofert un càrrec digne al govern que ens permetria unir el component tecnològic del nostre estat i garantir-ne el desenvolupament.
1: El relleu al capdavant de les Forces Armades es formalitzarà aquest dimecres. Mentrestant, el preu del petroli continua enfilant-se per l'espiral bèl·lic a l'Orient Mitjà. La cotització del barril Brent ha superat aquest dimarts els 91 dòlars per primer cop des de principis de juny. Vaixells petroliers que volien sortir del Mar Roig han hagut de girar cua després de l'amenaça dels Houthis, els rebels del Iemen, que van anunciar un embargament marítim a les exportacions saudites de petroli. Donald Trump avisa que si els Houthis ataquen vaixells, Washington actuarà.
4: Fins ara no ha passat res, però podria passar. I si passa alguna cosa, ja ens n'encarregarem. Ja ens hem enfrontat als Hutus i des de fa temps no sabem res d'ells. No hem tingut més problemes amb ells ni ells amb nosaltres durant molt de temps, incloent-hi aquest conflicte. Però si fan un bloqueig naval, ens n'haurem d'ocupar.
1: Malgrat les iniciatives diplomàtiques en marxa per intentar pactar una treva de 10 dies entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit que continuaran atacant la República Islàmica fins que deixin de bombardejar vaixells a l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa, Pete Hegesth, ha xifrat en 37.500 milions de dòlars el cost de la guerra en una compareixença al Senat nord-americà. També Donald Trump ha tornat a la càrrega amb més aranzels, a més de la taxa del 50% sobre determinats productes del Canadà, que es va aprovar dilluns. Segons el diari Financial Times, l'administració nord-americana prepara un paquet aranzelari per a desenes de països, entre els quals la Unió Europea, basant-se en una legislació contrària al comerç de productes elaborats amb treball forçat. Segons ha explicat a la cadena CNBC, el representant de comerç dels Estats Units, Jameson Greer, la nova mesura afectarà 60 països.
5: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
1: Entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat, assegura Greer, hi ha els de la Unió Europea. Aquesta nova ofensiva aranzelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb la Unió Europea.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
1: Amb Gemma Puig.
6: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí.

0: a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana, que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
1: 3CAT Info.
2: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units, que s'ha intensificat els últims mesos. El grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent sobre Cuba de l'administració Trump, que, a més dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que, des de principis d'any, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona, en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous, fins al dia 6 d'agost.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Diada unitària i descentralitzada de cara a l'11 de setembre. Les entitats independentistes convoquen manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». A Barcelona es faran dues marxes, la que sortirà de la Gran Via i la que arrencarà de la Via Laietana, i que confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. També hi haurà dues marxes a Amposta que s'ajuntaran al Pont Penjant. A Girona, en canvi, només es farà una manifestació que acabarà al Parc de la Devesa. Des de l'ANC i Òmnium, Josep Vila i Xavier Antic fan extensiva la crida a l'independentisme a tota la ciutadania descontenta amb Rodalies, l'educació, la sanitat, l'habitatge o també la llengua.
3: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar esforços, generar confiances.
4: I cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
2: Precisament hi ha hagut un polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament, governat amb majoria absoluta del Partit Popular, vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu i a través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià i en parlava a Catalunya Ràdio.
5: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament, dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun

0: autors o autores, ¿no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
1: El Consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al dia 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora. També els Mossos han fet una segona detenció a Barcelona per la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a principis de juliol. El detingut és un jove de 21 anys i, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
2: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
1: Aquesta primera detenció va ser el 4 de juliol i l'home continua a la presó de manera provisional. El crim es va cometre el 3 de juliol, a la matinada. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. 4 individus van fugir corrent de la zona. També han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a 2 menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat el treballador. Tarragona, Manel Sastre.
3: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Wind Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
1: Dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns i deia això en sortir de la reunió en què se'ls ha informat d'aquesta manera.
4: Per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Guardar tiquets, guardar factures, des de que s'ha produït el fet aquests dies, doncs, també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a, doncs, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
1: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Dilluns, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles ja van començar a tornar a casa. Són 11 pisos i 4 locals comercials. També el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector.
5: Esports.
1: David Ubach.
6: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada, Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta del banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa ibèric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un Espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, aquest dimarts. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
5: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
6: Del vessant econòmic de l'Espanyol, destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu.
7: 3Cat Info.
6: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, destaquem també que el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. És la davantera Mirari Uriba, futbolista guipuscoana de 23 anys que ve de la Reial Societat. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
7: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
6: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club bajenc. I afegim que al Madrid, l'aler croat Mario Zonja s'ha desvinculat del club blanc per tornar en principi a l'NBA. Més bàsquet encara.
7: 3Cat Info.
6: Aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. Juanan Morales, el president verdinegre, valora aquest duel.
8: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien y nosotros tendremos que jugar muy bien para ganarles.
6: El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Jordi Trias, adjunt a la presidència del bàsquet blaugrana, entoma el repte.
9: Bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble. És un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
6: Parlem ara de ciclisme.
7: 3Cat Info.
6: Per explicar que Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Vianlevén i Zonon-Levén. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogačar manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel, que és segon. I a tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
10: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens ho pren més, no? Veig que són corredors que han canviat una miqueta la manera de córrer, més joves, molt agressius, i això fa que trenguin aquestes velocitats.
7: Tresca Info.

0: Són les 5.
1: Josep Vallverdú s'ha mort, l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la, i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua i va omplir un buit en la literatura juvenil dels anys 60 i 70 amb les històries del gos rovelló. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i també als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i de moment no hi ha data concreta perquè entri en vigor. L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia, ara que està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba el mateix dia que la Fiscalia ha reclamat a l'òrgan espanyol de control la tramitació urgent de l'oblit judicial. El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència de Gènere després que s'hagin confirmat els casos de 3 dones mortes a mans de les seves parelles a les últimes hores i s'investigui un quart cas. A Catalunya, la Fiscalia qüestiona l'actuació de la fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de la seva exparella al maig. L'agressor havia estat detingut 2 vegades per agredir la víctima dies abans de cometre el crim i no se li van aplicar mesures cautelars. A França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Adif preveu que l'avaria s'allargui durant uns dies perquè s'ha malmès equipament essencial.
2: Esports. El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Imec Laporte s'ha ofert al club blaugrana. L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bouza i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Remco Evenepoel ha guanyat la 7a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte de Evenepoel.
1: I del temps, dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus.
0: 3CAT Info.
1: L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Va néixer el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de la literatura catalana en gairebé tots els gèneres, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils i juvenils, va crear personatges tan populars com el gosset rovelló. Escoltem el record de la figura de Vallverdú per la boca de Pere Joan Álvarez.
0: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el Premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
3: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
0: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
3: Si alguna cosa em va divertir a la vida, és explicar històries.
0: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
3: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
0: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
3: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
0: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
4: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
0: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
4: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
0: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
1: A 3Cat hem pogut recollir el record per Josep Vallverdú per part de la seva editora, la galera Pema Maimó. El seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua, segons ens ha explicat.
5: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
1: Vallverdú ha mort a Balaguer aquest dilluns al vespre. És la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua, especialment pel valor que tenia per les terres de Ponent.
6: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que van cunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, i per tant, per nosaltres avui, doncs Balaguer doncs està de dol.
1: També l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
7: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Mònica García és la ministra de Sanitat.

0: mitad.
1: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
2: La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. El govern defensa que, si la nicotina comporta riscos per la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions.
1: Porque da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo clásico convencional, llegue a través de un vapeador o llegue a través de una bolsa de sabores. Cuando existe el riesgo para salud, deben aplicarse las mismas medidas igualmente exigentes.
2: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada quatre persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals. Mentrestant, el Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la prohibició de fumar a les terrasses perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, secretari general de la patronal FECASARM.
3: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum. I en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
2: En canvi, la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, Cristina Martínez, assegura en declaracions a 3Cat Info que la llei tindrà un impacte a llarg termini.
4: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar.
2: I des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
5: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
2: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat una escrita a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant la mesura de l'oblit judicial. Joan Vilaplana.
7: En l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boyer, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. S'hi explica que aquest dilluns han sol·licitat al Tribunal de Comptes l'aplicació immediata de l'oblit judicial. També han adreçat un escrit al Tribunal Europeu per posar en coneixement els fets denunciats. L'expresident i els exconsellers recorden que la sentència europea clarifica que no hi va haver malversació de fons de la Unió i per això reclamen que s'obri un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment per part del Tribunal de Comptes. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat. De fet, aquest dimarts la Fiscalia ha reclamat al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar durant el procés. Per la seva banda, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidó, ha destacat aquest dimarts que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que hauria generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació.
6: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
0: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap

0: a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Continuem. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Des del govern, la ministra portaveu Elma Saiz no entra en valoracions, fa costat a Zapatero respecte que s'expliqui quan ho considere oportú i en defensa la presumpció d'innocència.
4: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
3: A diferència de Saiz, des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
5: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
3: Saiz ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Martínez, que ha declarat com a imputat, ha admès que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Saiz ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, un préstec, ha recordat la ministra, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat per el Tribunal de Comptes.
2: I el govern espanyol també ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a mans de les seves parelles o exparelles a les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera, Màlaga, que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts, i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer, quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benavís, a Màlaga, d'una dona a qui han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
4: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
2: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. També la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que havia estat detingut dos dies abans del crim i tenia nombrosos antecedents violents. Fonts de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó provisional de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, masclistes, ha explicat a Catalunya Ràdio que no es tracta d'un cas excepcional.
6: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis, amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar. Això és algo que no hauria de passar a la justícia.
2: La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'hi havia saltat l'ordre d'allunyament i demanen que s'investigui què va fallar. També els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat la matinada passada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella, que també era el lloc dels fets. La policia va rebre un avís a quarts de quatre de la matinada que hi havia una discussió a la platja. Quan hi va arribar, es va trobar un home ferit greument per arma blanca, a qui van traslladar a l'Hospital del Mar, on va acabar morint. Diversos testimonis de la zona van explicar als agents que l'home s'havia saltat la prohibició d'acostar-se a la seva exparella. Fonts de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
7: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Aleshores, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment, doncs, ha mort a l'hospital ja.
2: La investigació continua oberta i els Mossos busquen alhora l'autor dels fets. A França, el Parlament ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obligarà a plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. Queden exclosos de la prohibició alguns portals, com les enciclopèdies en línia, la Viquipèdia, per exemple, o els projectes educatius de codi obert. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès, Emmanuel Macron, celebrava en un vídeo a les xarxes el pas que ha fet la cambra.
8: Voilà, le Parlement vient de voter l'interdiction.
9: El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
2: El text també amplia la prohibició d'ús del telèfon mòbil als instituts, ja que fins ara només estaven restringits a les escoles de primària i de secundària. Canviem de tema, les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys a la infraestructura són molt greus. Lleida, Júlia Albacar.
10: La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus perquè han malmès equipaments essencials i sistemes de regulació del trànsit. El robatori va passar dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors al llarg d'uns 30 quilòmetres de la via. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja n'hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
11: Hi ha gent de l'interior cap a la platja i després, doncs, per exemple, a Vinaixa mateix, doncs, hi ha gent que va treballar a Lleida o al revés i es troba, doncs, que ara, doncs, una altra vegada busos, horaris... Bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que he començat a Picamoixons, que deu fer ja un any, quan és un nap és una ceba.
10: Un cop s'enllesteixi la valoració dels danys, Adif ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
2: Esports. Aquesta hora amb David Ubach.
12: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta del banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té prevista endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada, a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporta de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un Espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà

0: tercer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. I encara en clau blanquiblava, el club ha fet públic que ja té gairebé 29.000 abonats, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat. Mentrestant, el nombre de socis totals de l'Espanyol supera els 33.000.
1: 3Cat Info.
0: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uidia, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Real Societat.
2: Espero disfrutar muchísimo de lo que me gusta hacer, transmitirle ese trabajo tanto con balón como pues en esa fase defensiva que a veces igual cuesta un pelín más.
0: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. En paral·lel, l'aler pivot georgià Schengelia té previst decidir aquesta setmana si continua el Barça o bé accepta l'oferta del Panathinaikos o del Dubai de Xavi Pascual. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA. I més bàsquet encara.
1: 3Cat Info.
0: Perquè aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Parlem ara de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Thonon-Leven. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company de Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogačar manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel, segon, i amb 6.51 ja sobre el tercer, que és el mexicà Isaac del Toro, company seu a l'Emirates. A tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Radio Volta.
3: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no?
1: 3Cat Info. Són 6:15.
4: Arribats a aquesta hora, repassem les principals informacions. S'ha mort l'escriptor Josep Vallverdú, l'home que va fer renéixer la literatura juvenil en català i que va tocar tots els gèneres, de la poesia, la novel·la i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, també a les platges i als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor. A partir d'ara ens ocuparem dels vehicles elèctrics perquè el govern espanyol ha aprovat el programa Autoplus per afavorir que es comprin aquesta mena de cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles elèctrics o híbrids endollables comprats aquest any. La cadena hotelera Balear Malià abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. La decisió de Malià se suma a la d'altres cadenes que també han cessat la seva activitat a Cuba, com la

0: l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Esports, David Ubach.
1: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banc d'esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
0: I la meteo. Dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogor marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Havia nascut el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o fins i tot la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Repassem la seva figura amb el Pere Joan Álvarez.
2: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el Premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
3: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
2: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
3: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida és explicar històries.
2: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
3: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
2: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
3: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
2: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
4: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
2: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
4: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt

0: llegit.
1: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
2: I després de la mort de Josep Vallverdú, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que l'escriptor ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. En la mateixa línia ha lamentat la seva mort la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: El govern doncs, li va dedicar una commemoració l'any 23, jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment, una persona molt vital, sempre molt optimista i, com deia, doncs, un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
2: Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua. Són declaracions a 3cat Info.
4: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
2: Vallverdú ha mort a Balaguer, la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua especialment pel que suposa a les Terres de Ponent.
5: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que van cunyar, no? Doncs Josep Vallverdú i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les Terres de Ponent i, sobretot, amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori i, per tant, per nosaltres avui, doncs, Balaguer doncs, està de dol.
2: Per la seva banda, l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
6: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
2: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
7: 3cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop de centres educatius i sanitaris. Mònica García és ministra de Sanitat.
8: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
2: La normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés. També el govern espanyol ha donat llum verda a noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa AutoPlus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. El percentatge d'ajuda serà més alt o més baix, segons les característiques del cotxe, furgoneta o moto, també camió, que es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
9: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
2: Per exemple, els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any. El programa AutoPlus substitueix l'antic pla Moves Té un fons de 400 milions d'euros i es preveu que es pugui demanar quan el procés

0: telemàtic estigui preparat, que podria ser aquest divendres o dilluns que ve.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Després de gairebé una setmana de protestes als carrers d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky ha destituït Oleksandr Syrsky com a comandant en cap de les forces armades i el seu lloc anomenat Mykhailo Drapaty.
2: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les forces armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
0: El canvi al capdavant de l'exèrcit arriba després de l'enfrontament que va acabar amb la dimissió de l'exministre de Defensa. Mykhailo Fedorov, a qui era molt popular per haver estat l'artífex de la guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa a la guerra. Davant les protestes de milers d'ucraïnesos, Zelensky ha assegurat que ha reservat un nou lloc per Fedorov, tot i que encara no ha rebut resposta de l'exministre cessat.
2: He reunit amb Mykhailo Fedorov i li he ofert un càrrec digne al govern que ens permetria unir el component tecnològic del nostre estat i garantir-ne el desenvolupament.
0: El relleu al capdavant de les forces armades es formalitzarà aquest dimecres. Mentrestant, el preu del petroli continua enfilant-se per l'espiral bèl·lic a l'Orient Mitjà. La cotització del barril Brent ha superat aquest dimarts els 91 dòlars per primer cop des de principis de juny. Vaixells petroliers que volien sortir del Mar Roig han hagut de girar cua després de l'amenaça dels Houthis, els rebels del Iemen, que van anunciar un embargament marítim a les exportacions saudites de petroli. Donald Trump avisa que si els Houthis ataquen vaixells, Washington actuarà.
3: Fins ara no ha passat res, però podria passar. I si passa alguna cosa, ja ens n'encarregarem. Ja ens hem enfrontat als Hutus i des de fa temps no sabem res d'ells. No hem tingut més problemes amb ells ni ells amb nosaltres durant molt de temps, incloent-hi aquest conflicte. Però si fan un bloqueig naval, ens n'haurem d'ocupar.
0: Malgrat les iniciatives diplomàtiques en marxa per intentar pactar una treva de 10 dies entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit que continuaran atacant la República Islàmica fins que deixin de bombardejar vaixells a l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha xifrat en 37.500 milions de dòlars el cost de la guerra en una compareixença al Senat nord-americà. També Donald Trump ha tornat a la càrrega amb més aranzels, a més de la taxa del 50% sobre determinats productes del Canadà que es va aprovar dilluns. Segons el diari Financial Times, l'administració nord-americana prepara un paquet aranzelari per a desenes de països, entre els quals la Unió Europea, basant-se en una legislació contrària al comerç de productes elaborats amb treball forçat. Segons ha explicat a la cadena CNBC, el representant de comerç als Estats Units, Jameson Greer, la nova mesura afectarà 60 països.
4: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
0: Entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat, assegura Greer, hi ha els de la Unió Europea. Aquesta nova ofensiva arancelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb la Unió Europea.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
0: Amb Gemma Puig.
5: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins i tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia.

0: màximes arribant als 40 o 42 graus cap a Ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia perquè a partir de divendres i sobretot el cap de setmana les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
1: 3CAT Info.
2: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units, que s'ha intensificat els últims mesos. El grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent sobre Cuba de l'administració Trump, que, a més dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que, des de principis d'any, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona, en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous, fins al dia 6 d'agost.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Diada unitària i descentralitzada de cara a l'11 de setembre. Les entitats independentistes convoquen manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». A Barcelona es faran dues marxes, la que sortirà de la Gran Via i la que arrencarà de la Via Laietana, i que confluiran a la plaça Catalunya on es faran els parlaments. També hi haurà dues marxes a Amposta que s'ajuntaran al Pont Penjant. A Girona, en canvi, només es farà una manifestació que acabarà al Parc de la Devesa. Des de l'ANC i Òmnium, Josep Vila i Xavier Antic fan extensiva la crida a l'independentisme a tota la ciutadania descontenta amb Rodalies, l'educació, la sanitat, l'habitatge o també la llengua.
3: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar esforços, generar confiances.
4: I cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
2: Precisament hi ha hagut un polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament governat amb majoria absoluta del Partit Popular vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu i a través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià i en parlava a Catalunya Ràdio.
5: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
2: El consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al dia 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora. També els Mossos han fet una segona detenció a Barcelona per la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a principis de juliol. El detingut és un jove de 21 anys i, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor del

0: fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
1: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
0: Aquesta primera detenció va ser el 4 de juliol i l'home continua a la presó de manera provisional. El crim es va cometre el 3 de juliol, a la matinada. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Quatre individus van fugir corrent de la zona. També han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat el treballador. Tarragona, Manel Sastre.
2: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
0: Dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns i deia això en sortir de la reunió en què se'ls ha informat d'aquesta manera. Mesura.
3: Per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Guardar tiquets, guardar factures, des de que s'ha produït el fet aquests dies, doncs, també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a, doncs, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
0: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Dilluns, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles ja van començar a tornar a casa. Són 11 pisos i 4 locals comercials. També el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector.
4: Esports.
0: David Ubach.
5: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada, Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta del banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa ibèric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada a l'Alt Empordà aquest dimarts. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
6: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
5: Del vessant econòmic

0: De l'Espanyol, destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions per del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu.
1: 3Cat Info.
0: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, destaquem també que el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. És la davantera Mirari Uriba, futbolista guipuscoana de 23 anys que ve de la Reial Societat. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. I afegim que al Madrid, l'aler croat Mario Zonja s'ha desvinculat del club blanc per tornar en principi a l'NBA. Més bàsquet encara.
1: 3Cat Info.
0: Aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. Juanan Morales, el president vertinegre, valora aquest duel.
2: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien y nosotros tendremos que jugar muy bien para ganarles.
0: El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Jordi Trias, adjunt a la presidència del bàsquet blaugrana, entoma el repte.
3: Bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble. És un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
0: Parlem ara de ciclisme.
1: 3Cat Info.
0: Per explicar que Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Vianlevén i Zonon-Levén. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipowitz, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogačar manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel, que és segon. I a tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
4: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no? Veig que són corredors que han canviat una miqueta la manera de córrer, més joves, molt agressius, i això fa que trenguin aquestes velocitats.
1: Tresca Info.

0: Són les 6.
1: Josep Vallverdú s'ha mort, l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la, i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua i va omplir un buit en la literatura juvenil dels anys 60 i 70 amb les històries del gos rovelló. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i també als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i de moment no hi ha data concreta perquè entri en vigor. L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia, ara que està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba el mateix dia que la Fiscalia ha reclamat a l'òrgan espanyol de control la tramitació urgent de l'oblit judicial. El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva

0: innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència de Gènere després que s'hagin confirmat els casos de 3 dones mortes a mans de les seves parelles a les últimes hores i s'investigui un quart cas. A Catalunya, la Fiscalia qüestiona l'actuació de la fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de la seva exparella al maig. L'agressor havia estat detingut 2 vegades per agredir la víctima dies abans de cometre el crim i no se li van aplicar mesures cautelars. A França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Adif preveu que l'avaria s'allargui durant uns dies perquè s'ha malmès equipament essencial.
1: Esports. El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Imec Laporte s'ha ofert al club blaugrana. L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bouza i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Remco Evenepoel ha guanyat la 7a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel.
0: I del temps, dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna núvolada del Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus.
2: 3CAT Info.
0: L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Va néixer el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de la literatura catalana en gairebé tots els gèneres, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils i juvenils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Escoltem el record de la figura de Vallverdú per la boca de Pere Joan Álvarez.
3: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
4: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
3: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
4: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida és explicar històries.
3: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb El captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
4: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família,
2: amigues i amics.
3: Al novembre

0: Del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
1: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu. I bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
0: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
2: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
0: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
2: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
0: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
3: A 3Cat hem pogut recollir el record per Josep Vallverdú per part de la seva editora, la galera Pema Maimó. El seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua, segons ens ha explicat.
4: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
3: Vallverdú ha mort a Balaguer aquest dilluns al vespre. És la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua, especialment pel valor que tenia per les terres de Ponent.
5: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que va encunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, i, per tant, per nosaltres avui, doncs Balaguer, doncs està de dol.
3: També l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
6: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
3: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Mónica García es la ministra de Sanidad.
8: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
3: La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. El govern defensa que, si la nicotina comporta riscos per la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions.
8: Porque da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo clásico convencional, llegue a través de un vapeador o llegue a través de una bolsa de sabores. Cuando existe el riesgo para salud, deben aplicarse las mismas medidas igualmente exigentes.
3: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als

0: Els menors d'edat, fins ara, no en podien comprar, però sí consumir. Les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les ara han d'assumir els pares o tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada quatre persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals. Mentrestant, el Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la prohibició de fumar a les terrasses perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, secretari general de la patronal FECASARM.
1: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum. I en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
0: En canvi, la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, Cristina Martínez, assegura en declaracions a 3cat Info que la llei tindrà un impacte a llarg termini.
2: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar.
0: I des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
0: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
4: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat una escrita a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant la mesura de l'oblit judicial. Joan Vilaplana.
5: En l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boyer, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. S'hi explica que aquest dilluns han sol·licitat al Tribunal de Comptes l'aplicació immediata de l'oblit judicial. També han adreçat un escrit al Tribunal Europeu per posar en coneixement els fets denunciats. L'expresident i els exconsellers recorden que la sentència europea clarifica que no hi va haver malversació de fons de la Unió i per això reclamen que s'obri un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment per part del Tribunal de Comptes. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat. De fet, aquest dimarts la Fiscalia ha reclamat al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que portin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar durant el procés. Per la seva banda, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha destacat aquest dimarts que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que hauria generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
6: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continuem. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Des del govern, la ministra portaveu Elma Saiz no entra en valoracions, fa costat a Zapatero respecte que s'expliqui quan ho considere oportú i en defensa la presumpció d'innocència.
8: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
7: A diferència de Sai, des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
9: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
7: Saez ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Martínez, que ha declarat com a imputat, ha admès que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Saiz ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, un préstec, ha recordat la ministra, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat per el Tribunal de Comptes.
0: I el govern espanyol també ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a mans de les seves parelles o exparelles a les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera, Màlaga, que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts, i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer, quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benavís, a Màlaga, d'una dona a qui han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
8: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
0: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. També la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que havia estat detingut dos dies abans del crim i tenia nombrosos antecedents violents. Fonts de la Fiscalia han explicat TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó provisional de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, ha explicat a Catalunya Ràdio que no es tracta d'un cas excepcional.
10: Depenent del territori en el que denuncin les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis. Amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar, això és una cosa que no hauria de passar a la justícia.
0: La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'hi havia saltat l'ordre d'allunyament i demanen que s'investigui què va fallar. També els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat la matinada passada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella, que també era el lloc dels fets. La policia va rebre un avís a quarts de quatre de la matinada que hi havia una discussió a la platja. Quan hi va arribar, es va trobar un home ferit greument per arma blanca, a qui van traslladar a l'Hospital del Mar, on va acabar morint. Diversos testimonis de la zona van explicar als agents que l'home s'havia saltat la prohibició de acostar-se a la seva exparella.

0: Fonts de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
1: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment doncs ha mort a l'hospital ja.
0: La investigació continua oberta i els Mossos busquen alhora l'autor dels fets. A França, el Parlament ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obligarà a plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. Queden exclosos de la prohibició alguns portals, com les enciclopèdies en línia, la Viquipèdia, per exemple, o els projectes educatius de codi obert. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès, Emmanuel Macron, celebrava en un vídeo a les xarxes el pas que ha fet la cambra.
2: Voilà, le Parlement vient de voter
3: El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
0: El text també amplia la prohibició d'ús del telèfon mòbil als instituts, ja que fins ara només estaven restringits a les escoles de primària i de secundària. Canviem de tema, les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys a la infraestructura són molt greus. Lleida, Júlia Albacar.
4: La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida, i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus perquè han malmès equipaments essencials i sistemes de regulació del trànsit. El robatori va passar dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors al llarg d'uns 30 quilòmetres de la via. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja n'hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
5: Hi ha gent de l'interior cap a la platja i després, doncs, per exemple, Vinaixa mateix, doncs, hi ha gent que va treballar a Lleida o al revés i es troba, doncs, que ara, doncs, una altra vegada busos, horaris... Bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que he començat a Picamoixons, que deu fer ja un any,
6: quan no és un nap, és una ceba.
4: Un cop s'enllesteixi la valoració dels danys, Adif ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
0: Esports. Aquesta hora amb David Ubach.
7: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta de la banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada, a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un Espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
8: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
7: Del vessant econòmic de l'Espanyol destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar

el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. I encara en clau blanc i blava, el club ha fet públic que ja té gairebé 29.000

0: Espero disfrutar muchísimo de lo que me gusta hacer, transmitirle ese trabajo, tanto con balón como pues en esa fase defensiva, que a veces igual cuesta un pelín más.
1: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. En paral·lel, l'aler pivot georgià Schengelia té previst decidir aquesta setmana si continua el Barça o bé accepta l'oferta del Panathinaikos o del Dubai de Xavi Pascual. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA. I més bàsquet encara.
2: 3CAT Info.
1: Perquè aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Parlem ara de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Evian-le-Ven i Thonon-le-Ven. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'esloveta Tadej Pogačar de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company de Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogačar manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel, segon, i amb 6.51 ja sobre el tercer, que és el mexicà Isaac del Toro, company seu a l'Emirates. A tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
3: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens ho pren més, no?
2: 3CAT Info. Són 6:45.
4: Arribats a aquesta hora, repassem les principals informacions. S'ha mort l'escriptor Josep Vallverdú, l'home que va fer renéixer la literatura juvenil en català i que va tocar tots els gèneres, de la poesia, la novel·la i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, també a les platges i als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor. A partir d'ara ens ocuparem dels vehicles elèctrics perquè el govern espanyol ha aprovat el programa Autoplus per afavorir que es comprin aquesta mena de cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles elèctrics o híbrids endollables comprats aquest any. La cadena hotelera Balear Malià abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. La decisió de Malià se suma a la d'altres cadenes que també han cessat la seva activitat a Cuba, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Esports, David Ubach.
1: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra.

0: la del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
1: I la meteo. Dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Havia nascut el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o fins i tot la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Repassem la seva figura amb el Pere Joan Álvarez.
2: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
3: Jo havia pensat, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un rovelló.
2: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
3: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida és explicar històries.
2: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb El captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
3: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
2: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
3: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
2: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
4: M'han dit, no trontollis ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
2: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
4: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
2: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
1: I després de la mort de Josep Vallverdú, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que l'escriptor ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. En la mateixa línia ha lamentat la seva mort la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: El govern doncs, li va dedicar una commemoració

0: L'any 23 jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment, una persona molt vital, sempre molt optimista i, com deia, doncs, un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
1: Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua. Són declaracions a 3cat Info.
2: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
1: Vallverdú ha mort a Balaguer, la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua especialment pel que suposa a les Terres de Ponent.
3: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que van cunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les Terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori. Per tant, per nosaltres avui, doncs, Balaguer, doncs, està de dol.
1: Per la seva banda, l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
4: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
5: 3cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop de centres educatius i sanitaris. Mònica García és ministra de Sanitat.
6: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: La normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés. També el govern espanyol ha donat llum verda a noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa AutoPlus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. El percentatge d'ajuda serà més alt o més baix segons les característiques del cotxe, furgoneta o moto, també camió, que es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
7: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
1: Per exemple, els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any. El programa AutoPlus substitueix l'antic pla Moves. Té un fons de 400 milions d'euros i es preveu que es pugui demanar quan el procés telemàtic estigui preparat, que podria ser aquest divendres o dilluns que ve.
5: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Després de gairebé una setmana de protestes als carrers d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky ha destituït Oleksandr Syrsky com a comandant en cap de les forces armades i el seu lloc anomenat Mykhailo Drapaty.
8: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit

0: dir que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mikhailo Drapaty.
1: El canvi al capdavant de l'exèrcit arriba després de l'enfrontament que va acabar amb la dimissió de l'exministre de Defensa. Mikhailo Fedorov, a qui era molt popular per haver estat l'artífex de la guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa a la guerra. Davant les protestes de milers d'ucraïnesos, Zelensky ha assegurat que ha reservat un nou lloc per Fedorov, tot i que encara no ha rebut resposta de l'exministre cessat.
0: Hi ha reunit amb Mikhail Fedorov i li ha ofert un càrrec digne al govern que ens permetria unir el component tecnològic del nostre estat i garantir-ne el desenvolupament.
1: El relleu al capdavant de les Forces Armades es formalitzarà aquest dimecres. Mentrestant, el preu del petroli continua enfilant-se per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. La cotització del barril Brent ha superat aquest dimarts els 91 dòlars per primer cop des de principis de juny. Vaixells petroliers que volien sortir del Mar Roig han hagut de girar cua després de l'amenaça dels Houthis, els rebels del Iemen, que van anunciar un embargament marítim a les exportacions saudites de petroli. Donald Trump avisa que si els Houthis ataquen vaixells, Washington actuarà.
2: Fins ara no ha passat res, però podria passar. I si passa alguna cosa, ja ens n'encarregarem. Ja ens hem enfrontat als Hutus i des de fa temps no sabem res d'ell. No hem tingut més problemes amb ells ni ells amb nosaltres durant molt de temps, incloent-hi aquest conflicte. Però si fan un bloqueig naval, ens n'haurem d'ocupar.
1: Malgrat les iniciatives diplomàtiques en marxa per intentar pactar una treva de 10 dies entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit que continuaran atacant la República Islàmica fins que deixin de bombardejar vaixells a l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa, Pete Hegesth, ha xifrat en 37.500 milions de dòlars el cost de la guerra en una compareixença al Senat nord-americà. També Donald Trump ha tornat a la càrrega amb més aranzels, a més de la taxa del 50% sobre determinats productes del Canadà, que es va aprovar dilluns. Segons el diari Financial Times, l'administració nord-americana prepara un paquet aranzelari per a desenes de països, entre els quals la Unió Europea, basant-se en una legislació contrària al comerç de productes elaborats amb treball forçat. Segons ha explicat a la cadena CNBC, el representant de comerç als Estats Units, Jameson Greer, la nova mesura afectarà 60 països.
3: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
1: Entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat, assegura Greer, hi ha els de la Unió Europea. Aquesta nova ofensiva aranzelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb la Unió Europea.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
1: Amb Gemma Puig.
5: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia perquè a partir de divendres i sobretot el cap de setmana les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
4: 3Cat Info.
1: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units, que s'ha intensificat els últims mesos. El grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent sobre Cuba de l'administració Trump, que, a més dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que, des de principis d'any, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona, en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous, fins al dia 6 d'agost.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Diada unitària i descentralitzada de cara a l'11 de setembre. Les entitats independentistes convoquen manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». A Barcelona es faran dues marxes, la que sortirà de la Gran Via i la que arrencarà de la Via Laietana, i que confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. També hi haurà dues marxes a Amposta que s'ajuntaran al Pont Penjant. A Girona, en canvi, només es farà una manifestació que acabarà al Parc de la Devesa. Des de l'ANC i Òmnium, Josep Vila i Xavier Antic fan extensiva la crida a l'independentisme a tota la ciutadania descontenta amb Rodalies, l'educació, la sanitat, l'habitatge o també la llengua.
6: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar esforços, generar confiances.
7: I cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
1: Precisament hi ha hagut un polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament, governat amb majoria absoluta del Partit Popular, vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu i a través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià i en parlava a Catalunya Ràdio.
8: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament, dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I, a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
1: El consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al dia 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora. També els Mossos han fet una segona detenció a Barcelona per la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a principis de juliol. El detingut és un jove de 21 anys i, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
9: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
1: Aquesta primera detenció va ser el 4 de juliol i l'home continua a la presó de manera provisional. El crim es va cometre el 3 de juliol, a la matinada. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Quatre individus van fugir corrent de la zona.

0: També han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat el treballador. Tarragona, Manel Sastre.
1: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
0: Dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns i deia això en sortir de la reunió en què se'ls ha informat d'aquesta mesura.
2: Per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Guardar tiquets, guardar factures, des de que s'ha produït el fet aquests dies, doncs, també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a, doncs, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
0: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Dilluns, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles ja van començar a tornar a casa. Són 11 pisos i 4 locals comercials. També el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector.
3: Esports.
0: David Ubach.
4: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada, Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta del banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa ibèric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, aquest dimarts. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
5: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
4: Del vessant econòmic de l'Espanyol, destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu.
3: 3Cat Info.
4: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, destaquem també que el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. És la davantera Mirari Uriba, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: 3Cat Info.

0: Informar, explicar, entendre.
1: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club bajenc. I afegim que al Madrid, l'aler croat Mario Zonja s'ha desvinculat del club blanc per tornar en principi a l'NBA. Més bàsquet encara.
0: 3Cat Info.
1: Aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. Juanan Morales, el president verdinegre, valora aquest duel.
2: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien y nosotros tendremos que jugar muy bien para ganarles.
1: El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Jordi Trias adjunta a la presidència del bàsquet blaugrana en tom el repte.
3: Bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble. És un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
1: Parlem ara de ciclisme.
0: 3Cat Info.
1: Per explicar que Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Vianlevent i Zonon-Levent. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'esloveta Tadej Pogacar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel, el Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogacar manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel, que és segon. I a tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
4: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no? Veig que són corredors que han canviat una miqueta la manera de córrer, més joves, molt agressius, i això fa que trenguin aquestes velocitats.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
6: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 14 graus al Port del Comte, 26 graus a Ascó i 27 a Badalona. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: La calor que ara mateix la tenim concentrada a la meitat sud del país, sobretot.
1: Efectivament. Continuen aquestes matinades tòrrides, aquestes nits incòmodes, que costa molt de dormir. De moment, en aquest sentit, poques variacions. Entre altres coses, perquè els núvols són abundants a les Terres de l'Ebre, van passant, van mantenint aquest aire càlid, fan una mica com de tap, i ara mateix doncs, no estan baixant més enllà dels 25 graus en moltes poblacions. A Falset, a Vinebre, a Gandesa, a Tortosa, per exemple. També a la costa central, al barri del Raval de Barcelona, arribant un altre cop aquests 27 graus, com ha passat aquests darrers dies, i molts valors tropicals a l'interior. Avui, però, podem anunciar que la temperatura serà molt alta, molt calorosa, amb molta xafuor, però els valors seran un palet més baixos. Serà difícil arribar als 40 graus amb una jornada en què, sobretot, els núvols aniran passant pel sud del país amb un cel més variable, i a la resta, doncs, estones alguns núvols prims i encara una mica de pols sahariana en suspensió, tot i que va una mica de baixa. Aquesta tarda no es descarta algun ruixadet a la zona dels ports, Terres de l'Ebre, alguna nuvolada de calor que estengui els seus núvols cap al Camp de Tarragona i mantingui, el que dèiem, cap al sud del país la presència d'alguns núvols. Bé, pels propers dies pendents del descens de les temperatures aquest cap de setmana i amb l'arribada de ruixats.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Avui ens llevem, per tant, amb aquestes temperatures i amb aquesta calor i una mica de pols sahariana, deia el Jofre ara mateix, però avui, sobretot, hem de començar el dia lamentant la pèrdua d'en Josep Vallverdú, una de les grans, grans figures de la literatura infantil i juvenil que ens ha deixat els 103 anys.
2: Si tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot. Perquè a veure, dels bilions d'anys passats, quants bilions de persones recordem?
0: Així parlava Vallverdú de la seva trajectòria en la que ha estat una de les últimes entrevistes que ha concedit. Recordem que fa 6 mesos es va retirar de la vida pública. Aquesta entrevista que sentíem és el Divan d'aquí Catalunya Ràdio amb la Sílvia Còpola, una entrevista que avui remetrem sencera quan acabem el matí de Catalunya Ràdio. A partir de les 12, la entrevista que Sílvia Còpola li va fer a Josep Vallverdú. Un autor que marxa deixant més de 300 obres, novel·les, traduccions, poesia, però molt, molt especialment, com dèiem, la literatura infantil i sobretot un personatge.
3: Soc el Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit.
0: Evidentment, el Rovelló, les obres protagonitzades per aquest gos han acabat traduïdes al francès, a l'italià, al rus, van acabar a la televisió, en aquesta sèrie que sentíem, però és que, a més a més, Vallverdú va ser un enorme defensor del català, estava preocupat per la salut del català en els últims anys de la seva vida i, durant la seva trajectòria, va ser reconegut amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o la Creu de Sant Jordi, entre d'altres. Avui el recordarem amb persones que el van conèixer de prop, per exemple, el periodista i guionista Francesc Canosa.
4: Fins fa 4 dies penseu que ell contestava correus electrònics, enviava whatsapps, és increïble, és un personatge absolutament increïble de la nostra literatura, que insisteixo, és gairebé com un Stanley Kubrick que ha tocat tots els gèneres.
0: És el que recordava el Francesc Canosa, que ara fa poquet va fer un llibre justament sobre en Vallverdú, amb 50 hores d'entrevistes amb ell. Bé, aquest serà un dels temes del dia, evidentment, aquí a Catalunya Ràdio, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui també seguirem políticament l'última sessió de control del curs al Parlament, on segur que sortirà l'amnistia fa gairebé una setmana de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i avui a l'Àgora parlarem amb l'expresident Artur Mas. És un dels 30 encausats al Tribunal de Comptes i comentarem amb ell quin futur creu que seguirà la causa, si creu que se li aplicarà el perdó aviat o si la justícia espanyola continuarà arrossegant els preus. Per cert, els peus. Per cert, que Carles Puigdemont ja ha denunciat a la Comissió Europea que 5 dies després de la sentència els tribunals espanyols encara no s'han mogut. I avui també analitzarem un dels temes més comentats a les últimes hores, com és l'evolució del cas Zapatero i el suport que li continua donant el govern espanyol.
5: Una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
0: Un govern espanyol que va fer aquest anunci també a les últimes hores. Restriccions als fumadors, més restriccions als fumadors. Si la llei que ara s'envia al Congrés veu la llum tal i com està ara, no es podrà fumar en terrasses de bars i restaurants, no es podrà fumar en piscines, no es podrà fumar en campus universitaris i també tindran prohibit fumar, incloent-hi els vapejadors, els menors d'edat i les multes les assumiran els pares. Tot això està per veure si això queda finalment així, però és el que està previst ara mateix. Avui ho analitzarem amb la Cristina Martínez de la Unitat contra el Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Bàsicament volem saber si això serveix, si aquestes restriccions són efectives. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot plegat ho abordarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Aitor Arriaga, l'Alícia Puig, l'Eva Pomares i en Joan Guirado, però de moment... Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: El que dèiem, Josep Vallverdú.
7: Sí, que ha mort als 103 anys, un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil de la llengua catalana. Va fer renéixer la literatura infantil i juvenil als anys 60, quan no quedava res. Ara bé, se'l considera un autor total, ja que va cultivar la majoria de gèneres. També novel·les, memòries, viatges, traduccions, poesia i fins i tot teatre.
8: Nascut a Lleida, havia viscut els 10 últims anys a Balaguer. Va popularitzar la literatura infantil amb el seu personatge, el Gorro Velló, l'any 1968.
9: I jo que em pensava que aquí el cadell era jo, m'hauria d'amagar sota vostre. I vosaltres m'hauríeu de tranquil·litzar dient-me que no passarà res.
8: Tot just fa uns mesos em va fer una última entrega a l'editorial.
0: Més de 300 títols.
10: Josep Vallverdú marxa sent un dels autors més prolífics en català. A més, dels articles en diaris i també una llarga col·lecció de reconeixements que culminen amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un dels grans defensors de la nostra llengua. En parlava així el programa Col·lapse de TV3.
11: S'ha parlat català. Si vol, costa, aleshores ja traduirem alguna cosa, però no traduir de seguida, perquè si no, hi ha una llengua que mana i l'altra és secundària. I aquesta secundària resulta que és el català. Doncs anem per bon camí. Ara jo moriré

0: Tranquil·la, no pararé de deixar la ben sentit.
1: Entre molts altres premis, també va ser guardonat amb el Crítica Serra d'Or de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Nacional del Ministeri de Cultura o la Creu de Sant Jordi l'any 82. Un any més tard es va crear a Lleida el Premi d'Assaig que porta el seu nom.
2: Va ser promotor del concepte obert de lleidatanisme que va plasmar a Proses de Ponent. De fet, se li atribueix el concepte Terres de Ponent com a contraposició a la visió provincianista que promovia el franquisme.
3: Ampli reconeixement.
4: El seu amic i col·laborador, l'escriptor balaguerí Francesc Canosa, descrivia el 3 catí fou el valor de la seva personalitat literària.
5: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana. Sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot. Quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble. Des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Ha escrit que Vallverdú deixa un buit difícil d'omplir. Descriu el seu llegat com a immens per les lletres catalanes i posa èmfasi en la diversitat de gèneres que va cultivar. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, n'ha parlat així a Catalunya Ràdio.
6: El govern li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment. Una persona molt vital, sempre molt optimista. És un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
2: Vallverdú publicava els seus títols d'infantil i juvenil a La Galera. La seva editora, Pema Maimó, li veu el llegat en l'amor per la llengua i en l'ús del català, segons explicava a 3cat.info.
7: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
4: A Catalunya Ràdio retrem avui un record a Josep Vallverdú amb la remissió a les 12 del migdia de l'entrevista que la Sílvia Coppolo li va fer al programa El Divan quan tot just es va acabar l'any de commemoració del centenari del naixement de l'escriptor.
3: Manté la confiança.
1: El govern espanyol amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, tot i que el seu amic i empresari i els directius de Plus Ultra l'hagin incriminat directament en el rescat de l'aerolínia. Com a mínim ho fa el PSOE, perquè des de Sumar sí que li demanen més explicacions.
3: Madrid, Àngels Lafuente.
8: Mentre Elma Saiz tanca files en Zapatero i respecta que s'expliqui quan ho consideri oportú, des de Sumar Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
9: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
10: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
8: La ministra portaveu ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia, sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc amb qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: El Senat.
2: Compareix avui la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Està citada pel PP a la comissió d'investigació del cas Koldo per explicar la relació que tenia amb l'exmilitant socialista Leire Díaz.
4: La setmana passada ja va declarar com a testimoni a l'Audiència Nacional, on va assegurar que no sabia res de cap suposada trama per torpedinar causes judicials que afectessin els socialistes.
1: Per cert, que avui a les 12, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, farà una roda de premsa de balanç del curs polític on segur que els casos judicials que esquitxen Pedro Sánchez tindran un paper molt protagonista.
3: Sense fum.
2: El Consell de Ministres envia al Congrés la nova llei antitabac, que amplia els espais on no es podrà fumar, a terrasses de bars i restaurants, platges, piscines i altres instal·lacions esportives, també campus universitaris i zones de transport públic. També en restringeix el consum a prop de centres educatius i sanitaris.
4: A més, aquesta nova normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà explícitament fumar als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros que hauran d'assumir els seus pares. Aquestes restriccions no entren encara en vigor. De fet, s'ha de veure si la llei té prou suport d'aquí uns mesos al Congrés.
3: I els té, Cèlia Forment?
11: Des del Gremi de Restauració, el secretari de la patronal FECASARM, Joaquim Boades, creu que la prohibició desplaçarà el problema i causarà conflictes veïnals i proposa
12: que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
11: En canvi, Cristina Martínez, cap de la unitat de control de tabac de l'ICO, assegura
13: enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum consum del tabac.
11: Des de la Societat Catalana del Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació

0: regulació és necessària per les noves maneres de consumir tabac.
1: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Als adolescents, aquest consum de vapejadors està superant el cigarret convencional.
0: Cèlia Forment-Bori, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Reconciliació.
3: Primer pronunciament del president del Tribunal Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea que avala l'amnistia. Cándido Conde Pompidou, en un comunicat amb motiu de la seva audiència anual amb el rei Felip VI, destaca que el TJUE hagi conclòs que la norma no suposa el dret de la Unió Europea i que els estats poden aplicar aquest tipus de mesures quan responen a l'interès general.
4: També subratlla que la sentència recull la doctrina del TC, segons la qual l'amnistia pretén reduir les tensions institucionals i polítiques derivades del procés i també facilitar un escenari de reconciliació.
5: Conde Pompidou també confirma el calendari. El Constitucional trigarà encara 2 mesos a començar a debatre els recursos d'empara que han presentat els líders independentistes per la negativa del Suprem a amnistiar-los. El primer serà el de Jordi Turull el 22 de setembre.
2: Denuncia.
3: Carles Puigdemont a Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat un escrit davant el govern comunitari després de la sentència de la setmana passada.
4: Critiquen, per exemple, el reactivament de la causa al Tribunal de Comptes espanyol contra una trentena d'exalts càrrecs. De fet, fins i tot la Fiscalia també ha demanat que s'apliquin amb urgència el perdó contra aquests encausats.
2: Última.
5: Sessió de control abans de les vacances serà avui al Parlament. A partir de les 9, el president Salvador Illa debatrà amb els líders de la resta de grups parlamentaris.
2: Joan Vilaplana.
6: Una sessió de control que arriba després de l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, les baixes xifres d'inversió de l'Estat a Catalunya i el relleu al capdavant de drets socials en què Mònica Martínez Bravo ha estat substituïda pel seu número 2, Raúl Moreno. Illa compareixerà aquesta tarda per explicar aquesta mínima remodelació de l'executiu. Ahir la portaveu Sílvia Paneque descartava més canvis.
7: Aquí hi ha un canvi puntual respecte a la persona que lidera el departament.
6: Justament aquest matí la cambra també debatrà i votarà el dictamen de la comissió d'investigació que ha analitzat la situació de la DGAIA, l'organisme de protecció a la infància i l'adolescència del Departament de Drets Socials. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: És 7:45, 3 casos nous.
3: En 24 hores, 3 dones han estat assassinades a l'estat a mans de les seves parelles o exparelles, una en Tequera, Màlaga, una altra a Toledo i una tercera que ha mort en un hospital de Madrid on estava ingressada des del febrer quan 2 sicaris enviats pel seu marit la van deixar malferida.
4: De fet, s'investiga un quart cas, una dona a Benavís, a Màlaga, que han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. Aquest 2026 ja han mort 31 dones a mans de les seves parelles o exparelles. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista. Sentim Elena Saiz, portaveu.
8: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
2: Detingut.
5: Un jove de 21 anys relacionat amb la mort a trets del noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona, a principis d'aquest mes de juliol. Es tracta de la segona detenció que es fa per aquest crim. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tracta de l'autor material dels fets.
9: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
2: S'investiga.
3: La mort d'un home apunyalat ahir a la matinada a la platja de Somorrostro o la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament de la seva exparella, que també era el lloc dels fets.
2: Agressió a menors.
4: Detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa al Baix Ebre per una suposada agressió sexual a 2 menors d'edat.
2: Manel Sastre.
10: El monitor de 23 anys treballava al casal esportiu del Wind Tortosa. Portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per ajudar-les en el que calgui. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Admès a tràmit.
5: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebut una demanda per maltractaments al centre d'internament d'estrangers de la Zona Franca de Barcelona. L'ha presentada Iridia, al Centre de Defensa dels Drets Humans. És la primera vegada que el Tribunal d'Estrasburg aborda una demanda relacionada amb els fets que han passat en un CIE a Espanya.
2: Pioner.
4: El Parlament francès ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat.
5: La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no s'ha concretat quin mecanisme s'utilitzarà.
2: París, Isabel Galí.
11: Senat i Assemblea Nacional han aprovat tots dos el mateix dia la llei que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Una prohibició que es farà en 2 temps. L'1 de setembre, els menors de 15 ja no podran descansar

0: carregar-se comptes nous i l'1 de gener del 2027 els que en tenien d'oberts els hauran de tancar. La llei no concreta de quina manera es farà la verificació de l'edat ni quins mitjans s'hi dedicaran. I això ha fet que els socialistes s'hagin abstingut i la França Insubmisa hi hagi votat en contra. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I endureix?
2: També a França s'ha fet un pas més en la lluita contra les agressions sexuals a menors i s'han apujat les penes. L'Assemblea ha aprovat una reforma de la llei que preveu condemnes a cadena perpètua per als violadors en sèrie de menors de 15 anys.
1: Continuen
3: els bombardejos entre els Estats Units i l'Iran i ja són 11 nits consecutives. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries del país s'han activat a la capital, a Teheran, on s'han sentit diverses explosions.
2: Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bushehr, on hi ha una única central nuclear iraniana en funcionament. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, n'ha parlat durant una compareixença al Senat.
4: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
1: Contra Netanyahu.
3: L'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha demanat al govern federal dels Estats Units que detingui el primer ministre israelià quan viatgi a la ciutat el mes de setembre per assistir a l'Assemblea General de Nacions Unides. L'alcalde, que recordem és musulmà, ha admès que la seva administració no té capacitat legal per executar un ordre, l'ordre d'arrest del Tribunal Penal Internacional.
5: I agree with the ICC.
6: Estic d'acord amb el Tribunal Penal Internacional que Benjamin Netanyahu hauria de ser arrestat i jutjat pels seus crims, com qualsevol altre acusat pel tribunal. Està clar que a Nova York no tenim l'autoritat legal per fer-ho, però demanem al govern federal, que sí que la té, que es posi al costat del tribunal i executi l'ordre. I deixeu-me ser igualment clar, Benjamin Netanyahu no és benvingut a Nova York.
2: Donald Trump ja ha deixat clar que no pensa emprendre cap tipus d'acció legal contra Netanyahu quan el primer ministre d'Israel sigui en territori nord-americà.
1: Adaptar-se al canvi climàtic.
3: La Universitat de Lleida tindrà un centre d'edició genòmica, un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves variants de cereal per tal de facilitar que els cultius siguin viables en situacions de sequera o amb un sòl més salinitzat.
1: Júlia Albacar.
7: El nou centre s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio. L'objectiu és començar a desenvolupar espècies de cereals més resistents a diferents fenòmens com la sequera, les plagues o la salinització del sòl a través d'edició genètica. El director del centre de recerca Agrotecnio, José Antonio Bonet, destaca que serà una revolució al camp.
8: Tothom som conscients de que la IA ens canviarà les vides, però l'edició gènica és tant per les persones com pel camp de l'agricultura, una autèntica revolució.
7: El nou centre es preveu que estigui en funcionament el 2028 i comptarà amb una inversió total de 10 milions d'euros. Les primeres investigacions se centraran en l'arròs i el panís. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Júlia. Limitar.
2: El PSC i Esquerra volen que la prohibició de compra especulativa d'habitatge es limiti als grans tenidors, és a dir, a qui té 5 immobles o més, i per això han presentat esmenes al text original dels comuns que preveu que afecti tot tipus de propietat, siguin grans o petits.
1: Marxa.
3: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que diu que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units.
1: Allà on va néixer Hitler.
2: Àustria obre avui una comissaria de policia a la casa on va néixer el dictador. La nova funcionalitat busca que l'edifici sigui menys atractiu com a lloc de reunió neonazi després de dècades de controvèrsia. L'edifici està situat en un carrer comercial de la petita ciutat de Braunau am Inn.
3: Al damunt de l'entrada hi ha un escut de la policia i a la vorera hi han incrustat una làpida commemorativa amb la inscripció "Per la pau, la llibertat i la democràcia, mai més el feixisme". Ens ho recorden milions de morts.
1: 7 i 21 minuts, als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
9: Bon dia.
1: El Barça farà públic avui el fitxatge d'Adeyemi.
9: L'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Dortmund, ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. El jugador porta des de fa uns dies a Barcelona. Està esperant l'anunci oficial per incorporar-se a la plantilla del Futbol Club Barcelona.
1: I el club continua fent fitxatges. Ara s'hi afegeix un nano de 18 anys.
9: Ja té tancada l'operació per fitxar un altre extrem. És un jugador de molta projecció, l'esquerrà del Bruges belga Jesse Visibu. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda pel Bruges. Visibu, en principi, tindrà fitxa del filial, dinàmica del primer equip, però fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra.
1: I l'altra cara de la moneda, també s'ofereixen jugadors.
9: El defensa Meiric Laporte s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. L'entorn del central de l'Atlètic Club va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar demanar-li al president del Barça la voluntat de la

0: Port de jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. L'Espanyol, que tindrà més diners per poder fitxar, el club augmentarà el límit salarial amb una ampliació de capital, convertirà en accions part del deute. L'entitat té gairebé 33.000 socis, dels quals 29.000 són abonats, 6.000 més que l'any passat. En partit amistós, Espanyol 4, Pau 0. I el Barça Bàsquet, que fa el sisè fitxatge per la nova temporada. L'alè nord-americà Stanley Umu, de Nigeria, que juga a la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Xenguelia ha de decidir aquesta setmana si continua el Barça. Jordi Trias és adjunt a la direcció blaugrana.
1: En gran part un canvi de projecte, s'està treballant molt, intentarem fer un projecte il·lusionant. Ara mateix, evidentment, encara ens falta tancar diferents peces, però la nostra intenció és, evidentment, tornar a guanyar, però fent un joc atractiu.
0: I Pogacar, que surt com a líder en l'etapa d'avui del Tour. Evenepoel va guanyar la crono d'ahir, retalla mig minut el líder, tot i que encara està a 4 minuts i mig de distància.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
4: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
3: I se't transmet el fred a la mà?
4: Suposo.
3: Oh.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
8: Que els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
10: 4, 8, 10, 17 i 37. Els sols, 5 i 7.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
2: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: I ara que l'atenció deixa estar molts dies després lluny dels televisors pel Mundial de Futbol, volem parlar de l'atenció, justament. L'acció de fixar el pensament en alguna cosa, és a dir, d'aplicar-hi l'enteniment. Marc Jurada, bon dia.
13: Bon dia, sí. Per fer-ho ens remuntem al 1999, no perquè aquell any hi hagués cap Mundial, l'any anterior, el 98, havia guanyat França, que de fet era l'anfitriona, sinó per parlar-vos d'un estudi de la Universitat de Harvard als Estats Units. És el cas del goril·la invisible. Pot no semblar-ho, però aquest és el so que fan els goril·les. És un experiment interessant perquè es va voler demostrar que no és el mateix veure que percebre, que adonar-se de les coses. Què van fer els psicòlegs en qüestió? Doncs van ensenyar un vídeo on dos equips, un de blanc i un de negre, es passaven una pilota, de fet, de bàsquet, també una altra de futbol, i van donar una instrucció clara als participants de l'estudi que comptessin quantes passades feia un dels dos equips.
14: Gio cap al mig del camp, la juga per Deco. Deco combina en curt per en Milson, que li torna la pilota. Deco més cap a l'esquerra per Gio. Gio Pareto.
13: I què passava? Doncs que mentre tothom estava ben concentrat, una persona disfressada de goril·la entrava a l'escena. No només això, caminava fins al mig, i tampoc només això, sinó que es picava el pit durant uns segons i sortia. Què va passar? Doncs que gairebé la meitat dels participants ni tan sols havia vist el goril·la. És més, quan els tornaven a passar el vídeo, molts dels participants juraven i perjuraven que segur que es tractava d'un estudi diferent.
12: I això per què passa, Marc?
13: Doncs perquè el cervell té una capacitat limitada d'atenció. Quan concentra tots els recursos en una tasca, com comptar les passades, filtra molta informació considerada irrellevant. Dit d'una altra manera, no és que els ulls no captin el goril·la, és que el cervell decideix no processar-lo conscientment. Això té un nom, de fet, ceguesa de desatenció, però els estudis del goril·la van molt més enllà. Més tard se n'han fet d'altres que demostren les moltes il·lusions que tenim sobre el funcionament de la nostra ment. En destaquem un més. Van inserir imatges de goril·les en tags que feien els radiòlegs. Doncs bé, 8 de cada 10 radiòlegs tampoc el van veure. Per què? Doncs perquè el seu cap estava pendent només de trobar tumors.
12: I a partir d'aquí, Marc, quines conclusions hi ha?
13: Doncs mira, dues conclusions, Freddy. La primera, la seriosa, l'atenció no funciona com

amb un focus que il·lumina tota l'escena, sinó com un embut, i la segona, no ho tingueu en compte aquelles persones amb qui conviviu quan, ara que tornarà a jugar al Barça, no parin cap atenció a allò que els dieu.

0: y funciona, li faig una oferta i me l'emporte, continua valent en estos temps audiovisuals tan diferents. La OPA Franganillo, que va deixar Televisió Espanyola per anar-se'n als informatius de Telecinco, recordem que no va eixir bé.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la pel·lícula Maigret i la mort de l'ambaixador.
2: Adaptació d'un dels casos del cèlebre comissari creat per George Simenon. Quan un ambaixador estranger apareix tirotejat a casa seva, Maigret és cridat per resoldre el misteri, que té implicacions tant policials com diplomàtiques. Amb les seves preguntes punyents a membres de l'aristocràcia, descobreix relacions amoroses clandestines, antigues rivalitats familiars i lleialtats malenteses. El director Pascal Bonitzer manté el relat detectivesc clàssic, però situa el comissari al segle XXI. Això sí, sense que faci servir ni el telèfon mòbil ni tampoc l'ordinador. La teniu a Filmin i és en versió doblada al català.
1: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
3: Preveiem una vaga molt participativa.
4: Això és campis i rellis, que això no...
5: Es preveu que la vaga de docents tingui un seguiment massiu. El sector de l'educació reclama millores salarials, reducció de les ràtios...
6: No deuen tenir prou.
5: A veure, tenim una trucada. Primer de tot, el seu nom, sisplau.
6: Marta, de Sant Celoni.
5: Ah, sí, vostè és la senyora aquella que es queixa sempre de Rodalies. Avui els trens funcionen com a mínim tal i com estava previst.
6: Sí, bueno, sí, els trens van com estava previst. Què quieres? Que tenen les gràcies?
5: No, li pregunto que per què truca si avui els trens van més o menys...
6: Avui que sí, que podia anar al treball en tren, vale? Avui que, gràcies a Dios, els trens funcionen, avui em tinc que quedar sense casa. Bueno, això què és?
1: Amb això arribem a 8:15. Clavats, 8:15.

0: I avui el nom del dia és el de Josep Vallverdú, una de les grans figures de la literatura infantil i juvenil en català que ens ha deixat els 103 anys. Deixa enrere més de 300 obres i, evidentment, el Rovelló.
1: Soc el Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit.
0: Ara fa tot just uns mesos em va entregar una última edició del Rovelló. Josep Vallverdú va estar molt, va rebre moltíssims premis, evidentment, des del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fins a la Creu de Sant Jordi. A les últimes hores, la seva editora, Pema Maimó, en parlava així a Catalunya Ràdio.
2: Utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
0: Avui a les 12 remetrem l'entrevista que li va fer la Sílvia Coppola al divan, una de les últimes entrevistes íntegres a Josep Vallverdú que sentirem quan acabem el matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 12. A l'àmbit polític, avui molt pendents del Congrés, última sessió de control del curs, segur que hi apareixerà el cas Zapatero, segur que hi apareixerà l'amnistia, igual que el ple del Parlament de Catalunya, on també hi ha sessió de control. Pràcticament una setmana després de la decisió favorable de la Justícia Europea, avui a l'Àgora en parlarem amb l'expresident Artur Mas. Justament Carles Puigdemont acaba de publicar un article preguntant-se si la Unió Europea tolerarà a Madrid el que va exigir a Varsovia, que és complir justament les sentències europees. Un matí en què també ens fixarem en la nova llei del tabac, que prohibeix fumar a terrasses, platges, concerts a l'aire lliure i campus universitaris, però també prohibeix el consum de tabac i dels derivats, per tant vapejadors, als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros que haurien de pagar els pares. De moment això encara no va a missa, perquè ho ha d'aprovar el Congrés, però qui ha dit que no ho veu gens clar és la patronal de l'hostaleria FECASARM. Joaquim Boades n'és el secretari general.
3: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum, i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses amb, on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
0: I a França, una alta prohibició, es converteix en el primer país europeu que estableix un mínim d'edat per accedir a les xarxes socials. Els menors de 15 anys no hi podran entrar. I els esports, Robert Prat.
4: El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrema de Yemi, del Dortmund. El club laurana ha fitxat també un altre extrem, el jove de 18 anys, Bissibú, que tindrà fitxa del filial. El central de l'Atlètic Club, Laport, s'ofereix al Futbol Club Barcelona.
0: I ens falta el temps també per les pròximes hores. Jofre Genoé, bon dia.
5: Bon dia, doncs ens llevem avui un altre cop amb aquestes temperatures tòrrides, amb aquests valors que no baixen dels 25 graus en moltes poblacions de la costa, del prelitoral, però sobretot de la costa central, Camp de Tarragona i especialment Terres de l'Ebre, on alhora es manté la variabilitat. Aquests núvols que arriben des de l'interior de la península Ibèrica una mica desfets i que fan una mica de tapa aquest aire càlid que no acaba de marxar.

0: fet les mínimes més altes, han tornat a ubicar-se a prop d'aquests 27 graus al barri del Raval de Barcelona i molts valors de 25-26. Bé, esperem que al llarg de la jornada d'avui la calor torni a ser protagonista. No esperem grans canvis en aquest sentit, amb pols segarien en suspensió, tot i que va una mica de baixa, encara el cel estarà força enterbolit, i amb temperatures màximes que poden superar fàcilment els 35 graus, però avui serà difícil arribar als 40, les zones més càlides baixa un palet al termòmetre, de fet ho notarem bastant poc, perquè aquest ascens sobretot doncs es notarà a l'interior, potser a la costa no tant, i alta muntanya tampoc. Jornada de variabilitat al sud del país, amb aquests sols que aniran arribant desfent-se, la resta algun núvol prim i potser a la tarda alguna nuvolada que pugui donar algun ruixadet al voltant dels ports, terres de l'Ebre, amb un cel potser una mica més ennuvolat al llarg de la tarda, vespre, a l'extrem sud del territori. Pels propers dies pendents d'aquest canvi de temps, el cap de setmana abans, entre demà i demà passat, la calor que repunta una mica, però el cap de setmana baixen els termòmetres per fi i a més amb l'arribada de ruixats.
1: I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, que està al bon dia.
2: Bon dia, doncs el servei de Rodalies a les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona estan tallades des d'ahir a primera hora que els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons i hi ha servei per carretera. Fins quan? Doncs Adif diu que el robatori de coure que hi va haver dilluns a la nit a l'estació de Vinaixa va causar molts danys i per ara no dona una data per restablir la circulació. A la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals. Destaca l'endarreriment de 40 minuts del tren de l'R15 que és a punt d'arribar a Barcelona Sants procedent de Reus i també el de 45 minuts del tren que ha sortit de Manresa cap a Lleida. I mentrestant, el tramvia de Barcelona, les freqüències de pas estan alterades, els combois no passen quan toca a les línies T1, T2 i T3, les del Baix Llobregat.
1: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs les principals retencions a aquesta hora, com és habitual, són a l'àrea de Barcelona. Destaca lentitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot en direcció cap al Nus de la Trinitat. També a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat i a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat.
1: Gràcies, Clàudia.
3: Bon dia.
1: Moment de repassar què diuen els diaris d'avui. Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui el cas Zapatero a tot arreu.
5: Després de molts dies de selecció espanyola, avui La Vanguardia explica que el govern espanyol assumeix el risc de sostenir la innocència de Zapatero.
6: El periódico diu que l'amic de Zapatero ratifica la seva implicació en el cas Plus Ultra.
5: O El Mundo, que titula que Zapatero va ordenar camuflar en diversos pagaments l'1% del rescat d'aquesta companyia.
6: Fotos a tot arreu de l'empresari Julio Martínez ahir abans de declarar a l'Audiència Nacional.
5: Tema que també trobem als editorials. El periòdico en publica en un titulat Suport a crítica Zapatero.
6: En què s'admet que hi ha informacions coincidents de diversos investigats que reforcen el que ha fet el jutge.
5: I s'alerta que el suport del govern espanyol i el PSOE a l'expresident resulta cada cop més difícil de distingir d'un suport incondicional.
6: I a La Vanguardia, l'editorial es titula Zapatero a la teranyina del cas Plus Ultra.
5: Una teranyina més enganxosa que ahir, diu el diari.
6: Que també subratlla que l'afany de Julio Martínez arriba un mes després que Víctor de Aldama no ingressés a la presó per col·laborar amb la justícia.
5: També trobem alguna portada, la mort de Josep Vallverdú.
6: Ocupa, de fet, mitja pàgina de la portada de l'Ara en fotografia i titular Mor el tòtem de literatura infantil i juvenil.
5: I un altre nom que trobem a tot arreu, el de Carles Puigdemont.
6: Que denuncia Espanya per la negativa a aplicar la llei d'amnistia.
5: I per acabar llegim el periòdico que la terapeuta dels Andic va encarregar una ruta extrema per Collbató.
6: Per la teràpia de confrontació, són paraules textuals de Jonathan Andic.
1: Després en parlem, perquè aquestes novetats que hi ha al voltant del cas Andic també són molt cridaneres. De moment, afegim-hi el comentari del que ha llegit a la premsa l'escriptor Pons Pons.
7: A pesar de com va el món, Albert Camus va descobrir que dins seu hi havia un estiu invencible i més que vacances perfectes, el que necessitem són vacances viscudes en plenitud, perquè no es tracta d'anar més lluny, sinó més endins, i tenir un manual d'humanisme que ens posi en ordre per dintre, a fi que en arribar al setembre no tornem sols descansats, sinó més conscients que viure és un miracle extraordinari i convé mantenir dins nostre, a pesar de males notícies, esperançat i entusiasta, un poètic estiu invencible.
8: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill,

0: actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
1: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Quines interioritats explica el perruquer de Ferran Torres?
2: Que ve des del País Valencià cada setmana a Barcelona per arreglar-li el cabell i la barba. Es tracta de Fernando Díaz, de la barberia valenciana Los Honorables. El diari Las Provincias l'entrevista i explica que li va proposar canviar el cabell curt de la majoria dels jugadors avançant-se a un canvi de tendència. Després d'un estudi facial li va suggerir tres pentinats i diu que la transició ha estat complicada, 9 mesos fins a arribar al Mundial amb el look que volien. Per als interessats, s'anomena Middle Age Executive.
1: No només els pobles es queden sense caixers.
3: Sabadell perd un 23% de sucursals bancàries en 5 anys. Llegim al diari de Sabadell que la ciutat té ara 45 sucursals bancàries, l'equivalent a una oficina per cada 4.800 habitants. Barris com Can Déu, Poblenou i Can Puiggener fa anys que reclamen recuperar aquest servei.
1: I torna a ser un èxit.
2: El concurs de Castells de Tarragona, que en només 3 dies ha registrat més de 67.000 peticions per entrades per a les poc més de 7.000 disponibles. Ha estrenat un nou sistema de vendes perquè s'esgotaven de seguida. Ja s'ha fet el sorteig i per a dissabte podem comprar entrades els que tinguin a partir del número 5.172. Per a diumenge el número de la sort ha estat el 14.337. A partir de divendres els afortunats tindran 15 dies per comprar-les. Ho veiem a diversos digitals.
1: I una pèrdua per als gironins.
3: Tanca el restaurant històric l'Avellaneda per falta de relleu generacional. Ho llegim al diari de Girona. Explica que l'establiment era un referent a la ciutat des de finals del 80. Finalment, el 30 de juliol baixarà persiana. El local es traspassarà, això sí, als propietaris del restaurant Tomàquet i amb el nou nom de Massa Mare reobrirà a finals de setembre.
1: Qui resisteix?
2: Claret, un petit poble del Solsonès de 8 veïns. De fet, és una entitat de població del municipi de Torà. Llegim al Regió 7 que celebra 1.000 anys d'història sense renunciar al futur. Detalla que va estar a punt de quedar des habitat a finals del segle XX, però la recuperació de les cases i l'arribada de noves famílies li han retornat la vida just quan commemora el primer mil·lenni.
1: I una clienta peculiar.
3: Una vaca, sí. Una vaca va entrar dins del bar Gusi, a Ribes de Freser, al Ripollès. Veiem al 9-9 les imatges que van gravar les càmeres de seguretat. Va estar-s'hi poc més de 20 segons, després va girar cua i va topar amb un cambrer. Segons el diari, la vaca era propietat d'una explotació propera i s'havia escapat d'un grup més gran.
1: I ara els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
4: The Economist es fixa en el que anomena la misteriosa milícia marítima de la Xina, que assegura que es mostra activa d'una manera preocupant. Aquesta misteriosa milícia estaria formada per vaixells pesquers que, a banda de buscar crancs i corbines, dedicarien també part de la seva activitat a fer maniobres militars. The Economist alerta que des del desembre més d'un miler d'embarcacions de pesca s'han agrupat en 5 ocasions al mar de la Xina Oriental, en el que segons el diari, podrien ser entrenaments per si s'han d'activar en cas que esclati un conflicte amb Taiwan. I mentrestant, d'altra banda, a França, la premsa explica que l'Estat té la intenció de reduir en un 25% el parc immobiliari públic en els pròxims 6 anys per generar estalvis. Es crearà una societat gestora d'immobles amb l'objectiu d'administrar millor les propietats públiques i una de les mesures és que els ministeris i altres organismes estatals hauran de pagar un lloguer a aquesta societat estatal perquè utilitza aquest espai.
5: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días explica que Iberdrola compra el 80% de la principal distribuïdora elèctrica finlandesa per 5.000 milions d'euros, inclòs el deute de la companyia. El cost de l'operació en diners estaria xifrat en poc més de 2.000 milions. Per la seva banda, l'Expansión diu que la inhabilitació d'Olaluz que tira endavant el govern espanyol ha destapat el descontrol que hi ha en aquests moments a l'Estat en el mercat de la comercialització elèctrica. En concret, asseguren que hi ha centenars d'empreses sense control i un forat de més de 300 milions d'euros. Finalment, On Economia diu que Josep Font, de 73 anys, que va ser copropietari de Bonpreu fins fa 7 anys, ha deixat la presidència del grup empresarial familiar per cedir el pas als seus dos fills. El 2019, Font va vendre el 50% de Bonpreu al seu germà Joan per començar una nova etapa com a inversor.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
6: S'obren les carpetes en els fitxatges per l'esportiu. Un cop tancat el Mundial, el club ha d'afrontar el futur de Ferran Torres i es manté l'expectativa amb Julián Álvarez. El Mercato de l'estiu està en marxa i n'anirem parlant aquests dies.

0: La revisió mèdica estava esperant l'anunci oficial de Laporta. El president del Barça ja és a Barcelona. El diari Esport assegura que el defensa Laporta de l'Atlètic Club s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. Hi ha hagut un acostament amb el president del Barça. Laporta vol jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. El diari Ara diu que el cas Ter Stegen està encallat per qüestions fiscals i que l'Ajax de Mitchell comença a perdre la paciència i està empipat. La Vanguardia explica que ja està tancada una operació per fitxar un altre extrem, un jugador de 18 anys de molta projecció, l'esquerrà del Bruges belga Jesse Bisibu. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda pel Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip. Flick se'l vol emportar a la gira d'Anglaterra.
1: I la premsa del cor, Maria?
2: Doncs per primer cop s'ha fet públic el testament d'un membre de la monarquia britànica. És el de la duquessa de Kent, que va morir al setembre als 92 anys. Segons ha pogut saber el Daily Mail, deixa 1.700.000 euros i el gruix d'aquests diners es reparteix entre els seus tres fills. El seu marit, el duc de Kent, li deixa béns personals com joies, mobles i objectes domèstics i també els ingressos procedents del fons patrimonial familiar. I també llega 6.000 euros a cadascun dels 9 fillols que tenia. Crida l'atenció que a un dels 10 nets, el més gran, Lord Downpatrick, rep més que els altres. Li deixa una propietat al barri d'Edwards Squares de Londres, que és un dels més cars del món. I no deixem de parlar de la monarquia, perquè avui la premsa del cor també explica com és el iot de luxe en què naveguen els reis dels Països Baixos. Costa 2 milions d'euros i té un interior personalitzat i també tot tipus de comoditats.
1: 3:15.
3: Catalunya Ràdio.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Sílvia Comet, què fanys avui?
9: Doncs una cantant, compositora, actriu, productora i empresària. És Selena Gómez, que va ser una de les joves prodigi de Disney Channel i que actualment és coprotagonista de la sèrie Solo Asesinatos en el Edificio, entre moltes altres coses. Avui bufa 34 espelmes. També és l'aniversari de l'actor Willem Dafoe, aclamat per la seva versatilitat. Tant et fa de Follet Verd a Spider-Man com t'interpreta Jesucrist. Doncs avui fa 71 anys. Els mateixos que l'actor català Juanjo Puig Corbé.
1: I el santoral, Sílvia?
9: Avui és Santa Maria Magdalena, una de les seguidores més fidels de Jesús i que va ser la primera a veure'l ressuscitat, segons la tradició cristiana. El santoral català també recull que avui és Sant Ciril, Sant Teòfil i un sant que als que tenen o tenim una certa edat potser ens farà gràcia, perquè avui és Sant Baldric. Et sona?
1: Home, l'excursió negra, no?
9: Molt bé,
1: sí,
9: doncs...
1: Era Baldric, aquell. Val,
9: però tens una edat. Tens una edat.
1: Sí, no, i dues. I, com sempre, a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria. Som-hi.
10: Hola, sóc la Marta de la Bacus Urquinaona, Barcelona, i aquest estiu vull recomanar el llibre Una llum tímida, de l'Àfrica Alonso. És un llibre basat en la història real de dues mestres que es coneixen durant el franquisme, i trobareu una novel·la molt emotiva que reflexiona sobre l'orgull de ser una mateixa i de viure i estimar lliurement. Una llum tímida és un llibre per qui busqui una història inoblidable i, sobretot, per qui busqui recuperar la memòria històrica i no repetir els errors del passat.
1: Ara mateix passen 2 minuts de 3:15. Aquests són els sons del matí.
8: Els sons del matí.
11: En català, si no ho parlem sempre i en tota ocasió, doncs és una llengua destinada a desaparèixer o quedar reduïda a uns pocs parlants.
12: La veritat és que tota la seva vida va ser de passió per les lletres i per l'ensenyament, d'amor a la seva terra i a la seva gent.
13: Soc el rovelló i sempre estic content.
14: Seguimos defendiendo

0: la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
1: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación.
2: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
3: En canvi, Cristina Martínez, cap de la unitat de control de tabac de l'ICO, assegura...
4: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant.
5: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Refutar.
6: Demostrar que un argument, una opinió, una teoria és fals o erroni, o creure-ho. És el que fa el govern espanyol i el PSOE amb la versió de l'amic de Zapatero, Julio Martínez, en el cas del rescat de Plus Ultra. Rebaten, impugnen i contradiuen el que està explicant l'empresari, que ha corroborat davant del jutge que es va pactar el cobrament d'un 1% del rescat de l'aerolínia.
5: Cobertura.
6: Privilegi històric, dret o cerimònia en què els grans d'Espanya i els consellers de Barcelona es cobreixen el cap davant del monarca, però també... I això és el que tothom recorda i fa servir. Allò que tapa alguna cosa, acaben de començar les obres per tapar, per cobrir, un tram de la ronda de dalt de Barcelona entre les sortides 5 i 6.
5: Puzzle.
6: Adaptació de l'anglès puzzle, joc que consistent en un conjunt de peces, regulars o irregulars, que cal combinar per formar una figura. D'acord amb el diccionari normatiu, és sinònim de trencaclosques. Això és el que és el cas del cas Andic. Avui el periòdico publica una nova peça. Una dona diu que la terapeuta dels Andic li va demanar una ruta extrema per Collbató al caire del precipici.
5: Ara explicarem aquestes novetats que trobem als diaris, no només al periòdico, sinó també a La Vanguardia, però de moment posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 31.000.
7: És el nombre de reclamacions interposades el 2025 pels clients a les entitats financeres. Aquesta xifra representa un descens d'un 45% respecte a l'any anterior, en què es va arribar a un rècord de 56.000 reclamacions. Les queixes se centren bàsicament en estafes i problemes amb les targetes o les transferències.
5: 600.
7: És la multa màxima en euros que hauran de pagar els menors que fumin en públic. Aquesta penalització s'inclou en el nou projecte de llei del tabac que comença a tramitar-se. La multa l'hauran d'assumir els pares. En el topall mínim serà de 200 euros i en el màxim de 600.
5: 25.000.
7: És el dèficit comercial de l'Estat entre el gener i el maig d'aquest any, un 16% més que en el mateix període del 2025. El dèficit s'ha incrementat en 3.500 milions d'euros pel creixement de les importacions, que van marcar un màxim històric, mentre que les exportacions van pujar de manera moderada.
5: Ens falten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge, evidentment, Josep Vallverdú, una imatge en què és al lateral d'un claustre. Vallverdú està vestit amb tons blanquinosos, porta el seu habitual llacet negre al coll i la seva característica barbeta blanca.
8: Ens ha deixat als 103 anys, un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil del nostre país. Vallverdú, entre molts altres guardons, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o Creu de Sant Jordi, passarà a la història per molts motius, però per la majoria la primera imatge que ens vindrà al cap en sentir el seu nom serà la seva principal creació literària, el gos rovelló.
5: A la segona imatge hi veiem la foto d'un bosc molt enfosquida. Al mig hi ha un pi enorme, un pi cobert totalment des del terra fins a la copa per flames, unes flames, no cal dir-ho, molt, molt virulentes, que s'escampen, a més, pels arbres del costat.
8: Després de 6 dies, els bombers comencen a ser una mica optimistes en aquest incendi a la Sierra del Norte, a Guadalajara, en el pitjor foc que ha patit mai aquesta comunitat, que ha cremat ja més de 30.000 hectàrees. Més de 1.000 veïns de 34 municipis continuen fora de casa.
5: I a la tercera imatge, un nen d'esquena porta la samarreta del Barça amb el 7 de Ferran Torres. És davant d'una paret, mirant un mural que s'hi acaba de pintar, un mural on es veu el jugador, en aquest cas amb la samarreta de la selecció espanyola, fent un petó al trofeu de la Copa del Món.
8: Mural que ha pintat TV Boy a Joanic, al barri de Gràcia, a Barcelona, per retre homenatge al golejador de la final de diumenge contra l'Argentina. La imatge del davanter està acompanyada de la frase Making History, fent història, i a sota dibuixades dues estrelles per recordar els dos mundials guanyats per Espanya.
9: Real o fals? Amb Marc Amorós.
5: Atenció a aquesta notícia que circula. Un home es converteix en el més sorollós del món després d'haver aconseguit fer un crit al mateix volum que un avió enlairant-se. Marc Amorós, bon dia.
10: Bon dia. La notícia diu que l'home ho va intentar fins a 7 vegades fins que finalment va aconseguir cridar la paraula now, ara en anglès, a un volum equiparable a la d'una motoserra en funcionament o a la d'un avió enlairant-se. També diu la notícia que l'home es va quedar 2 dies afònic després de la seva gesta. El crit es va mesurar amb una parella de decibels. L'home va aconseguir fer-lo a un volum de 122,4 decibels. Per últim, la notícia explica que l'home, que ara s'ha convertit en el més sorollós del món, és pregoner de la seva ciutat des del 2017.
5: I això és real o és fals?
11: Catalunya Ràdio.
12: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
13: La recerca universitària també comença en els primers treballs acadèmics. Dos treballs de final de grau fets per estudiants de filosofia de la Universitat CEU Abat Oliba han estat reconeguts i publicats per l'editorial Sicòmoro. Aquesta distinció posa en valor la qualitat dels projectes, la capacitat de reflexió crítica de l'alumnat i l'acompanyament acadèmic rebut durant la seva formació. Un reconeixement que reforça la projecció dels estudis de filosofia i el talent dels estudiants de la universitat.
12: T'agrada qüestionar-ho tot i entendre els perquès? La Universitat CEU Abat Oliba t'ofereix el grau en filosofia en modalitat semipresencial conjuntament amb la Universitat Catòlica de Ávila. Avui aprendràs els fonaments de la societat. Demà contribuiràs a fer-la millor. Canvia el teu present, crea el teu futur.
10: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home es converteix en el més sorollós del món després d'aconseguir fer un crit al mateix volum d'un avió enlairant-se és una notícia real. L'home del crit és australià, és el pregoner oficial de Canberra. Se'l coneix com Lord Joseph. Treballa com a netejador d'aires acondicionats i aquí el podem sentir mostrant les seves dots de pregoner.
5: No sé què crida, sí. Marc, gràcies, cuida't.
10: Adéu, bon dia.
5: 6 minuts i les 8. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura infantil i juvenil i de la llengua catalana en general.
3: Va fer renéixer la literatura infantil i juvenil als anys 60, va popularitzar la literatura infantil amb el gos rovelló l'any 68, amb més de 300 títols de tots els gèneres. Va ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Pema Maimó és la seva editora a la galera.
14: Sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar.
5: I un altre dels temes del dia, la nova llei del tabac que prohibirà fumar en terrasses, platges, concerts a l'aire lliure i campus universitaris.
6: També prohibeix el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. La patronal d'hostaleria FECASARM fa una contraproposta a Joaquim Boada, secretari general.
2: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum, i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
6: Ara perquè entri en vigor la d'aprovar el Congrés.
5: I avui, última sessió de control del curs al Parlament, amb la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de l'amnistia, sobre la taula.
3: Justament, Carles Puigdemont acaba de publicar un article a les xarxes en què es pregunta si la Unió Europea tolerarà a Madrid el que va exigir a Varsovia, que és complir les sentències europees. Avui a l'Àgora en parlarem amb l'expresident Artur Mas.
5: I el PSOE i el govern espanyol de moment manté la confiança en Zapatero, tot i que el seu teòric amic i directius de Plus Ultra incriminen l'expresident pel rescat de l'aerolínia.
6: Qui no ho té tan clar és Sumar. Sentim la portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, i la vicepresidenta Yolanda Díaz.
0: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
5: I hem de lamentar la mort en només un dia de tres dones per violència masclista.
3: Ahir una dona va morir a Antequera, una altra a Toledo i una altra a Madrid. Aquest any ja mort 31 dones a mans de les seves parelles o exparelles a tot l'estat.
5: França ha aprovat per llei prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
6: Es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. Obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes per verificar l'edat.
5: I la cadena hotelera Malià se'n va de Cuba.
3: Ho justifica per les dificultats operatives legals i econòmiques que està provocant el país el bloqueig dels Estats Units.
5: Pas endavant pels drets laborals al sector artístic i tècnic.
6: El govern espanyol aprova la reforma de l'Estatut de l'Artista. Com a novetat principal, protegeix des del punt de vista laboral els menors de 16 anys, però en deixa fora la intel·ligència artificial.
15: Bon dia, doncs l'ambient tòrrid aquesta nit i matinada, amb una nit doncs un altre cop incòmode, a tota la façana litoral i prelitoral ha predominat, temperatures que han variat poc en general, i avui doncs promet el dia un altre cop estar dominat per la calor intensa, per l'aixafogor, per la presència encara d'aquesta polsa gariana en suspensió amb un cel enterbolit, tot i que va un palet de baixa, i en conjunt amb una calor intensa que ha d'adultar una altra per sobre dels 35 graus en moltes poblacions de l'interior. Tot i així serà ja difícil arribar els 48 perquè potser perdem un parell de graus a les zones més càlides del territori. Sempre presència d'alguns núvols al sud del país, inofensius la majoria, mantenint un cel variable. Potser a la tarda sí que hi hagi alguna petita tronada al voltant dels ports o sud de les Terres de l'Ebre, algun petit ruixat, alguna gotallada. Entre demà i demà passat repunta la temperatura per baixar clarament el cap de setmana per fi i amb l'arribada d'alguns ruixats.
5: I pel que fa al trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia, doncs pocs canvis respecte al que us explicàvem fa uns minuts. Segueixen la lentitud als accessos a la ciutat de Barcelona per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, direcció Trinitat. També per la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les Rondes. Molta densitat a la Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron.

0: Menys de dos minuts arribarem a les 8. Cada dia a aquesta hora dediquem una cançó a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, eh? Però posarem la cançó original a qui ens digueu amb una nota de veu al 636-360609. 636-360609 és el que ha fet l'Ester, per exemple.
1: Hola, sóc l'Ester i voldria dedicar Waiting on a Sunny Day d'en Bruce Springsteen a la meva mare, la Rosa, perquè tot i que ja està farta de tant de sol i de tanta calor, aquesta cançó la fa posar contenta. Vinga, bon dia, merci.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora, com sempre, és pel trànsit, equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora les retencions més destacades són, com és habitual, a l'àrea de Barcelona, d'accés a la ciutat i a l'antitud, a la B20, a Santa Coloma i C58 a Montcada, tot direcció Trinitat, també a la B23, a Esplugues, cap a la Diagonal i a les Rondes. Molta densitat a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma, sentit Nus a la Trinitat.
0: S'apaga als 103 anys la veu de Josep Vallverdú, autor total referent de les lletres catalanes, especialment de la literatura infantil i juvenil, amb personatges com el gos Rovelló. Els reconeixements rebuts en vida com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes s'hi afegeixen ara veus de tots els àmbits que destaquen la seva figura, aportacions i llegat. Aquest matí el Parlament viurà l'últim cara a cara del curs polític entre el president Salvador Illa i l'oposició. Serà a partir de les 9 i just després que Illa hagi fet una remodelació del govern que es queda molt curta a ulls de l'oposició. Escrit de denúncia a Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia després de la decisió de la Justícia Europea. L'ha presentat Carles Puigdemont, però també el firmen els exconsellers a l'exili Toni Comín i Lluís Puig. Rebuig frontal de l'hostaleria i del sector de l'oci a la nova llei antitabac, que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no. Els canvis que ha d'aprovar el Congrés també prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contempla multes per als menors que fumin. El Parlament francès aprova la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, encara per determinar. Onzena nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries s'han activat a la capital Teheran, on s'han sentit diverses explosions. Fins ara, la guerra contra l'Iran li ha costat als Estats Units 37.500 milions de dòlars i ha perdut 18 soldats. El govern espanyol convoca el Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de 3 dones a les últimes hores. També s'investiga la mort a Màlaga d'una quarta dona. Si aquesta darrera s'acaba confirmant, ja serien 32 les víctimes, a mans de les seves parelles o exparelles, en el que portem d'any. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu de Tortosa al Baix Ebre per una suposada agressió sexual a dos menors, denunciada per les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta.
2: Esports.
3: El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrem Adeyemi del Dortmund. El club blaugrana fitxa també un altre extrem, el jove de 18 anys, Bissibú, que tindrà fitxa del filial, i el central de l'Atlètic Club, Laporte, s'ofereix al Barça. L'Espanyol guanya el segon amistós de pretemporada. Goleja 4-0 el Pau de la segona divisió francesa. Gols de Bausà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández. El Girona juga avui a les 8 al Camp de l'Olot. I el Tour 17a etapa entre Chambéry i Boiron, de 174 quilòmetres. Pogacar manté 4 minuts 32 segons sobre Evenepoel, que hi va guanyar la contrarrellotge individual.
0: I el temps, calor intens avui amb xafogó a la costa i alguns núvols poc importants al sud del país. Dominarà el sol amb algun núvol prim, dispers i ambient enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior, així tot superaran els 35 graus i pròximes als 40 a les zones més càlides.
4: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, és dimecres 22 de juliol, passant 4 minuts de les 8 del matí, i aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Acabats de fer, el creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Repassem la seva figura en aquest reportatge d'en Pere Joan Álvarez.
2: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
5: Jo vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
2: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
5: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida és explicar històries.
2: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb El captaire. El 5 de febrer del 2023 participava a l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
5: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
2: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
5: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
2: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
6: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
2: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
6: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador en equip, però si em demanen col·laboració la faig.

0: Sempre treballo en solitari, que em considereixen una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixen un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
1: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
2: Hi ha hagut moltes mostres de condol, missatges de record cap a la figura de Vallverdú, una d'elles la de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en declaracions a aquesta emissora. Recordava com el va conèixer i li va deixar marca la seva personalitat.
3: El govern li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment, una persona molt vital, sempre molt optimista, és un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
2: Vallverdú publicava els seus títols d'infantil i juvenil a La Galera. La seva editora, Pema Maimó, veu el seu llegat en l'amor per la llengua i en l'ús del català. Ho explicava també a 3Cat Info.
4: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
2: Catalunya Ràdio retrà avui un record a Josep Vallverdú amb la reemissió a les 12 del migdia de l'entrevista que Sílvia Coppolo li va fer al programa El Divan quan tot just es va acabar l'any de commemoració del centenari de l'escriptor.
5: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
2: Aquest matí el Parlament viurà l'últim cara a cara del curs polític entre el president Salvador Illa i l'oposició. Serà a partir de les 9 en la darrera sessió de control al president de la Generalitat. La podreu escoltar aquí en directe. I al govern abans de les vacances, a Joan Vilaplana.
6: Una sessió de control que arriba després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia, les baixes xifres d'inversió de l'Estat a Catalunya i el relleu al capdavant de drets socials en què Mònica Martínez Bravo ha estat substituïda pel seu número 2, Raúl Moreno. Illa compareixerà aquesta tarda per explicar aquesta mínima remodelació de l'executiu. Ahir la portaveu Sílvia Paneque descartava més canvis.
7: Aquí hi ha un canvi puntual respecte a la persona que lidera el departament.
6: Justament aquest matí la cambra també debatrà i votarà el dictamen de la comissió d'investigació que ha analitzat la situació de la DGAIA, l'organisme de protecció a la infància i l'adolescència del Departament de Drets Socials.
2: Carles Puigdemont ha presentat un escrit de denúncia a Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. També el firmen els exconsellers a l'exili Toni Comín i Lluís Puig, acusant el Regne d'Espanya de tenir paralitzada l'amnistia després de la sentència de dijous del TJUE, que avala l'oblit judicial. En concret, assenyalen el Tribunal de Comptes per haver reactivat el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern just després d'aquesta sentència. Tots tres havien sol·licitat dilluns al Tribunal de Comptes l'aplicació immediata de l'amnistia. També han adreçat un escrit al Tribunal Europeu per alertar-lo de la situació. L'expresident i els exconsellers remarquen que la sentència europea reconeix que no hi va haver malversació de fons de la Unió. La Fiscalia Espanyola també ha reclamat al Tribunal de Comptes que tramiti l'amnistia amb urgència. Des de les xarxes socials, l'expresident Carles Puigdemont acusa el Tribunal de desobeir conscientment la sentència europea i ho qualifica de fet extremadament greu i de desafiament en tota regla. Més qüestions, us ho dèiem en titulars. Rebuig frontal de bars i restaurants a la nova llei del tabac que preveu prohibir fumar a les terrasses. El Gremi de Restauració de Barcelona considera que la nova norma, que ara haurà de ser avalada al Congrés, és desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes entre els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, secretari general de la patronal Casarm.
8: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei doncs, després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
2: A més de les terrasses, la nova llei tampoc permetrà fumar a platges, piscines, campus universitaris o a concerts a l'aire lliure. La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. Des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
9: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està

0: per a no cigarret convencional.
1: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb sancions d'entre 200 i 600 euros que hauran d'assumir els pares. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada quatre persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. I ara marxem cap a França. El Parlament d'aquest país ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. París, Isabel Galí.
2: Senat i Assemblea Nacional han aprovat tots dos el mateix dia la llei que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, una prohibició que es farà en dos temps. L'1 de setembre, els menors de 15 ja no podran descarregar-se comptes nous i l'1 de gener del 2027, els que en tenien d'oberts els hauran de tancar. La llei no concreta de quina manera es farà la verificació de l'edat ni quins mitjans s'hi dedicaran. I això ha fet que els socialistes s'hagin abstingut i la França Insumisa hi hagi votat en contra.
1: Onzena nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries han activat a la capital Teheran, on s'han sentit diverses explosions. Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bushehr, on hi ha l'única central nuclear iraniana en funcionament. El Comandament Central Militar dels Estats Units insisteix que els bombardejos continuaran fins a destruir la capacitat del règim dels ayatollahs d'impedir la navegació per l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, repeteix aquest objectiu durant una compareixença al Senat.
3: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
1: Fins ara, la guerra contra l'Iran li ha costat als Estats Units 37.500 milions de dòlars i ha perdut 18 soldats. Per cert, que l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha demanat al govern federal dels Estats Units que detingui Benjamin Netanyahu quan viatgi a la ciutat el mes de setembre per assistir a l'Assemblea General de l'ONU. En una declaració molt dura contra el primer ministre israelià, l'alcalde musulmà de Nova York ha admès que la seva administració no té la capacitat legal per executar l'ordre d'arrest del Tribunal Penal Internacional.
4: I agree with the ICC.
5: Estic d'acord amb el Tribunal Penal Internacional que Benjamin Netanyahu hauria de ser arrestat i jutjat pels seus crims com qualsevol altre acusat pel tribunal. Està clar que a Nova York no tenim l'autoritat legal per fer-ho, però demanem al govern federal, que sí que la té, que es posi al costat del tribunal i executi l'ordre. I deixeu-me ser igualment clar, Benjamin Netanyahu no és benvingut a Nova York.
1: Donald Trump ja ha deixat clar que no pensa en prendre cap tipus d'acció legal contra Netanyahu quan el primer ministre d'Israel sigui en territori nord-americà. Passa un minut d'un quart de nou, fem ara una connexió amb el nostre equip viari, sapiguem com tenim carreteres, transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
6: Bon dia. A aquesta hora les retencions més destacades, com és habitual, les tenim a l'àrea de Barcelona i a l'entitud d'accés a la ciutat, a la B20, a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot direcció Trinitat. També a la B23, a Esplugues, cap a la Diagonal. A les rondes, molta densitat, a la ronda de dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la ronda litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat i a Santa Coloma, sentit Trinitat. Transport públic, avui hem de parlar d'un nou robatori de coure, en aquest cas a l'estació de la Sagrera, que genera retards d'uns 15 minuts, només en principi als trens de llarga distància. Recordem que a les línies R13 i R14 de Rodalies la circulació segueix interrompuda entre Lleida i la Plana Picamoixons per un robatori de coure dilluns al vespre a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Segons Adif, les afectacions són molt greus i es tardarà dies a recuperar la normalitat. Hi ha transport alternatiu per carreteres. Per acabar, una incidència també en aquest cas al tram de Barcelona. Les línies T1, T2 i T3 circulen a aquesta hora amb les freqüències de pas alterades.
1: Gràcies, Clàudia. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Afegir, encara parlant de mobilitat, que aquesta matina ha de començar l'última fase de cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona. Ara sentíem que hi havia circulació intensa, concretament en el tram entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'alçada del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per

0: Seguretat també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, destacava l'objectiu d'aquesta intervenció.
1: A la mesura que cobrim aquesta fase de la Ronda de Dalt, per exemple, estem guanyant 16.000 metres quadrats d'espais públics nous, que no existien prèviament, i això vol dir més verd, zones d'estades, zones de joc i comunicació entre barris i recosir els barris de muntanya, que és una de les assignatures pendents que té la nostra ciutat.
0: Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous i fins al dia 6 d'agost.
2: El temps.
0: I de la mobilitat cap a la crònica meteorològica, aquesta hora ens la porta en Jofre Genué.
3: De nou ens llevem aquest dimecres amb unes temperatures força altes, força elevades, valors tòrrids a molts punts de la costa, amb humitats elevades, aixafó notable, és a dir, temperatures que no han baixat dels 25, 26 o 27 graus, com sempre la ciutat de Barcelona, aquesta illa de calor, la zona del Raval, que genera sovint els valors més alts de l'estiu. Bé, també déu-n'hi-do, entre 24 a 26 a la Costa Daurada i també Terres de l'Ebre, amb presència d'alguns núvols poc importants. Avui encara l'ambient molt enterbolit, tot i que la pols sahariana potser va una mica de baixa, sobretot al nord del país, i jornada de sol o ressol amb temperatures que tornaran a enfilar-se per sobre dels 35 graus, és a dir, acostant-se als 38 o 39, sobretot cap al Pla de Lleida. Aquesta tarda poden tornar a créixer algunes nuvolades o arribar a nuvolades per la zona dels ports, Terres de l'Ebre. Si algun ruixadet, en principi serà poca cosa, i a la resta, més sol que no pas núvols, una situació doncs, de ple estiu canicular, que ha de persistir fins divendres. De fet, entre demà i demà passat, la temperatura pot fins i tot repuntar una mica, però clarament el cap de setmana baixarà, es generalitzarà la baixada de diumenge i, a més, amb ruixats més generalitzats.
2: Resca Info.
4: Quina calor. Vens a l'aigua?
5: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
4: Ja, això passa.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Resca Info.
0: 9 minuts i arribarem a 9:15. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de 3 dones a mans de les seves parelles o exparelles a les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera, Màlaga, que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benavís, a Màlaga, d'una dona a qui han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, fa una crida a la unitat.
8: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
0: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. I detingut un monitor d'un casal d'estiu a Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors. Anem cap a Tarragona, Manel Sastre.
9: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Wind Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
0: I detingut el presumpte autor de la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. És la segona detenció vinculada amb aquest cas, ho confirmava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
10: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
0: El crim es va cometre la matinada

0: Del 3 de juliol, el jove ha mort feia pocs mesos que havia arribat a Barcelona i els investigadors emmarquen el crim en una lluita territorial entre bandes llatines pel control del Parc de la Pegaso al barri de la Sagrera. I ara, cultura. Llarga ovació aquesta nit del públic del Teatre Grec, Raül Refri, Walid Ben Selim i Vincent Moon han presentat un espectacle audiovisual basat en la poesia àrab i persa que ha emocionat els assistents. Ho ha seguit en Marc Ruiz.
1: Raül Refri, inclinat sobre el piano, gairebé tocant les tecles amb el rostre, creava coixins de notes per a la deliciosa veu de Walid Ben Selim, mentre el realitzador Vincent Moon projectava imatges mesclades en temps real. Han adaptat versos de poetes, com el mestre sufí Mansur al-Halaj, executat a Bagdad l'any 920, per declarar «Jo sóc la veritat». Potser per això el poema amorós i espiritual Ghazal ha sonat tel·lúric, ominós, com si advertís d'alguna cosa terrible. Ben Selim també ha donat forma amb la veu als versos del poeta cordobès Ibn Zaidun del segle XI, el més venerat de l'Àndalus. Ha modelat la cançó «Analak al-Atul» del cantant egipci Abdel Halim Hafez i ha transformat en seda els versos de la cantant libanesa Umaima Khalil o del poeta palestí Mahmoud Darwish. Raül Refri destaca a Catalunya Ràdio com alguns d'aquests versos continuen emocionant després de més de 1000 anys.
2: Són textos sufís i la majoria sobre l'amor. I és una visió de l'amor que data de fa molts segles, però al mateix temps és pura i innocent, que és a vegades algo que hem perdut nosaltres en aquesta societat tan absorta, tan absorbida per les pantalles i per saber-ho tot, no? Per veure-ho tot de seguida. En canvi, ells jo crec que tenien un vel d'innocència molt pur.
1: Les bases de Refri, que afegia loops de guitarra o lleus efectes electrònics per generar atmosferes, ressaltaven la veu de Ben Selim, que tan aviat sonava a carícia com esclatava en un clam de ràbia o dolor. S'haurien agraït i molt uns sobretítols per poder seguir els versos, tot i que el cantant i compositor marroquí establert a França trenca la barrera idiomàtica. Vincent Moon, el realitzador francès, creador de clips musicals imitats arreu del món, com la sèrie Blogotech, improvisava projeccions en les que mesclava la cal·ligrafia d'Alà amb Jesucrist a la creu o un cilindre de pregària tibetà. Les imatges evocadores, carregades d'espiritualitat, mostraven una dona repetint Kyrie Eleison com un mantra, fidels pregant en un temple budista, xamans animistes interpretant petxines o ballant per connectar amb la transcendència. Una connexió que aquesta nit s'ha servit de la música, les imatges i els versos en una llengua que no entenem però que ha sonat espiritual i que ha omplert el públic de calidesa.
0: Esports. Montse Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per les 5 pròximes temporades. El jugador que prové del Borussia Dortmund ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. Adeyemi és a Barcelona a l'espera d'aquest anunci oficial per incorporar-se ja als entrenaments amb la plantilla blaugrana. El Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. És el jove de 18 anys, l'esquerrà del Bruges belga, Jesse Bissibu, un jugador de molta projecció. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bissibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. L'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar al president blaugrana la voluntat de Laporta de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. L'Espanyol tindrà més diners per poder fitxar. El club augmentarà el límit salarial amb una ampliació de capital que convertirà en accions part del deute. Un Espanyol que té gairebé 33.000 socis, dels quals 29.000 són abonats, 6.000 més que l'any passat. En partit amistós jugat ahir a Peralada, l'Espanyol va golejar 4-0 al Pau. Els blanc-i-blaus van aconseguir superar l'equip francès de la segona divisió amb gols de Rafa Babuzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona. Sentim Babuzà, que ha marcat en els dos amistosos de l'Espanyol.
4: Crec que molt de sacrifici i molt de treball, és una cosa que encara té que estar molt, però no és el jugador o l'important, és amb talent.
3: Amb aquest partit, l'Espanyol posa punt final a l'estada a Nevat, a l'Alt Empordà, a la segona divisió. El

Girona juga avui al camp del Olot a les 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada. El partit es pot veure en directe per Esport 3. I a la Lliga Femenina de Futbol, la davantera Mirai Uria es converteix en

0: Canvi de projecte, s'està treballant molt, intentarem fer un projecte il·lusionant. Ara mateix, evidentment, encara ens falta tancar diferents peces, però la nostra intenció és, evidentment, tornar a guanyar, però fent un joc atractiu, i en això doncs, també ens estem preocupant a l'hora de configurar l'equip.
1: I al Madrid, l'aler croat Mario Ezonja s'ha desvinculat del club blanc per tornar en principi a l'NBA. Avui es disputa la 17a etapa del Tour, 175 quilòmetres sinuosos, des de Chambéry fins a Boiron, el propicis per a l'escapada. Tadej Pogačar surt com a líder amb 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel, que va guanyar la crono d'ahir i li retalla mig minut al líder. El belga va sumar ahir el segon triomf d'etapa consecutiu en aquesta ronda francesa. I direm també que en waterpolo avui comença a Sydney, a Austràlia, la superfinal de la Copa del Món en categoria masculina i femenina. En quarts femenins, avui Espanya, amb 13-14 jugadores catalanes, juga contra Hongria. Sentim Paula Prats.
2: Estàs en una preparació en la que estem treballant una mica en tots els aspectes tàctics i que jo crec que ens anirà molt bé per reforçar, no, el grup. Crec...

0: 3CAT Info.
1: Amb els esports hem arribat a 9:15. Repassem el més destacat del dia que passa encara per la mort als 103 anys de Josep Vallverdú, referent absolut de les lletres catalanes, especialment de la literatura infantil i juvenil, amb personatges com el gos Rovelló. Defensor i normalitzador de la llengua catalana, la seva obra supera els 300 títols. El reconeixement rebuts en vida com a Premi d'Honor de les Lletres Catalanes s'hi afegeixen ara també veus de tots els àmbits que destaquen la seva figura i el seu llegat. I avui veurem l'última sessió de control al president del curs polític. Serà a partir de les 9, just després que Salvador Illa hagi fet una remodelació del govern que es queda molt curta a ulls de l'oposició. També veurem si encara hi ressona el pronunciament sobre l'amnistia de la justícia europea. I una de les notícies destacades també de les darreres hores arriba des de França, que ha prohibit l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. Des d'ara fins les 9, també us explicarem que Unió de Pagesos ha demanat la nul·litat del Pla de la Generalitat, que ha de regular la instal·lació d'energia renovable al territori, el conegut com a Plater, i destaca que afecta una quarta part del sòl agrari de Catalunya. Això mentre les dades del 2025 conclouen que les renovables només cobreixen un 15% de la demanda, lluny de l'objectiu del 50% fixat per al 2030. També que el govern espanyol ha activat ja el programa Autoplus de noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per a tots els vehicles comprats aquest any. I també és notícia que la Universitat de Lleida tindrà un centre d'edició genòmica. És un nou equipament que ha de permetre avançar en la recerca sobre noves varietats de cereals més adaptades al canvi climàtic. I en esports, Montserrat Raya, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Què ens expliques avui?
2: Avui es farà públic el fitxatge de Adeyemi com a nou jugador del Barça per les pròximes 5 temporades. El club blaugrana incorpora un altre extrem, l'esquerrà belga de 18 anys, Bissibu, que tindrà fitxa del filial. Espanyol 4, Pau 0, el segon amistós de pretemporada dels blanc-i-blaus ahir, i avui Olot Girona a les 8 del vespre i per Esport 3.
1: I ara cop d'ull a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Lentitud a aquesta hora encara direcció Barcelona per la B20 a Santa Coloma, C58 a Montcada, tot direcció Trinitat, també a la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les rondes hi ha densitat. A la ronda de dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en direcció Llobregat. Tallada també una carretera local, la BP1101 al Bruc, degut a un accident.
1: Ja ens queda el temps, també calor intensa amb xafogó a la costa, alguns núvols poc importants al sud del país. Avui dominarà el sol amb algun núvol prim dispers i l'ambient encara enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior, així tot superaran els 35 graus i seran pròximes als 40 a les zones més càlides. Passen 3 minuts de 9:15. Ha mort l'escriptor Josep Vallverdú, tenia 103 anys. Autor de pes de les lletres catalanes, va fer renéixer la literatura infantil i juvenil als anys 60. Considerat un autor total, va cultivar la majoria de gèneres, de la narrativa a la poesia, de les traduccions al periodisme. Va néixer a Lleida i ha viscut els últims 10 anys a València.

0: Va popularitzar la literatura infantil amb el seu personatge del gos Rovelló l'any 1968 i tot just fa uns mesos en va fer una última entrega a l'editorial. Té una llarga producció de més de 300 títols, a més dels articles a diaris i també una llarga col·lecció de reconeixements que culminen amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El 2023 es va commemorar el seu centenari en vida i des d'aleshores vivia cada dia com un premi afegit. A Catalunya Ràdio va fer una de les últimes entrevistes al divan de Sílvia Coppolo.
1: Si tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot. Perquè a veure, dels bilions d'anys passats, quants bilions de persones recordem?
0: Vallverdú es va distingir per la defensa del català. El programa Col·lapse de TV3 reclamava com a imprescindible l'ús quotidià de la llengua.
2: S'ha parlat català. Si molt costa, aleshores ja traduirem alguna cosa, però no traduir de seguida, perquè si no hi ha una llengua que mana i l'altra és secundària. I aquella secundària resulta que és el català. Llavors anem per bon camí. Ara jo moriré tranquil, no pararé de xerrar en aquest sentit.
0: També va ser promotor del lleidatanisme que va plasmar proses de Ponent. De fet, li atribueixen la creació del concepte Terres de Ponent com a contraposició a la visió provincial que promovia el franquisme. El seu amic i col·laborador, l'escriptor lleidatà Francesc Canosa, descrivia a Trescatinfo el valor de la seva personalitat literària.
3: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana. Sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot. Quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble. Des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
0: Vallverdú publicava els seus títols d'infantil i juvenil a la Galera. La seva editora, Pema Maimó, veu el seu llegat en l'amor per la llengua i en l'ús del català. Ho explicava Trescatinfo.
4: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
0: Catalunya Ràdio retribuï un record a Josep Vallverdú amb la reemissió a les 12 del migdia de l'entrevista que Sílvia Coppolo li va fer al programa El Divan. Ara en sentíem un petit extracte quan tot just es va acabar l'any de commemoració del centenari de l'escriptor.
5: 3CAT Info.
0: Seguim amb més notícies. Aquest matí al Parlament viurà l'últim cara a cara del curs polític entre el president Salvador Illa i l'oposició. Serà a partir de les 9, en la darrera sessió de control, al president de la Generalitat i al govern, abans de les vacances, a Joan Vilaplana.
6: Una sessió de control que arriba després de l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, les baixes xifres d'inversió de l'Estat a Catalunya i el relleu al capdavant de drets socials en què Mònica Martínez Bravo ha estat substituïda pel seu número 2, Raúl Moreno. Illa compareixerà aquesta tarda per explicar aquesta mínima remodelació de l'executiu. Ahir la portaveu Sílvia Paneque descartava més canvis.
7: Aquí hi ha un canvi puntual respecte a la persona que lidera el departament.
6: Justament aquest matí la cambra també debatrà i votarà el dictamen de la comissió d'investigació que ha analitzat la situació de la DGAIA, l'organisme de protecció a la infància i l'adolescència del Departament de Drets Socials.
0: I ara marxem cap a Madrid. El govern espanyol manté la confiança en José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència, mentre que des de Suma, els socis de govern li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i fins ara amic de Zapatero, declarava com l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra el 2020. Àngels Lafuente.
8: Mentre Elma Saiz tanca files en Zapatero i respecta que s'expliqui quan ho consideri oportú, des de Suma, Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
9: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
10: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y, por tanto, pedimos que se den explicaciones.
8: La ministra portaveu ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia, sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc amb qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia.
0: Seguim amb més notícies. A aquesta hora també us estem destacant que el Parlament francès ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La

0: llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreten quin mecanisme s'utilitzarà. París, Isabel Galí.
1: Senat i Assemblea Nacional han aprovat tots dos el mateix dia la llei que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Una prohibició que es farà en dos temps. L'1 de setembre, els menors de 15 ja no podran descarregar-se comptes nous i l'1 de gener del 2027, els que en tenien d'oberts els hauran de tancar. La llei no concreta de quina manera es farà la verificació de l'edat ni quins mitjans s'hi dedicaran. I això ha fet que els socialistes s'hagin abstingut i la França Insubmisa hi hagi votat en contra.
0: I seguim a París perquè França fa un pas més per endurir les penes contra agressors sexuals a menors. L'Assemblea Francesa ha aprovat una reforma de la llei que preveu condemnes a cadena perpètua per als violadors en sèrie de menors de 15 anys, Isabel.
1: La llei introdueix una mesura fins ara reservada als crims contra la humanitat, que la violència sexual contra menors no prescrigui. Un altre article del text, la pena a perpetuïtat per als violadors en sèrie de menors de 15 anys, genera dubtes entre els professionals. Creuen que en lloc de protegir el menor, el pot tancar encara més en el silenci i la por, davant la possibilitat que l'agressor sigui un familiar. El Senat revisarà aquesta llei integral de protecció als menors a l'octubre i, si és aprovada, podrà entrar en vigor.
0: I de França cap a Ucraïna, el president d'aquest país, Volodymyr Zelensky, destitueix el comandant en cap de l'exèrcit en una ampliació de la crisi de govern que la setmana passada ja va provocar inusuals protestes ciutadanes quan va prescindir del titular de defensa. La nova destitució sembla confirmar els rumors inicials que els dos destituïts mantenien un conflicte personal, suposadament per desavinences en la gestió de la guerra contra Rússia. Zelensky justificava així la decisió.
2: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mikhailo Drapaty.
0: L'ara despatxat comandant en cap de l'exèrcit s'ha acomiadat escrivint a xarxes socials que l'exèrcit ucraïnès, que lluitava contra Moscou a la defensiva, ara està a l'ofensiva. El president Zelensky li ha agraït la feina i al mateix temps ha revelat que ha ofert al destituït ministre de Defensa una posició de poder rellevant que no ha detallat.
2: He reunit amb Mikhail Fedorov i li he ofert un càrrec digne al govern que ens permetria unir el component tecnològic del nostre estat i garantir-ne el desenvolupament.
0: Tot apunta que el càrrec es tractaria d'encapçalar les relacions bilaterals amb els Estats Units. I tancarem aquest bloc d'internacional explicant-vos que Àustria obre avui una comissaria de policia a la casa on va néixer Adolf Hitler. La nova funcionalitat busca que l'edifici sigui menys atractiu com a lloc de reunió neonazi després de dècades de controvèrsia. L'edifici està situat en un carrer comercial de la petita ciutat de Braunau am Inn. El cost de la reforma ha pujat fins als 20 milions d'euros i la comissaria s'inaugura 3 anys més tard del que estava previst. Damunt l'entrada hi ha un escut de la policia i a la vorera hi han incrustat una làpida commemorativa amb la inscripció "Per la pau, la llibertat i la democràcia, mai més el feixisme". Ens ho recorden milions de morts. Les autoritats confien que amb aquest projecte s'apavaiguin les crítiques pel retard en el reconeixement del paper d'Àustria al l'Holocaust. 65.000 jueus austríacs van ser assassinats i a 130.000 es van obligar a exiliar-se. Ara bé, l'extrema dreta neonazi continua guanyant terreny en les enquestes d'opinió.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Tornem a casa nostra. Us ho dèiem en el sumari. Unió de Pagesos demana la nul·litat del Pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació d'energia renovable al territori, el conegut com a Plater. Alerta que afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, on s'hi podran posar plaques solars o molins de vent. Girona, Fèlix Martín.
4: Denuncien que en lloc de promoure les plaques solars en zones urbanes, que és on hi ha més demanda d'energia, es prioritzen les zones rurals i obre les portes també als propietaris dels terrenys a vendre-s'ho a les grans companyies energètiques per treure'n més profit. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
5: Exigim la nul·litat d'aquest Plater i que es torni a la desella de sortida i se'n redacti un de nou com cal. La Unió de Pagesos defensem un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades, potencia l'autoconsum.
4: Unió de Pagesos ha presentat 88 al·legacions al projecte del govern.
0: Doncs aquesta denúncia que fa Unió de Pagesos ha coincidit en el dia en què hem conegut aquesta dada. Les energies renovables només cobreixen un 15% de la demanda, lluny del 50% fixat per al 2030. A més, es detecta una davallada tant en la generació com en el pes que tenen les renovables en la demanda elèctrica. Ho constata l'informe anual de l'Observatori de les Energies Renovables. Raül Rodríguez és un dels autors de l'estudi i adverteix d'això.

0: Al ritme actual no assolirem els objectius de cara al 2030.
1: Segons l'informe, el 2025 a Catalunya es va generar un 3% menys d'energia renovable que el 2024. Raül Rodríguez diu que una de les traves és el cost que té implantar un projecte de renovables a Catalunya.
0: Catalunya aplica les taxes de tramitació més elevades de l'Estat. Per un parc eòlic tipus de 50 megas, la taxa és de 119.521 euros. Això és gairebé 9 vegades més que l'Aragó, 20 vegades més que Galícia i prop de 600 vegades més que Navarra.
1: Actualment hi ha 1.300 projectes d'eòlica i fotovoltaica pendents d'aprovació a Catalunya. I els fraus fets amb targetes bancàries o transferències són la principal causa de reclamació dels clients contra les entitats bancàries. Són una de cada tres queixes que rep el Banc d'Espanya. Han augmentat un 30% en un any i van a l'alça. El fet que siguin operacions digitals afavoreix el frau, segons Alberto Ríos, que és director general de Conducta Financiera del Banc d'Espanya.
2: La matèria més reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principalmente. Y me temo que los datos del año 26 muestran también esta misma tendencia. Es verdad que en términos absolutos no representa un problema de salud financiera, pero lógicamente el uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor.
1: En conjunt, el Banc d'Espanya va rebre el 2025 4.800 reclamacions de clients de Catalunya. Tres quarts de nou, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Bon dia. Comencem parlant de transport públic, perquè a aquesta hora una nova incidència a Rodalies ja resolta. L'estació del Prat provoca retards d'uns 20 minuts a la R2 Sud i a les línies regionals Sud. Això és R16, R14, R13, R15 i R17. Recordem que a les línies R13 i R14 la circulació està interrompuda entre Lleida i la Plana Picamoixons per un robatori de coure dilluns al vespre. A l'estació de Vinaixa, a les Garrigues, hi ha transport alternatiu per carretera. I atenció també als usuaris de l'alta velocitat, perquè avui un nou robatori de coure, en aquest cas a l'estació de la Sagrera, està provocant retards d'uns 15 minuts als trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona. Encara en l'àmbit del transport públic, una incidència al tram de Barcelona fa que les línies T1, T2 i T3 circulin amb freqüències de pas alterades. Pel que fa a les carreteres, les retencions més destacades a aquesta hora segueixen sent a l'àrea de Barcelona. Hi ha lentitud a la B20, a Santa Coloma, C58, a Montcada, cap al Nus de la Trinitat, també a la B23, Esplugues, d'accés cap a la Diagonal, i a la Ronda, sobretot, sentit Llobregat.
1: El temps. Jofre Genué.
4: Hem començat aquest dimecres amb temperatures elevades un altre cop, amb valors que no han baixat d'aquests valors tòrrids, és a dir, dels 25 graus, en molts sectors de la costa, del Maresme, del Barcelonès, també cap a les Terres de l'Ebre, entre zones del Baix Ebre, Terra Alta, temperatures de 24, 25 o 26 graus, fins i tot. De fet, el valor més elevat a la ciutat de Barcelona, 27, i a l'interior, temperatures que potser han baixat un palet, però encara molt tropicals, és a dir, que no han baixat dels 20, 22 a Lleida, també valors de 20 graus a Cervera, 22 a Manresa, i els valors més baixos cap a l'àrea del Pirineu, amb més fresca, han baixat un palet respecte a ahir, un grau o dos també, a Viella 15 graus, o també al Pont de Suert, també a Puigcerdà 15 graus. Bé, avui esperem que les temperatures reculin un palet, potser perdint un parell de graus, notarem poc, però serà difícil ja acostar-se als 40 graus, els valors més alts, de ponent, doncs cap als 37 a 39 graus, com a molt. I a la resta, doncs, molta xafogor, sol, ressol, ambient enterbolit, encara aquesta polsa grena en suspensió que va un pèl de baixa, sobretot al nord del país, no tant al sud, on es mantindran les nuvolades amb una certa variabilitat al cel. Fins i tot aquesta tarda podria haver-hi un altre cop algun ruixat, alguna gotellada acompanyada de fang a la zona dels ports, sud de les Terres de l'Ebre, que s'estenguin cap a la zona del Camp de Tarragona, costa central, però sense precipitació, ja en forma d'alguns núvols poc importants, enterbolint al cel, bàsicament. Això podria passar al llarg de la tarda. I pels propers dies repunta la calor entre demà i demà passat, sobretot divendres, per baixar clarament al llarg del cap de setmana, que sembla que tindrem una baixada força general de cara a diumenge i, a més, amb ruixats.

0: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
2: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.
3: 3Cat Info.
4: Passant 4 minuts de 3 quarts de 9, continuem amb més notícies. Llum verda del govern espanyol al programa Auto Plus de noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per a tots els vehicles comprats aquest any. El percentatge d'ajuda serà més alt o més baix segons les característiques i l'origen del cotxe, furgoneta, moto o camió que es compri. Ho detallava el ministre d'Indústria, Jordi Hereu.
5: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
4: El programa AutoPlus té un fons de 400 milions d'euros. I dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns del barri del Putxet de Barcelona desallotjats per un esvoranc a gestionar i a tramitar les ajudes econòmiques. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions subterrànies a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns afectats.
6: Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a pues, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
4: L'esvoranc va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Només els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles han pogut tornar a casa. Són 11 pisos i 4 locals comercials. Ara marxem cap a Lleida. La Universitat de Lleida tindrà un centre d'edició genòmica, un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats de cereal. L'equipament servirà per investigar com adaptar millor els cultius a la sequera o la salinització del sol. Júlia Albacar.
7: El nou centre d'edició genòmica de cereals s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio. L'objectiu és començar a desenvolupar espècies de cereals més resistents a diferents fenòmens com la sequera, les plagues o la salinització del sòl a través d'edició genètica. Ho explica el director del centre de recerca Agrotecnio, José Antonio Bonet.
8: Quins són aquests reptes? Manca de productivitat, dificultat davant de vents climàtics extrems, problemes de malalties i plagues, problemes de, per exemple, de salinitat de sòls i temes de pesticides. Tot això podem solventar amb edició genòmica.
7: Que remarca que serà una tecnologia revolucionària al camp.
8: Tothom som conscients de que la IA ens canviarà les vides, però l'edició gènica és, tant per les persones com pel camp de l'agricultura, una autèntica revolució.
7: El nou centre es preveu que estigui en funcionament el 2028, coincidint amb l'entrada en vigor del nou reglament europeu sobre noves tècniques genòmiques. Comportarà una inversió de 10 milions d'euros entre la construcció de l'edifici, la contractació de personal i la compra d'equipament. Tot plegat per potenciar la recerca i la investigació al país, com destaca la consellera d'Universitats, Núria Montserrat.
9: I dona resposta, com dèiem, als reptes que tenim com a país i també en el mar d'Europa. Volem esdevenir una de les 50 regions més innovadores d'Europa a l'horitzó 2030 i aquest projecte ens ajuda a consolidar i arribar a aquesta fita.
7: Les primeres investigacions se centraran especialment en l'arròs i el panís, però no es descarta ampliar la recerca a altres cultius segons la demanda del mercat.
4: I a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, han habilitat un estany artificial com a porta d'entrada dels aiguamolls. Té 9 hectàrees i és a tocar del nucli antic, en una zona que antigament formava part de l'estany de Castelló, Girona. Laia Claret.
10: Es diu estany de la vila és artificial i s'omplirà amb aigua regenerada de la depuradora. L'Ajuntament va comprar els terrenys i ha posat en marxa el projecte amb l'obertura de la canonada que l'ha de bastir. La previsió és que estigui rejant a principis de setembre per arribar als 20-30 centímetres que es calcula que tindrà de fondària. La voluntat és que, un cop en funcionament, s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida d'aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
11: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Recuperar doncs, també aquesta reconnexió amb els aiguamolls de l'Empordà, que per nosaltres és crucial i molt important. Volem ser aquesta porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric, és posar en valor aquest patrimoni natural del nostre municipi.
10: Pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, esperen que el nou espai permeti

0: permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
1: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
0: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través de fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de comprar els terrenys.
2: Els treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals disposen d'un nou instrument que regula les relacions laborals en el sector. Es tracta del nou Estatut de l'Artista. És una eina que ahir va aprovar el govern espanyol i que vol evitar abusos o assetjament. És per això que la nova norma incideix en el protocol d'assetjament per primera vegada regular la relació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector. També, com a novetat, exigirà de manera obligatòria la figura de l'anomenat coordinador d'intimitat a les escenes íntimes o sexuals. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, destacava la importància d'aquest text.
3: El aplauso dura unos minutos. Los derechos de quienes hacen posible ese aplauso tienen que durar toda una vida. Esta es la reforma laboral de la cultura, para quien vive de la escena, delante y detrás del telón, porque sin derechos no hay telón que se sostenga.
2: El nou Estatut de l'Artista defineix com a jornada laboral els assajos, la preproducció també o la promoció. I polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament, governat amb majoria absoluta del Partit Popular, vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu i, a través de les xarxes, ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi, al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veí. La decisió ha generat un fort rebuig a l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I, a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
2: El consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora.
5: Esports.
2: Montserrat Raya, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per les 5 pròximes temporades. El jugador, que prové del Borussia Dortmund, ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. Adeyemi és a Barcelona a l'espera d'aquest anunci oficial per incorporar-se ja a la plantilla blaugrana. El Barça té tancada la incorporació d'un altre extrem, és el jove de 18 anys, l'esquerrà del Bruges belga Jesse Bisibu, un jugador de molta projecció. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per a Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica de primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. L'entorn del central de l'Atlètic Club va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar present blaugrana la voluntat de Laporta a jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. L'Espanyol tindrà més diners per poder fitxar. El club augmentarà el límit salarial amb una ampliació de capital que convertirà en accions part del deute. Un Espanyol que té gairebé 33.000 socis, dels quals 29.000 són abonats, 6.000 més que l'any passat. En partit amistós jugat ahir a Peralada, Espanyol 4, Pau 0. Els blanquiblaus van golejar l'equip francès de la segona divisió amb gols de Rafa Bausà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona. Sentim Bausà, que ha marcat en els dos amistosos de l'Espanyol.
7: Sí, l'equip està bé. S'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
6: A la segona divisió, el Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada. El partit es pot veure en directe per Esport 3.
5: 3Cat Info.
6: A Barça de bàsquet fa el sisè fitxatge per a la nova temporada l'alent nord-americà Stanley Umude, nigerià, que juga a la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Mentrestant, Toko Shengelia ha de decidir aquesta setmana si continua a Barça. Jordi Trias, adjunt a la direcció del club blaugrana.
8: Tiana.
9: Bueno, jo penso que la gent

0: Està contenta perquè és veritat que serà en gran part un canvi de projecte. S'està treballant molt, intentarem fer un projecte il·lusionant. Ara mateix, evidentment, encara ens falta tancar diferents peces.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Avui es disputa la 17a etapa del Tour, 175 quilòmetres des de Chambéry fins a Boiron, propicis per a l'escapada. Pogacar surt com a líder amb 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel, que va guanyar la crono d'ahir i retalla mig minut al líder a la general. El belga va sumar ahir el segon triomf d'etapa consecutiu en aquesta ronda francesa. I en waterpolo avui comença a Sydney, Austràlia, la superfinal de la Copa del Món en categoria masculina masculina i femenina. Als quarts femenins, avui la selecció espanyola amb 13 de 14 jugadores catalanes juga contra Hongria. Sentim Paula Prats.
3: Està sent una preparació en la que estem treballant una mica en tots els aspectes tàctics i que jo crec que ens anirà molt bé per reforçar, no, el grup. Crec que estem en un bon moment, tant físicament com tàcticament.
1: Trescat Info.

0: primer titular a aquesta hora per saber com està el trànsit. Endavant, equip viari.
1: Nou matí amb retards destacats a Rodalies. La R2 Sud i línia regional Sud circulen amb 20 minuts de retard per una incidència ja resolta. A la R13 i R14 segueix la circulació interrompuda entre Lleida i la plana Picamoixons per robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera i un nou robatori de coure. Aquest matí a la Sagrera provoca retards d'entre 15 i 20 minuts als trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona.
0: Amor als 103 anys, Josep Vallverdú, autor total, referent de les lletres catalanes, especialment de la literatura infantil i juvenil, amb personatges com el gos Rovelló. Al reconeixement rebuts en vida com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes s'hi afegeixen ara veus de tots els àmbits que destaquen la seva figura, les seves aportacions i el llegat que deixa. Rebuig frontal de l'hostaleria i del sector de l'oci a la nova llei antitabac que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no els canvis que ha d'aprovar el Congrés. També prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contemplen multes per als menors que fumen. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu de Tortosa al Baix Ebre per una suposada agressió sexual a dos menors denunciada per les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta. El govern espanyol convoca el Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a les últimes hores. També s'investiga la mort a Màlaga d'una altra dona. Si aquesta última s'acaba confirmant, ja serien 32 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any. L'administració de Donald Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planteja anunciar formalment l'acord avui mateix. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky amplia la crisi de govern que la setmana passada va provocar inusuals protestes ciutadanes i ara destitueix el comandant en cap de l'exèrcit. Tot apunta que el destituït mantenia un conflicte personal per la gestió de la guerra contra Rússia amb el ministre de Defensa despatxat prèviament. Unió de Pagesos demana la nul·litat del pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació d'energia renovable al territori, és el Plàter. Destaca que afecta una quarta part del sòl agrari de Catalunya. Això mentre les dades del 2025 conclouen que les renovables només cobreixen un

0: 15% de la demanda, lluny de l'objectiu del 50% fixat de cara al 2030. I la Universitat de Lleida tindrà un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats de cereal. El Centre d'Edició Genòmica ha d'aportar solucions sobre com adaptar millor els cultius a la sequera o la salinització del sòl.
1: Esports.
2: El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrema de Yemi per les 5 pròximes temporades i fitxa un altre extrem, el jove belga de 18 anys, Bissibu, que tindrà fitxa del filial, el central de l'Atlètic Club. Laport s'ofereix al Barça. L'Espanyol guanya el segon amistós de pretemporada 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa. El Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre i per Esport 3. I el Tour 17a etapa de 174 quilòmetres amb Pogacar, que manté 4 minuts 32 segons sobre Benepul, que hi va guanyar la crono individual.
0: I el temps, calor intensa, amb xafogó a la costa, alguns núvols poc importants al sud del país. Dominarà el sol amb algun núvol prim, dispers i ambient enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior, tot i així superaran els 35 graus i les pròximes als 40 en zones més càlides.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 5 minuts de les 9. Salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins al punt de les 10. Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Doncs de seguida marxem cap al Parlament perquè avui s'hi viurà l'últim cara a cara del curs polític entre el president Salvador Illa i l'oposició. Serà a partir d'aquí a pocs minuts, en l'última sessió de control, el president de la Generalitat i el govern abans de les vacances. De seguida hi anirem, abans però us expliquem que ha mort l'escriptor Josep Vallverdú. Tenia 103 anys. Autor de pes de les lletres catalanes, va fer renéixer la literatura infantil i juvenil als anys 60. Considerat un autor total, va cultivar la majoria de gèneres, de la narrativa a la poesia, de les traduccions al periodisme. Va néixer a Lleida i ha viscut els últims 10 anys a Balaguer, a la Noguera. Va popularitzar la literatura infantil amb el seu personatge del gos rovelló l'any 1968 i tot just fa uns mesos en va fer una última entrega a l'editorial. Té una llarga producció de més de 300 títols, a més dels articles que va escriure a diaris i també una llarga col·lecció de reconeixements que culminen amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El 2023 es va commemorar el seu centenari, en vida, i des d'aleshores vivia cada dia com un premi afegit. A Catalunya Ràdio va fer una de les seves últimes entrevistes al programa El Divan, amb la Sílvia Coppolo.
3: Si tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot. Perquè a veure, dels bilions d'anys passats, quants bilions de persones recordem?
0: Doncs justament podem marxar ara cap al Parlament. Ha començat una mica més tard la sessió de control del govern, justament perquè hi ha hagut aquest reconeixement a Josep Vallverdú. Sentim ara aquesta sessió de control.
4: A Europa, un aval rotund a la llei d'amnistia. Ara els jutges espanyols ja no tenen excuses per no aplicar-la. Almenys podrien fer com vostè, que primer va dir ni amnistia ni nada d'eso i ara, en canvi, sembla que hagi estat el ponent de la llei. Fet aquest apunt necessari, acaba el curs polític i vostè ha suspès president en la gestió i en la defensa de Catalunya. Podria posar molts exemples com hem fet durant aquests darrers mesos, però avui en diré només dos que exemplifiquen molt bé el seu govern. El primer sobre la gestió. El curs escolar començarà de la mateixa manera que es va acabar, amb una vaga. Vostè va anunciar un acord històric i la realitat és que no ha resolt res. Al contrari, ho ha empitjorat encara més. I mira que era difícil de fer això. Al setembre, el seu conflicte amb els docents continuarà encara ben viu. I el segon, sobre la defensa de Catalunya. Les dades d'inversió del govern espanyol són demolidores. 452 euros per madrileny, 162 per català. 452, 162. Madrid rep gairebé 3 vegades més que Catalunya. Això no correspon ni amb el pes econòmic ni amb el pes demogràfic. Catalunya és una de les primeres a aportar i és una de les últimes a rebre. Ja no és només una asfíxia premeditada, és una

una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera. L'únic que proposa és un consorci amb el suport d'Esquerra, si això ser útils, millor que no donen lliçons. President, Catalunya no necessita un consorci. O és que Madrid en té, de consorci? Catalunya el que necessita és un president que exigisca allò que ens correspon. I, per tant, una recomanació. Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu. I, sobretot, que aprofite per reflexionar, perquè el principal problema d'aquest país ja no és només el seu govern, el principal problema d'aquest país és sobretot vostè.

0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Moltes gràcies, senyor president. Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi. Senyora Mònica Sales, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia. Per aquells que tenien dubtes, no sóc jo els que m'hi conto entre ells, deixa acabar que la llei d'amnistia és una llei conforme al dret europeu. Jo he explicat des del primer dia que soc president de Catalunya i he demanat que s'apliqui amb agilitat i diligència aquesta llei. He mostrat respecte pel poder judicial, però he demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva aplicació àgil i diligent. I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? Perquè jo, no fa ni 2 anys que soc president, he posat una proposta de solució damunt de la taula, que és crear una eina perquè el govern de Catalunya tingui el control de l'execució d'aquestes inversions, que és un consorci d'inversions. A vostè hi pot semblar poc, però no he vist a vostè ni al seu grup cap proposta per resoldre això, més que queixar-se. I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, consorci d'inversions. I la pregunta que li faig és, vostès estan per la política útil per ajudar a resoldre les coses o no? Perquè també vostès tenen una capacitat d'influència al Congrés dels Diputats. No només vostès, no ho oblidin. Hi ha 19 diputats de la meva formació política. Hi ha diputats d'Esquerra Republicana. Hi ha diputats dels Comuns. Però vostès també en tenen 7 de diputats. Estan per ajudar a resoldre això? Estan per exercir la seva influència a favor de que això es corregeixi, que no serà fàcil ni immediat, o estan només per queixar-se? I no m'ha estranyat la conclusió del seu balanç, del meu govern, és diametralment imposada la que faig jo. Jo no m'agrada ser autocompetent, però sí que li dic que Catalunya va bé i millorarà encara més.

0: Per repreguntar, té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
1: President, el dia que vulga farem un front comú per defensar el concert econòmic. Sap quin any hi va haver més execució d'inversions de l'Estat a Catalunya? El 2017, un 81%, amb el president Carles Puigdemont. És la diferència entre defensar cada dia els interessos d'aquest país o supeditar-se als interessos del PSOE. Prenguen nota.

0: La següent pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i per formular-la, en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
1: Moltes gràcies, president. President Illa, dijous passat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la llei d'amnistia, desmuntant els hilarants arguments plantejats per l'Audiència Nacional i el Tribunal de Cuentas. El TJUE deixava ben clar, com sempre hem defensat, que la llei s'ajusta al dret europeu. Com abans, per 20 vegades el Tribunal Constitucional havia sentenciat que també era constitucional. Però tots sabem que no són jurídiques, sinó polítiques, les raons per les quals alguns tribunals no estan

aplicant la llei, desobeint així la voluntat de la majoria parlamentària que l'aprovà. Des de dijous, si els queda una mica de dignitat democràtica, l'alta judicatura espanyola hauria de deixar de prevaricar i aplicar-la de manera immediata. Però som conscients que continuarem veient maniobres dilatòries. La llei d'amnistia és una victòria democràtica de l'independentisme, malgrat que ara alguns vulguin fer un relat diferent. Fer memòria, president, és recordar que vostè, que vostès, no la volien. Per això la seva interpretació de la motivació, aplicació i efectes o conseqüències polítiques de l'amnistia difereixen de la nostra. Perquè amb l'amnistia, president, no acaba res. Per no acabar, no acaba ni amb tota la repressió que encara avui l'independentisme pateix. Perquè un cop s'apliqui, encara alguns haurà d'explicar qui va ordenar i qui va emparar l'espionatge amb Pegasus o les infiltracions policials fetes sota el mandat del govern més progressista de la història. I si aquestes encara avui segueixen. I això torna a ser fer memòria, president. L'amnistia, els deia, és una victòria política, perquè més enllà dels necessaris efectes personals que tindrà sobre els represaliats, suposa el reconeixement de l'existència d'un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Un conflicte democràtic, un conflicte de sobirania, un conflicte que l'Estat espanyol ha afrontat històricament amb repressió, també aquesta vegada. Per això ha calgut una amnistia que tornés al debat polític dins del marc democràtic, perquè com ha validat el TJUE, les amnisties són un instrument vàlid i legítim per a la resolució d'aquesta mena de conflictes. I això, president, vostès també ho obvien. President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi. Moltes gràcies.

0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Gràcies, senyor president. Senyor Jové, ja m'he manifestat reiteradament i fa just uns minuts sobre la importància de la sentència de la justícia de la Unió Europea. Jo no perdré ni un segon en fer interpretacions i en recordar, ni en justificar, ni en què va passar. Tots sabem d'on venim. A mi m'importa mirar endavant. I l'amnistia era necessària perquè a Catalunya es poguessin normalitzar les relacions polítiques i perquè pogués tornar al terreny de la política el que mai hagués hagut de sortir al terreny de la política. Això és la meva interpretació. Estic fio per randa d'acord amb el preàmbul de la llei, d'amnistia per la normalització política, social i institucional de Catalunya. I des del primer dia m'he manifestat a favor de la publicació divergent i àgil d'aquesta llei. Espero que ara a ningú hi quedi cap dubte. Ho vaig dir el mateix dia que vam conèixer, pocs minuts després de que coneguéssim aquesta sentència, en una declaració institucional que vaig fer com a president de la Generalitat de Catalunya al Palau de la Generalitat. A partir d'aquí, tots hem de poder fer política. Tots hem de poder respectar el marc de convivència i tots hem de poder expressar cap on volem que vagi el país. I si efectivament podem parlar de quin encaix ha de tenir Catalunya amb la resta d'Espanya. I aquí hi ha diferents posicions. Vostè representa una formació independentista i ja sap que no estic d'acord amb la independència, jo soc federalista, però n'hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots, clar que sí, dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat. Moltes gràcies.
0: Per repreguntar, té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
2: Gràcies, president. Aprofitar els pocs segons que em queden per tenir unes sentides paraules d'homenatge per la immensa figura de Josep Vallverdú. Josep, mestre, que la terra et sigui lleu. Moltes gràcies.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández Álvarez.
3: Gracias, presidente. En su libro 1984, Orwell acuñó un término para definir la capacidad de los peores gobernantes para la manipulación y el adoctrinamiento y lo llamó el doble pensar, es decir, la capacidad de sostener dos tesis radicalmente contradictorias, asegurando que ambas son verdaderas en función de la conveniencia. Parece mentira, señorilla, que usted, tan modosito, se haya convertido en el

0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Tocar d'oïdes té problemes. Jo no necessito cap acord del Parlament de Catalunya per saber què he de fer. A tots els esportistes catalans, no, posis tranquil. I escolti bé el que li dic. A tots els esportistes catalans que han tingut èxits, m'he ofert per rebre'ls al Palau de la Generalitat. I ho vaig fer amb els nous jugadors catalans que formen part de la selecció espanyola. I no han pogut venir. S'ha equivocat. S'ha passat de frenada. No, aquí no han votat res en contra. Aquí hi ha hagut un intent d'instrumentalitzar la selecció i de fer política amb el futbol per part d'alguns partits polítics com vostè. I apliquis lo d'or, veu? I apliquis lo d'or, veu, a vostè mateix. Perquè he sentit un dirigent del seu partit dir que l'agressió sediciosa al dret no pot quedar impune i molt menys recompensada. Aznar. Diu vostè que acatarà la sentència. Diu el senyor Franco que acatarà la sentència. Pacten amb Vox que diu que vol revisar això. On és vostè? Què fa el seu partit per Catalunya, a part de dir alguna tonteria de tant en tant? Gràcies.
0: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández Álvarez.
2: Gracias, presidente. ¿Sabe cuál es la única ventaja? Es que son ustedes tan previsibles. Mire, no han tardado ni 25 segundos en practicar el doble pensar orwelliano. Lo ha hecho en la pregunta anterior sin sonrojarse, diciendo que usted ha defendido toda la vida la amnistía. Y lo dice y se queda tan ancho. Lo mejor de todo es que lo practica también en la pregunta que yo le he formulado. Ahora resulta que usted puede valorar en redes la victoria de la selección española y eso es institucional. Si lo hago yo es politizar e instrumentalizar. Puede decir usted que recibirlos aquí no es importante y lo acaba de decir porque el Parlamento no es importante. Aquí solo su excelencia es importante. ¿Pero de qué va? Relájese un poco. Por lo tanto, mire, ayer votaron en contra de recibir a los catalanes campeones del mundo aquí. Eso es lo que tiene que rectificar y déjese de milongas. Muchas gracias.

0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: No tinc que rectificar res, és vostè que ha de rectificar. És vostè que ha de rectificar. I faria bé no voler instrumentalitzar un triomf que és de tots. Faria molt bé. I faria bé en explicar i en aclarir quina és la seva posició, la posició seva, específicament seva, i la del Partit Popular de Catalunya respecte a la convivència a Catalunya i respecte a l'amnistia. I faria bé en especificar quina és la seva posició, la seva i el seu grup respecte al català, a l'oficial de català a Europa. I faria bé en especificar què ofereix el Partit Popular de Catalunya a Catalunya. Li responc jo. Conjunt 8, 0, res.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari de Vox en Catalunya té la paraula el diputat senyor Ignacio Garriga Vaz de Concicao.
2: Señoría, yo no voy a contribuir a un debate político secuestrado

0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Comuns té la paraula la diputada senyora Jéssica Albiach-Sa Torres.
1: Gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. President, tortures amb electrodes, asfíxia amb bosses de plàstic, pallisses continuades, ofegaments. No estic parlant de Guantánamo, estic parlant de Via Laietana 43. Estic parlant de milers de persones, més de 4.000, que van ser torturades matí, tarda i nit, senzillament, per ser gitanos, homosexuals o d'esquerres. Moltes d'elles del PSUC, que aquest divendres farà 90 anys de la seva fundació. Estem al 2026.

Què vol dir això? Doncs fa més de 50 anys que va morir el dictador i en 10 anys farà un centenar que van patir un cop d'estat franquista. I el nostre país va tard, va tardíssim en veritat, en justícia i en reparació.

0: com una comissaria de la Policia Nacional. President, li demanem que ature aquest despropòsit. Li demanem que parli amb Marlaska, que parli amb el president Sánchez, que escolten a les entitats de drets humans, als experts, a les entitats memorialistes, a les de represaliades. La Policia Nacional ha de ser traslladada a un altre espai. I Via Laietana 43 ha de ser l'espai de memòria que Catalunya, la democràcia i les persones que van ser torturades mereixen. Un espai memorial a l'altura de l'exesma a Buenos Aires o del Museu de la Topografia del Terror a Berlín. Al final no és tan difícil. Senzillament és seguir el camí que ens han marcat altres països com Argentina, com Xile o com Alemanya, ja que arribem tan tard, com a mínim, fem-ho bé. Perquè si alguna cosa necessita el nostre país, i jo crec que més ara, i totes ens entenem, és la garantia de no repetició. I la millor pedagogia que podem fer comença per formes efectives de reparació a les torturades i, per tant, els demanem que Via Laietana 43 siga un espai de memòria en la seva totalitat i com més aviat, millor. Moltes gràcies.
1: Són 9:45 del matí i estem seguint en directe la sessió de control al govern. Ara el president Illes contestarà la pregunta de Jéssica Albiach referent a Via Laietana.
2: A tots aquests fets que van passar, i en dic el meu partit polític, el Partit dels Socialistes de Catalunya, és hereu de la tradició socialista que va ser víctima també d'aquestes tortures i que les va combatre i que ha contribuït a superar-les. Ho dic per deixar les coses també en aquest punt clares. I crec que tampoc fa falta que expliqui massa, perquè és de coneixement de tots i de totes, que quan el Partit Socialista ha pogut governar a Espanya ha pres passos decisius per no anar tan tard, com vostè diu que anem. I que tots els avenços que s'han donat en memòria democràtica han vingut de la mà justament de presidents de la meva família política del Partit Socialista. I dit això, hi dic totalment d'acord en què Via Laietana ha de ser un espai de memòria democràtica. Ara també hi dic, l'actual policia nacional que ocupa aquestes dependències és una policia democràtica. És una policia democràtica. I per tant, vull deixar-ho acabar i vull dir-ho davant de tothom, és una policia democràtica i crec que és compatible que puguin exercir les seves funcions en recuperar un espai de memòria democràtica allà.
3: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra té la paraula el diputat senyor Dani Cornellà i de Trell.
4: President, primer de tot, una victòria de tots? No. No s'equivoqui, nosaltres no compartim la seva selecció. Nosaltres continuem treballant per la selecció catalana i per la independència. Quan ens parla de fer avançar Catalunya des del progrés, la llibertat, la igualtat i la justícia social, ens preguntem si s'oblida que això no és ni ha estat possible per la desinversió sistemàtica i les polítiques que patim. Pensa exigir alguna cosa al govern socialista? Que reconegui Catalunya, que recuperi el dèficit acumulat durant dècades?
3: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
2: Senyor president, penso seguir fent el que estic fent, que és treballar, desenvolupar el pla de govern i, efectivament, posar damunt de la taula instruments per revertir algunes inèrcies que no són positives per Catalunya, com, per exemple, una execució d'inversions del govern de l'Estat insuficient. Per això vam proposar un consorci d'inversions que espero que pugui prosperar.
3: Per respondre té la paraula el diputat senyor Dani Cornellà i de Trell.
4: Miri, president, porta 2 anys venent fum. No és hora ja de passar del fum a la proposta? El consorci del qual parla no té cap sentit. Com volen impulsar, gestionar i executar les principals infraestructures de l'Estat a Catalunya quan ens pressuposten 4 engrunes? De l'únic que servirà aquest consorci serà per fer el seguiment de la no execució i de la desinversió constant. I per això no cal cap consorci. Fa pocs dies ja s'ha publicat tota la informació i vostè la sap. Un 8,6% de la inversió de l'Estat, tot i que portem un 20% del PIB, 162 euros per habitant de Catalunya. A Madrid, 452, tot dit. I no és una novetat, governin vostès o el Partit Popular. I li recordo, també va pactar el reconeixement de les seleccions esportives catalanes i que ha fet res. Bé, sí que ha fet alguna cosa. Vostè només és president d'una part del país.

0: país, perquè encara que impulsi que no impulsi la selecció catalana, vostè sí que reconeix la selecció espanyola. Vostè no compleix els acords que ha fet amb altres partits i es pensa que celebrant aquesta victòria ens faran ser espanyols. I tinguin clar que no ens faran ser espanyols. La seva bandera, la seva selecció no arregla els trens, no arregla els serveis públics, no arregla la desinversió crònica a Catalunya, no arregla res, i menys l'aplicació de l'amnistia. Per tant, vostès porten anys bloquejant Catalunya, impedint que avancem i construïm una Catalunya lliure, inclusiva, social i solidària. Contra Catalunya...
1: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
2: Gràcies. Vostè celebri el que tingui per convenient i no celebri el que no vulgui celebrar, però jo celebraré el que tingui per convenient també. I jo celebro que la selecció espanyola va guanyar el Mundial, que 9 catalans hi participaven i crec que la immensa majoria de catalans i catalanes se n'anaven. Si vostè no, doncs ho respecto, però també respecti vostè que jo pugui fer el que crec que he de fer. No sé si m'ha explicat. Ho de vendre fum ho deixo per vostè. Perquè miri, ampliar l'aeroport no és vendre fum. La presentació de la pacificació de la Nacional 2 al Maresme no és vendre fum. Les inversions que s'han fet en el túnel de Rubí o en el túnel del Garraf amb Rodovies no són fum. El consorci d'inversions que hem presentat no és fum. Una proposta de finançament autonòmic no és fum. L'ampliació de l'estació de tractament d'aigües potables al Baix Llobregat no és fum. Tot això no és fum. El pla cures per reduir les llistes d'avançament no és fum. Un avantprojecte de llei per escurçar terminis per fer habitatge no és fum. Que 6 de cada 10 habitatges de protecció que es fan a Espanya i a Catalunya no és fum. Tot això és feina. Feina i feina. Gràcies.
1: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la, en nom del grup parlamentari mixt, té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra.
3: 75 anys. Et penses que ja ho has vist tot i esperes que a les acaballes la vida et sigui plàcida i tranquil·la. Però surts a passejar el gos i no tornes a casa. Perquè mentre caminaves i prenies la fresca, et topes amb un marroquí de 18 anys que et degolla amb una ampolla de vidre trencada i que t'arrossega a camp de blat de moro endins per abandonar-te moribunda. Es deia Dolors Agustí, per si els interessa. A ella no la nombrarà el president d'aquesta cambra a l'inici de la sessió, com sí que fa amb els immigrants il·legals que moren a la mar per culpa de l'efecte crida de l'extrema esquerra. A ella no li dedicaran cap minut de silenci aquí de fora, no. Procuraran que el seu nom resti en l'oblit i si algú fa preguntes, miraran de treure-li importància, cosa dels fets aïllats o brots psicòtics, i recalcaran que han rebaixat, això sí, el 5% dels furts. A ella ningú no li retornarà la vida que les polítiques proimmigracionistes dels darrers governs li han arrabassat. TV3 no li dedicarà cap reportatge. Els periodistes que vostès escriuen i col·loquen estan massa enfeinats, fent documentals per blanquejar els MENA i presentar-los com a víctimes davant la societat. Ens maten sense pressa, però sense pausa. Ja no hi ha atemptats multitudinaris a les Rambles. Ara ens esperen d'un a un sota un pont o se'ns enclasten contra el vehicle mentre esperem que el llum es posi verd. Les víctimes de terrorisme han de ser indemnitzades per les institucions. Les víctimes de musulmans amb brots psicòtics, no. Com les pitjors asseguradores, la casta política ha trobat la fórmula jurídica idònia per estalviar-se indemnitzacions. Malgrat l'experiència diària i quotidiana dels catalans, vostè s'entesta a afirmar que Catalunya és segura. Si Catalunya és tan segura com ens vol fer creure, per què no renuncia al servei d'escorta? Per què l'esperen aquí de fora cada dia? Per què l'encapsulen per voltar pel país? De què té por, senyor Illa? Dels catalans o de l'augment exponencial dels brots islamo...
1: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
2: Gràcies, senyor president. La persona responsable d'aquest homicidi, presumpte homicidi que vostè ha dit, està detinguda i a disposició judicial. Què és el que passa a Catalunya? Qui va fa, va paga. Ara, vostè va veure el partit de diumenge i s'ha recuperat ja del disgust? Perquè n'hi ha prou, amb 120 minuts, on persones, fills d'immigrants, ens fan favís a molta part d'aquest país per desmuntar amb una sola nit el seu discurs d'odi. Jugada a jugada, desmuntar el seu discurs d'odi. Aquest és el que... Aquest és el, la seva...
1: Silenci, senyora Oriols.
2: La seva Catalunya petita, estreta, d'odi, de rancor, no té futur, senyor Oriols. No té futur. Aquí qui va fer la paga.
1: Per repreguntar, té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriols Serra.
3: Mentre vostè celebra la victòria de la seva, del seu partit, del seu equip de futbol, hi ha persones que moren per culpa de les seves polítiques i li hauria de caure la cara de vergonya.
1: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
2: La seva Catalunya estreta, patida, petita, d'odi, de rancor, no té futur. Catalunya no és això, senyor Oriols.
1: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar té la paraula el diputat senyor Ferran Pedret i Santos.
4: Gràcies, president. Bon dia a tothom. No ho anava a fer, però les primeres paraules que vull adreçar en aquesta sessió de control és per recordar que les persones són responsables del que fan i en circumstàncies molt excepcionals poden arribar a ser responsables del que diuen. Però mai es pot fer culpables a tot un grup de persones per raó del seu origen, aspecte, la religió que practiquen, la que no practiquen, pels actes d'una persona, de 10 o de 15. Acabem de veure un... Acabem de veure un exemple d'un tipus de política que s'ha practicat altres vegades en la història del nostre continent i que tots sabem com acaba. Dit això, ens trobem al final d'un curs polític, és un moment propici per fer balanç de les polítiques del govern, de l'Estat, de la societat, de l'economia catalana i, per tant, president, és això el que li demano que faci en aquest moment, un balanç de quin ha estat, doncs són les principals fites i reptes assolits en aquest curs polític i quines són les que creu que cal assolir en el següent curs polític. Gràcies.
1: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
2: Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Pedret. Efectivament, som al final d'un curs polític. M'agrada més que fer un repàs del que s'ha fet, fixar-me més en el que ens queda pendent de fer. Crec que és l'obligació d'un governant, d'un dirigent polític, mirar sempre què queda per fer, no entrar en... Però, en fi, vostè em demana com veig les coses. Doncs mira, crec que aquest curs polític ha sigut un curs polític positiu per Catalunya. Deixi'm subratllar l'aprovació dels pressupostos, que dona un horitzó d'estabilitat per poder desenvolupar tot el programa de govern d'aquí a final de la legislatura. I el nostre programa de govern es resumeix en dues paraules, prosperitat compartida. Catalunya segueix generant prosperitat. Fixi's vostè, aquest curs polític hem vist coses que crec que ningú d'aquesta càmera hagués pogut anticipar. Una agressió, una guerra d'evacció a l'Iran que ha acabat com ha acabat, amb una derrota estratègica al dir de molts opinadors d'Estats Units, amb gravíssimes repercussions a l'economia internacional i malgrat això Catalunya i Espanya seguim generant prosperitat. No vol dir que no haguem d'estar obertes, però seguim generant prosperitat. El govern seguirà treballant amb les pabanques per seguir-ho generant, millora d'infraestructures, energia, aigua, talent i simplificació administrativa, i crec que en cada un d'aquests capítols jo hi podria repassar actuacions concretes que s'han fet durant aquest curs polític. No? Ara l'obsessió està també en compartir aquesta prosperitat. No? I aquí seguim tenint l'habitatge com a principal preocupació i motiu d'actuació del govern. No? Som, efectivament, la comunitat autònoma que més està fent en habitatge, però hem de fer encara més. No? El pla 50.000, el pla 214.000, mesures per agilitzar la tramitació urbanística, mesures d'aplicació de la llei d'habitatge que estan donant resultats a Catalunya, les dades així ho confirmen, una baixada dels preus de lloguer, però la preocupació per aquesta política que incideix molt en la desigualtat és tan important que hem de seguir treballant en aquesta vinya i estem, des del govern estem preparant accions pel proper curs polític. No? A banda d'això, tot l'impuls reformista en polítiques sanitàries, en polítiques educatives, en polítiques de drets socials, el pa de cures, tot el projecte Cairós de reforma de la sanitat que hem de seguir

0: i desenvolupant i l'educació que la tenim també molt present. No? Per tant, jo faig un balanç positiu, crec que les dades ho confirmen, i deixi'm dir, per resum de tot el que s'ha fet, que Catalunya torna a obrir-se al món, torna a estar present al món, i la imatge icònica en aquest sentit és la inauguració de la Torre de Jesús aquest passat 9 de juny per part del Papa Lleó XIV. Gràcies.
1: Obrim el capítol de preguntes al govern i abans, però, voldria en nom de la cambra donar la benvinguda a l'honorable senyor Raúl Moreno Montaña, el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. Benvingut, ben tornat en aquest Parlament.
2: Doncs fins aquí la sessió de control al govern, l'última abans de les vacances d'estiu i que ha estat marcada sobretot pels retrets que s'han fet uns i altres sobre si s'havia de rebre o no els jugadors catalans de la selecció espanyola després d'haver guanyat el Mundial diumenge. Ha estat una pregunta del PP feta per Alejandro Fernández que li ha retret a Illa que mentre feia un missatge a les xarxes donant l'enhorabona a la selecció després no es convidés als jugadors catalans d'aquesta selecció a rebre'ls al Palau de la Generalitat i ja ha dit que s'equivocava perquè sí que se'ls havia convidat però que no havien pogut venir. Ha estat, com dèiem, un dels temes que ha marcat alguna de les picabaralles que hem sentit aquest matí, també una sessió marcada per preguntes en el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya, també per l'aplicació de la llei d'amnistia a Gara que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea la avalada i finalment hem sentit Illa fent una mica de balanç d'aquest curs polític que ell qualifica de positiu, que ha estat marcat per la prosperitat malgrat el context geopolític mundial i també ha acabat dient doncs, que Catalunya torna a obrir-se al món com demostra el fet de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que va comptar amb la presència del Papa Lleó XIV. Dit això, passa un minut de 3:15 del matí i obrim l'àrea de servei. Comencem per actualitzar dades pel que fa a la mobilitat al país. En un matí especialment complicat pel que fa al transport públic, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia, sí, exacte, matí complicat al transport públic. Un robatori de coure a l'estació de la Sagrera provoca a aquesta hora retards d'uns 30 minuts als trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona. A Rodalies, una incidència ja resolta a l'estació del Prat provoca retards d'uns 20 minuts a la R2 Sud i a les línies regionals Sud. Això són la R16, R14, R13, R15 i R17. Recordem, a més, que les línies R13 i R14 no circulen trens entre Lleida i la plana Picamoixons per un robatori de coure dilluns al vespre a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Hi ha transport alternatiu per carretera i Adif ja ha avisat que tardarà dies a resoldre aquesta incidència. I encara en l'àmbit del transport públic, una altra incidència que afecta en aquest cas el tram de Barcelona. Les línies T1, T2 i T3 circulen amb les freqüències de pas alterades.
4: El temps.
2: Amb en Jofre Genoer.
5: Hem començat aquest dimecres amb temperatures elevades un altre cop, amb valors que no han baixat d'aquests valors tòrrids, és a dir, dels 25 graus, en molts sectors de la costa, del Maresme, del Barcelonès, també cap a les Terres de l'Ebre, entre zones del Baix Ebre, Terra Alta, temperatures de 24, 25 o 26 graus, fins i tot. De fet, el valor més elevat a la ciutat de Barcelona, 27, i a l'interior, temperatures que potser han baixat un palet, però encara molt tropicals, és a dir, que no han baixat dels 20. 22 a Lleida, també valors de 20 graus a Cervera, 22 a Manresa, i els valors més baixos cap a l'àrea del Pirineu, amb més fresca, han baixat un palet respecte a ahir, un grau o dos també, a Viella 15 graus, o també al Pont de Suert, també a Puigcerdà 15 graus. Bé, avui esperem que les temperatures reculin un palet, potser perdint un parell de graus, notarem poc, però serà difícil ja acostar-se als 40 graus, els valors més alts, de ponent, doncs cap als 37 a 39 graus, com com a molt. I a la resta, doncs, molta xafogor, sol, ressol, ambient enterbolit, encara aquesta polsa grena en suspensió que va un pèl de baixa, sobretot al nord del país, no tant al sud, on es mantindran les nuvolades amb una certa variabilitat al cel. Fins i tot aquesta tarda podria haver-hi un altre cop algun ruixat o alguna gotellada acompanyada de fang a la zona dels ports, sud de les Terres de l'Ebre, que s'estenguin cap a la zona del Camp de Tarragona, costa central, però sense precipitació, ja en forma d'alguns núvols poc importants, enterbolint el cel, bàsicament. Això podria passar al llarg de la tarda. I pels propers dies repunta la calor entre demà i demà passat, sobretot divendres, per baixar clarament al llarg del cap de setmana, que sembla que tindrem una baixada força general de cara a diumenge i, a més, amb ruixats.
4: Tresca Info.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: 10 minuts i les 10. Seguim endavant amb altres qüestions a l'actualitat d'aquest dimecres 22 de juliol. Rebuig frontal de bars i restaurants a la nova llei del tabac que preveu prohibir fumar a les terrasses. El Gremi de Restauració de Barcelona considera que la nova norma, que ara haurà de ser avalada pel Congrés, és desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boada, secretari general de la patronal FECASARM.
11: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei doncs, després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
2: A més de les terrasses, la nova llei tampoc permetrà fumar a platges, piscines, campus universitaris o a concerts a l'aire lliure. La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. Una altra novetat és que prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors amb sancions d'entre 200 i 600 euros que hauran d'assumir els pares. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada quatre persones fuma a Espanya i el tabac supera i causa ja prop de 50.000 morts cada any. Han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors. Tarragona, Manel Sastre.
12: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
2: I el govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista la setmana que ve després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a mans de les seves parelles o exparelles en les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera a Màlaga que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida. Finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benagavís, a Màlaga, d'una dona que han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, fa una crida a la unitat.
13: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
2: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país àrab tenir un programa nuclear civil i li obriria potencialment la porta a l'enriquiment d'urani. Això segons informen avui diversos mitjans nord-americans. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planeja signar i anunciar

0: formalment l'acord avui mateix. L'Aràbia Saudita és un dels aliats de Donald Trump al Golf Pèrsic i l'únic país de la regió que no està sent atacat per l'Iran. Des de Washington i Teheran van reprendre, des que Washington i Teheran van reprendre les hostilitats fa dues setmanes. Riad, en canvi, sí que ha estat recentment víctima d'atacs en el conflicte que enfronta els rebels hutis del Iemen contra el govern internacionalment reconegut del país, atès que el Regne Saudita està des del 2015 al capdavant d'una coalició militar a favor de l'executiu avalat a nivell internacional. Poc més de 5 minuts i les 10 del matí.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'estat del trànsit i també la situació en l'actualitat dels esports.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per les 5 pròximes temporades. El jugador que prové del Borussia Dortmund ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. Adeyemi és a Barcelona a l'espera d'aquest anunci oficial per incorporar-se ja a la plantilla blaugrana. I el Barça té tancada la incorporació d'un altre extrem. És el jove de 18 anys, esquerrà del Bruges belga, Jesse Bisibu, un jugador de molta projecció. El cost de l'operació serà d'uns 8,5 milions d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica de primer equip blaugrana i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. L'entorn del central de l'Atlètic Club va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. L'Espanyol tindrà més diners per poder fitxar. El club augmentarà el límit salarial amb una ampliació de capital que convertirà en accions part del deute. Un Espanyol que té gairebé 33.000 socis, dels quals 29.000 són abonats, 6.000 més que l'any passat. En un amistós jugat ahir a Peralada, Espanyol 4, Pau 0, els blanc-i-blaus van golejar l'equip francès de la segona divisió amb gols de Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona. Javi Hernández, jugador cedit al Mirandés l'últim mig any i que ha tornat al club blanc i blau, explica com afronta l'equip aquests partits de pretemporada.
3: Seguimos acumulando minutos, sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande, el campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien, se han visto las cosas que el míster quería que se vieran y yo creo que hemos afrontado el partido muy bien.
2: Aquest matí l'Espanyol fa un últim entrenament a Navata, a l'Alt Empordà, i a la tarda torna cap a Barcelona. El pròxim amistós serà dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. A la segona divisió de futbol, el Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada. El partit es pot veure en directe per Esport 3. I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que mantenen converses amb Pep Guardiola perquè sigui el nou seleccionador italià. Malagò assegura que la federació estaria disposada a fer una excepció pressupostària per aconseguir fitxar el tècnic català, però que no és segur que es tanqui l'operació. Gattuso va dimitir com a seleccionador italià fa més de 3 mesos quan no va aconseguir classificar l'equip per al Mundial. A més de Guardiola, la Federació Italiana també treballa amb altres candidats a dirigir la selecció italiana, com ara Roberto Mancini, últim tècnic que va guanyar un títol amb Itàlia a l'Eurocopa 2020, i Andrea Pirlo.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A Barça de bàsquet fa el sisè fitxatge per la nova temporada de l'aler nord-americà Stanley Umude, nigerià, que juga a la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Mentrestant, Toko Shengelia ha de decidir aquesta setmana si continua a Barça. Jordi Trias, adjunt a la direcció del Club Blaugrana.
4: En gran part, un canvi de projecte. S'està treballant molt. Intentarem fer un projecte il·lusionant. Ara mateix, evidentment, encara ens falta tancar diferents peces, però la nostra intenció és evidentment tornar a guanyar, però fent un joc atractiu.
2: Avui, 17a etapa del Tour, 175 quilòmetres entre Chambéry i Boiron, propicis per a l'escapada. Tadej Pogačar surt com a líder amb 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel, que va guanyar la crono d'ahir i li va retallar mig minut al

0: líder. Un dels catalans presents al Tour, el ciclista Joel Nicolau, del Caja Rural, explica que vol intentar el triomf d'etapa fins al final.
1: Prou bé. Pensava que la passaria pitjor. Quan he sortit a fer el reconeixement anava mort. He passat un cap de setmana molt dolent, que m'acostava molt... No recuperava, etapes molt dures, molt de desnivell, gent de la general anava a tope, i res, jo ahir vaig intentar descansar al màxim.
0: En waterpolo avui comença a Sydney, Austràlia, la superfinal de la Copa del Món en categoria masculina i femenina. Avui arrenca el torneig femení amb els quarts de final, on la selecció espanyola amb 13 de 14 jugadores són catalanes i juga contra Hongria.
2: Trescat Info.

0: El món cultural i polític destaca l'immens llegat que deixa Josep Vallverdú, que ha mort als 103 anys. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal-Huguet, remarca que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua, i l'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. El president Salvador Illa torna a demanar que s'apliqui immediatament l'amnistia als líders del procés després de la sentència de la justícia europea. L'últim ple del curs polític al Parlament, Junts i Esquerra li retreuen que els socialistes s'oposessin fa uns anys a l'amnistia. Iberdrola dispara en un 22% els guanys del primer semestre de l'any amb un benefici de més de 4.000 milions d'euros. Naturgy també augmenta el benefici un 6%, sumant 1.200 milions. En guanys també fa rècord el Banc Santander, que ha fet balanç del primer semestre amb un resultat de gairebé 9.000 milions d'euros, un 30% més que en el mateix període de l'any passat. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planteja anunciar formalment l'acord avui. I el Parlament francès aprova la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat encara per determinar. Rebuig frontal de l'hostaleria i el sector de l'oci a la nova llei antitabac, que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no. Els canvis que ha d'aprovar el Congrés també prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contempla multes per als menors que fumin. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu a Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors denunciada per les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta. I la Universitat de Lleida tindrà un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats de cereal. El Centre d'Edició Genòmica ha d'aportar solucions sobre com adaptar millor els cultius a la sequera o a la salinització del sol.
1: Esports.
2: L'extrem alemany Karim Adeyemi es convertirà avui en nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El club ha fitxat un altre extrem, el jove belga de 18 anys, Bissibu, que tindrà fitxat al filial. El central de l'Atlètic Club Laport s'ofereix al Barça. L'Espanyol guanya el segon amistós de pretemporada 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa. El Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre per Esport 3. I el Tour, 17a etapa entre Chambéry i Boiron, de 174 quilòmetres. Pogacar manté 4 minuts 32 segons sobre Benepul, que hi va guanyar la contrarrellotge individual.
0: I el temps, calor intensa amb xafogó a la costa i alguns núvols poc importants al sud del país. Dominarà el sol amb algun núvol prim dispers i l'ambient continuarà avui enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior, així tot superaran els 35 graus. Seran pròximes als 40 les zones més càlides.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. La mort de Josep Vallverdú als 103 anys provoca una pluja de reaccions del món cultural i polític que destaca el gran llegat que deixa l'escriptor. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal-Huguet, ha remarcat al matí de Catalunya Ràdio que va ser un autor

0: polièdric i defensor de la llengua.
1: El país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment i encara ben poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha batallat per la llengua.
0: L'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner en declaracions també a Catalunya Ràdio.
2: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: També l'han recordat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, a l'inici del ple d'avui.
3: La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana.
4: Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions, fins i tot en els moments més foscos.
0: Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Familiars, amics i institucions li faran un acte de record d'aquí uns dies a Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Ens ho explica des de Lleida, l'Estela Bosoms.
5: Josep Vallverdú volia un comiat discret, com el que va tenir la seva primera esposa, Isabel Arquer. Ho ha explicat aquesta emissora una de les persones més pròximes a l'autor i qui va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal.
6: En Vallverdú va demanar que una vegada ell traspassat no hi hagués vetlla, és a dir, ell ja ha tingut la companyia de tothom en vida i que, en tot cas, ell va demanar també de ser incinerat i, en tot cas, quan ell ja comencem a guardar-ne memòria, que ja ho fem ara, doncs llavors, si la família considerava de fer un acte de comiat, llavors que féssim el que volguéssim per recordar-lo i a partir d'aquí, doncs llegir-lo.
5: Vallverdú va morir ahir al voltant de les 9 del vespre i ara s'ha d'acabar de concretar quan es farà l'acte de record a Balaguer un cop l'incinerin. Vidal dona per fet que hi haurà actes de reconeixement arreu del territori de parla catalana.
6: En Vallverdú sempre deia que la literatura, parlant del Vallverdú escriptor, pertany a la llengua en què és escrita. Per tant, no hi ha adscripcions territorials per a la literatura, malgrat aquell ponent de què ell parlava, sinó que parlem d'àmbit nacional. A Lleida ens en sentim més proper, sí, cert, hi haurà coses, començant segurament per Balaguer, però és la literatura, és el país que ha perdut allò, un gran opinot que diria Josep Pla.
5: Per exemple, un dels múltiples reconeixements que havia rebut Vallverdú va ser el de fill predilecte de la ciutat de Lleida.
0: Afegir que Catalunya Ràdio remetrà a les 12 del migdia l'entrevista que Sílvia Coppoló va fer a Vallverdú al programa El Divan, quan tot just es va acabar l'any de commemoració del centenari de l'escriptor.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Passen 7 minuts de les 10, ara marxem cap al Parlament. El president de la Generalitat ha tornat a demanar l'aplicació immediata de la llei d'amnistia després de la sentència favorable de la justícia europea. Els partits independentistes han aprofitat la sessió de control al Parlament per exigir també als tribunals espanyols que l'apliquin sense més dilacions. Marta Corbalán, molt bon dia.
8: Hola, bon dia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i el cap de files d'Esquerra, Josep Maria Jové, han retret al president Illa que els socialistes no fossin inicialment partidaris de la llei d'amnistia. El president els ha replicat que cal mirar endavant i ha tornat a demanar a la judicatura espanyola l'aplicació immediata de l'amnistia als líders del procés.
9: Ara els jutges espanyols ja no tenen excuses per no aplicar-la. Almenys podrien fer com vostè, que primer va dir ni amnistia ni nada d'això, i ara, en canvi, sembla que hagi estat el ponent de la llei.
10: Fer memòria, president, és recordar que vostè, que vostès, no la volien.
3: He mostrat respecte pel poder judicial, però he demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva publicació àgil i diligent.
8: La victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol també s'ha colat a la sessió de control d'aquest matí al Parlament. El Partit Popular ha retret que la cambra catalana no hagi volgut rebre els jugadors de la selecció, tal com va proposar el mateix PP i també Vox. En la rèplica, el president Illa ha revelat que va oferir rebre els jugadors catalans de la selecció, però que no ha estat possible per raons d'agenda.
0: Marta Corbalán, gràcies, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
0: Seguim amb aquesta qüestió perquè l'expresident Artur Mas, investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, ha demanat al

0: constitucional que mogui fitxa si els jutges espanyols s'oposen a l'amnistia. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Mas també creu que el Suprem o el Tribunal de Comptes estarien cometent un delicte si es neguen a aplicar la llei.
1: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: Canviem de qüestió, parlem ara d'economia. Bons resultats per a les companyies energètiques. Iberdrola ha disparat un 22% els guanys durant el primer semestre amb beneficis de 4.300 milions d'euros. En part, aquest resultat s'explica per la venda del negoci que la companyia basca tenia a Mèxic, que li va aportar gairebé 1.000 milions d'euros. Una altra energètica, Naturgy, ha guanyat 1.200 milions d'euros fins al juny. És un 6% més que en el mateix període del 2025. Avui també ha fet balanç del primer semestre el Banc Santander, que ha obtingut un rècord de beneficis, ha guanyat gairebé 9.000 milions d'euros de gener a juny, un 30% més que en el mateix període de l'any passat. Aquesta xifra és el millor resultat semestral de la seva història, una xifra que inclou la plusvàlua de gairebé 2.000 milions d'euros per la venda de la filial del Santander a Polònia. En política internacional, l'administració Trump ha arribat a un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país àrab tenir un programa nuclear civil i li obriria potencialment la porta a l'enriquiment d'urani, segons informen avui diversos mitjans nord-americans. Aquest acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planeja signar i anunciar formalment l'acord avui. L'Aràbia Saudita és un dels aliats de Donald Trump al Golf Pèrsic i l'únic país de la regió que no està sent atacat per l'Iran des que Washington i Teheran van reprendre les hostilitats fa dues setmanes. Riad, en canvi, sí que ha estat recentment víctima d'atacs en el conflicte que enfronta els rebels hutis del Iemen contra el govern internacionalment reconegut del país, atès que el Regne Saudita està des del 2015 al capdavant d'una coalició militar a favor de l'executiu avalat a nivell internacional. Afegia encara sobre la situació a l'Orient Mitjà que avui s'ha complert la 11a nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. La televisió iraniana informa que les defenses aèries s'han activat a la capital Teheran, on s'han sentit diverses explosions. Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bushehr, on hi ha l'única central nuclear iraniana en funcionament. El Comandament Central Militar dels Estats Units insisteix que els bombardejos continuaran fins a destruir la capacitat del règim dels ayatolàs d'impedir la navegació per l'estret d'Hormuz. Un enclavament estratègic a què s'ha referit aquesta matina del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio en termes contundents.
2: Si creem un precedent a l'Orient Mitjà pel qual un estat pugui decidir que controlarà una via navegable internacional, cobrarà un peatge i si no se li paga pugui volar els vaixells, estarem creant un precedent molt perillós que es podria repetir en altres parts del món, inclòs aquesta regió.
0: Washington reconeix el seu objectiu bèl·lic que descrivia en una compareixença al Senat el secretari de Defensa, Pete Hegseth.
3: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
0: Fins ara, la guerra contra l'Iran li ha costat als Estats Units 37.500 milions de dòlars i ha perdut 18 soldats. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, destitueix el comandant en cap de l'exèrcit en una ampliació de la crisi de govern que la setmana passada va provocar inusuals protestes ciutadanes, quan ja va prescindir del titular de defensa. La nova destitució sembla confirmar els rumors inicials que els dos destituïts mantenien un conflicte personal, suposadament per desavinences en la gestió de la guerra contra Rússia. Zelensky justificava així la decisió.
4: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i ha decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mikhailo Drapaty.
0: El president Zelensky li ha agraït la feina. Al mateix temps ha revelat que ha ofert al destituït ministre de Defensa una posició de poder rellevant que no ha detallat. Tot apunta però que el càrrec es tractaria d'encapçalar les relacions bilaterals amb els Estats Units. I ara saltem cap a França. El Parlament d'aquest país ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. París, Isabel Galí.
5: Senat i Assemblea Nacional han aprovat tots dos el mateix dia la llei que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, una prohibició que es farà en dos temps. L'1 de setembre els menors de 15 ja no podran descarregar-se comptes nous i

0: L'1 de gener del 2027, els que en tenien d'oberts els hauran de tancar. La llei no concreta de quina manera es farà la verificació de l'edat ni quins mitjans s'hi dedicaran. I això ha fet que els socialistes s'hagin abstingut i la França Insubmisa hi hagi votat en contra.
1: I arribarem en quart d'onze en connexió amb el nostre equip viari. Repassem com tenim ara mateix la mobilitat, sobretot avui moltes incidències pel que fa al transport públic. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Bon dia, sí, atenció que hagi d'agafar un tren aquest matí perquè, com deies, diverses incidències actives. Un robatori de cobre a l'estació de la Sagrera provoca a aquesta hora retards d'uns 30 minuts als trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona. I a Rodalies, una incidència ja resolta a l'estació del Prat provoca retards d'uns 20 minuts a la R2 Sud i a les línies regionals Sud. Recordem, a més, que a les línies R13 i R14 la circulació es troba interrompuda entre Lleida i la Plana Picamoixons per un robatori de coure dilluns al vespre a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Hi ha transport alternatiu per carretera i es tracta d'una incidència que Adif ja ha avançat que tardarà dies a poder-se resoldre. Encara en l'àmbit del transport públic, al tram de Barcelona, les línies T1, T2 i T3 circulen amb les freqüències de pas alterades. A les carreteres, força fluïdesa després de les retencions de primera hora. Sí que es manté densitat a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: El temps. Crònica del Jofre Genuer.
3: Continua l'ambient canicular. Aquestes temperatures habituals per l'època, des del 15 de juliol fins al 15 d'agost, sempre arriba al màxim de l'estiu, tot i que estem parlant de valors una mica per sobre del que seria habitual. Amb aquesta xafor notable, la línia de la costa, i avui amb temperatures que quedaran ubicades per sobre dels 35 a l'interior i al voltant dels 30 o lleugerament per sobre dels 30 també a la façana litoral amb aquestes elevades humitats. Ambient una mica enterbolit, encara amb molta pols agrària en suspensió, i els vols més alts cap a Ponent, Pla de Lleida, on aquí el termòmetre podria arribar als 37, 38 o potser alguna xifra de 39, però valors avui potser un pèl més baixos que dies enrere, que notarem poc. Estabilitat, bàsicament, només alguns núvols poc importants cap al sud del país. Aquesta tarda podria formar-se alguna nuvolada al voltant dels ports que acabi donant quatre gotes acompanyades de fang, algun petit ruixat cap al sud de les Terres de l'Ebre, núvols que s'estendran desfent-se i entereninant o mig tapant el cel de la tarda també cap al Camp de Tarragona o Costa Central. Al Pirineu, si hi ha alguna nuvolada, serà esquifida, en principi sense pluja, i al voltant la majoria del Ripollès.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Passen 3 minuts d'un quart d'onze, continuem amb més notícies. Ara parlàvem de la mobilitat que hi havia a les rondes. Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la ronda de dalt de Barcelona, en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. Aquesta obra comporta el tall de la via durant la nit, però no afecta la circulació durant el dia. Aquests treballs que s'hi fan consisteixen a col·locar les peces que formaran el sostre del nou túnel i es fan amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afecta la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obliga a desviar el trànsit en sentit Besòs i habilitar els dos sentits per la calçada del costat muntanya d'aquest passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, destaca l'objectiu d'aquesta intervenció.
7: A la mesura que cobrim aquesta fase de la ronda de dalt, per exemple, estem guanyant 16.000 metres quadrats d'espais públics nous que no existien prèviament, i això vol dir més verd, zones d'estades, zones de joc i comunicació entre barris i recosir els barris de muntanya, que és una de les assignatures pendents que té la nostra ciutat.
1: Les tasques nocturnes de cobertura de la Ronda de Dalt es faran de dilluns a dijous fins al 6 d'agost. La següent fase del projecte

0: se centrarà a completar les instal·lacions del futur túnel, com ara la il·luminació, els ventiladors i sistemes d'informació i seguretat. L'Ajuntament preveu que aquests treballs s'allarguin encara durant tot l'any que ve. Rebuig frontal de bars i restaurants a la nova llei del tabac que preveu prohibir fumar a les terrasses. El Gremi de Restauració de Barcelona considera que la nova norma, que ara haurà de ser avalada pel Congrés, és desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que també comparteix Joaquim Boada, secretari general de la patronal FECASARM.
1: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas de que s'aprovi finalment aquest projecte de llei després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum, i en cas de que es decideixi que són terrasses on es permeti accedir fumadors, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
0: A més de les terrasses, la nova llei tampoc permetrà fumar a platges, piscines, campus universitaris o a concerts a l'aire lliure. La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. Des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
2: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
0: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb sancions d'entre 200 i 600 euros que hauran d'assumir els pares. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada quatre persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. Detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors. Anem cap a Tarragona, Manel Sastre.
3: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Wind Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
0: I ara marxem cap a Lleida per explicar-vos una notícia que us destacàvem en titulars. La Universitat de Lleida tindrà un centre d'edició genòmica, un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats de cereal. L'equipament servirà per investigar com adaptar millor els cultius a la sequera o la salinització del sol. Júlia Albacar.
4: El nou centre d'edició genòmica de cereals s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio. L'objectiu és començar a desenvolupar espècies de cereals més resistents a diferents fenòmens com la sequera, les plagues o la salinització del sol a través d'edició genètica. Ho explica el director del centre de recerca Agrotecnio, José Antonio Bonet.
5: Quins són aquests reptes? Manca de productivitat, dificultat davant de vents climàtics extrems, problemes de malalties i plagues, problemes de, per exemple, de salinitat de sols i temes de pesticides. Tot això podem solventar amb edició genòmica.
4: Que remarca que serà una tecnologia revolucionària al camp.
5: Tothom som conscients de que la IA ens canviarà les vides, però l'edició gènica és, tant per les persones com pel camp de l'agricultura, una autèntica revolució.
4: El nou centre es preveu que estigui en funcionament el 2028, coincidint amb l'entrada en vigor del nou reglament europeu sobre noves tècniques genòmiques. Comportarà una inversió de 10 milions d'euros entre la construcció de l'edifici, la contractació de personal i la compra d'equipament, tot plegat per potenciar la recerca i la investigació al país, com destaca la consellera d'Universitats, Núria Montserrat.
6: I dona resposta, com dèiem, als reptes que tenim com a país i també en el mar d'Europa. Volem esdevenir una de les 50 regions més innovadores d'Europa a l'horitzó 2030 i aquest projecte ens ajuda a consolidar i arribar a aquesta fita.
4: Les primeres investigacions se centraran especialment en l'arròs i el panís, però no es descarta ampliar la recerca a altres cultius segons la demanda del mercat.
0: I a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, han habilitat un estany artificial com a porta d'entrada dels aiguamolls. Té 9 hectàrees i és a tocar del nucli antic en una zona que antigament formava part de l'estany de Castelló, Girona. Laia Claret.
7: Es diu estany de la vila és artificial i s'omplirà amb aigua regenerada de la depuradora. L'Ajuntament va comprar els terrenys i ha posat en marxa el projecte amb l'obertura de la canonada que l'ha de bastir. La previsió és que estigui rejant a principis de setembre per arribar als 20-30 centímetres que es calcula que tindrà de fondària. La voluntat és que, un cop en funcionament, s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida d'aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
8: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Recuperar doncs, també aquesta reconnexió amb els aiguamolls de l'Empordà, que per nosaltres és crucial i molt important. Volem ser aquesta porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric, és posar en valor aquest patrimoni natural del nostre municipi.
7: Pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
9: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
7: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través de fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de comprar els terrenys.
0: Esports. Montse Raya, molt bon dia.
10: Hola, bon dia. El Barça acaba d'anunciar un nou fitxatge per a l'equip femení de futbol. Es tracta de la jove central René Van Asten, de 19 anys, que ve de l'Ajax d'Amsterdam. Van Asten, neerlandesa, és una de les defenses amb més projecció del futbol europeu i firmarà amb el Barça fins al 2030. Ha estat una de les grans revelacions de la Lliga Neerlandesa de Futbol i ha guanyat el premi Johan Cruyff com a talent de l'any de la competició. Van Asten també ha debutat aquesta temporada amb la selecció absoluta dels Països Baixos. Mentrestant, el Barça masculí ha arribat el dia. Després d'una setmana, avui, l'extrem alemany Karim Adeyemi es convertirà en nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El jugador que prové del Borussia Dortmund ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. Adeyemi ha continuat a Barcelona, espera de l'anunci oficial que es produirà avui per incorporar-se ja a la plantilla blaugrana i als entrenaments amb l'equip. Un Barça que ja ha tancat el fitxatge d'un altre extrem. És el jove de 18 anys, l'esquerrà del Bruges belga, Jesse Bisibu, un jugador de molta projecció. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per a Bruges. Bisibu tindrà fitxa de filial, però estarà en dinàmica de primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa bas de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Aquest matí l'Espanyol fa un últim entrenament a Navata, a l'Alt Empordà, i a la tarda torna cap a Barcelona després de golejar i el Pau Francès de la segona divisió. En el segon amistós de pretemporada, jugat ahir a Peralada, Espanyol 4, Pau 0, amb gols de Rafa Bausà i Quique García a la primera part, i Cabrera i Marcos Fernández a la segona. Bausà ha tornat a marcar en el segon amistós de l'Espanyol i està content d'haver tornat de la sessió al Mirandés a l'última temporada.
11: Jo sempre vull estar aquí, això és com la meva casa i estic molt content d'estar aquí, així que tot el que estigui a la meva mà ho faré possible per poder quedar-me aquí.
10: El pròxim amistós de l'Espanyol serà dissabte contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. A la segona divisió de futbol, el Girona juga avui al Camp de l'Olot a les 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada. El partit es pot veure en directe per Esport 3. I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana, Giovanni Malagò, ha admès que mantenen conversa amb Pep Guardiola perquè sigui el nou seleccionador italià. Malagò assegura que la federació estaria disposada a fer una excepció pressupostària per aconseguir fitxar el tècnic català, però que no és segur que es tanqui l'operació. Gattuso va dimitir com a seleccionador italià fa més de 3 mesos quan no va aconseguir classificar l'equip per a Mundial. A més de Guardiola, la federació italiana també treballa amb altres candidats, com ara Roberto Mancini, l'últim tècnic que va guanyar un títol amb Itàlia, l'Eurocopa 2020, i Andrea Pirlo.
0: 3Cat Info.
10: El Barça de bàsquet fa el sisè fitxatge per a la nova temporada. L'alent nord-americà Stanley Umude, nigerià, que juga a la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. I avui, 17a etapa del Tour, 175 quilòmetres entre Chambéry i Boiron, Tadej Pogačar surt com a líder amb 4 minuts 32 segons sobre Evenepoel, que va guanyar la crono d'ahir, li retalla mig minut al líder. I en waterpolo avui comença a Sydney, Austràlia, la superfinal de la Copa del Món en categoria masculina i femenina. Avui arrenca el torneig femení amb

0: 3Cat Info.
1: 11:15, fem un repàs al més destacat a aquesta hora. El món cultural i polític destaca l'immens llegat que deixa Josep Vallverdú, que ha mort als 103 anys. La que va ser comissària de l'any Vallverdú remarca que va ser un autor polièdic i defensor de la llengua. També l'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. I en política, el president Salvador Illa ha tornat a demanar que s'apliqui immediatament l'amnistia als líders del procés després de la sentència de la justícia europea. En l'últim ple del curs polític al Parlament, Junts i Esquerra li han retret que els socialistes s'oposessin fa uns anys a l'amnistia. En internacional, també titular destacat, l'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per a la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planeja anunciar formalment aquest acord avui. Altres qüestions que tractarem des d'ara i fins les 11. Àustria ha convertit la casa natal d'Adolf Hitler en una comissaria de policia. L'objectiu és intentar aturar el peregrinatge de neonazis per visitar aquest indret. La decisió arriba quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. També repassarem l'estat dels incendis a l'estat espanyol, començant pel de la Mierla, la província de Guadalajara, que continua actiu i ja ha cremat 30.000 hectàrees. I sentirem institucions i entitats del Pallars Jussà que també reclamen aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, el Pla Ter. En canvi, hi ha tres municipis del Priorat que volen més quota d'energia eòlica de la prevista. La comarca tenia un estudi previ sobre on i com implantar aquestes renovables. Quan faltin 5 minuts per les 11 arribaran els esports. Montse Reia, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens expliques a aquesta hora?
2: Una última hora, i és que el Barça acaba d'anunciar el fitxatge de la jove central René van Aasten, de 19 anys, que ve de l'Ajax d'Amsterdam. La neerlandesa firmarà fins al 2030 i és el primer fitxatge del Barça per a la nova temporada.
1: Repassem també el temps. Es manté la calor intensa i l'aixafogor amb ambient de plena canícula a tot el país. Les temperatures se situaran per sobre dels 35 graus a l'interior i dels 30 a la costa. Sol amb cel enterbolit i aquesta tarda s'esperen nuvolades amb algun petit ruixat a les Terres de l'Ebre. Passen 3 minuts de 11:15. La mort de Josep Vallverdú als 103 anys provoca una pluja de reaccions del món cultural i polític que destaca el gran llegat que deixa l'escriptor. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidaloguet, ha remarcat al matí de Catalunya Ràdio que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua.
3: El país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment, i encara vam poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha batallat per la llengua.
1: L'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Són declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: Un dels pioners de la LIS catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí. Van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
1: També l'han recordat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, a l'inici del ple d'avui.
5: La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana.
6: Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions, fins i tot en els moments més foscos.
1: Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Familiars, amics i institucions li faran un acte de record d'aquí uns dies a Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Lleida, Estela Bosoms.

0: Josep Vallverdú volia un comiat discret com el que va tenir la seva primera esposa, Isabel Arqué. Ho ha explicat aquesta emissora una de les persones més pròximes a l'autor i qui va ser comissari de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal.
1: En Vallverdú va demanar que una vegada ell traspassat no hi hagués vetlla, és a dir, ell ja ha tingut la companyia de tothom en vida i que, en tot cas, ell va demanar també de ser incinerat i, en tot cas, quan ell ja comencem a guardar-ne memòria, que ja ho fem ara, doncs llavors, si la família considerava de fer un acte de comiat, llavors que féssim el que volguéssim per recordar-lo i a partir d'aquí, doncs llegir-lo.
0: Vallverdú va morir ahir al voltant de les 9 del vespre i ara s'ha d'acabar de concretar quan es farà l'acte de record a Balaguer un cop l'incinerin. Vidal dona per fet que hi haurà actes de reconeixement arreu del territori de parla catalana.
1: En Vallverdú sempre deia que la literatura, parlant del Vallverdú escriptor, pertany a la llengua en què és escrita. Per tant, no hi ha adscripcions territorials per a la literatura, malgrat aquell ponent de què ell parlava, sinó que parlem d'àmbit nacional. A Lleida ens en sentim més proper, sí, cert, hi haurà coses, començant segurament per Balaguer, però és la literatura, és el país que ha perdut allò, un gran ominot que diria Josep Pla.
0: Per exemple, un dels múltiples reconeixements que havia rebut Vallverdú va ser el de fill predilecte de la ciutat de Lleida.
2: Ara marxem cap al Parlament. El president de la Generalitat ha tornat a demanar l'aplicació immediata de la llei d'amnistia després de la sentència favorable de la justícia europea. Els partits independentistes han aprofitat la sessió de control al Parlament per exigir també als tribunals espanyols que s'apliqui sense més dilacions. Marta Corbalán.
3: La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i el cap de files d'Esquerra, Josep Maria Jové, han retret al president Illa que els socialistes no fossin inicialment partidaris de la llei d'amnistia. El president els ha replicat que cal mirar endavant i ha tornat a demanar a la judicatura espanyola l'aplicació immediata de l'amnistia als líders del procés.
4: Ara els jutges espanyols ja no tenen excuses per no aplicar-la. Almenys podrien fer com vostè, que primer va dir ni amnistia ni nada d'això i ara, en canvi, sembla que hagi estat el ponent de la llei.
5: Fer memòria, president, és recordar que vostè, que vostès, no la volien.
6: Mostrat respecte pel poder judicial, però demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva publicació àgil i divisent.
3: La victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol també s'ha colat a la sessió de control d'aquest matí al Parlament. El Partit Popular ha retret que la cambra catalana no hagi volgut rebre els jugadors de la selecció, tal com va proposar el mateix PP i també Vox. En la rèplica, el president Illa ha revelat que va oferir rebre els jugadors catalans de la selecció, però que no ha estat possible per raons d'agenda.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país àrab tenir un programa nuclear civil i li obriria potencialment la porta a l'enriquiment d'urani, segons informen avui diversos mitjans nord-americans. Aquest acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planeja signar i anunciar formalment l'acord avui mateix. L'Aràbia Saudita és un dels aliats de Donald Trump al Golf Pèrsic i l'únic país de la regió que no està sent atacat per l'Iran des que Washington i Teheran van reprendre les hostilitats fa dues setmanes. Riyadh, en canvi, sí que ha estat recentment víctima d'atacs en el conflicte que enfronta els rebels hutis del Iemen contra el govern internacionalment reconegut del país, atès que el Regne Saudita està des del 2015 al capdavant d'una coalició militar a favor de l'executiu avalat a nivell internacional. A tot això, avui s'ha complert la 11a nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries s'han activat a la capital, Teheran, on s'han sentit diverses explosions. Fins ara la guerra contra l'Iran li ha costat als Estats Units 37.500 milions de dòlars i ha perdut 18 soldats. També hem sentit l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, demanant al govern federal dels Estats Units que detingui Benjamin Netanyahu quan viatgi a la ciutat el mes de setembre per assistir a l'Assemblea General de l'ONU. En una declaració molt dura contra el primer ministre israelià, l'alcalde musulmà de Nova York ha admès que la seva administració no té la capacitat legal per executar l'ordre d'arrest del Tribunal Penal Internacional.
8: I agree with the ICC.
9: Estic d'acord amb el Tribunal Penal Internacional que Benjamin Netanyahu hauria de ser arrestat i jutjat pels seus crims com qualsevol altre acusat pel tribunal. Està clar que a Nova York no tenim l'autoritat legal per fer-ho, però demanem al govern federal, que sí que la té, que es posi al costat del tribunal i executi l'ordre. I deixeu-me ser igualment clar, Benjamin Netanyahu no és benvingut a Nova York.
2: Donald Trump ja ha deixat clar que no pensa en prendre cap tipus d'acció legal

0: contra Netanyahu quan el primer ministre d'Israel sigui en territori nord-americà. I ara marxem cap a Àustria, us ho dèiem en el sumari. A la casa on va néixer Adolf Hitler, avui s'hi ha inaugurat una comissaria de policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc de naixement del dictador, que va abolir la democràcia alemanya, que va desencadenar la Segona Guerra Mundial i que va ordenar l'execució de milions de persones, en particular del poble jueu. Un país on, igual que Alemanya, el suport a l'extrema dreta creix. A la darrera enquesta, un 40% dels austríacs ja votarien aquesta opció. Berlín, Jordi Regàs.
1: La petita ciutat austríaca de Braunau am Inn, a la frontera amb Alemanya, fa dècades que és un punt de pelegrinatge neonazi. És la ciutat natal del dictador Adolf Hitler, un fet que l'ha convertit en un lloc tristament cèlebre. Just al davant, una pedra commemorativa adverteix dels horrors del nazisme, amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». L'edifici, construït originàriament al segle XVII i catalogat com a patrimoni cultural, és una casa de dues plantes en l'estil del Biedermeier de principis del segle XIX. Després d'anys d'estira i arronsa, finalment l'estat austríac va comprar l'edifici el 2016. Ara, després de 3 anys de reformes, té nous inquilins. Serà la policia austríaca que hi ha traslladat una comissaria. Thomas Preitz, veí de Braunau, ho veu amb bons ulls.
2: És una gran cosa, una bona idea. Aquí sempre tenim molts incidents i ara espero que deixi de passar. De tant en tant tenim grups de neonazis i ara espero que això passi a la història.
1: La turista alemanya Evita Gossi també ho veu bé i fa una proposta.
3: Crec que és una bona idea que es converteixi en una comissaria de policia i m'agradaria que al davant hi deixi de posar que es tracta del lloc de naixement de Hitler. No cal atreure els simpatitzants.
1: Tot i que és dubtós que la comissaria eviti el pelegrinatge, el que potser reduirà seran les mostres més cridaneres d'exaltació. Caldrà, això sí, que els agents de policia que s'hi destini vulguin estar atents.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: L'incendi forestal de la Mirla, la província de Guadalajara, continua actiu. Ja ha cremat 30.000 hectàrees, bona part dins del Parc Natural de la Sierra Norte, un dels espais naturals més extensos de la península Ibèrica. És el tercer incendi més greu de la història de Castella-La Manxa. El foc ha obligat a desallotjar 34 municipis i a confinar-ne 14 més, tot i que evoluciona favorablement, encara no està controlat. Això sí, els bombers han aconseguit frenar el front que amenaçava la ciutat de Sòria, Castella i Lleó. En paral·lel, un altre incendi ja ha cremat prop de 2.000 hectàrees a Celes, també a Castella-La Manxa. D'altra banda, a Catalunya, avui s'arriba al màxim risc d'incendi de la setmana. Els agents rurals mantenen el nivell màxim d'alerta en 72 municipis de 13 comarques. La calor avui tocarà sostre de cara a demà. Una qüestió que us destacàvem també en el sumari, el Pallars Jussà reclama aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, el conegut com a Plater. Ajuntaments, entitats empresarials, també organitzacions agràries i representants de la societat civil han presentat una petició conjunta a l'Institut Català d'Energia perquè paralitzi la tramitació del document a la comarca i obri una negociació específica amb el territori. En canvi, Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant, tots tres municipis del Priorat, volen més quota d'energia eòlica de la que preveu aquest Plater. La comarca és l'única que ha fet un estudi previ sobre on i com implantar renovables. El Consell Comarcal reclama que es tingui en compte la voluntat de cada municipi al document final. Anem cap a Tarragona. Jordi Barranca.
5: Al Priorat hi ha discrepàncies sobre com es reparteix l'energia eòlica. El Plater preveu que el 2050 es produeixin 567,5 megawatts. Per Cabassers i la Bisbal de Montsant situa en 22,5 i 27,9 els megawatts, mentre que en el cas de Margalef només 1,2. Àlex Vilà, alcalde de Margalef, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Tenim un parc que és limítrof a nivell terme municipal. Los molins que estan més a prop estan a menys de 50 metres del terme municipal. També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic i Cosense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
5: Els municipis més afectats pel Plater són a hores d'ara Cornudella de Montsant, Falset, Pradell de la Teixeta, que ja té atenció 30 dels 45 aerogeneradors actuals de la comarca, i la Morera de Montsant. Es dona la circumstància que l'Oficina de Transició Energètica Comarcal va fer un plantejament previst sobre sobre com implantar les renovables, un document que volen que respecti. Sergi Méndez, president del Consell Comarcal, en declaracions també a la CNN.
7: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota a aquells municipis que per interès, per estratègia o simplement per les característiques territorials, orogràfiques, geogràfiques dels seus termes municipals, sí que són potencials acollidores d'energia eòlica.
5: I lamenten que el pla ter situï com a zones aptes per a renovables una àrea que formaria part del futur parc natural de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Una activitat que, si tira endavant el parc, quedaria del tot descartada.

0: Hem arribat a 3:15, ens aturem, toca trànsit i temps. Comencem pel trànsit, sobretot avui molt pendents de tot el que són els transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. Sí, fem un repàs a les principals incidències que afecten a aquesta hora el transport públic. Recordem que un robatori de coure a l'estació de la Sagrera provoca retards d'uns 30 minuts als trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona. A Rodalies, una incidència, segons Renfe, ja resolta a l'estació del Prat, provoca retards de més de 20 minuts a les línies R2 Sud i a les línies regionals Sud. Recordem, a més, que a les línies R13 i R14 la circulació està interrompuda entre Lleida i la plana Picamoixons per un robatori de coure dilluns al vespre a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Hi ha servei de transport alternatiu per carretera. Encara en l'àmbit del transport públic, una incidència també afecta el tram de Barcelona. Les línies T1, T2 i T3 circulen a aquesta hora del matí amb freqüències de pas alterades. A les carreteres, força fluidesa ja, després de les retencions de primera hora. Es manté, això sí, trams amb una mica més de densitat, sobretot a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat.
0: El temps. Crònica del Jofre, Genué.
2: De nou, les temperatures van pujar, l'ambient calorós es va imposant de nou. Esperem una jornada similar a aquests darrers dies. No varia d'augment el panorama meteorològic, dominat per aquest cel, d'aquest aspecte grugós, d'aquesta polsa gran en suspensió, i d'aquestes temperatures, en definitiva, que arriben a superar els 30 a la costa i els 35 a l'interior. Tot i així, avui el termòmetre podria baixar un parell de graus cap a ponent i, com a molt, quedar-se frenat als 37-38. Potser hi hagi alguna xifra de 30 nou, però en principi hauria de baixar un parell de graus de manera transitòria, perquè la calor repunta demà i demà passat de nou amb la tornada de valors de 40, precisament en aquests indrets, però ja serà la darrera remuntada abans del descens que esperem al llarg del cap de setmana. Aquesta tarda hi haurà algunes nuvolades al voltant dels ports, pot haver alguna gotellada, algun petit ruixat acompanyat de fang cap al Montsià, al Baix Ebre, nuvolades que aniran perdent força i desfent-se, però generant un cel potser una mica nuvolat o mig ennuvolat cap al camp de Tarragona, a costa central. Les nuvolades que creixin a l'àrea del Pirineu difícilment donaran pluja, em sembla una mica variable, sobretot al Pirineu oriental. I bé, aquest ambient calorós, com diem, de cara a demà i demà passat remunta, la calor s'intensifica de nou de manera transitòria, perquè el cap de setmana es va confirmant aquest descens de la temperatura amb valors molt més normalitzats i no tan calorosos, un ambient no tan canicular a partir, sobretot, de diumenge, que també esperem que els ruixats guanyin més terreny.
3: Tresca Info.
4: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
3: Tresca Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de 3:15. Nou testimoni en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andica. Es tracta d'una antiga col·laboradora de la terapeuta familiar que ha declarat que ella va buscar la ruta de Collbató a petició de la psicoanalista per viure una situació extrema com a part del tractament. Segons expliquen El Periódico i La Vanguardia, una setmana abans de la caiguda mortal, la testimoni va passejar per la muntanya amb Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare. La dona, que treballa com a intèrpret d'anglès i col·laborava puntualment amb la terapeuta, va acudir per primer cop davant dels Mossos el 29 de juny, acompanyada del seu advocat. Va explicar que Jonathan Andic havia rebut instruccions de la terapeuta de sotmetre's a una situació límit amb el seu pare, fins al punt de col·locar-se a la vora d'un precipici com a part de la teràpia perquè el fill s'alliberés dels lligams que el condicionaven. En total, va declarar fins a dues vegades davant dels Mossos i va aportar tots els missatges i àudios que havien intercanviat amb la psicoanalista. I del món de la cultura hem de lamentar que ha mort als 51 anys el baixista i membre fundador dels Antonia Font.

0: després d'una llarga malaltia.
1: Dolça besada, de gust ja s'acaba. Punt i principi de viure sense tu.
0: Roca va formar part d'Antònia Font des de la seva creació el 1997, juntament amb Pau Devon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere Devon. El seu baix va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen musical, combinant pop, experimentació, humor, ciència-ficció i referències també al paisatge i a la identitat mediterrània. Al llarg de la seva carrera va participar en tots els treballs de la formació, alguns de tan emblemàtics com A Rússia, Alegria, Taxi, o també Batiscà, Catiusques, Lamparetes o Vostès aquí. Després del comiat de la banda l'any 2013, Roca va tornar a reunir-se amb els seus companys el 2022 i va publicar Un minut estroboscòpic i va començar també una nova etapa marcada per l'èxit de públic i crítica.

0: I també del món de la cultura, llarga ovació aquesta nit del públic del Teatre Grec a Raül Refri, a Walid Ben Selim i a Vincent Muna. Han presentat un espectacle audiovisual basat en la poesia àrab i persa que ha emocionat els assistents. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Raül Refri, inclinat sobre el piano, gairebé tocant les tecles amb el rostre, creava coixins de notes per a la deliciosa veu de Walid Ben Selim, mentre el realitzador Vincent Moon projectava imatges mesclades en temps real. Han adaptat versos de poetes, com el mestre sufí Mansur al-Halaj, executat a Bagdad l'any 922 per declarar «Jo sóc la veritat». Potser per això el poema amorós i espiritual Hassel ha sonat tel·lúric, ominós, com si advertís d'alguna cosa terrible. Ben Selim també ha donat forma amb la veu als versos del poeta cordobès Ibn Zaidun del segle XI, el més venerat de l'Àndalus. Ha modelat la cançó Analak Alatul del cantant egipci Abdel Halim Hafez i ha transformat en seda els versos de la cantant libanesa Umaima Khalil o del poeta palestí Mahmoud Darwish. Raül Refri destaca a Catalunya Ràdio com alguns d'aquests versos continuen emocionant després de més de 1000 anys.
2: Són textos sufís i la majoria sobre l'amor. I és una visió de l'amor que data de fa molts segles, però al mateix temps és pura i innocent, que és a vegades algo que hem perdut nosaltres en aquesta societat tan absorta, tan absorbida per les pantalles i per saber-ho tot, no? Per veure-ho tot de seguida. En canvi, ells jo crec que tenien un vel d'innocència molt pur.
1: Les bases de Refri, que afegia loops de guitarra o lleus efectes electrònics per generar atmosferes, ressaltaven la veu de Ben Selim, que tan aviat sonava a carícia com esclatava en un clam de ràbia o dolor. S'haurien agraït i molt uns sobretítols per poder seguir els versos, tot i que el cantant i compositor marroquí establert a França trenca la barrera idiomàtica. Vincent Moon, el realitzador francès, creador de clips musicals imitats arreu del món, com la sèrie Blogotec, improvisava projeccions en les que mesclava la cal·ligrafia d'Alà amb Jesucrist a la creu o un cilindre de pregària tibetà. Les imatges evocadores, carregades d'espiritualitat, mostraven una dona repetint Kyrie Eleison com un mantra, fidels pregant en un temple budista, xamans animistes interpretant petxines o ballant per connectar amb la transcendència. Una connexió que aquesta nit s'ha servit de la música, les imatges i els versos en una llengua que no entenem però que ha sonat espiritual i que ha omplert el públic de calidesa.
0: Encara un parell de qüestions abans d'arribar als esports. La multinacional de l'entreteniment Disney ha anunciat una nova onada d'acomiadaments que afectaran diverses àrees corporatives del grup, principalment els estudis d'animació Pixar, responsables d'èxits com Toy Story, Buscant en Nemo, Cars, Up o Del Revés. Segons mitjans de comunicació especialitzats, la reducció de plantilla a Pixar seria de 150 treballadors. L'altra divisió més afectada pels acomiadaments és la unitat de televisió del canal National Geographic. El passat mes d'abril, Disney ja va comunicar la supressió d'un miler de llocs de feina de màrqueting, en el que va ser la primera gran reestructuració de la nova direcció, amb Josh D'Amaro al capdavant. I també que els treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals disposen d'un nou instrument que regula les relacions laborals en el sector. Es tracta del nou Estatut de l'Artista, una eina que ahir va aprovar el govern espanyol, que vol evitar abusos i assetjament. És per això que la nova norma incideix en el protocol d'assetjament i per primera vegada regula la relació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector. També com a novetat, exigirà de manera obligatòria la figura de l'anomenat coordinador d'intimitat a les escenes íntimes o sexuals. Aquest nou Estatut de l'Artista defineix com a jornada laboral també els assajos, la preproducció o la promoció.
3: Esports.
0: Fins les 11, acompanyats de la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Primer fitxatge per al Barça femení per a la nova temporada. Es tracta de la jove central René Van Asten, de 19 anys, que ve de l'Ajax d'Amsterdam. Van Asten, neerlandesa, és una de les defenses amb més projecció del futbol europeu i firmarà amb el Barça fins al 2030. Ha estat una de les grans revelacions de la Lliga neerlandesa i ha guanyat el premi Johan Cruyff com a talent de l'any de la competició. Van Asten també ha debutat aquesta temporada amb la selecció absoluta dels Països Baixos. Mentrestant, el Barça masculí ha arribat al dia. Després d'una setmana, avui, l'extrem alemany Karim Adeyemi es convertirà en nou jugador del Barça per a les 5 pròximes temporades. El jugador que prové del Borussia Dortmund ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. Un Barça que ha tancat el fitxatge d'un altre extrem. És el jove de 18 anys, l'esquerrà de Bruges belga, Jesse Bisibu, un jugador de molta projecció. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per a Bruges. Visibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica de primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estat d'Anglaterra. I el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club va fer un acostament a Joan Laporta per traslladar a president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa bas de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Aquest matí l'Espanyol fa un últim entrenament a Navata, a l'Alt Empordà, i a la tarda torna cap a Barcelona després de golejar i el Pau Francesc de la segona divisió. En el segon amistós de pretemporada jugat ahir a Peralada, els blanc-i-blaus es van imposar 4-0 amb gols de Rafa Bauzà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández. Tant Bauzà com Javi Hernández han tornat a l'Espanyol després d'estar cedits al Mirandés la passada temporada. Hernández fa balanç de l'estada a Navata i dels dos amistosos disputats amb triomf.
3: Yo creo que ha sido muy buena, el nivel de entrenamientos ha sido muy alto, los partidos también yo creo que hemos hecho dos muy buenos partidos, muy completos, y nada, valoración muy, muy buena del staff.
4: El pròxim amistós de l'Espanyol serà dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque. A la segona divisió, el Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada. El partit es pot veure en directe per Esport 3. I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malago, ha admès que mantenen converses amb Pep Guardiola perquè sigui el nou seleccionador italià. Malagó assegura que la federació estaria disposada a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar el tècnic català, però que no és segur que es tanqui aquesta operació. Gennaro Gattuso va dimitir com a seleccionador italià fa més de 3 mesos quan no va aconseguir classificar l'equip per al Mundial. A més de Guardiola, la Federació Italiana també treballa amb altres candidats, com ara Roberto Mancini, l'últim tècnic que va guanyar un títol amb Itàlia a l'Eurocopa 2020, i Andrea Pirlo. D'aquí uns minuts se sabrà oficialment, Aleksandar Sekulić es convertirà en el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic eslové de 48 anys firmarà per a les properes dues temporades amb el club blaugrana. És el primer entrenador eslové de la història del Barça de bàsquet.
5: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
4: Avui es disputa la 17a etapa del Tour, 175 quilòmetres sinuosos des de Chambéry fins a Boiron, propicis per a l'escapada. Tadej Pogacar surt com a líder amb 4 minuts i 32 segons sobre Remco Evenepoel, que va guanyar la crono d'ahir i li va retallar mig minut al líder. El belga va sumar ahir el segon triomf d'etapa consecutiu en aquesta ronda francesa. Un dels catalans presents al Tour, el ciclista Joel Nicolau del Caja Rural, explica que vol intentar el triomf d'etapa fins al final.
6: Jo ho intento cada dia. Inclús aquest cap de setmana que he dit que anava tan malament, sortia amb l'intenció d'intentar poder agafar la fuga, però bueno, estava allà davant i arribava pues, al cap d'un rato i rebentava i m'anava a la grupeta. Prefereixo morir intentant-ho que no quedar-me allà al pelotó ni morir igual.
4: Recordem que durant l'etapa d'ahir, un dels aspirants al podi, company de Venepul al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, va abandonar perquè es va fracturar la clavícula en caure.
7: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
4: En waterpolo, avui comença Sydney, Austràlia, la superfinal de la Copa del Món. Avui, a quarts de final femenins, la selecció espanyola, amb 13 de 14 jugadores catalanes, juga contra Hongria. Demà, quarts de final masculins, amb l'Espanya, Austràlia.
8: Trescat Info.

0: El món cultural i polític destaca l'immens llegat que deixa Josep Vallverdú, que mor als 103 anys. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal Huguet, remarca que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua, i l'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig express de l'escriptor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control al Parlament abans de les vacances d'estiu, una sessió que també ha estat marcada per l'aplicació de la llei d'amnistia, un cop ja ha rebut l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Nou testimoni en el cas de la mort del fundador de Mango. És una antiga col·laboradora de la terapeuta familiar que ha declarat que ella va buscar la ruta de Collbató a petició de la psicoanalista per viure una situació extrema com a part del tractament. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu de Tortosa al Baix Ebre per una suposada agressió sexual a dos menors que han denunciat les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta. Rebuig frontal de l'hostaleria i del sector de l'oci a la nova llei antitabac que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no. Els canvis que ha d'aprovar el Congrés també prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contemplen multes per als menors que fumin. Iberdrola dispara en un 22% els guanys del primer semestre de l'any amb un benefici de més de 4.000 milions d'euros. Naturgy també augmenta el benefici un 6% i suma 1.200 milions d'euros de guanys. També fa rècord el Banc Santander, que ha fet balanç del primer semestre amb un resultat de gairebé 9.000 milions d'euros, un 30% més que en el mateix període de l'any passat. Institucions i entitats del Pallars Jussà també reclamen aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, el que es coneix com a Plàter. En canvi, hi ha tres municipis del Priorat que volen més quota d'energia eòlica de la prevista. La comarca tenia un estudi previ sobre on i com implantar aquestes renovables. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planeja anunciar formalment l'acord avui. I ha mort als 51 anys el músic Joan Roca, baixista i un dels membres fundadors del grup Antònia Font. Al costat de Pau i Pere de Bon, Jaume Manresa i Joan Miquel Oliver va participar en la creació d'un estil i un so molt identificables pel grup de les Illes.
1: Esports. Primer fitxatge per al Barça femení per a la nova temporada. Es tracta de la jove central René Van Asten, de 19 anys, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030. Ha estat una de les grans revelacions de la Lliga neerlandesa i també ha debutat amb la selecció absoluta del seu país. S'acaba de fer oficial. Aleksandar Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic eslové de 48 anys firmarà per a les dues pròximes temporades. Aquest vespre a les 8, Olot Girona, segon amistós de pretemporada als gironins. L'Espanyol va golejar i el Pau Francesc 4-0 i la Federació Italiana de Futbol vol Pep Guardiola com a nou seleccionador del país.
0: I pel que fa al temps, es manté la calor intensa i la

0: Xafogó amb ambient de plena canícula a tot el país. Les temperatures se situaran per sobre dels 35 graus a l'interior i dels 30 a la costa. Sol amb cel enterbolit. Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb algun petit ruixat a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 5 minuts de les 11. Salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins al punt del migdia, Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info.
0: La mort de Josep Vallverdú als 103 anys provoca una pluja de reaccions al món cultural i polític que destaca el gran llegat que deixa l'escriptor. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidaloguet, ha remarcat al Matí de Catalunya Ràdio que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua.
2: El país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment, i encara vam poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha batallat per la llengua.
0: L'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: També l'han recordat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, a l'inici de la sessió de control d'avui.
4: La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana.
5: Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions, fins i tot en els moments més foscos.
0: Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Familiars, amics i institucions li faran un acte de record d'aquí a uns dies a Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Lleida, Estela Busoms.
6: Josep Vallverdú volia un comiat discret, com el que va tenir la seva primera esposa, la pedagoga Isabel Arquer. Ho ha explicat aquesta emissora una de les persones més pròximes a l'autor i qui va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidaloguet.
7: En Vallverdú va demanar que, una vegada ell traspassat, no hi hagués vetlla, és a dir, ell ha tingut la companyia de tothom en vida i que, en tot cas, ell va demanar també de ser incinerat i, en tot cas, quan ell ja comencem a guardar-ne memòria, que ja ho fem ara, doncs llavors, si la família considerava de fer un acte de comiat, llavors que féssim el que volguéssim, per recordar-lo i a partir d'aquí doncs llegir-lo.
6: Vallverdú va morir ahir al voltant de les 9 del vespre i ara s'ha d'acabar de concretar quan es farà l'acte de record a Balaguer un cop l'incinerin. Vidaloguet dona per fet, però, que hi haurà actes de reconeixement arreu del territori de parla catalana. Per exemple, un dels múltiples reconeixements que havia rebut va ser el de fill predilecte de la ciutat de Lleida.
0: Gràcies, Estela. I d'aquí una estona, a les 12 del migdia, Catalunya Ràdio reemetrà l'entrevista que Sílvia Còpolo va fer a Josep Vallverdú pel programa El Divan, quan tot just es va acabar l'any de commemoració del centenari d'aquest escriptor.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Mig quart de 12, anem al Parlament. Ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control al Parlament abans de l'aturada per les vacances d'estiu. Des del Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
8: Hola, bon dia. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes, el percentatge més baix des del 2015. Davant d'aquestes xifres, la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat el president de la Generalitat de callar i acceptar-ho. Illa ha reconegut que hi ha un problema i ha defensat instruments com el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra per intentar revertir-ho.
9: Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar és que pague allò que ens deu i, sobretot, que aprofite per reflexionar, perquè el principal problema d'aquest país ja no és només el seu govern, el principal problema d'aquest país és, sobretot, vostè.
4: Efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara, jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?

0: sessió de control d'aquest matí també ha estat marcada per l'amnistia. El president de la Generalitat, Esquerra i Junts han demanat a la Judicatura espanyola que l'apliqui sense més dilacions després de l'aval de la justícia europea. Sentim el republicà Josep Maria Jové i el president Illa.
1: Si els queda una mica de dignitat democràtica, l'alta judicatura espanyola hauria de deixar de prevaricar i aplicar-la de manera immediata. Però som conscients que continuarem veient maniobres dilatòries.
2: He mostrat respecte pel poder judicial, però he demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva aplicació àgil i diligent.
0: Avui ha estat l'última sessió de control abans de les vacances d'estiu, però Illa encara haurà de compareixer aquesta tarda al Parlament per explicar els últims canvis al govern amb el nomenament de Raúl Moreno com a nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo.
3: Entesos, gràcies, Marta Corbalán, des del Parlament. Bon dia.
0: Adéu, bon dia.
3: Doncs tornant a la llei d'amnistia, Carles Puigdemont ha presentat un escrit de denúncia a Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. També el firmen els exconsellers a l'exili Toni Comín i Lluís Puig. Acusen el Regne d'Espanya de tenir paralitzada l'amnistia després de la sentència de dijous passat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'oblit judicial. En concret, assenyalen el Tribunal de Comptes per haver reactivat el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern just després de la sentència. Tots tres havien sol·licitat dilluns al Tribunal de Comptes l'aplicació immediata de l'amnistia. També han adreçat un escrit al Tribunal Europeu per alertar-lo d'aquesta situació. L'expresident i els exconsellers remarquen que la sentència europea reconeix que no hi va haver malversació de fons de la Unió. La Fiscalia Espanyola també ha reclamat al Tribunal de Comptes que tramiti l'amnistia amb urgència. Des de les xarxes socials, l'expresident Carles Puigdemont acusa el Tribunal de desobeir conscientment la sentència europea i ho qualifica de fet extremadament greu i de desafiament en tota regla. I l'expresident Artur Mas, investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, també demana al Tribunal Constitucional que mogui fitxa si els jutges espanyols s'oposen a l'amnistia. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Mas també creu que el Suprem o el Tribunal de Comptes estarien cometent un delicte si es neguen a aplicar aquesta llei.
4: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
3: Les 11 i 12 minuts.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
3: Nou testimoni en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Es tracta d'una antiga col·laboradora de la terapeuta familiar que ha declarat que ella va buscar la ruta de Collbató a petició de la psicoanalista per viure una situació extrema com a part del tractament. Segons expliquen El Periódico i La Vanguardia, una setmana abans de la caiguda mortal, la testimoni va passejar per la muntanya amb Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare. La dona, que treballa com a intèrpret d'anglès i col·laborava puntualment amb la terapeuta, va acudir per primer cop davant dels Mossos el 29 de juny, acompanyada del seu advocat. Va explicar que Jonathan Andic havia rebut instruccions de la terapeuta de sotmetre's a una situació límit amb el seu pare, fins al punt de col·locar-se a la vora d'un precipici com a part de la teràpia perquè el fill s'alliberés dels lligams que el condicionaven. En total va declarar fins a dues vegades davant dels Mossos i va aportar tots els missatges i àudios que havia intercanviat amb aquesta psicoanalista. I han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors. Tarragona, Manel Sastre.
6: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
3: L'incendi forestal de la Mierla, a la província de Guadalajara, continua actiu. Ja ha cremat 30.000 hectàrees, bona part dins del Parc Natural de la Sierra Norte, un dels espais naturals més extensos de la península Ibèrica. És el tercer incendi més greu de la història de Castella-La Manxa. El foc ha obligat a desallotjar 34

0: municipis i a confinar-ne 14 més. Tot i que evoluciona favorablement, encara no està controlat. Això sí, els bombers han aconseguit frenar el front que amenaçava la ciutat de Sòria, a Castella i Lleó. En paral·lel, un altre incendi ha cremat prop de 2.000 hectàrees a Celàs, també a Castella-La Manxa. I d'altra banda, aquí a Catalunya avui s'arriba al màxim risc d'incendi de la setmana. Els agents rurals mantenen el nivell màxim d'alerta en 72 municipis de 13 comarques. La calor tocarà sostre demà. De seguida repassem què diu la previsió meteorològica de cara als pròxims dies. Abans, però, ens interessem per l'estat del trànsit i del transport públic en un nou matí complicat. Clàudia Serra, equip viari, bon dia.
1: Bon dia. Sí, fem un repàs de les principals incidències que afecten a aquesta hora el transport públic. Un robatori de coure a l'estació de la Sagrera provoca retards d'uns 30 minuts als trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona. A Rodalies, una incidència, segons Renfe, ja resolta a l'estació del Prat, provoca retards ara ja de més de 30 minuts a la R2 Sud i a les línies regionals Sud. I, a més, recordem que les línies R13 i R14, la circulació està interrompuda entre Lleida i la plana Picamoixons per un robatori de coure dilluns al vespre a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Hi ha transport alternatiu per carretera. Aquesta incidència, DIF ja ha explicat que tardarà dies a poder resoldre-la. Normalitat ja a les línies T1, T2 i T3 del tram de Barcelona, que fins fa poca estona circulaven amb les freqüències de pas alterades.
0: El temps. Ara sí, amb en Jofre Genover.
2: Continua l'ambient canicular. Aquestes temperatures habituals per l'època, des del 15 de juliol fins al 15 d'agost, sempre arriba al màxim de l'estiu, tot i que estem parlant de valors una mica per sobre del que seria habitual. Amb aquesta aixafor notable, la línia de la costa, i avui amb temperatures que quedaran ubicades per sobre dels 35 a l'interior i al voltant dels 30 o lleugerament per sobre dels 30 també a la façana litoral amb aquestes elevades humitats. Ambient una mica enterbolit, encara amb molta pols agrària en suspensió, i els vols més alts cap a Ponent, Pla de Lleida, on aquí el termòmetre podria arribar als 37, 38 o potser alguna xifra de 39, però valors avui potser un pèl més baixos que dies enrere, que notarem poc. Estabilitat, bàsicament, només alguns núvols poc importants cap al sud del país. Aquesta tarda podria formar-se alguna nuvolada al voltant dels ports que acabi donant quatre gotes acompanyades de fang, algun petit ruixat cap al sud de les Terres de l'Ebre, núvols que s'estendran desfent-se i entereninant o mig tapant el cel de la tarda, també cap al Camp de Tarragona o Costa Central. Al Pirineu, si hi ha alguna nuvolada, serà esquifida, en principi sense pluja, i al voltant la majoria del Ripollès.
0: I aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona, en el tram entre l'Avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra comporta el tall de la via durant la nit, però no afecta la circulació durant el dia. Els treballs que s'hi fan consisteixen a col·locar les peces que formaran el sostre del nou túnel i es fan amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afecta la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obliga a desviar el trànsit en sentit Besòs i habilitar els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
4: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
8: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
8: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Seguim 10 minuts i mig i 11:45. Rebuig frontal de bars i restaurants a la nova llei del tabac que preveu prohibir fumar a les terrasses. El Gremi de Restauració de Barcelona considera que la nova norma

0: que ara haurà de ser avalada al Congrés, és desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà, i això generarà, diuen, més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, que és secretari general de la patronal FECASARM.
1: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas de que s'aprovi finalment aquest projecte de llei, després de la tramitació parlamentària, i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum, i en cas de que es decideixi que són terrasses on es permeti accedir fumadors, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
0: A més de les terrasses, la nova llei tampoc permetrà fumar a platges, piscines, campus universitaris o a concerts a l'aire lliure. La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats del tabac convencional. Des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarés, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
2: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
0: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat, amb sancions d'entre 200 i 600 euros que hauran d'assumir els seus pares.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Bons resultats per les companyies energètiques. Iberdrola ha disparat un 22% els guanys durant el primer semestre amb beneficis de 4.300 milions d'euros. En part, aquest resultat s'explica per la venda del negoci que la companyia basca tenia a Mèxic, que li va aportar gairebé 1.000 milions d'euros. Una altra energètica, Naturgy, ha guanyat 1.200 milions d'euros fins al juny, un 6% més que en el mateix període del 2025. Avui també ha fet balanç del primer semestre el Banc Santander, que ha obtingut un rècord de beneficis. Ha guanyat gairebé 9.000 milions d'euros de gener a juny, és un 30% més que en el mateix període de l'any passat. Aquesta xifra és el millor resultat semestral de la seva història. Inclou la plusvàlua de gairebé 2.000 milions d'euros per la venda de la filial del Santander a Polònia. I el Pallars Jussà reclama aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, el que es coneix com a PLATER per les seves sigles. Ajuntaments, entitats empresarials, organitzacions agràries i representants de la societat civil han presentat una petició conjunta a l'Institut Català d'Energia perquè paralitzi la tramitació del document a la comarca i obri una negociació específica amb el territori. Trem, Pau Rovira.
4: Els impulsors del manifest asseguren que el PLATER no té en compte la realitat de la comarca ni el pes que ja suporten la producció d'energia renovable. Recorden que el Pallars Jussà genera electricitat d'origen hidroelèctric des de fa més d'un segle i consideren que aquesta contribució històrica ja representa un important esforç de solidaritat. Jordi Navarra, alcalde de Sant Esteve de la Sarga i president del Consell d'Alcaldes.
5: Des de fa més de 100 anys que es van fer els embassaments, es van fer les centrals, després més tard encara se'n van continuar fent i es genera molta energia. Llavors hi va haver molta gent que hi va poder treballar i moltes famílies que van poder viure d'aquestes empreses, però avui en dia, i tal com està plantejat això, portarà molt pocs llocs de treball i si en porta algun, segurament ja serà gent més especialitzada que vindran de fora.
4: El document també defensa que el sòl agrícola i les pastures són imprescindibles per garantir la viabilitat del sector primari, afavorir el relleu generacional i prevenir els incendis forestals. Josep Durany, president de la Comunitat de Regants de la Conca de Tremp.
6: Primera, perquè estem espentejant des de fa molt de temps un projecte de modernització del regadiu a la Conca de Tremp i ara ve i unes hectàrees d'aquestes que s'estan regant o que es posaran en rec i que es modernitzaran, es volen ocupar amb plaques fotovoltaiques. Per una altra, el territori que hem de destinar a la sobirania alimentària i a les pastures dels nostres animals. I la tercera és que on és vist que no hi hagi cap mena de compensació pel territori.
4: Entre les demandes que traslladen a la Generalitat hi ha la creació d'una taula de treball específica, la paralització de qualsevol canvi d'ús del sòl vinculat al Plater i la revisió completa de la proposta abans de continuar-ne la tramitació.
0: I en canvi, Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant, tots tres municipis del Priorat, volen més quota d'energia eòlica de la que preveu el Plater. La comarca és l'única que ha fet un estudi previ sobre on i com implantar renovables. El Consell Comarcal reclama que es tingui en compte la voluntat de cada municipi al document final.
3: Esports.
0: Fins a 2:15 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.

0: Hola, bon dia. Jornada d'anuncis al Barça. L'equip femení de futbol ha fitxat la jove central neerlandesa René van Basten, de 19 anys, que ve de l'Ajax. Van Basten, una de les defenses amb més projecció del futbol europeu, firmarà amb el Barça fins al 2030. Ha estat una de les grans revelacions de la Lliga neerlandesa i ha guanyat el premi Johan Cruyff com a talent de l'any de la competició. Van Basten també ha debutat amb la selecció absoluta dels Països Baixos. Mentrestant, el Barça masculí avui faran oficial el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per a les 5 pròximes temporades. El jugador, que prové del Borussia Dortmund, ja va passar la revisió mèdica la setmana passada i és a l'espera d'incorporar-se ja als entrenaments amb l'equip. Un Barça que ja ha avançat i ja ha tancat el fitxatge d'un altre extrem és el jove de 18 anys belga Jesse Bisibu, que ve del Bruges. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per a Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica de primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I el defensa Aymeric Laporte s'ha fet al Barça. Durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament a Joan Laporta per traslladar a president Blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Fora del futbol, però encara, el Barça fa uns minuts han anunciat el fitxatge d'Alexander Sekulic com a nou entrenador. El tècnic eslové de 48 anys firmarà per a les properes dues temporades. És el primer entrenador eslové de la història del Barça de bàsquet. Sekulic, que també és el seleccionador del seu país, d'Eslovènia, substitueix en el càrrec Xavi Pasqual, que ha decidit acceptar l'oferta del Dubai Basketball, equip que l'eslové va dirigir, Sekulic, en els últims mesos la passada temporada. Aquest matí l'Espanyol fa un últim entrenament a Navata, l'Alt Empordà, i a la tarda torna ja cap a Barcelona després de golejar i el Pau francès de la segona divisió. En el segon amistós de pretemporada jugat ahir a Peralada, els blanc-i-blaus es van imposar 4-0, gols de Rafa Bauzà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández. Tant Bauzà com Javi Hernández han tornat a l'Espanyol després d'estar cedits al Mirandés la passada temporada. Bauzà fa aquesta anàlisi de la pretemporada blanca i blava.
1: Sí, l'equip està bé. S'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
0: A la segona divisió, el Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada. És un partit que es pot veure en directe per Esport 3. I en futbol internacional, la Federació Italiana de Futbol vol Pep Guardiola com a seleccionador. Giovanni Malagò, el president de la federació, admet que ha tingut converses amb Guardiola que farien un esforç econòmic, diu, per aconseguir fitxar el tècnic català, però que no és segur que es tanqui l'operació després d'una absència de l'equip italià a 3 mundials i de la dimissió de Gennaro Gattuso fa uns mesos en no aconseguir de nou la classificació per al Mundial. Ara es veu amb bons ulls la incorporació de Guardiola. La Federació Italiana també treballa amb altres candidats com Roberto Mancini o Andrea Pirlo.
2: 3Cat Info.
3: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Avui 17a etapa, 175 quilòmetres, Chambéry-Boiron, propicis per a l'escapada. Pogacar surt amb 4 minuts 32 segons sobre Evenepoel, que ahir li va retallar mig minut en imposar-se a la crono. Un dels catalans al Tour, el ciclista Abel Balderston, del Caja Rural, explica quin és el seu objectiu en aquesta ronda francesa.
4: El meu objectiu sempre serà arribar a París i això, però crec que tampoc ens hem de donar per només que sigui això, llavors intentar, a part d'això, doncs, lluitar una altra fuga, que jo crec que és possible i les cames poden estar bé.
5: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I a Sydney, Austràlia, avui comença la superfinal de la Copa del Món de Waterpolo.

0: En categoria femenina, quarts de final, la selecció espanyola juga contra Hongria. Espanya amb 13 de 14 jugadores catalanes.
1: Dos quarts de 12.

L'atemptat que deixa Josep Vallverdú, que ha mort als 103 anys, la que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal-Huguet, remarca que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua. L'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control al Parlament, abans de les vacances d'estiu. Una sessió on també s'han sentit demandes d'una aplicació immediata de la llei d'amnistia un cop ara ja ha rebut l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I us hem explicat també les novetats que treuen el periòdico i La Vanguardia sobre una excol·laboradora de la terapeuta de la família Andic, que va declarar als Mossos que ella va buscar, a petició de la psicoanalista, la ruta de Collbató per on va morir el fundador de Mango. L'objectiu seria portar-lo a viure una situació extrema com a part del tractament. Ella mateixa va fer el recorregut amb Jonathan Andic una setmana abans dels fets. I a partir d'ara us explicarem també que Àustria ha convertit la casa natal d'Adolf Hitler en una comissaria de policia. L'objectiu és intentar aturar el pelegrinatge de neonazis per visitar l'indret. La decisió arriba quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. I Castelló d'Empúries habilita un estany artificial de 9 hectàrees com a porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà. La zona, a tocar del nucli antic, ja formava part antigament de l'estany de Castelló i ara es planteja com a nou atractiu turístic i de reactivació econòmica. De seguida us ho explicarem.

0: I titulars destacats d'esports, Montse?
1: Amb un nom propi, Aleksandar Sekulić. És el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic eslové, de 48 anys, firmarà per a les dues pròximes temporades amb el club blaugrana.

0: el temps, calor intens, amb xafogó a la costa i alguns núvols poc importants al sud del país. Dominarà el sol amb algun núvol prim, dispers i ambient enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior, així tot, superaran els 35 graus i seran pròximes als 40 a les zones més càlides. Passen 3 minuts de 2:15, la mort de Josep Vallverdú als 103 anys provoca una pluja de reaccions al món cultural i polític que destaca el gran llegat que deixa l'escriptor. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidaloguet, ha remarcat al Matí de Catalunya Ràdio que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua.
1: El país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment, i encara vam poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha batallat per la llengua.
0: Catalunya Ràdio remetrà avui a les 12 del migdia l'entrevista que Sílvia Coppolo va fer a Vallverdú al programa El Divan, quan tot just es va acabar aquest any de commemoració del centenari de l'escriptor. També ha estat un record a Josep Vallverdú a l'inici de la sessió de control al Parlament avui amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control abans de les vacances d'estiu. Des del Parlament, Marta Corbalán.
2: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes, el percentatge més baix des del 2015. Davant d'aquestes xifres, la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat el president de la Generalitat de callar i acceptar-ho. Ell ha reconegut que hi ha un problema i ha defensat instruments com el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra per intentar revertir-ho.
3: Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu.
4: Efectivament, tenim un problema amb la execució de les inversions.

0: Doncs el govern d'Espanya a Catalunya està al voltant, a mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
1: La sessió de control també ha estat marcada per l'amnistia. El president de la Generalitat, Esquerra i Junts han demanat a la judicatura espanyola que l'apliqui sense més dilacions després de l'aval de la justícia europea. Sentim el republicà Josep Maria Jové i el president Illa.
2: Si els queda una mica de dignitat democràtica, l'alta judicatura espanyola hauria de deixar de prevaricar i aplicar-la de manera immediata.
0: Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva publicació àgil i diligent.
1: Avui ha estat l'última sessió de control abans de les vacances d'estiu, però Illa encara haurà de compareixer aquesta tarda al Parlament per explicar els canvis al govern amb el nomenament de Raúl Moreno com a nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo.
3: I nou testimoni en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Es tracta d'una antiga col·laboradora de la terapeuta familiar que ha declarat que ella va buscar la ruta de Collbató a petició de la psicoanalista per viure una situació extrema com a part del tractament. Segons expliquen El Periódico i La Vanguardia, una setmana abans de la caiguda mortal, la testimoni va passejar per la muntanya amb Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare. La dona, que treballa com a intèrpret d'anglès i col·laborava puntualment amb la terapeuta, va acudir per primer cop davant dels Mossos el 29 de juny acompanyada del seu advocat. Va explicar que Jonathan Andic havia rebut instruccions de la terapeuta de sotmetre's a una situació límit amb el seu pare fins al punt de col·locar-se a la vora d'un precipici com a part de la teràpia perquè el fill s'alliberés dels lligams que el condicionaven. En total va declarar fins a dues vegades davant dels Mossos i va aportar tots els missatges i àudios que havia intercanviat amb la psicoanalista.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
3: L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país àrab tenir un programa nuclear civil i li obriria potencialment la porta a l'enriquiment d'urani, això segons informen avui diversos mitjans nord-americans. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planeja signar i anunciar formalment l'acord avui mateix. En podem parlar aquesta hora amb Christian Herbolzheimer, director de l'Institut Català Internacional per la Pau. Senyor Herbolzheimer, Heimer, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
3: L'acord que ara coneixem s'ha discutit durant anys. L'administració de Joe Biden, de fet, ja el va preveure com a part d'un acord més ampli que inclouria el reconeixement diplomàtic saudita d'Israel. Per què creu que l'entesa cristal·litzaria just ara?
5: Òbviament té a veure amb aquest context de guerra entre els Estats Units i l'Iran, on una de les raons de la confrontació és doncs, la proliferació o l'enriquiment d'urani d'Iran i el risc de que pugui acabar desenvolupant una bomba nuclear. Aràbia Saudita és el rival històric de l'Iran en aquesta regió. I per tant ens situa doncs, en què és el que passi a l'Iran s'emmiralla doncs, amb el cas d'Aràbia Saudita. La segona raó és que l'administració Trump aposta clarament per vulnerar els tractats internacionals de control d'armament i els tractats internacionals de qualsevol mena de control de conflictes armats i és un aliat històric d'Aràbia Saudita. I, per tant, això genera la barreja d'aquests dos factors perquè es doni ara aquesta circumstància que, com bé dèieu, no és nova, venia de l'administració Biden perquè Aràbia Saudita és un aliat històric dels Estats Units, però sí que arriba en potser el moment més preocupant.
3: Ara que parlava de tractats internacionals, aquest tipus d'acord anunciat s'anomena Acord 123, s'estableix en un marc legalment vinculant sobre cooperació nuclear i obliga els signants a garantir la no proliferació d'armes nuclears. Creu que això es complirà?
5: Aquesta és la preocupació. Hi ha una doble preocupació. Per una banda, el tractat de no proliferació nuclear es va signar al 70, el van signar tots els països del món excepte Índia, Pakistan, Israel i Corea del Nord. Per tant, els Estats Units i Aràbia Saudita també. Reconeix el dret a l'ús pacífic de l'energia nuclear, però alerta sobre el risc de l'ús militar d'aquesta tecnologia i, per tant, estableix uns protocols d'inspecció i de seguiment perquè no es pugui fer el pas de l'ús civil a l'ús militar, que ha estat el conflicte històric que ha tingut

0: l'Occident amb l'Iran. Però és que en aquests moments el tema és que el tractat també estableix el compromís de no proliferació d'armes nuclears i de paulatina reducció i destrucció d'arsenal militar per a aquells països que ja el tenen, per exemple, els Estats Units. Què passa? Que els acords que hi havia globals de reducció d'armes nuclears, i els més coneguts són entre Rússia i Estats Units, han expirat i ara mateix ja no estan en vigor. Per tant, es crea una situació ara al revés, d'una clara escalada en despesa militar en general i en proliferació nuclear en particular. I és en aquest context de vulneració del dret internacional, de creixement de la conflictivitat global, que una notícia com aquesta esdevé especialment preocupant, perquè si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura. L'altre factor molt important a tenir en compte, que això és un canvi de paradigma que estem observant des de l'atac de Rússia sobre Ucraïna, és que quan hi ha instal·lacions nuclears, siguin d'ús militar, però també només d'ús civil, com la central nuclear de Zaporizhia, esdevenen potencialment un objectiu militar. Encara que estigui prohibit atacar instal·lacions d'energia nuclear, s'han atacat les instal·lacions de Zaporizhia, o més recentment Iran ha atacat una central nuclear el mes de maig als Emirats Àrabs Units. Per tant, això és un altre factor important, fins i tot si fos només d'ús civil. Actualment, en un context on cada cop es vulneren més les poques regles que hi ha de comportament militar, tenir o construir instal·lacions de nuclears en contextos conflictius esdevé un risc importantíssim.
1: Per tant, vostè creu que té fonament el temor que tenen alguns legisladors nord-americans, també funcionaris israelians, que s'oposen diametralment en aquest pla per por que Riad pugui acabar utilitzant aquest projecte nuclear civil per acabar desenvolupant armes nuclears?
0: I tant. Tingueu en compte que l'Aràbia Saudita és un dels principals països que fan inversió militar des de fa molts anys. Si recordeu que la disputa en el context OTAN i Espanya és si del 5% al 2%, la despesa militar de l'Aràbia Saudita és superior al 20% del producte interior brut. Ells tenen una visió 2030 de reduir paulatinament la importació d'armes que són bàsicament dels Estats Units i apostar per la nacionalització. Volen que el 2030 el 50% de la despesa militar es gasti en indústria pròpia i per això compten amb aliances com la dels propis Estats Units. Per tant, aquesta inversió aniria en aquest marc, però és un marc d'increment de despesa militar, de capacitat militar en una regió molt convulsa que, igual que la resta del món, el que necessitem és no més proliferació, sinó al revés, reprendre els tractats internacionals de control i reducció paulatina de la capacitat militar perquè genera inseguretat.
1: Vostè ens ho deia abans, que hem d'entendre aquest moviment com a resposta també al pes que pugui tenir l'Iran. L'altre factor és l'econòmic. La Casa Blanca calcula que aquest acord proporcionarà milers de milions de dòlars a la indústria nuclear dels Estats Units, començant per una empresa que es diu Westinghouse i que dissenya molts dels reactors que es venen a l'estranger. Creu que, per tant, podem assegurar que Donald Trump està avantposant els interessos comercials davant de la lluita contra aquesta proliferació nuclear que ara citàvem,
0: Això és obvi en el cas d'aquest acord amb l'Aràbia Saudita i en general amb la seva política internacional. Òbviament no només Donald Trump, també és Rússia, també són altres països que no tenen en aquests moments interès en reprendre els compromisos internacionals que ja tenen signats de control de la proliferació nuclear. És més, el canvi de paradigma també inclou cada cop més es fa servir la paraula de l'amenaça de fer servir armament nuclear tàctic. Això ho ha dit Putin en repetides ocasions i altres líders també. Això era una idea impensable fins no fa gaire i ara s'està normalitzant. Una arma nuclear tàctica és aquella que no és la bomba nuclear que destrueix tipus Hiroshima, però que sí que té capacitat d'una irradiació en una zona geogràfica concreta.

0: tant estem en un canvi cap a una normalització de considerar l'opció de tenir armament nuclear i, per tant, no hem sortit de la idea de la reducció, que és el compromís que encara és vigent a nivell global, a la proliferació, que és el que està succeint ara. I quan hi ha proliferació sense regles, en comptes de generar més seguretat, genera més inseguretat a nivell global.
1: Doncs és l'anàlisi del context i sobretot de les repercussions que pot tenir aquesta notícia que coneixíem avui, que és que l'administració Trump ha arribat a aquest acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país tenir un programa nuclear civil i obriria potencialment la porta a l'enriquiment d'urani. N'hem parlat amb Christian Herbolzheimer, director de l'Institut Català Internacional per la Pau. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info.
0: A vosaltres, a disposar.
1: Passa un minut i mig de 12:15. Actualitzem ara dades pel que fa a la mobilitat, especialment la del transport públic, en connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Sí, les principals incidències aquest matí són el transport públic. Atenció als usuaris de la línia R8, perquè Rodalies informa que per causes operatives no circularà el tren que havia de sortir de Granollers Centre a 12:15 cap a Martorell, ni el de Martorell, que ha de sortir a 12:15 cap a Granollers Centre. Hi haurà servei d'autobusos alternatius. Recordem que les línies R2 Sud i Regional Sud circulen amb mitja hora de retard per una incidència, segons Adif, ja resolta a l'estació del Prat que hi ha hagut aquest matí, i que per dos robatoris de coure diferents, els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb mitja hora de retard, i a les línies R13 i R14 no hi ha trens entre Lleida i la Plana Picamoixó. Hi ha transport alternatiu per carretera.
1: El temps. Amb en Jofre Genuet.
3: De nou, les temperatures van pujar, l'ambient calorós es va imposant de nou. Esperem una jornada similar a aquests darrers dies. No varia d'augment el panorama meteorològic, dominat per aquest cel, amb aquest aspecte grugós, d'aquesta polsa gran en suspensió, i d'aquestes temperatures, en definitiva, que arriben a superar els 30 a la costa i els 35 a l'interior. Tot i així, avui el termòmetre podria baixar un parell de graus cap a ponent i, com a molt, quedar-se frenat als 37-38. Potser hi hagi alguna xifra de 39, però en principi hauria de baixar un parell de graus de manera transitòria, perquè la calor repunta demà i demà passat de nou amb la tornada de valors de 40, precisament en aquests indrets, però ja serà la darrera remuntada abans del descens que esperem al llarg del cap de setmana. Aquesta tarda hi haurà algunes nuvolades al voltant dels ports, pot haver alguna gotellada, algun petit ruixat acompanyat de fang cap al Montsià, al Baix Ebre, nuvolades que aniran perdent força i desfent-se, però generant un cel potser una mica nuvolat o mig ennuvolat cap al camp de Tarragona, a costa central. Les nuvolades que creixin a l'àrea del Pirineu difícilment donaran pluja, amb cel una mica variable, sobretot al Pirineu oriental. I bé, aquest ambient calorós, com diem, de cara a demà i demà passat, remunta, la calor s'intensifica de nou de manera transitòria, perquè el cap de setmana es va confirmar aquest descens de la temperatura amb valors molt més normalitzats i no tan calorosos, un ambient no tan canicular a partir, sobretot, de diumenge, que també esperem que els ruixats guanyin més terreny.

0: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
1: Obrim l'aula per parlar de com s'explica el franquisme a classe. Coincidint amb els 50 anys de la mort de Franco, veiem què en pensen els alumnes del que els diuen els professors i quines iniciatives hi ha perquè els joves entenguin com van ser aquells anys. Acompanyem els alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Josep Pla de Barcelona a visitar la presó Model. Ho fan amb dos guies que són, alhora també, testimonis directes d'aquells anys. La Isabel Alonso i en Carles Vallejo són membres de l'Associació Catalana de Persones Expreses del Franquisme i tenien 18 i 20 anys quan van passar per la presó. Ella per militar en moviments universitaris i ella Comissions Obreres quan el sindicat era il·legal. Fa anys que van a les aules a explicar com es vivia durant aquells temps, uns testimonis que creuen ara són més importants que mai.
2: Han de comprendre que és un sistema que genera

0: molta por, molt silenci i que no et garanteix ni tan sols que puguis defensar les teves idees a través d'exercir drets constitucionals ara, com són associació, reunió, expressió, etc.
1: Entre els alumnes també comprovem que el franquisme no els queda tan lluny com a vegades sembla. Per la Laia, en Gael i l'Helena forma part de la seva història familiar.
2: A la meva família hi ha tres testimonis. El meu besavi va estar a un camp de concentració franquista i el meu avi i el meu tiet avi van estar aquí a la Model.
3: Sí, vaig tenir el meu besavi aquí, m'ha seguit tancat.
4: El meu avi va ser un dels fundadors de Comissions Obreres al Baix Llobregat. Va començar a lluitar pels drets dels treballadors, va ajudar companys, va fer organitzacions, es reunien en esglésies i bueno, en una d'aquestes reunions el capellà era republicà però la policia va entrar igualment i el van detindre per primer cop. El van jutjar al TOP, al Tribunal d'Ordre Públic, i el van ficar a la Model pues, 90 dies.
1: Més enllà d'aquestes històries familiars, els demanem què en pensen de com se'ls explica el franquisme a classe. A grans trets podem dir que en critiquen dos aspectes. El primer diu que se'n parla tard. Això ho explica la Laia.
2: De la dictadura se'ns parla ara al batxillerat. No tothom arriba al batxillerat. La primària gairebé no es parla d'això. Es parla un munt de la mitjana, que és molt important, òbviament. Però repeteix. I ja ho sabem, crec que ara és molt més important altres coses que ens poden afectar realment.
1: Li demanem què en pensa en Ferran Vital, que és el professor de la matèria.
5: Tot i que això sigui cert, això no vol dir que no es pugui començar a introduir què és una democràcia, què és una dictadura, què va passar a Espanya, què va passar a Catalunya fa 50 anys, qui era Franco, des d'edats molt més matineres, penso que des de quart, cinquè de primària es podria començar a desenvolupar.
1: I el segon aspecte que critiquen diuen que s'explica d'una manera tan acadèmica, només com un seguit de dates i fets, que no els permet fer-se una idea de com es vivia amb Franco.
5: A mi m'han dit, amb confiança, profe, expliques molt bé la Guerra Civil, però es nota que ets republicà més que franquista. I dic, home, sí, sempre estaré al costat d'un règim democràtic enfront d'un règim totalitari, ja és això. Però intentem sempre, els professors, i així celebro que ho rebin, que intentem ser objectius amb les fonts i amb les qüestions històriques.
1: I una de les alumnes, l'Helena, hi afegeix aquesta reflexió.
4: Sobretot quan comences a tractar el tema de les dictadures, com que es passa per sobre. S'explica la dictadura de Hitler, s'explica Mussolini també una mica per sobre, sobretot s'explica la d'Alemanya, però l'Espanya es nota com encara és molt recent. No sento que s'hagi deixat una empremta lo suficientment gran i profunda, perquè noto que va afectar molt més del que estan explicant.
1: I demanem a en Ferran si és veritat que hi ha un excés de zel entre els professors.
5: I és possible que hi hagi docents, hi hagi centres educatius que tenen encara certes reticències a parlar de determinats temes dintre de les aules. Ho hem de perdre aquesta por. Hem de posicionar-nos, com et deia abans, en la defensa dels drets humans i de la ciutadania. I condemnar el règim franquista com el que va ser un règim criminal, un règim que va perseguir les persones que ells consideraven que no entraven dintre del seu arquetip del que era un ciutadà espanyol ideal.
1: 50 anys després de la mort de Franco, aquests alumnes defineixen així qui era el dictador.
3: Primer un militar, un general que va conspirar contra un govern electe i que va decidir que no li agradava i que no havia de ser.
4: Per mi Franco, ho diré com sempre ha sigut el dictador i com una mena d'enemic que quan es va morir es va obrir el vi a la família i es va celebrar.
1: Però són conscients que hi ha un auge de l'extrema dreta entre els seus companys, sobretot entre els alumnes més petits, els de secundària. Creuen que l'escola pot ajudar a rebatre-ho amb accions com aquesta, visitant la presó Model.
4: Però sí que sé que hi ha coses que es passen massa per sobre. O sigui, això de veure la Model quan estàs a batxillerat, jo crec que potser a un nen de tercer de l'ESO que va por ahí dient frases franquistes i feixistes, potser li seria més útil que no amb 16 anys venir aquí. Perquè quan ets més petit, potser si tens la impressió de ostres, això és el que passava, potser t'obre els ulls una mica abans.
1: Es tracta de fer pedagogia de la memòria i aquí que els més joves coneguin els escenaris del franquisme o puguin parlar amb testimonis directes té un impacte determinant. Tanquem l'aula.
6: Aula oberta.
7: I ara esports.
8: Esports.
1: Amb la Montse Reia i fins les 12 del migdia. Montse, bon dia.
7: Hola, bon dia. Jornada d'anuncis avui al Barça. L'equip femení de futbol ha fitxat la jove central neerlandesa.

0: francesa René van Asten, de 19 anys, que ve de l'Ajax d'Amsterdam. Van Asten, una de les defenses amb més projecció del futbol europeu, firmarà amb el Barça fins al 2030. Ha estat una de les grans revelacions de la Lliga neerlandesa i ha guanyat el premi Johan Cruyff com a talent de l'any de la competició. Van Asten també ha debutat aquesta temporada amb la selecció absoluta dels Països Baixos. Mentrestant, el Barça masculí, avui faran oficial el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per a les 5 pròximes temporades. El jugador ve del Borussia Dortmund i ja va passar la revisió mèdica la setmana passada i és a l'espera d'incorporar-se ja als entrenaments amb l'equip. Un Barça que ja ha tancat el fitxatge d'un altre extrem. És el jove de 18 anys belga Jesse Bisibu, que ve del Bruges. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per a Bruges. Bisibu tindrà fitxada el filial Blaugrana, però estarà en dinàmica de primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament a Joan Laporta per traslladar al president Blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros.
1: 3Cat Info.
0: Fora del futbol, però encara al Barça, Aleksandar Sekulić és el nou entrenador del bàsquet blaugrana. El tècnic eslové, de 48 anys, firmarà per a les properes dues temporades. Sekulić també és el seleccionador del seu país, d'Eslovènia. Qui coneix força bé Sekulić és el jugador eslové Clement Prepelic, que ha tingut Sekulić com a entrenador al Dubai de bàsquet i també a la selecció eslovena. El sentim a Prepelic en declaracions a 3Cat Info.
2: Aleksandar és una persona extraordinària. És una persona que, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego. És un entrenador de nova era, players coach.
0: Sekulić substitueix com a entrenador del Barça Xavi Pascual, que ha decidit acceptar l'oferta del Dubai Basketball, equip que precisament l'eslové va dirigir en els últims mesos de la passada temporada. Tornem al futbol i a l'Espanyol, que avui torna cap a Barcelona després de golejar i el Pau Francès de la segona divisió. En el segon amistós de pretemporada, a Peralada, els blanc-i-blaus es van imposar 4-0, gols de Bausà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández. Tant Bausà com Javi Hernández han tornat a l'Espanyol després d'estar cedits al Mirandés la passada temporada. Sentim Hernández.
3: Seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien, se han visto las cosas que el míster quería que se vieran y yo creo que hemos afrontado el partido muy bien.
0: A la segona divisió, el Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre, segon amistós de pretemporada en directe per Esport 3. I la Federació Italiana de Futbol vol Pep Guardiola com a seleccionador italià. Després d'una absència de l'equip a 3 mundials, Giovanni Malagò, el president de la Federació, assegura que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar el tècnic català. Avui, 17a etapa del Tour de França, 175 quilòmetres, de Chambéry a Boiron. Tadej Pogacar surt com a líder amb 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel. Un dels catalans presents al Tour és el ciclista Joel Nicolau del Caja Rural.
4: Jo ho intento cada dia. Inclús aquest cap de setmana que he dit que anava tan malament, sortia amb l'intenció d'intentar poder agafar la fuga, però bueno, estava allà davant i arribava al cap d'un rato i rebentava i m'anava a la grupeta. Prefereixo morir intentant-ho que no quedar-me allà al pelotón i morir igual.
0: Tornant al bàsquet, Lluís Riera s'incorpora com a tècnic assistent al Manresa. El barceloní serà el cos tècnic de Diego Campo. Fa un temps també va ser assistent al Joventut. I en waterpolo avui a Sydney, Austràlia, a quarts de la superfinal de la Copa del Món, Espanya-Hongria.
1: 3Cat Info.

0: El món cultural i polític destaca l'immens llegat que deixa Josep Vallverdú, que ha mort als 103 anys, la que va ser comissària de l'any Vallverdú. La filòloga Carme Vidal remarca que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua. L'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vella pública per desig express de l'escriptor. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planeja anunciar formalment l'acord avui. Desarticulen una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des d'una presó catalana. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes amb un llançacoets i 38 armes curtes. Troba mort en un habitatge a prop de París el franco-argelià resident a Barcelona acusat de ser un proxeneta per al delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Daniel Said sempre va negar aquestes acusacions. I una excol·laboradora de la terapeuta de la família Andic va declarar als Mossos que ella va buscar, a petició de la psicoanalista, la ruta de Collbató per on va morir el fundador de Mango. L'objectiu seria portar-lo a viure una situació extrema com a part del tractament. Ella mateixa va fer el recorregut amb Jonathan Andic una setmana abans dels fets. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control al Parlament abans de les vacances d'estiu, una sessió també marcada per l'aplicació de la llei d'amnistia, un cop ja ha rebut l'aval del TJUE. Institucions i entitats del Pallars Jussà també reclamen aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables. Al Plater, en canvi, hi ha 3 municipis del Priorat que volen més quota d'energia eòlica de la prevista. La comarca tenia un estudi previ sobre on i com implantar aquestes renovables. Ha mort als 54 anys el músic Joan Roca, baixista i un dels membres fundadors del grup Antònia Font. Al costat de Pau i Pere Debon, Jaume Manresa i Joan Miquel Oliver va participar en la creació d'un estil i un so molt identificables del grup de les Illes.
1: Esports.
2: Parlem de jornada d'anuncis al Barça i és que han anunciat la incorporació de la jove central neerlandesa René van Aasten, de 19 anys, fins al 2030. També avui es farà l'anunci oficial de Karim Adeyemi com a nou fitxatge de l'equip masculí de futbol. I el Barça de bàsquet, Aleksandar Sekulić, és el nou entrenador per les properes 2 temporades. L'Espanyol torna avui a Barcelona després de golejar el Pau Francesc 4-0 aquest vespre a les 8. Olot Girona, segon amistós de pretemporada dels gironins. I la Federació Italiana de Futbol vol Pep Guardiola com a nou seleccionador del país.
0: Ja ens queda el titular del temps. Es manté la calor intensa i l'aixafogor amb ambient de plena canícula a tot el país. Les temperatures se situaran per sobre dels 35 graus a l'interior i dels 30 a la costa. Sol amb cel enterbolit i aquesta tarda s'esperen nuvolades amb algun petit ruixat a les Terres de l'Ebre.
3: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. La mort de Josep Vallverdú als 103 anys provoca una pluja de reaccions del món cultural i polític que destaca el gran llegat que deixa l'escriptor. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal Huguet, ha remarcat al matí de Catalunya Ràdio que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua.
4: El país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment i encara vam poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en vella taula, ha batallat per la llengua.
0: I l'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner en declaracions també a Catalunya Ràdio.
5: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: També l'han recordat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, a l'inici del ple d'avui.
6: La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la

0: llengua catalana.
1: Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions, fins i tot en els moments més foscos.
2: Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Familiars, amics i institucions li faran un acte de record d'aquí uns dies a Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'administració Trump anunciarà avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país àrab tenir un programa nuclear civil i li obriria potencialment la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços bilaterals en un context de tensió per la guerra a l'Iran. El director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, adverteix que l'entesa pot provocar una escalada preocupant en la proliferació d'armes nuclears.
4: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
2: Herbolzheimer advertia que hi ha un canvi de paradigma en què cada cop més països amenacen d'utilitzar l'arma nuclear tàctica que té, diu, una preocupant capacitat d'irradiació sobre una zona geogràfica concreta. A tot això hi ha hagut la 11a nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. La televisió iraniana informa que les defenses aèries s'han activat a la capital, Teheran, on s'han sentit diverses explosions. Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bushehr, on hi ha l'única central nuclear iraniana en funcionament. El Comandament Central Militar dels Estats Units insisteix que els bombardejos continuaran fins a destruir la capacitat del règim dels ayatolàs d'impedir la navegació per l'estret d'Hormuz, un enclavament estratègic a què s'ha referit aquesta matinada el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio en termes contundents.
5: Si creem un precedent a l'Orient Mitjà pel qual un estat pugui decidir que controlarà una via navegable internacional, cobrarà un peatge i si no se li paga pugui volar els vaixells, estarem creant un precedent molt perillós que es podria repetir en altres parts del món, inclòs aquesta regió.
2: Fins ara, la guerra contra l'Iran li ha costat als Estats Units 37.500 milions de dòlars i ha perdut 18 soldats. Tornem a casa nostra, passen 8 minuts de les 12. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals i que dirigia un reclús des d'una presó catalana. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, en un dels quals hi havia fins i tot un arma de guerra, un llançacoets. La investigació va començar el gener d'aquest any, va culminar a principis de juliol, quan es van fer les detencions i els escorcolls que han permès localitzar, a més d'aquell llançacoets, 38 armes curtes, 2 revòlvers, 4 escopetes, un escut balístic i un miler de bales de diferents calibres. Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i també persones dedicades al suport logístic, com ara el transport, els espais d'emmagatzematge o la gestió dels pagaments. Un cop rebien una comanda, l'organització utilitzava canals discrets de comunicació per localitzar i adquirir les armes de foc i enviava fotografies i vídeos als potencials clients. També us ho dèiem en titulars. Han trobat mort al seu domicili a prop de París Daniel Siad, el reclutador de models franco-algerià, acusat de ser un proxeneta per al delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Ho hauria fet quan estava establert a Barcelona. Davant de diverses denúncies, inclosa una per violació, Siad va ser objecte d'una investigació a la capital francesa. Siad va negar sempre aquestes acusacions.
6: No tinc cap motiu. Jo tenia una agència de models. Per què m'hauria d'involucrar amb una xarxa amb què no tinc res a veure? No és la feina que faig. Tinc una reputació i n'estic orgullós.
2: La relació entre Siad i Epstein va quedar al descobert en desclassificar-se milers d'arxius per part del Departament de Justícia dels Estats Units. Entre els documents alliberats es poden trobar diversos intercanvis de missatges que dibuixen un patró habitual en què Siad s'encarregava de localitzar les joves i n'enviava imatges a Epstein perquè les avalués. I un nou testimoni en el cas de la mort del fundador de Mango fa un gir a la investigació. Una antiga col·laboradora de la terapeuta familiar ha declarat que va buscar la ruta de Collbató com a part del tractament per posar Isaac Andic i el seu fill en una situació extrema, segons expliquen el periòdico i La Vanguardia. Jonathan Andic està investigat, recordem, per un suposat homicidi. Ha seguit aquest cas la Marta Vallès.
0: Es tracta d'una dona anglesa que viu a Barcelona i que havia col·laborat amb la terapeuta dels Andic, la psicoanalista que mediava per millorar la relació entre pare i fill. La dona, que treballa d'intèrpret, va declarar per primer cop davant els Mossos aquest 29 de juny a la comissaria de Martorell i posteriorment el 6 de juliol a Barcelona. Feia un any i mig que guardava el seu relat fins que, acompanyada d'un advocat, ha decidit explicar-ho. Ha dit que va ser ella qui va buscar la ruta de Collbató, on el 14 de desembre de 2024 va morir Isaac Andic. La terapeuta familiar li va encarregar que localitzés un lloc on posar pare i fill en una situació extrema per superar les seves diferències. La intèrpret i Jonathan Andic, investigat pel presumpte homicidi del seu pare, van fer la ruta de les coves del Salitre el 7 de desembre, just una setmana abans de la caiguda del fundador de Mango. Segons el relat de La Vanguardia, la idea era portar al límit la metàfora de la mort d'Isaac Andic per alliberar el seu fill dels lligams emocionals. La testimoni diu que quan va saber la notícia de la mort, va contactar amb la terapeuta i aquesta li va respondre que millor no saber res no sigui que la següent sigui jo. Aquest testimoni, que assegura que no podia dormir des d'aleshores, haurà de ratificar la versió davant els jutjats. Les seves converses, el contingut del seu mòbil, ja han passat a formar part de la investigació. Els Mossos han determinat que Jonathan Andic va fer la ruta 3 vegades abans del 14 de desembre, els dies 7, 8 i 10 del mateix mes. La jutgessa investiga el fill d'Isaac Andic per homicidi i el paper que hauria tingut la terapeuta familiar en la mort del fundador de Mango. La declaració de nous testimonis als jutjats es reprendrà a partir de setembre.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control al Parlament abans de les vacances d'estiu. Anem cap allà, Marta Corbalan.
7: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes, el percentatge més baix des del 2015. Davant d'aquestes xifres, la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat el president de la Generalitat de callar i acceptar-ho. Ella ha reconegut que hi ha un problema i ha defensat instruments com el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra per intentar revertir-ho.
8: Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu.
9: Efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
7: La sessió de control també ha estat marcada per l'amnistia. El president de la Generalitat, Esquerra i Junts han demanat a la Judicatura espanyola que l'apliqui sense més dilacions després de l'aval de la justícia europea. Sentim el republicà Josep Maria Jové i el president Illa.
10: Si els queda una mica de dignitat democràtica, l'alta judicatura espanyola hauria de deixar de prevaricar i aplicar-la de manera immediata.
9: Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva publicació àgil i diligent.
7: Avui ha estat l'última sessió de control abans de les vacances d'estiu, però Illa encara haurà de compareixer aquesta tarda al Parlament per explicar els canvis al govern amb el nomenament de Raúl Moreno com a nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo.
2: Encara en política, l'expresident Artur Mas, investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, demana al Constitucional que mogui fitxa si els jutges espanyols s'oposen a l'amnistia. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Mas també creu que el Suprem o el Tribunal de Comptes estarien cometent un delicte si es neguen a aplicar la llei.
11: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
2: I des de Madrid, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, es torna a desmarcar del cas Leire, insisteix que no estava al cas de la suposada trama per extorsionar jutges, fiscals i policies que investigaven el Partit Socialista. A aquesta hora, Narbona està declarant al Senat i fins ara ha dit el mateix que va traslladar fa una setmana a l'Audiència Nacional. La seva relació amb Leire Díez era estrictament professional, diu, i la va derivar a una trobada amb l'aleshores secretari d'Organització, Santos Cerdán, quan la militant li va oferir algun tipus d'informació.
12: Para mí, cuando ella hablaba de información, yo pensaba que se refería a hechos que no se conocieran, pero a hechos, desde luego, nada que ver con aquello que está siendo objeto de investigación.
2: Hem arribat a un quart d'una. Connexió aquesta hora amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
13: Bon dia. Nou matí amb retards destacats a Rodalies. A aquesta hora afegim també la línia R4. Adif informa que els trens d'aquesta línia circulen fora d'horari per una incidència als sistemes de senyalització entre Terrassa i Castellvell i el Vilar. Recordem que des de primera hora del matí hi ha retards de mitja hora a l'R2 Sud i al Regional Sud per una incidència ja resolta a l'estació del Prat. També de mitja hora els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona, en aquest cas per un robatori de coure a l'estació de la Sagrera. Recordem que per un altre robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues, dilluns al vespre, tampoc circulen trens entre Lleida i la Plana Picamoixons. Això afecta les línies R13 i R14. Hi ha transport alternatiu per carretera.
2: El temps. Crònica aquesta hora d'en Tomàs Molina.
14: Les properes hores seguim parlant d'aquest temps assolellat, amb el cel entrenyinat per la presència de pols en suspensió i amb temperatures que tornen a ser altes. Baixen una miqueta respecte a les d'ahir, però es repetiran alguns valors de 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i en conjunt les màximes de la major part del país tornaran a estar per sobre dels 30, fins a 35, 36, en molts indrets del país. Al Pirineu estaran també entre els 28 a 30 graus, per tant, un ambient de calor que demà repeteix i fins i tot arriba al seu màxim. Demà les temperatures pujaran encara una mica més a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya d'aquesta calor intensa de cara a demà, amb valors que poden superar els 40 graus. La tendència, però, serà que a partir de demà passat la situació vagi cap a una entrada d'aire una miqueta més fresquet, que portarà també una situació d'inestabilitat de cara al cap de setmana i, sobretot, una davallada i normalització de les temperatures de cara a dissabte i diumenge.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Passen gairebé 3 minuts d'un quart d'una. Continuem amb més notícies. Els Mossos han detingut un home de 37 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals al paratge de les Palmeres, al terme municipal del Prat de Llobregat, aquest cap de setmana. El foc va posar en risc alguns habitatges de la població. Les investigacions dels agents rurals van permetre identificar un veí de la zona com a presumpte responsable d'aquests incendis. Segons informen els Mossos, l'home va reaccionar de manera violenta i va amenaçar els agents que el van identificar. El detingut té antecedents i està pendent de judici per altres incendis forestals suposadament provocats, entre els quals un foc a l'espai natural protegit de la reserva del Delta del Llobregat. El Pallars Jussà reclama aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, el PLATER. Ajuntaments, entitats empresarials, organitzacions agràries i també representants de la societat civil han presentat una petició conjunta a l'Institut Català d'Energia perquè paralitzi la tramitació del document a la comarca i obri una negociació específica amb el territori. Trem Pau Rovira.
15: Els impulsors del manifest asseguren que el Plater no té en compte la realitat de la comarca ni el pes que ja suporten la producció d'energia renovable. Recorden que el Pallars Jussà genera electricitat d'origen hidroelèctric des de fa més d'un segle i consideren que aquesta contribució històrica ja representa un important esforç de solidaritat. Jordi Navarra, alcalde de Sant Esteve de la Sarga i president del Consell d'Alcaldes.
16: Des de fa més de 100 anys que es van fer els embassaments, es van fer les centrals, després més tard encara se'n van continuar fent i es genera molta energia. Llavors hi va haver molta gent que hi va poder treballar i moltes famílies que van poder viure d'aquestes empreses, però avui en dia, tal com està plantejat això, portarà molt pocs llocs de treball i si en porta algun segurament ja serà gent més especialitzada que vindran de fora.
15: El document també defensa que el sòl agrícola i les pastures són imprescindibles per garantir la viabilitat del sector primari, afavorir el relleu generacional i prevenir els incendis forestals. Josep Durany, president de la comunitat de regants de la Conca de Tremp.
17: Primera, perquè estem plantejant des de fa molt de temps un projecte de modernització del regadiu a la Conca de Tremp, i ara ve i unes hectàrees d'aquestes que s'estan regant o que es posaran en rec i que es modernitzaran es volen ocupar amb plaques fotovoltaiques. Per una altra, doncs el territori que hem de destinar a la sobirania alimentària i a les pastures dels nostres animals. I la tercera és que on és vist que no hi hagi cap mena de compensació pel territori.
15: Entre les demandes que traslladen a la Generalitat hi ha la creació d'una taula de treball específica, la paralització de qualsevol canvi d'ús del sòl vinculat al Plater i la revisió completa de la proposta abans de continuar-ne la tramitació.
2: I encara parlant d'aquesta qüestió, Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant, tots tres municipis del Priorat, volen més quota d'energia eòlica de la qual

0: preveu aquest pla Ter. La comarca és l'única que ha fet un estudi previ sobre on i com implantar aquestes renovables. Tarragona, Jordi Barranca.
1: Al Priorat hi ha discrepàncies sobre com es reparteix l'energia eòlica. El pla Ter preveu que el 2050 es produeixin 567,5 megawatts. Per Cabassers, la Bisbal de Montsant situa en 22,5 i 27,9 els megawatts, mentre que en el cas de Margalef només 1,2. Àlex Vilà, alcalde de Margalef, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Tenim un parc que és limítrof a nivell terme municipal. Los molins que estan més a prop estan a menys de 50 metres del terme municipal. També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
1: Els municipis més afectats pel pla Ter són a hores d'ara Cornudella de Montsant, Falset, Pradell de la Teixeta, que ja té atenció 30 dels 45 aerogeneradors actuals de la comarca, i la Morera de Montsant. Es dona la circumstància que l'Oficina de Transició Energètica Comarcal va fer un plantejament previ sobre com implantar les renovables, un document que volen que respecti. Sergi Méndez, president del Consell Comarcal, en declaracions també a la CNN.
3: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota a aquells municipis que per interès, per estratègia o simplement per les característiques territorials, orogràfiques, geogràfiques dels seus termes municipals, sí que són potencials acollidores d'energia eòlica.
1: I lamenten que el pla Ter situï com a zones aptes per a renovables una àrea que formaria part del futur parc natural de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Una activitat que, si tira endavant el parc, quedaria del tot descartada.
0: Ha mort als 54 anys Joan Roca, el baixista i membre fundador dels Antònia Font, després d'una llarga malaltia.
4: Bàsicament això, bàsicament de tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar...
0: És la veu de Joan Roca, que va formar part d'Antònia Font des de la seva creació el 1997, juntament amb Pau Devon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere Devon, després de substituir el baixista original Pere Estarelles. El seu baix va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen musical, combinant pop, experimentació, humor, ciència-ficció i referència al paisatge i a la identitat mediterrània. Després de 16 anys de carrera, el grup es va separar el 2013, però avui 8 anys després va anunciar el retorn amb un minut estroboscòpic a una gira que va passar i que passarà per Primavera Sauna, al Palau Sant Jordi, al Liceu i al Mallorca Live Festival, entre molts altres. Antònia Font ha rebut nombrosos premis al llarg de la seva trajectòria, entre ells el Premi Nacional de Música de Catalunya i diversos premis en de rock. Més enllà d'Antònia Font, Roca també va desenvolupar altres projectes com el trio de jazz experimental Geometrical Sardina amb Jaume Rosselló i Pep Aspas. El pròxim concert del grup estava previst per aquest dissabte al Movo Fest, coincidint amb el desè aniversari del festival, i tot apunta que serà suspès arran de la seva mort. I el mestre celleri, propietari del celler de Gelida de Barcelona, Antoni Falgueres, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, seran els pregoners de la Mercè d'aquest any. El cartell, molt centrat en l'arquitectura i les diferents perspectives de la ciutat, per primera vegada quedarà fixat en un mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina, a Barcelona. Ens ho explica la Valèria Obareda.
5: Bon dia. Descoberts els primers misteris de la pròxima festa de la Mercè, els pregoners Toni i Meritxell Falguera, amb local al barri de Sants i que representen la tradició del comerç a la ciutat, i un cartell obra de l'artista visual Cinta Vidal, que presenta una ciutat amb moltes mirades i perspectives. Tot plegat, segons l'alcalde de Barcelona, auguri d'una gran festa.
6: Serà una gran Mercè per la presència de la cultura xinesa, per l'extensió en els 10 districtes de la ciutat, per l'homenatge que farem al comerç local de proximitat de tota la vida, en aquest cas, celler Gelida del barri de Sants, i també un homenatge als nostres artistes locals.
5: I és que per primera vegada la programació s'estendrà a 10 districtes de la ciutat.
7: Esports.
0: Montse Raya, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Jornada d'anuncis al Barça. La jove central neerlandesa René van Aasten, de 19 anys, fitxa com a nova jugadora per a l'equip femení. Van Aasten ve de l'Ajax d'Amsterdam i firmarà amb el Barça fins al 2030. Jugadora revelació de la Lliga neerlandesa, on ha guanyat el premi Johan Cruyff com a talent de l'any de la competició. Van Aasten també

0: ha debutat amb la selecció absoluta dels Països Baixos. Mentrestant, a Barça masculí, avui faran oficial el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per a les 5 pròximes temporades. El jugador, que prové del Borussia Dortmund, ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. Un Barça que ha tancat el fitxatge d'un altre extrem. És el jove, de 18 anys, belga, Jesse Bisibu, que ve del Bruges. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per a Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica de primer equip del Barça i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estat d'Anglaterra. I el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Fora del futbol, però encara al Barça, han anunciat el nom del nou tècnic de l'equip de bàsquet. És Aleksandar Sekulić, eslové, de 48 anys, que firmarà per a les pròximes dues temporades. Sekulić també és el seleccionador del seu país, d'Eslovènia. Clement Prepelić, jugador del Dubai Basket, ex del Joventut i un dels capitans de la selecció eslovena, ens explica com és el nou tècnic de Barça. Prepelić ho explica en declaracions a 3CAT Info.
1: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección, donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte de título que ha ganado con nosotros, puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento.
0: Sekulić substitueix a la banqueta del Barça Xavi Pascual, que justament marxa al Dubai Basketball, equip que va dirigir l'eslovèn els últims mesos de la passada temporada. L'Espanyol torna avui cap a Barcelona després de golejar i el Pau francès de la segona divisió. En el segon amistós de pretemporada jugat a Peralada, els blanc-i-blaus es van imposar 4-0, gols de Bausà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández. Tant Bausà com Javi Hernández han tornat a l'Espanyol després d'estar cedit al Mirandés la passada temporada. Sentim Bausà.
2: Jo sempre vull estar aquí, això és com la meva casa i estic molt content d'estar aquí, així que tot el que estigui a la meva mà ho faré possible per poder quedar-me aquí.
0: A la segona divisió, el Girona juga avui al Camp de l'Olot a les 8 del vespre, el segon amistós de pretemporada i en directe per Esport 3. I en futbol internacional, la Federació Italiana de Futbol vol Pep Guardiola com a seleccionador italià. Després d'una absència d'Itàlia a 3 mundials, Giovanni Malagò, el president de la federació, assegura que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar el tècnic italià. Estan en converses amb ell. Gennaro Gattuso va dimitir com a seleccionador italià fa més de 3 mesos quan no va aconseguir classificar l'equip per al Mundial.
3: 3CAT Info.
4: El seguiment del Tour amb el Parra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Avui es disputa la 17a etapa del Tour amb 175 quilòmetres de Chambéry fins a Boiron, propicis per a l'escapada. Tadej Pogacar surt com a líder amb 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel, que va guanyar la crono d'ahir i li ha retallat mig minut al líder. Sentim un dels catalans presents al Tour, el ciclista Joel Nicolau del Caja Rural.
5: Jo ho intento cada dia. Inclús aquest cap de setmana que he dit que anava tan malament, sortia amb l'intensitat d'intentar poder agafar la fuga, però bueno, estava allà davant i arribava pues, al cap d'un rato i rebentava i m'anava a la grupeta. Prefereixo morir intentant-ho que no quedar-me allà al pelotón i morir igual.
6: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Lluís Riera s'incorpora com a tècnic assistent al Manresa de bàsquet i a Sydney, Austràlia, avui comença la superfinal de la Copa del Món de Waterpolo, el torneig femení, quarts de final. La selecció espanyola amb 13 de 14 jugadores catalanes juga contra Hongria.

0: 3CAT Info.
1: I amb els esports hem arribat a 12:15. És moment d'aturar-nos. Repassem el més destacat a aquesta hora. Han desarticulat una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des d'una presó catalana. L'operació policial ha permès detenir 9 persones

persones i localitzar dos arsenals d'armes amb un llançacoets i 38 armes curtes semiautomàtiques. De seguida us ho ampliem. I a aquesta hora encara hi ha reaccions del món cultural i polític davant l'immens llegat que deixa Josep Vallverdú.

0: programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planteja anunciar formalment l'acord avui. Altres qüestions que tractarem. Àustria ha convertit la casa natal d'Adolf Hitler en una comissaria de policia. L'objectiu és intentar aturar el pelegrinatge de neonazis per visitar aquest indret. La decisió arriba quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. També passarem per l'Alt Penedès, on ja ha començat la verema, la més primerenca en aquesta comarca, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims dos mesos i per la poca pluja. I anirem fins a Lleida per explicar-vos també que la Universitat de Lleida tindrà un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats de cereal. Aquest centre d'edició genòmica ha de portar solucions sobre com adaptar millor els cultius a la sequera o a la salinització del sol. I en esports, Montse Raya, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Què ens expliques a aquesta hora?
1: Aleksandar Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic eslové de 48 anys firmarà per a les dues pròximes temporades i el Barça femení de futbol han fitxat la central neerlandesa de 19 anys, René van Asten, fins al 2030.
0: Repassem també el temps. Un altre dia de sol amb cel terrós per la presència de pols en suspensió i nuvolades a la tarda al Pirineu i també al massís dels Ports, on podria caure alguna gotellada. La temperatura avui tornarà a ser força alta. Passen gairebé 3 minuts de 2:15. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals i que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, en un dels quals hi havia fins i tot un arma de guerra, un llançacoets. Podem ampliar aquesta informació des de la Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra. Ja hi tenim en Miquel Jarque. Miquel, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Àngels. Aquesta investigació va començar al gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios a l'Hospitalet de Llobregat i va culminar a principis de juliol quan es van fer les detencions i els escorcolls. El principal líder era una persona que estava a la presó de Quatre Camins. A la casa d'aquest líder era on es van trobar la majoria de l'arsenal, que de fet era el municipi del Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar que estava aparcat al carrer per no despertar sospites. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra a Sant Feliu detalla les armes que s'hi han trobat.
3: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
2: L'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors, persones dedicades al suport logístic com ara el transport, espais d'emmagatzematge, gestió de pagaments, però també un nucli dur. I aquí el paper principal era el de la parella i també el de la filla del líder, que era l'encarregada de gravar vídeos promocionals de les armes.
3: Ella era la que feia els vídeos quan disposaven d'una arma curta o llarga o de guerra, explicant quines característiques tenia, quants cartutxos hi cabien al carregador, quins modes de funcionament tenia, si era tret a tret, i aquests vídeos acabava enviant al seu pare a presó. El pare és el que quan algú es demanava si tenia alguna arma disponible, enviava aquests vídeos fets a casa.
2: De fet, una de les armes que també promocionaven eren uns bastons de fusta balístics amb capacitat per fer trets. Els feien artesanalment i tenien una alta demanda. A la investigació dels Mossos hi va confluir també la Policia Nacional, que investigava la falsificació de revòlvers que aquesta xarxa també comprava i després venia delinqüents i narcotraficants.
0: Entesos, Miquel Jarque. Gràcies. Bon dia.
2: Molt bon dia.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Canviem de qüestió. La mort de Josep Vallverdú als 103 anys ha provocat una pluja de reaccions que encara continua del món de la cultura, del món polític, també que destaca el gran llegat que deixa l'escriptor. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal Huguet, ha remarcat al matí de Catalunya Ràdio que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua.
5: El país perd un gran escriptor. que deixa un gran llegat d'or.

0: obra. Més de 300 títols editats compten les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment, i encara ben poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en vella taula, ha batallat per la llengua.
1: I també en declaracions a Catalunya Ràdio, l'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner.
2: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
1: Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vella pública per desig exprés de l'escriptor. Familiars, amics i institucions li faran un acte de record d'aquí uns dies a Balaguer, on va viure en els últims anys de la seva vida. Lleida, Estela Busoms.
3: Josep Vallverdú volia un comiat discret, com el que va tenir la seva primera esposa, la pedagoga Isabel Arquer. Ho ha explicat aquesta emissora una de les persones més pròximes a l'autor i qui va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidaloguet.
4: En Vallverdú va demanar que, una vegada ell traspassat, no hi hagués vella. És a dir, ell ha tingut la companyia de tothom en vida i que, en tot cas, ell va demanar també de ser incinerat i, en tot cas, quan ell ja comencem a guardar-ne memòria, que ja ho fem ara, doncs llavors, si la família considerava de fer un acte de comiat, llavors que féssim el que volguéssim, per recordar-lo i a partir d'aquí doncs llegir-lo.
3: Vallverdú va morir ahir al voltant de les 9 del vespre i ara s'ha d'acabar de concretar quan es farà l'acte de record a Balaguer un cop l'incinerin. Vidaloguet dona per fet, però, que hi haurà actes de reconeixement arreu del territori de parla catalana. Per exemple, un dels múltiples reconeixements que havia rebut va ser el de fill predilecte de la ciutat de Lleida.
1: Passen 8 minuts de 1:15. L'administració Trump anunciarà avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país àrab tenir un programa nuclear civil i li obriria potencialment la porta a l'enriquiment d'urani. Un acord que busca enfortir els llaços bilaterals en un context de tensió per la guerra a l'Iran. El director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, adverteix que l'entesa pot provocar una escalada preocupant en la proliferació d'armes nuclears.
5: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
1: Herbolzheimer advertia que hi ha un canvi de paradigma en què cada cop més països amenacen d'utilitzar l'arma nuclear tàctica que té, diu, una preocupant capacitat d'irradiació sobre una zona geogràfica concreta. Volodymyr Zelensky sacrifica el comandant en cap de l'exèrcit per intentar tallar en sec la pitjor crisi interna en tota la guerra contra Rússia. El president d'Ucraïna l'ha destituït i espera que així s'aturin les protestes que s'havien multiplicat pel cessament d'un altre alt càrrec de pes, el ministre de Defensa. La decisió confirma l'enrenou interna a la cúpula militar ucraïnesa amb una pugna insostenible entre Sirski, fins ara comandant en cap, i Fedorov, l'exministre, per definir l'estratègia d'aquesta guerra. Zelensky ha volgut remarcar que aquest últim, el també empresari que ha impulsat la innovació en drons que estan sent tan decisius en el conflicte, tornarà a tenir protagonisme ben aviat.
6: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
1: I tot apunta que se'l convidaria a encapçalar les relacions bilaterals amb Washington, amb qui alguns mitjans avui mateix indiquen que Ucraïna està enfortint la col·laboració sobre producció i exportació de drons cap als Estats Units. Aquest any la guerra a Ucraïna ha fet un gir justament per la millora dels aparells voladors no tripulats que estan fent molt de mal a Rússia. Avui mateix Zelensky ha celebrat per xarxes una nova mostra d'això. Els seus drons han impactat contra un dels principals centres de distribució de l'empresa Wildberries, considerada l'Amazon russa, i aquí Ucraïna acusa de subministrar material de guerra a soldats de Putin. Saltem ara cap a Àustria. A la casa on va néixer Adolf Hitler, avui s'hi ha inaugurat una comissaria de policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc de naixement del dictador que va abolir la democràcia alemanya, que va desencadenar la Segona Guerra Mundial i que va ordenar l'execució de milions de persones, en particular del poble jueu. Un país on, igual que Alemanya, el suport a l'extrema dreta creix. A la darrera enquesta, un 40% dels austríacs ja votarien aquesta opció. Berlín, Jordi Regàs.
7: La petita ciutat austríaca de Braunau am Inn, a la frontera amb Alemanya, fa dècades que és un punt de pelegrinatge neonazi. És la ciutat natal del dictador Adolf Hitler, un fet que l'ha convertit

0: Partit en un lloc tristament cèlebre. Just al davant, una pedra commemorativa adverteix dels horrors del nazisme, amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». L'edifici, construït originàriament al segle XVII i catalogat com a patrimoni cultural, és una casa de dues plantes en l'estil del Biedermeier de principis del segle XIX. Després d'anys d'estira i arronsa, finalment l'estat austríac va comprar l'edifici el 2016. Ara, després de 3 anys de reformes, té nous inquilins. Serà la policia austríaca que hi ha traslladat una comissaria. Thomas Spreitz, veí de Braunau, ho veu amb bons ulls.
1: És una gran cosa, una bona idea. Aquí sempre tenim molts incidents i ara espero que deixi de passar. De tant en tant tenim grups de neonazis i ara espero que això passi a la història.
0: La turista alemanya Evita Gossi també ho veu bé i fa una proposta.
2: Crec que és una bona idea que es converteixi en una comissaria de policia i m'agradaria que al davant hi deixi de posar que es tracta del lloc de naixement de Hitler. No cal atreure els simpatitzants.
0: Tot i que és dubtós que la comissaria eviti el pelegrinatge, el que potser reduirà seran les mostres més cridaneres d'exaltació. Caldrà, això sí, que els agents de policia que s'hi destini vulguin estar atents.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
4: Bons resultats per a les companyies energètiques. Iberdrola ha disparat un 22% els guanys durant el primer semestre amb beneficis de 4.300 milions d'euros. En part, aquest resultat s'explica per la venda del negoci que la companyia basca tenia a Mèxic, que li va aportar gairebé 1.000 milions d'euros. Una altra energètica, Naturgy, ha guanyat 1.200 milions d'euros fins al mes de juny. Això és un 6% més que en el mateix període del 2025. Avui també ha fet balanç del primer semestre el Banc Santander, que ha obtingut un rècord de beneficis. Ha guanyat gairebé 9.000 milions d'euros de gener a juny. Això és un 30% més que en el mateix període de l'any passat. Aquesta xifra és el millor resultat semestral de la seva història. Unes dades que inclouen la plusvàlua de gairebé 2.000 milions d'euros per la venda de la filial del Santander a Polònia. El Parlament ha aprovat la reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat. Aquesta llei estableix que si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, per signar una hipoteca o per gestionar els seus diners, podria rebre aquest suport sense que una altra persona decideixi per ella. La reforma també reconeix els suports que moltes persones ja reben de familiars o de persones de confiança. A més, permet deixar decidit qui les haurà d'acompanyar en el futur si algun dia ho necessiten. Incorpora també garanties per evitar abusos. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha destacat la importància d'aquesta llei.
5: Aquí es reconeix la capacitat de tothom i el que es fa és donar suport en aquesta presa de decisions en lloc del que fèiem fins ara, que era de substituir-los en aquesta presa de decisions. Aquest és un canvi de fons, és un canvi important.
4: Una llei que també diferencia els suports a les persones adultes de la protecció dels menors. El Codi Civil dedica un apartat propi a les mesures de protecció dels infants i dels adolescents. L'incendi forestal de la Mierla, a la província de Guadalajara, continua actiu, ja ha cremat 30.000 hectàrees, bona part dins del Parc Natural de la Sierra Norte, un dels espais naturals més extensos de la península Ibèrica. És el tercer incendi més greu de la història de Castella-La Manxa. El foc ha obligat a desallotjar 34 municipis. També n'hi ha 14 més de confinats i, tot i que evoluciona favorablement, encara no està controlat. Això sí, els bombers han aconseguit frenar el front que amenaçava la ciutat de Sòria, Castella i Lleó. En paral·lel, un altre incendi ja ha cremat prop de 2.000 hectàrees a Celles, també a Castella-La Manxa. D'altra banda, a Catalunya avui s'arriba al màxim risc d'incendi de la setmana, per això els agents rurals mantenen el nivell màxim d'alerta en 73 municipis de 13 comarques. La calor tocarà sostre demà. També avui us expliquem que dues persones han resultat ferides en l'incendi d'un habitatge de la Ronda Sant Antoni a Ciutat Vella, a Barcelona. 9 dotacions dels bombers de Barcelona han treballat en les feines d'extinció d'aquest foc, que ha estat força aparatós i que ha afectat un pis de la tercera planta d'un edifici de 5 pisos. Una de les persones ferides ha estat traslladada a un centre hospitalari. Hem arribat a 3:15, ens aturem, toca fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
6: Bon dia. A aquesta hora, tranquil·litat a les carreteres. Sí que hi ha incidències destacades a Rodalies. Matí de nou complicat. A la R4 els trens circulen fora d'horari per una incidència als sistemes de senyalització entre Terrassa i Castellbell i el Vilar. A la R2 Sud i els trens regionals Sud hi ha retards de mitja hora per una incidència ja resolta a l'estació del Prat. També demores de 30 minuts als trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona, en aquest cas per un robatori de coure a l'estació de la Sagrera. A més, recordem que per un altre robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues, dilluns al vespre, no circulen trens entre Lleida i la Plana Picamoixons a les línies R13 i R14. Hi ha transport alternatiu per carretera.
3: El temps.
4: Tomàs Molina.
7: Avui torna a ser un dia de calor intensa, potser màximes que seran una miqueta més baixes que les d'ahir, sobretot a la façana litoral, a les comarques gironines, però encara que arribaran a fregar els 40 graus a les comarques de Ponent i fins i tot a les Terres de l'Ebre. Amb força sol, un sol entrenyinat per la presència de pols en suspensió, i a la tarda algunes nuvolades que podrien donar alguna gotellada en àrees del massís del Port o també en punts del Pirineu, però seria poca cosa. De cara a demà, una situació similar a la d'avui, però amb temperatura més alta. Demà pujarà una mica més, sobretot a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya d'aquesta situació de calor intensa de cara a demà, perquè les màximes podran superar els 40 graus en aquestes zones. Un dia demà tornarà a ser assolellat, amb algunes nuvolades de nou en punts de muntanya, no descartaríem alguna gotellada aïllada en aquests indrets. I la tendència, però, serà que canviï la situació a partir de divendres i sobretot al cap de setmana. Una situació que arribarà aire una miqueta més fresquet i que també farà augmentar la inestabilitat de dissabte i diumenge. Per tant, doncs, parlaríem d'una situació amb més possibilitat de ruixats de cara, sobretot diumenge, dilluns, fins i tot, amb alguna tronada que podria ser forta i amb temperatura amb una clara tendència a normalitzar-se per l'època de l'any.
8: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
9: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
8: Escolteu-nos i fem pinya.
3: 3Cat Info.
4: Gairebé passant 4 minuts de 3 quarts d'una, continuem. L'arcabisbat de Barcelona intervé la Fundació Sant Josep Oriol per irregularitats, volíem dir, en la gestió. Segons avançat, Religión Digital, i confirmen aquesta emissora fons de l'arcabisbat, aquests greus problemes econòmics són fruit de la gestió de les residències geriàtriques que té adscrites i també a la compravenda d'edificis de la seva propietat. Aquesta intervenció arriba després d'una llarga investigació per aclarir la situació econòmica de la Fundació, una de les més importants de la diòcesi. Segons aquest mitjà, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros i l'arcabisbat ja ha acomiadat dos dels administradors de la Fundació. Aquest any la barema de raïm serà la més primerenca de la història. Les vinyes del Penedès, tot plegat, ve provocat per les altes temperatures dels últims dos mesos i per la poca pluja, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona, del celler Gramona de Corpinat.
10: Aquests cops de calor d'aquests últims dos mesos, de juny i de juliol, aquestes calors extremes sense tindre aigua ha provocat doncs, que el cicle s'avanci, que la maduració s'acceleri, i sí, estem amb la nostra barema rècord. Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
4: Habitualment la barema s'iniciava a mitjans d'agost, però els últims anys s'han anat avançant. L'anterior rècord era el 2023, quan ja van començar el 26 de juliol. El celler Gramona ha començat aquesta matinada a les 3 per assegurar la frescor del raïm i que els treballadors evitin les pitjors hores de sol. Precisament la Universitat de Lleida tindrà un centre d'edició genòmica, que és un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats, en aquest cas de cereal. L'equipament servirà per investigar com adaptar millor aquests cultius a la sequera o a la salinització del sol. Anem cap a Lleida. Júlia Albacar.
11: El nou centre d'edició genòmica de cereals s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio. L'objectiu és començar a desenvolupar espècies de cereals més resistents a diferents fenòmens com la sequera, les plagues o la salinització del sòl a través d'edició genètica. Ho explica el director del centre de recerca Agrotecnio, José Antonio Bonet.
12: Quins són aquests reptes? Manca de productivitat, dificultat davant de vents climàtics extrems, problemes de malalties i plagues, problemes de, per exemple, de salinitat de sòls i temes de pesticides. Tot això podem solventar amb edició genòmica.
11: Que remarca que serà una tecnologia revolucionària al camp.
12: Tothom som conscients de que la IA ens canviarà les vides, però l'edició gènica és

0: tant per les persones com pel camp de l'agricultura, una autèntica revolució.
1: El nou centre es preveu que estigui en funcionament el 2028, coincidint amb l'entrada en vigor del nou reglament europeu sobre noves tècniques genòmiques. Comportarà una inversió de 10 milions d'euros entre la construcció de l'edifici, la contractació de personal i la compra d'equipament. Tot plegat per potenciar la recerca i la investigació al país, com destaca la consellera d'Universitats, Núria Montserrat.
2: I dona resposta, com dèiem, als reptes que tenim com a país i també en el mar d'Europa. Volem esdevenir una de les 50 regions més innovadores d'Europa a l'horitzó 2030 i aquest projecte ens ajuda a consolidar i arribar a aquesta fita.
1: Les primeres investigacions se centraran especialment en l'arròs i el panís, però no es descarta ampliar la recerca a altres cultius segons la demanda del mercat.
3: I ara anem cap a l'Alt Empordà. A Castelló d'Empúries han habilitat un estany artificial com a porta d'entrada dels aiguamolls. Té 9 hectàrees i és a tocar del nucli antic, en una zona que antigament formava part de l'estany de Castelló. Laia Claret.
4: Es diu estany de la vila, és artificial i s'omplirà amb aigua regenerada de la depuradora. L'Ajuntament va comprar els terrenys i ha posat en marxa el projecte amb l'obertura de la canonada que l'ha de bastir. La previsió és que estigui rejant a principis de setembre per arribar als 20-30 centímetres que es calcula que tindrà de fondària. La voluntat és que, un cop en funcionament, s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida d'aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
5: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Recuperar doncs, també aquesta reconnexió amb els aiguamolls de l'Empordà, que per nosaltres és crucial i molt important. Volem ser aquesta porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric, és posar en valor aquest patrimoni natural del nostre municipi.
4: Pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
6: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
4: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través de fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de comprar els terrenys.
3: I ara cultura. Llarga ovació aquesta nit del públic del Teatre Grec a Raül Refri, a Walid Ben Selim i a Vincent Moon. Han presentat un espectacle audiovisual basat en la poesia àrab i persa que ha emocionat els assistents. Ho ha seguit en Marc Ruiz.
7: Raül Refri, inclinat sobre el piano, gairebé tocant les tecles amb el rostre, creava coixins de notes per a la deliciosa veu de Walid Ben Selim, mentre el realitzador Vincent Moon projectava imatges mesclades en temps real. Han adaptat versos de poetes com el mestre sufí Mansur al-Halaj, executat a Bagdad l'any 920 per declarar «Jo sóc la veritat». Potser per això el poema amorós i espiritual Hassel ha sonat tel·lúric, ominós, com si advertís d'alguna cosa terrible. Ben Selim també ha donat forma amb la veu als versos del poeta cordobès Ibn Zaidun del segle XI, el més venerat de l'Àndalus, ha modelat la cançó «Analak al-Atul» del cantant egipci Abdel Halim Hafez i ha transformat en seda els versos de la cantant libanesa Umaima Khalil o del poeta palestí Mahmoud Darwish. Raül Refri destaca a Catalunya Ràdio com alguns d'aquests versos continuen emocionant després de més de 1.000 anys.
8: Són textos sufís i la majoria sobre l'amor. I és una visió de l'amor que data de fa molts segles, però al mateix temps és pura, innocent, que és a vegades algo que hem perdut nosaltres en aquesta societat tan absorta, tan absorbida per les pantalles i per saber-ho tot, no? Per veure-ho tot de seguida. En canvi, ells jo crec que tenien un vel d'innocència molt pur.
7: Les bases de Refri, que afegia loops de guitarra o lleus efectes electrònics per generar atmosferes, ressaltaven la veu de Ben Selim, que tan aviat sonava a carícia com esclatava en un clam de ràbia o dolor. S'haurien agraït i molt, uns sobretítols per poder seguir els versos, tot i que el cantant i compositor marroquí establert a França trenca la barrera idiomàtica. Vincent Moon, el realitzador francès, creador de clips musicals imitats arreu del món, com la sèrie Blogotech, improvisava projeccions en les que mesclava la cal·ligrafia d'Alà amb Jesucrist a la creu o un cilindre de pregària tibetà. Les imatges evocadores, carregades d'espiritualitat, mostraven una dona repetint Kyrie eleison com un mantra, fidels pregant en un temple budista, xamans animistes interpretant petxines o ballant per connectar amb la transcendència. Una connexió que aquesta nit s'ha servit de la música, les imatges i els versos en una llengua que no entenem però que ha sonat espiritual i que ha omplert el públic de calidesa.
3: Esports. Montserrat, bon dia.
9: Hola, bon dia. Comencem amb esport en directe. Sydney, Austràlia, ha començat la superfinal de la Copa del Món de Waterpolo en català.

0: categoria masculina i femenina. Al torneig femení, avui, ara mateix, es disputa el partit de quarts de final entre Espanya i Hongria, amb l'equip espanyol ple de jugadores catalanes, 13 de 14. Ara mateix, el marcador, empat a 6 en aquest Espanya-Hongria quan es disputa el tercer quart del partit. Demà es jugaran els quarts de final masculins amb l'Espanya-Austràlia.
1: 3CAT Info.
0: I el Barça, jornada d'anuncis avui. La jove central neerlandesa René van Aasten, de 19 anys, fitxa com a nova jugadora per a l'equip femení de futbol. Van Aasten ve de l'Ajax d'Amsterdam i firmarà amb el Barça fins al 2030. És jugadora revelació de la Lliga neerlandesa, on ha guanyat el premi Johan Cruyff com a talent de l'any de la competició. Van Aasten també ha debutat aquesta temporada amb la selecció absoluta dels Països Baixos. I el Barça masculí avui faran oficial el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per a les 5 pròximes temporades. El jugador ve del Borussia Dortmund i ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. Un Barça que ha tancat el fitxatge d'un altre extrem és el jove de 18 anys belga Jesse Bissibu, que ve del Bruges. El cost de l'operació és d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per a Bruges. Bissibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica de primer equip del Barça i fins i tot Hansi Flick ha previst endur-se'l a l'estat d'Anglaterra. I el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. El bas de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Fora del futbol, però encara el Barça, han anunciat el nom del nou entrenador de l'equip de bàsquet. És Aleksandar Sekulić, eslové de 48 anys, que firma per a les pròximes dues temporades. Sekulić també és el seleccionador del seu país. Clement Prepelic, jugador del Dubai Basket, ex del Joventut i un dels capitans de la selecció eslovena, ens explica com és el nou tècnic del Barça. Sentim a Prepelic en declaracions a 3CAT Info.
2: Aleksandar és una persona extraordinària. És una persona que... molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego, entiende el... es un entrenador de nueva era, players coach.
0: Sekulić substitueix a la banqueta del Barça Xavi Pascual, que justament marxa al Dubai Basketball, equip que va dirigir l'eslovent els últims mesos la passada temporada.
1: 3CAT Info.
0: L'Espanyol de futbol torna avui cap a Barcelona després de golejar i el Pau Francès de la segona divisió 4-0, gols de Bausà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández. A la segona divisió, el Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada en directe per Esport 3. En futbol internacional, la Federació Italiana de Futbol vol Pep Guardiola com a seleccionador després d'una absència d'Itàlia a 3 mundials. Giovanni Malagó, el president de la federació, assegura que estan en converses amb el tècnic de Santpedor i que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar-lo. I avui, 17a etapa del Tour, 175 quilòmetres, de Chambéry a Boiron. Tadej Pogačar surt amb 4 minuts 32 segons com a líder sobre Remco Evenepoel, que va guanyar la crono d'ahir i li va retallar mig minut al líder. Direm també que Lluís Riera s'ha incorporat com a tècnic assistent al Manresa de bàsquet.
1: Trescat Info.

Desarticulen una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes, una al Pla del Penedès, on han trobat un llançacoets i 38 armes curtes. Una excol·laboradora de la terapeuta de la família Andic va declarar als Mossos que ella va buscar a petició de la psicoanalista la ruta de

0: Collbató, per on va morir el fundador de Mango. L'objectiu seria portar-lo a viure una situació extrema com a part del tractament. Ella mateixa va fer el recorregut amb Jonathan Andic una setmana abans dels fets. L'administració Donald Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planteja anunciar formalment l'acord avui mateix. Això mentre el preu del petroli supera avui els 95 dòlars al barril, arran de l'augment de la tensió a l'Orient Mitjà, és el preu més alt de l'últim mes i mig. L'exèrcit dels Estats Units ha completat la seva 11a jornada consecutiva d'atacs contra l'Iran i alerta que el conflicte es pot allargar. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Familiars, amics i institucions faran més endavant un acte de record a Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor ha mort als 103 anys, deixa un llegat immens, més de 300 títols, entre els quals el clàssic de la literatura infantil Rovelló. I ha mort als 54 anys el músic Joan Roca, baixista i un dels membres fundadors del grup Antònia Font. Al costat de Pau i Pere de Bon, Jaume Manresa i Joan Miquel Oliver va participar en la creació d'un estil i un so molt identificables del grup de les Illes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control al Parlament abans de les vacances d'estiu, una sessió que també ha estat marcada per les demandes que s'apliqui ja la llei d'amnistia, un cop ja ha rebut l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Institucions i entitats del Pallars Jussà també reclamen aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, el Plater. En canvi, hi ha tres municipis del Priorat que volen més quota d'energia eòlica de la prevista. La comarca tenia un estudi previ sobre on i com implantar aquestes renovables.
1: Esports. A Sydney, Austràlia, ha començat la superfinal de la Copa del Món de Waterpolo en joc a partit de quarts de final femení. Espanya-Hongria, amb 13 de les 14 jugadores catalanes. De moment, empat a 6. Acaba de començar l'últim quart del partit. Jornada d'anuncis al Barça. La jove central neerlandesa Renen Van Aasten, de 19 anys, firma fins al 2030. El Barça masculí faran avui oficial el fitxatge de Karim Adeyemi i el Barça de bàsquet, Aleksandar Sekulić, eslové de 48 anys, és el nou entrenador per les pròximes dues temporades.

0: I pel que fa al temps, un altre dia de sol, amb cel terrós per la presència de pols en suspensió i nuvolades a la tarda al Pirineu i al massís dels Ports. Aquí podria caure alguna gotellada. La temperatura tornarà a ser força alta.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen pràcticament 5 minuts de la una. Salutacions, us acompanya aquesta hora i fins al punt de les 2 del migdia. Estel Batet Carles.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, en un dels quals hi havia una arma de guerra, un llançacoets. Més detalls des de la Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra a Barcelona amb en Miquel Jarquet.
2: La investigació va començar el gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios a l'Hospitalet de Llobregat i va culminar a principis de juliol, quan es van fer les detencions i els escorcolls. El principal escorcoll, a casa del líder, un habitatge ocupat al municipi del Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar aparcat davant de la casa al carrer. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu detalla les armes que s'hi van trobar.
3: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família.

0: família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar doncs, l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
1: L'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara el transport, espais d'emmagatzematge o gestió de pagaments. Al nucli dur el formava la família del reclús. La filla del líder, per exemple, era l'encarregada de gravar vídeos promocionals de les armes.
0: Ella era la que feia els vídeos quan disposaven doncs, d'una arma curta o llarga o de guerra, explicant quines característiques tenia, quants cartutxos hi cabien doncs, al carregador, quins modes de funcionament tenia, si era tret a tret, i aquests vídeos acabava enviant al seu pare a presó. El pare és el que quan algú es demanava si tenia alguna arma disponible, enviava aquests vídeos fets a casa.
1: De fet, una de les armes que també promocionaven eren uns bastons de fusta balístics fets artesanalment i amb alta demanda. A la investigació dels Mossos hi va confluir la Policia Nacional, que investigava la falsificació de revòlvers que aquesta xarxa també comprava i venia a delinqüents i narcotraficants.
2: Molt bé, gràcies, Miquel Jarque. Un nou testimoni en el cas de la mort del fundador de Mango fa un gir a la investigació. Una antiga col·laboradora de la terapeuta familiar ha declarat que va buscar la ruta de Collbató com a part del tractament per posar Isaac Andic i el seu fill en una situació extrema. Això ho expliquen el periòdico i La Vanguardia. Jonathan Andic està investigat, recordem-ho, per un suposat homicidi, el suposat homicidi del seu pare. Ha seguit aquest cas la Marta Vallès.
3: Es tracta d'una dona anglesa que viu a Barcelona i que havia col·laborat amb la terapeuta dels Andic, la psicoanalista que mediava per millorar la relació entre pare i fill. La dona, que treballa d'intèrpret, va declarar per primer cop davant els Mossos aquest 29 de juny a la comissaria de Martorell i posteriorment el 6 de juliol a Barcelona. Feia un any i mig que guardava el seu relat fins que, acompanyada d'un advocat, ha decidit explicar-ho. Ha dit que va ser ella qui va buscar la ruta de Collbató, on el 14 de desembre de 2024 va morir Isaac Andic. La terapeuta familiar li va encarregar que localitzés un lloc on posar pare i fill en una situació extrema per superar les seves diferències. La intèrpret i Jonathan Andic, investigat pel presumpte homicidi del seu pare, van fer la ruta de les Coves del Salitre el 7 de desembre, just una setmana abans de la caiguda del fundador de Mango. Segons el relat de La Vanguardia, la idea era portar al límit la metàfora de la mort d'Isaac Andic per alliberar el seu fill dels lligams emocionals. La testimoni diu que quan va saber la notícia de la mort va contactar amb la terapeuta i aquesta li va respondre que millor no saber res no sigui que la següent sigui jo. Aquest testimoni, que assegura que no podia dormir des d'aleshores, haurà de ratificar la versió davant els jutjats. Les seves converses, el contingut del seu mòbil ja han passat a formar part de la investigació. Els Mossos han determinat que Jonathan Andic va fer la ruta 3 vegades abans del 14 de desembre, els dies 7, 8 i 10 del mateix mes. La jutgessa investiga el fill d'Isaac Andic per homicidi i el paper que hauria tingut la terapeuta familiar en la mort del fundador de Mango. La declaració de nous testimonis als jutjats es reprendrà a partir de setembre.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: 5 minuts i mig i un quart de dues, l'administració Trump anunciarà avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país àrab tenir un programa nuclear civil i li obriria potencialment la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços bilaterals en un context de tensió per la guerra a l'Iran. El director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, adverteix que l'entesa pot provocar una escalada preocupant en la proliferació d'armes nuclears.
5: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
2: Herbolzheimer advertia que hi ha un canvi de paradigma en què cada cop més països amenacen d'utilitzar l'arma nuclear tàctica, que té, diu, una preocupant capacitat d'irradiació sobre una zona geogràfica concreta. I a tot això, el preu del petroli ha superat avui els $95 al barril arran de l'augment de la tensió a l'Orient Mitjà, el més alt, el preu més alt de l'últim mes i mig. L'exèrcit dels Estats Units ha completat la seva 11a jornada consecutiva d'atacs contra l'Iran en el marc d'una ofensiva que busca debilitar debilitar la capacitat de Teheran d'amenaçar el transport marítim comercial a l'estret d'Hormuz.

0: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio admetia que el conflicte es pot allargar.
1: En aquest moment el problema que tenim és que no es prenen les converses de debò. Si ells parlen de debò, nosaltres també. Si no és així, farem el que sigui necessari per protegir els nostres interessos i també els dels nostres aliats. En essència, és una cosa molt simple.
0: Fins ara la guerra contra l'Iran li ha costat als Estats Units 37.500 milions de dòlars i ha perdut 18 soldats. Volodymyr Zelensky sacrifica el comandant en cap de l'exèrcit per intentar tallar en sec la pitjor crisi interna en tota la guerra contra Rússia. El president d'Ucraïna l'ha destituït i espera que així s'aturin les protestes que s'havien multiplicat pel cessament d'un altre càrrec de pes, el ministre de Defensa. La decisió confirma l'enrenou intern a la cúpula militar ucraïnesa amb una pugna insostenible entre Zelensky, el fins ara comandant en cap, i Fedorov, l'exministre, per definir l'estratègia de guerra. Zelensky ha volgut remarcar que aquest últim, el també empresari que ha impulsat la innovació de drons que estan sent tan decisius en la guerra contra Rússia, tornarà a tenir protagonisme ben aviat.
2: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
0: Tot apunta que se'l convidaria a encapçalar les relacions bilaterals amb Washington, amb qui alguns mitjans avui mateix indiquen que Ucraïna està enfortint la col·laboració sobre producció i exportació de drons cap als Estats Units. 3CAT Info. La mort de Josep Vallverdú als 103 anys provoca una pluja de reaccions del món cultural i polític que destaca el gran llegat que deixa l'escriptor. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal-Huguet, ha remarcat al Matí de Catalunya Ràdio que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua.
3: El país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment, i encara vam poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha batallat per la llengua.
0: L'escriptora Maite Carranza l'ha qualificat de pioner, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Un dels pioners de la LIS catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: I ha mort als 54 anys Joan Roc, el baixista i membre fundador dels Antònia Font, després d'una llarga malaltia. Roca va formar part d'Antònia Font des de la seva creació, el 1997, juntament amb Pau de Bon, amb Joan Miquel Oliver, amb Jaume Manresa i amb Pere de Bon, després de substituir el baixista original Pere Estarelles.
5: Esteu focus a l'abisme de ses aigües insondables.
0: El seu baix va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen musical combinant pop, experimentació, humor, ciència-ficció i també referències al paisatge i a la identitat mediterrània. Després de 16 anys de carrera, el grup es va separar el 2013, però 8 anys després va anunciar el retorn amb un minut estroboscòpica i una gira que va passar pel Primavera Sound, el Palau Sant Jordi, el Liceu i el Mallorca Live Festival, entre d'altres. Així explicava el mateix Joan Roc en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la il·lusió que els feia tornar als escenaris.
6: Bàsicament tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no? Era tornar-te a exposar-te i presentar una mica el que és Antònia Font en aquest moment, que no és el que tots hem evolucionat i no és exactament el moment que el deixàrem, no?
0: El pròxim concert d'Antònia Font estava previst per aquest dissabte al Movo Fest, al municipi mallorquí de Sant Joan, coincidint amb el desè aniversari del festival, i tot apunta que se suspendrà arran de la mort de Joan Roca. Nova àrea de servei a 3CAT Info, quan passa pràcticament un minut d'un quart de dues. Comencem per saber com està la mobilitat al país en un dia especialment complicat al transport públic. Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim?

0: Bon dia, sí. Mira, comencem parlant de les carreteres. A aquesta hora hi ha trànsit dens a la 2 a Cornellà en sentit Martorell per un camió avariat que talla un carril. En general, però, força fluïdesa, sense retencions destacades. Sí que hi ha més problemes, com ara deies, el transport públic. A aquesta hora la línia 1 del metro de Barcelona està sense servei entre les estacions de Florida i Espanya. A Rodalies, a la R4, els trens circulen fora d'horari per una incidència als sistemes de senyalització entre Terrassa i Castellbell i el Vilar. A la R2 Sud i a les línies regionals Sud hi ha retards de mitja hora per una incidència ja resolta a l'estació del Prat. També demores de 30 minuts als trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona, en aquest cas per un robatori de coure a l'estació de la Sagrera. Recordem que per un altre robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues, dilluns al vespre, no circulen trens entre Lleida i la plana Picamoixons. Això afecta les línies R13 i R14. Hi ha transport alternatiu per carretera.
1: El temps. Amb en Tomàs Molina.
2: Les properes hores seguim parlant d'aquest temps assolellat, amb el cel entrenyinat per la presència de pols en suspensió i amb temperatures que tornen a ser altes. Baixen una miqueta respecte a les d'ahir, però es repetiran alguns valors de 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i en conjunt les màximes de la major part del país tornaran a estar per sobre dels 30, fins a 35, 36, en molts indrets del país. Al Pirineu estaran també entre els 28 a 30 graus, per tant, un ambient de calor que demà repeteix i fins i tot arriba al seu màxim. Demà les temperatures pujaran encara una mica més a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Hi ha avisos al Servei Meteorològic de Catalunya d'aquesta calor intensa de cara a demà, amb valors que poden superar els 40 graus. La tendència, però, serà que a partir de demà passat la situació vagi cap a una entrada d'aire una miqueta més fresquet, que portarà també una situació d'inestabilitat de cara al cap de setmana i, sobretot, una davallada i normalització de les temperatures de cara a dissabte i diumenge.
1: Doncs Barcelona ja encadena 29 nits tòrrides seguides. És la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida dels últims 40 anys a Catalunya, amb 11 dies en què s'ha arribat o s'han superat els 40 graus a algun punt del país. Barcelona, Montse Poblet.
3: Els termòmetres de l'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, fa 29 nits que no baixen dels 25 graus. I si es confirmen les previsions del Meteocat, avui tornarà a passar el mateix. No és l'única estació del país que acumula nits tòrrides. A Portbou, per exemple, en porten 10, a Badalona 17 i aquí al Raval on estem ja n'han viscut 27. Amb aquest panorama la gent busca llocs frescos com els casals de gent gran integrats a la xarxa de refugis climàtics. Els veïns, com el Juan, hi venen a buscar el que no tenen a casa, aire condicionat i temperatures raonables.
4: Tengo una ventiladora y hace dos días se me cortó la ventiladora porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Prefiero estar acá un rato refrescándome porque está más fresco y bueno. Cuando entres aquí ya estucha, madre, cambia tu cuerpo ya.
3: Al carrer, on ja s'han assolit els 30 graus, la gent busca ombra. L'Agustina l'ha anat a trobar a la superilla de Sant Antoni, avui plena de veïns que busquen racons més frescos dels que hi ha a la resta de carrers.
5: A nit a casa a 28 i mig, con tot obert. Perquè, clar, la nit que corre una mica l'aire, perquè de nit, o sigui, que és horrorós. I durant el dia doncs, va pujant fins a 30, 30 i mig. És insuportable.
3: En el que portem de juliol, ja hi ha hagut 11 dies en el que almenys una estació del Meteocat ha arribat o ha superat els 40 graus. El rècord el té la famosa de Lleida. 10 dies amb aquestes temperatures.
1: A 3CAT Info.
6: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
7: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
8: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
9: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control al Parlament, abans de les vacances d'estiu. Ho ha seguit la Marta Corbalán.
10: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes, el percentatge més baix des del 2015. Davant d'aquestes xifres, la líder de

0: Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat el president de la Generalitat de callar i acceptar-ho. Ella ha reconegut que hi ha un problema i ha defensat instruments com el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra per intentar revertir-ho.
1: Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu.
2: Efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
0: La sessió de control també ha estat marcada per l'amnistia. El president de la Generalitat, Esquerra i Junts han demanat a la Judicatura espanyola que l'apliqui sense més dilacions després de l'aval de la justícia europea. Sentim el republicà Josep Maria Jové i el president Illa.
3: Si els queda una mica de dignitat democràtica, l'alta judicatura espanyola hauria de deixar de prevaricar i aplicar-la de manera immediata.
2: Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva publicació àgil i diligent.
0: Avui ha estat l'última sessió de control abans de les vacances d'estiu, però Illa encara haurà de comparèixer aquesta tarda al Parlament per explicar els canvis al govern amb el nomenament de Raúl Moreno com a nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo.
4: I el Parlament, d'altra banda, ha aprovat la reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat. A partir d'ara, si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti perquè sigui ella qui decideixi. Fins ara, en alguns casos, aquestes decisions les podia prendre una altra persona. Sentim Ramon Espadaler, conseller de Justícia.
5: Aquí es reconeix la capacitat de tothom i el que es fa és donar suport en aquesta presa de decisions en lloc del que fèiem fins ara, que era de substituir-los en aquesta presa de decisions. Aquest és un canvi de fons, és un canvi important.
4: La reforma també reconeix els suports que ja presten familiars o persones de confiança, permet deixar decidir qui donarà suport en el futur i incorpora garanties per evitar abusos també.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
4: La 1 i 23, el Pallars Jussà reclama aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, el que es coneix com a Plater. Ajuntaments, entitats empresarials, organitzacions agràries i representants de la societat civil han presentat una petició conjunta a l'Institut Català d'Energia perquè paralitzi la tramitació del document a la comarca i obri una negociació específica amb el territori. Però, mentrestant, hi ha qui té un parer contrari, que va ser Margalef i la Bisbal de Montsant, tots tres municipis de la comarca del Priorat, volen més quota d'energia eòlica del que preveu el Plater. La comarca és l'única que ha fet un estudi previ sobre on i com implantar aquestes renovables. El Consell Comarcal reclama que es tingui en compte la voluntat de cada municipi al document final. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Al Priorat hi ha discrepàncies sobre com es reparteix l'energia eòlica. El Plater preveu que el 2050 es produeixin 567,5 megawatts. Per Cabassers i la Bisbal de Montsant situa en 22,5 i 27,9 els megawatts, mentre que en el cas de Margalef només 1,2. Àlex Vila, alcalde de Margalef, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Tenim un parc que és limítrof a nivell terme municipal. Los molins que estan més a prop estan a menys de 50 metres del terme municipal. També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
7: Els municipis més afectats pel Plater són a hores d'ara Cornudella de Montsant, Falset, Pradell de la Teixeta, que ja té atenció 30 dels 45 aerogeneradors actuals de la comarca, i la Morera de Montsant. Es dona la circumstància que l'Oficina de Transició Energètica Comarcal va fer un plantejament previ sobre com implantar les renovables, un document que volen que respecti. Sergi Méndez, president del Consell Comarcal, en declaracions també a la CNN.
9: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota a aquells municipis que per interès, per estratègia o simplement per les característiques territorials, orogràfiques, geogràfiques dels seus termes municipals, sí que són potencials acollidores d'energia eòlica.
7: I lamenten que el Plater situï com a zones aptes per a renovables una àrea que formaria part del futur parc natural de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Una activitat que, si tira endavant el parc, quedaria del tot descartada.
6: Esports.
4: Fins a 2:15, Montserrat, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs comencem amb un partit que s'ha acabat fa uns moments. A Austràlia, a Sydney, s'està jugant, ha començat avui a jugar-se la superfinal de la Copa del Món de Waterpolo, i el torneig femení s'han jugat el partit de quarts de final a Espanya-Hongria amb 13 de 14 jugadores catalanes. Doncs bé, l'equip espanyol s'ha imposat a Hongria per 8-7. En semifinals, les de Jordi Valls jugaran contra Rússia, que en l'altre partit de quarts de final ha guanyat 11-6 als Països Baixos. Demà, quarts de final masculins d'aquesta supercopa, d'aquesta superfinal de la Copa del Món de Waterpolo, quarts de final masculins amb l'Espanya, Austràlia. Jornada d'anuncis al Barça avui. La jove central neerlandesa René van Aasten, de 19 anys, fitxa com a nova jugadora per a l'equip femení de futbol. Van Aasten ve de l'Ajax, firmarà amb el Barça fins al 2030. És jugadora revelació de la Lliga neerlandesa, on ha guanyat a Premi Johan Cruyff com a talent de l'any de la competició. Van Aasten també ha debutat amb la selecció absoluta dels Països Baixos. I el Barça masculí avui fan oficial el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per a les 5 pròximes temporades. Recordem que ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. Un Barça que ha tancat el fitxatge d'un altre extrem, el jove de 18 anys belga Jesse Bisibu, que ve del Bruges, tindrà fitxada al filial, però estarà en dinàmica de primer equip, i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra.
6: 3CAT Info.
10: Fora del futbol, però encara el Barça ha anunciat el nom del nou tècnic de l'equip de bàsquet. És Aleksandar Sekulić, eslové de 48 anys, que firmarà per a les dues pròximes temporades. Sekulić és també el seleccionador del seu país. Clement Prepelic, jugador del Dubai Bàsquet, ex del Joventut i un dels capitans de la selecció eslovena, ha explicat a 3CAT Info com és el nou tècnic del Barça.
11: Aleksandar és una persona extraordinària. És una persona que... molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego, entiende el, es un entrenador de nueva era, players coach.
10: Sekulić substitueix a la banqueta del Barça Xavi Pasqual, que justament marxa al Dubai Basketball. Tornem al futbol. L'Espanyol torna avui cap a Barcelona després de golejar ahir el Pau Francès de la segona divisió en el segon amistós de pretemporada. Gols de Bausà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández. A la segona divisió, el Girona juga avui al Camp de l'Olot a les 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada, que es pot veure en directe per Esport 3. I la Federació Italiana de Futbol vol que Pep Guardiola sigui el nou seleccionador. Després d'una absència d'Itàlia a 3 mundials, Giovanni Malagó, el president de la federació, assegura que estan en converses amb el tècnic de Santpedor i que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar-lo. En aquest sentit, la setmana passada Paolo Maldini, director esportiu de la Federació Italiana, i Leonardo, exfutbolista brasiler que fa d'ajudant de Maldini, van viatjar a Barcelona per reunir-se amb Guardiola. El tècnic català té en compte l'oferiment per entrenar a Itàlia, però encara no vol prendre una decisió a l'espera del que pugui passar amb la selecció anglesa i la continuïtat o no de Thomas Tuchel. I avui, 17a etapa del Tour, amb 175 quilòmetres, de Chambéry a Boiron, i amb Pogacar encara com a líder.
4: Són 2:15.

Fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest matí de dimecres 22 de juliol. Desarticulen una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. És una operació policial que ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes, un d'ells al Pla del Penedès, on han trobat un llançacoets i 38 armes curtes. Us hem explicat també novetats sobre la mort d'Isaac Andic. Una excol·laboradora de la terapeuta de la família Andic va declarar als Mossos que ella va buscar, a petició de la psicoanalista, la ruta de Collbató per on va morir el fundador de Mango. L'objectiu seria portar-lo a viure una situació extrema com a part del tractament. Ella mateixa va fer el recorregut amb el fill, amb Jonathan Andic, una setmana abans dels fets.

0: partir d'ara us explicarem també que han trobat mort en un habitatge a prop de París el franco-algerià resident a Barcelona acusat de ser un proxeneta per al delinqüent sexual Jeffrey Epstein. És Daniel Siad, que sempre va negar aquestes acusacions. I a partir de 3:15, l'espai Insostenibles, aquí la Montse Poblet ens explicarà com el canvi climàtic està afectant la producció d'aliments bàsics com els cereals. I en esports què, Montse? Quins són els principals titulars?
1: La selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per a les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que avui ha començat a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de 14 jugadores catalanes, ha superat Hongria 8-7 i ara jugarà contra Rússia.
0: I pel que fa al temps, un altre dia de sol, amb cel terrós per la presència de pols en suspensió i nuvolades a la tarda al Pirineu i al massís dels Ports. Aquí podria caure alguna gotellada. La temperatura tornarà a ser força alta. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. En total, s'ha detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, en un dels quals hi havia un arma de guerra, un llançacoets. Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra, Barcelona, Miquel Jarque.
2: La investigació va començar al gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios a l'Hospitalet de Llobregat i va culminar a principis de juliol, quan es van fer les detencions i els escorcolls. El principal escorcoll a casa del líder, un habitatge ocupat al municipi del Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar aparcat davant de la casa al carrer. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu detalla les armes que s'hi van trobar.
3: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
2: L'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara el transport, espais d'emmagatzematge o gestió de pagaments. El nucli dur el formava la família del reclús. La filla del líder, per exemple, era l'encarregada de gravar vídeos promocionals de les armes.
3: Ella era la que feia els vídeos quan disposaven d'una arma curta o llarga o de guerra, explicant quines característiques tenia, quants cartutxos hi cabien al carregador, quins modes de funcionament tenia, si era tret a tret, i aquests vídeos acabava enviant al seu pare a presó. El pare és el que, quan algú que es demanava si tenia alguna arma disponible, enviava aquests vídeos fets a casa.
2: De fet, una de les armes que també promocionaven eren uns bastons de fusta balístics fets artesanalment i amb alta demanda. A la investigació dels Mossos s'hi va confluir la Policia Nacional, que investigava la falsificació de revòlvers que aquesta xarxa també comprava i venia a delinqüents i narcotraficants.
0: Un nou testimoni en el cas de la mort del fundador de Mango fa un gir en la investigació. Una antiga col·laboradora de la terapeuta familiar ha declarat que ella va buscar la ruta de Collbató com a part del tractament per posar Isaac Andic i el seu fill Jonathan en una situació extrema. Això segons expliquen el periòdico i La Vanguardia. Jonathan Andic, recordem, està investigat pel suposat homicidi del seu pare. Ha seguit el cas la Marta Vallès.
4: Es tracta d'una dona anglesa que viu a Barcelona i que havia col·laborat amb la terapeuta dels Andic, la psicoanalista que mediava per millorar la relació entre pare i fill. La dona, que treballa d'intèrpret, va declarar per primer cop davant els Mossos aquest 29 de juny a la comissaria de Martorell i posteriorment el 6 de juliol a Barcelona. Feia un any i mig que guardava el seu relat fins que, acompanyada d'un advocat, ha decidit explicar-ho. Ha dit que va ser ella qui va buscar la ruta de Collbató, on el 14 de desembre de 2024 va morir Isaac Andic. La terapeuta familiar li va encarregar que localitzés un lloc on posar pare i fill en una situació extrema per superar les seves diferències. La intèrpret i Jonathan Andic, investigat pel presumpte homicidi del seu pare, van fer la ruta de les Coves del Salitre el 7 de desembre, just una setmana abans de la caiguda del fundador de Mango. Segons el relat de La Vanguardia, la idea era portar al límit la metàfora de la mort d'Isaac Andic.

0: Dic per alliberar el seu fill dels lligams emocionals. La testimoni diu que quan va saber la notícia de la mort va contactar amb la terapeuta i aquesta li va respondre que millor no saber res no sigui que la següent sigui jo. Aquest testimoni, que assegura que no podia dormir des d'aleshores, haurà de ratificar la versió davant els jutjats. Les seves converses, el contingut del seu mòbil, ja han passat a formar part de la investigació. Els Mossos han determinat que Jonathan Andic va fer la ruta 3 vegades abans del 14 de desembre, els dies 7, 8 i 10 del mateix mes. La jutgessa investiga el fill d'Isaac Andic per homicidi i el paper que hauria tingut la terapeuta familiar en la mort del fundador de Mango. La declaració de nous testimonis als jutjats es reprendrà a partir de setembre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: L'administració Trump anunciarà avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país àrab tenir un programa nuclear civil i li obriria potencialment la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços bilaterals en un context de tensió per la guerra a l'Iran. El director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, adverteix que l'entesa pot provocar una escalada preocupant en la proliferació d'armes nuclears.
3: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
2: La 1:38, els Mossos han detingut un home de 37 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals al paratge de les Palmeres, al terme municipal del Prat de Llobregat, aquest cap de setmana. El foc va posar en risc alguns habitatges de la població. Les investigacions dels agents rurals van permetre identificar un veí de la zona com a presumpte responsable dels incendis. Segons informen els Mossos, l'home va reaccionar de manera violenta i va amenaçar els agents que el van identificar. El detingut té antecedents i està pendent de judici per altres incendis forestals suposadament provocats, entre els quals un foc a l'espai natural protegit de la Reserva del Delta del Llobregat. I 2 persones han quedat ferides en l'incendi d'un habitatge a la Ronda Sant Antoni, a Ciutat Vella, a Barcelona. 9 dotacions dels bombers han treballat en les feines d'extinció d'aquest foc, que ha estat força aparatós i que ha afectat un pis de la tercera planta d'un edifici de 5 pisos. Una de les persones ferides ha estat traslladada a un centre hospitalari. Ens quedem a Barcelona. L'Ajuntament posa menys multes, però amb més sancions, més elevades per comportaments incívics, sobretot en el cas de consum d'alcohol a la via pública. En els 4 mesos que porta en vigor la nova ordenança de civisme, s'han interposat un 32% menys de denúncies que en el mateix període de l'any anterior i se n'han cobrat la meitat. Ajuntament de Barcelona, Cristian Roldán.
4: Les multes per consumir alcohol a la via pública a Barcelona s'han reduït a menys de la meitat. El motiu principal és el canvi de criteri que aplica la Guàrdia Urbana aprofitant la nova ordenança que preveu sancions molt més dures. Si abans la multa podia quedar en 25 euros, ara si hi ha menors pel mig pot arribar a més de 1.000. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, explica que l'objectiu és dissuadir els infractors.
5: Una estratègia més de caire preventiu que no anar sempre a denunciar tot el que es mou, no? Perquè, insisteixo, no produeix beneficis en termes d'impacte o tant com pensàvem, perquè les xifres eren cada vegada més grans.
4: Per contra, les sancions per pixar al carrer i embrutar l'espai públic o utilitzar-lo de manera impròpia, com per exemple bevent alcohol a parcs infantils, han augmentat en aquests darrers 4 mesos. També s'ha més que duplicat l'aplicació de mesures alternatives a la sanció, com ara cursos de sensibilització o treballs comunitaris, sobretot en els col·lectius més vulnerables. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Quan la Guàrdia Urbana fa la denúncia, a més ja s'informa d'aquesta possibilitat, perquè abans estava en la lletra petita, i especialment s'ha posat molt el focus també en els casos de persones amb situacions de vulnerabilitat.
4: Ciutat Vella és el districte on més sancions s'han imposat en aquests 4 mesos, més de 7.000, seguit amb menys de la meitat per Sant Martí i Sarrià-Sant Gervasi.
2: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària tindrà 10 nous punts de parada d'autobusos interurbans a partir de la setmana que ve. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol esponjar un corredor pel qual passen cada dia unes 1.800 expedicions que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Barcelona encara en escura ara.
7: Fins ara hi havia parades que concentraven 40 línies d'autobús. A partir de la setmana que ve es passarà de 13 a 23 parades diferents, de manera que cap punt no tindrà més de 20 línies. Tot plegat estarà en marxa a partir de dilluns. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transport de la Generalitat.

0: notarà l'usuari és que alguna parada, no? Algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenem en aquest punt. De quina manera ho hem fet? Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre, doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera doncs és la que ha de fer. No?
1: La tinenta d'alcalde, Laia Boneta, ha explicat que aquestes actuacions immediates generen seguides d'altres per millorar les marquesines i l'accessibilitat.
2: Aquesta mirada a curtíssim termini que hem implementat en aquesta fase, l'hem treballat també en la Generalitat amb un paquet d'una vintena d'actuacions i que afecten ja no només el corredor de la Diagonal, sinó els quatre corredors, per tant també a la Meridiana, el corredor de la Meridiana, també el corredor de Gran Via Sud i Gran Via Nord.
1: Totes aquestes millores s'han tirat endavant a les parades dels autobusos que surten de la ciutat.
3: Gràcies, Anna. I l'arquebisbat de Barcelona ha intervingut la Fundació Sant Josep Oriol per irregularitats en la gestió. Segons avança Religión Digital, i confirmen aquesta emissora fons de l'arquebisbat, aquests greus problemes econòmics són fruit de la gestió de les residències geriàtriques que té adscrites i a la compra-venda d'edificis de la seva propietat. Aquesta intervenció arriba després d'una llarga investigació per aclarir la situació econòmica de la Fundació, que és una de les més importants de la diòcesi. Segons aquest mitjà, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros i l'arquebisbat ja ha acomiadat dos dels administradors d'aquesta fundació.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Han trobat mort al seu domicili a prop de París Daniel Siad. És el reclutador de models franco-algerià acusat de ser un proxeneta pel delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Ho hauria fet quan estava establert a Barcelona. Davant de diverses denúncies, inclosa una per violació, Siad va ser objecte d'una investigació a la capital francesa. Ell, però, va negar sempre aquestes acusacions.
5: No tinc cap motiu. Jo tenia una agència de models. Per què m'hauria d'involucrar amb una xarxa amb què no tinc res a veure? No és la feina que faig. Tinc una reputació i n'estic orgullós.
3: La relació entre Siad i Epstein va quedar al descobert en desclassificar-se en milers d'arxius per part del Departament de Justícia dels Estats Units. Entre els documents alliberats es poden trobar diversos intercanvis de missatges que dibuixen un patró habitual, en què Siad s'encarregava de localitzar les joves i n'enviava imatges a Epstein perquè les avalués. Mig minut, haurem arribat a 3:15 del migdia. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, assenyala el president espanyol Pedro Sánchez com a màxim responsable dels casos judicials que envolten el nucli del PSOE. En una roda de premsa per fer balanç del curs polític, Feijóo ha avisat Sánchez del cost que pot patir pel seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero.
6: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Sánchez está en manos de Zapatero. Zapatero está en manos de Julio Martínez y todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar.
3: Mentrestant, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, s'ha tornat a desmarcar del cas Leire, ha insistit que no estava el cas de la suposada trama per extorsionar jutges, fiscals i policies que investigaven el Partit Socialista. Narbona està declarant al Senat i fins ara ha dit el mateix que va traslladar fa una setmana a l'Audiència Nacional. La seva relació amb Leire Díez era estrictament professional, ha dit, i la va derivar a una trobada amb l'aleshores secretari d'organització Santos Cerdán, quan la militant li va oferir algun tipus d'informació. Així hem arribat a 3:15. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. A les carreteres es manté el trànsit lent a la 2 a Cornellà en sentit Martorell per un camió avariat que talla un carril. També hi ha densitat a aquesta hora ja en trams intermitents de la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. Els principals problemes, però, són i han estat durant tot el matí el transport públic a Rodalies i a retards destacats a la R4, a la R2 Sud i a les línies regionals Sud. També també demores de mitja hora als trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona, en aquest cas per un robatori de coure a l'estació de la Sagrera. Recordem que per un altre robatori de coure no circulen trens entre Lleida i la plana Picamoixons. Això són les línies R13 i R14. Hi ha transport alternatiu per carretera.
4: El temps.
3: Amb en Tomàs Molina.
8: Avui torna a ser un dia de calor intensa, potser màximes que seran una miqueta més baixes que les d'ahir, sobretot a la façana litoral, a les comarques gironines, però encara que arribaran a fregar els 40 graus a les comarques de Ponent i fins i tot a les Terres de l'Ebre. Amb força sol, un sol entrenyinar per la presència de pols en suspensió, i a la tarda algunes nuvolades que podrien donar alguna gotellada en àrees del massís del Port o també en punts del Pirineu, però seria poca cosa. De cara a demà, una situació similar a d'avui, però amb temperatura més alta. Demà pujarà una mica més, sobretot a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya d'aquesta situació de calor intensa de cara a demà, perquè les màximes podran superar els 40 graus en aquestes zones. Un dia demà tornarà a ser assolellat, amb algunes nuvolades de nou en punts de muntanya, no descartaríem alguna gotellada aïllada en aquests indrets. I la tendència, però, serà que canviï la situació a partir de divendres i sobretot al cap de setmana. Una situació que arribarà aire una miqueta més fresquet i que també farà augmentar la inestabilitat de dissabte i diumenge. Per tant, doncs, parlaríem d'una situació amb més possibilitat de ruixats de cara, sobretot diumenge, dilluns fins i tot, amb alguna tronada que podria ser forta i amb temperatura amb una clara tendència a normalitzar-se per l'època de l'any.
4: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
9: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic amenaça la producció agrícola d'aliments bàsics com els cereals. Anirem a l'Empordà per veure com ho viuen els pagesos i què s'està fent per adaptar-nos a aquesta nova realitat.
10: Els científics calculen que per cada grau extra d'escalfament global perdrem més d'un 7% de la producció de blat de moro, un 6% de la de blat i aproximadament un 3% de soja i arròs. Dos terços de la ingesta humana de calories depèn d'aquests quatre conreus.
11: Comença a fer calor a finals de maig, ja preta fort, i el cereal no acaba.

0: En Jordi Sabater té 170 hectàrees de cereal a l'Empordà. Als seus camps ja s'hi viuen els efectes de dos dels factors derivats del canvi climàtic que més estan marcant la baixada de producció agrícola, l'augment de les temperatures i la falta d'aigua.
1: Hi ha algun camp que fa dos anys, concretament, vam anar a cosechar i vam treure menys gra del que havíem, sembrat. O sigui, ja pots veure que és ruïnós.
0: En Jordi és un dels 30 socis de la cooperativa de productors de conreus extensius de Girona, els quals assessora en Carles Mallol.
2: Nosaltres, com a agricultors, diguéssim, el que necessitem és estabilitat. Tot el que siguin extrems ens porta problemes.
0: I extrems és precisament el que no falta amb el canvi climàtic. Tan bon punt fa més calor de la que toca com falta aigua o en sobra.
2: Normalment el que es feia era una planificació a 5 anys i llavors el que estem trobant els darrers anys és que aquestes planificacions no es poden fer primer durant uns anys per culpa de la sequera i ara aquest any estem una mica en el cantó contrari. És a dir, finques, doncs potser de cereals, en aquest cas més d'hivern i de secà, que ara mateix doncs, estan per sembrar, doncs, perquè o bé les tenim inundades o bé perquè vam sembrar i se'ns van inundar els camps. Llavors això eren fenòmens que anys enrere donaven doncs, cada 5, 6, 7 anys i ara s'ha convertit com una mica la constant de cada any.
0: A pocs quilòmetres dels camps de la cooperativa hi ha Mas Badia, un dels centres de l'IRTA, on ens espera en Joan Serra, que amb el seu equip busquen fórmules per atenuar els efectes del canvi climàtic en la producció dels cereals. Aquest és un dels camps on estan treballant.
3: Això és blanc, vale?
0: Precisament un dels cereals que ja nota els efectes de l'escalfament global.
3: Què passa? Que durant el maig és quan està fent el gra. El maig és un dels mesos que les temperatures ens estan pujant i això fa que ens limiti els rendiments i no únicament els rendiments, sinó una cosa que és tan, bueno, és important, no sé si igual o més, però que és important, que seria la qualitat del gra, és a dir, el gra s'emplena menys.
0: I aquí proveu diferents varietats per veure quines poden aguantar millor les noves condicions climàtiques.
3: Si t'hi fixes aquí, veus que hi ha diferents varietats?
0: Sí, és alta.

0: Un verd més clar.
1: Exacte. Hi haurà una que tindrà el cicle una miqueta més curt, una miqueta més llarg, i una que poder, per la seva genètica, pot tolerar més o menys aquests efectes del canvi climàtic.
0: Quines condicions genètiques poden ajudar una varietat de blat a tolerar millor les temperatures extremes?
1: Varietats de cicles una mica més curts i, sobretot, el que se'n diu d'acabament ràpid, que quan arribi la calor forta, ja se n'hagi escapat.
0: En definitiva, que la feina estigui feta, que el gra s'hagi format abans que els termòmetres arribin als valors que l'impedeixen prosperar. En aquest altre camp es fan proves que tenen a veure amb la falta d'aigua, sistemes d'aspersió per substituir el rec a manta quan hi hagi diners per fer la inversió que això suposa, i una proposta per augmentar la resiliència dels camps i garantir que, si falta aigua, es pugui produir alguna cosa.
1: Una de les coses que estem fent com a sistema, també una mica d'adaptació a aquestes situacions, és el que nosaltres diguem doble cultiu.
0: El doble cultiu és una pràctica que implica plantar en un mateix any un cereal d'hivern que aguanta amb poca aigua i garanteix collir alguna cosa, i després, si hi ha aigua suficient per poder regar, un cultiu d'estiu com el blat de moro o el girassol.
1: Aquí el que hem de mirar és veure si el doble cultiu s'adapta, no s'adapta, si es va bé. Entre altres coses, perquè modernitzar els regadius, que vol dir ficar, per exemple, aspersió, això li representa un cost no menor al pagès. I si no logren treure-hi més rendibilitat del camp...
0: I per acabar, una tercera derivada dels efectes del canvi climàtic en la producció de cereals, per la qual també estan buscant solucions.
1: Si tenim unes temperatures més altes o unes humitats diferents o el que sigui, vol dir que segurament hi haurà uns fongs. Si parlem de malalties, que n'hi haurà menys, i uns altres que tindran condicions més propícies, que n'hi haurà més.
0: Aviam.
1: Veus aquí aquestes fulles que estan... Veus això? Veus?
2: Estan més seques, més groguenques, tenen taques.
1: Ho veus que està malalta? Aquesta és una malaltia. Fa, jo què sé, 20 o 30 anys, on era secundària, en algunes zones ha passat a ser la més important. Vale? Llavors, què hem de fer aquí? Doncs, evidentment, intentar trobar estratègies que es permetin cultivar això.
3: Insostenibles. Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
4: Doncs bé, seguim parlant d'altres conseqüències de l'augment de les temperatures, en concret a la verema de raïm, que serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès. Ve provocat per aquesta calor dels últims mesos i la poca pluja, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona, del celler Gramona de Corpinat.
5: Aquests cops de calor d'aquests últims dos mesos, de juny i de juliol, aquestes calors extremes sense tindre aigua ha provocat, doncs, que el cicle s'avanci, que la maduració s'acceleri, i sí, estem amb la nostra verema rècord. Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment, doncs, creiem que tornarem a batir el rècord.
4: Habitualment la verema començava a mitjans d'agost, però els últims anys s'ha anat avançant. L'anterior rècord era el 2023, quan ja van començar el 26 de juliol. El celler Gramona ha començat aquesta matinada a les 3 per assegurar la frescor del raïm i que els treballadors evitin les pitjors hores de sol.
3: Esports.
4: Fins a les dues. Montserrat, ja, bon dia.
6: Hola, bon dia. Jornada d'anuncis avui al Barça. L'equip femení de futbol han fitxat la jove central neerlandesa René van Aasten, de 19 anys. Van Aasten ve de l'Ajax i firma amb el Barça fins al 2030. Jugadora revelació de la Lliga dels Països Baixos, on ha guanyat el Premi Johan Cruyff com a talent de l'any de la competició. També ha debutat aquesta temporada amb la selecció absoluta dels Països Baixos. Mentrestant, el Barça masculí avui faran oficial el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per a les 5 pròximes temporades. Ve del Borussia Dortmund i recordem que ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. Un Barça que ja ha tancat el fitxatge d'un altre extrem és el jove de 18 anys belga Jesse Bisibu, que ve del Bruges. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros més un percentatge en cas d'una futura venda per a Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica de primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estat d'Anglaterra. I el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. El basc de 32 anys té una clàusula de sortida de l'Atlètic Club de 15 milions d'euros. Fora del futbol, però encara al Barça, ja s'ha fet públic el nou tècnic del bàsquet. És Aleksandar Sekulić, eslové, de 48 anys, que firma per a les dues pròximes temporades. Sekulić també és el seleccionador d'eslovè.

0: Eslovènia. Clement Prepelic, jugador del Dubai Basket, ex del Joventut i un dels capitans de la selecció eslovena, ha explicat a 3Cat Info com és el nou tècnic del Barça.
1: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte del título que ha ganado con nosotros, puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica de equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
0: Sekulić substitueix a la banqueta del Barça Xavi Pascual, que justament marxa al Dubai Basketball, equip que va dirigir l'eslovèn els últims mesos la passada temporada.
2: 3Cat Info.
0: Tornem al futbol. L'Espanyol torna aquesta tarda cap a Barcelona després de golejar ahir el Pau Francès de la segona divisió en el segon amistós de pretemporada. El pròxim serà ja el dissabte contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque. A la segona divisió el Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada. El partit es pot veure en directe per Esport 3. I la Federació Italiana de Futbol vol Pep Guardiola com a seleccionador. Després d'una absència d'Itàlia als 3 últims mundials, Giovanni Malagò, el president de la Federació, assegura que estan en converses amb el tècnic de Santpedor i que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar-lo. En aquest sentit, la passada setmana, Paolo Maldini, director esportiu de la Federació Italiana, i Leonardo, exfutbolista brasiler, que fa d'ajudant de Maldini, van viatjar a Barcelona per reunir-se amb Guardiola. El tècnic català té en compte l'oferiment per entrenar a Itàlia, però encara no vol prendre una decisió a l'espera del que pugui passar amb la selecció anglesa i la continuïtat o no de Thomas Tuchel. Guardiola preferiria més dirigir Anglaterra que a Itàlia per una qüestió de capacitat competitiva i perquè coneix millor els jugadors anglesos de la seva etapa de 10 anys a Manchester City. La selecció espanyola femenina waterpolo s'ha classificat per a les semifinals de la superfinal de la Copa del Món que ha començat a jugar-se avui a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'ha imposat a Hongria per 8 a 7. Sentim la portera Martina Terré.
3: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents. Elles també defensen molt bé, elles ens treuen també moltes expulsions i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit i al final, ja et dic, pues, la meva actuació ve rodada de totes les grans actuacions que han fet elles en defensa.
0: Les de Jordi Vall jugaran en semifinals contra Rússia, que ha guanyat 11-6 als Països Baixos. Demà, quarts de final masculins amb l'Espanya, Austràlia. I el Tour, avui 17a etapa, 175 quilòmetres, de Chambéry a Boiron. Pogacar surt com a líder amb 4 minuts 32 segons sombra Evenepoel.
4: Les dues.
5: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
4: En una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional s'ha desarticulat una xarxa de venda d'armes i s'han detingut 9 persones. La dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins i tenia venedors i dipòsits al Penedès i a Barcelona, Natàlia Ramon.
6: On hi havia 38 armes curtes, 2 revòlvers, 4 escopetes, un escut balístic, una granada i un miler de bales de diferents calibres. I atenció, una arma de guerra, un llançacoets antitancs.
4: Barcelona, Miquel Jarque.
7: Tot aquest estoc d'armes es gestionava des de la presó i per telèfon. El líder tancava totes les operacions. Les armes les entregava la parella en el vehicle familiar amb els nens menors de la família al darrere i a ple dia en aparcaments de centres comercials. La filla gran era l'encarregada de fer els vídeos promocionals. Les armes curtes es venien d'entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar als 8.000 euros.
4: L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, demana al Tribunal de Comptes que li apliqui l'amnistia per les despeses del procés després que que aquest tribunal hagi fet cas omís de les instruccions de la justícia europea.
6: Mas reclama també al Tribunal Constitucional que acabi obligant al Suprem i a la resta de tribunals de l'Estat a aplicar la llei. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Em sembla que això

0: un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
1: En la informació internacional, Donald Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita per tal que el país àrab tingui un programa nuclear. L'administració nord-americana busca enfortir els lligams amb Riad en el context de la guerra contra l'Iran.
2: La Casa Blanca planeja signar i anunciar formalment avui l'acord que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil per als propers 30 anys. Els experts auguren una escalada militar a l'Orient Mitjà.
1: De tornada a Catalunya, s'aprova al Parlament una reforma del Codi Civil per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual o amb malalties que afecten la capacitat cognitiva puguin prendre les seves pròpies decisions sense que ningú les hagi de substituir.
2: La reforma preveu una ajuda en cas necessari, però amplia el poder de decisió per als discapacitats en casos com votar, signar una hipoteca, gestionar els seus diners o casar-se.
1: Efectes de la calor d'aquests dies. S'avança la verema al Penedès. Alguns cellers han començat ja a recollir el raïm ben bé 15 dies abans del que és habitual en aquella zona.
2: Les altes temperatures del juny i el juliol, acompanyades de la falta de pluja, han estat determinants i probablement ho continuaran sent. Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
3: La verema s'avança perquè hi ha una temperatura més calenta. Doncs estem veremant un mes abans del que ho fèiem fa 30 anys. I això sembla que no tingui deturador i ens condiciona la maduració també.
1: I l'escriptor Josep Vallverdú, mort ahir als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública, tal com ell mateix va deixar dit. Els seus familiars i els seus amics li faran un acte de record a Balaguer d'aquí uns dies.
2: Centenars d'escriptors i gent de la cultura han lamentat la mort de Vallverdú, de qui han destacat el compromís amb les lletres catalanes i sobretot amb la literatura infantil i juvenil. Maite Carranza, una de les autores que li ha pres el relleu en aquest gènere, li reconeix el mestratge.
4: Un dels pioners de la lix catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després.
1: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. O del Serra, bon dia.
5: Bon dia.
1: Avui ha estat dia d'anuncis i de presentacions al Barça i per partida triple.
5: Per una banda, el primer equip masculí de futbol anunciarà finalment aquesta tarda el fitxatge de l'extrem Karim Adeyemi. L'equip femení ha presentat fa ben pocs minuts la defensa neerlandesa René van Asten. I el Barça de bàsquet ja té entrenador, l'eslové Aleksandar Sekulić.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a aquesta hora, retencions. A l'AP7 a Llinars del Vallès en sentit sud per un accident. A l'A2 a Cornellà en sentit Martorell per un camió avariat. I a les rondes en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. A Rodalies, retards a l'R4, a l'R2 sud i als trens regionals sud. Per robatoris de coure, demores també de mitja hora als trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. I des d'ahir, recordem-ho, a la R13 i R14 no circulen trens entre Lleida i la Plana Picamoixons.
1: I ens falta el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Primer, però, passem consulta. Tomàs Molina, bon dia.
8: Molt bon dia.
1: A veure, aquesta veu com va? Va millor o no?
8: Va millorant.
1: A poc a poc. Encara necessita millorar, però. I el temps, què?
8: Doncs el temps continua amb aquesta obstinació en fer molta calor. Avui i demà seran dos dies obstinats. Avui amb màximes a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, que arribaran als 40. Demà arribaran als 41-42. Però sembla que aquí s'aturaran, perquè de cara a divendres la cosa comença a canviar. Arribarà una mica més d'aire fresc. Això portarà més inestabilitat. Entre dissabte i diumenge, els ruixats, les tempestes seran freqüents. Localment poden ser fortos, però alerta, perquè baixarà també la temperatura i, per tant, l'ambient serà més normal per l'època de l'any de cara al cap de setmana.
1: Doncs vinga, esperarem el cap de setmana que millori una mica aquesta temperatura que fa tants dies que tenim tan alta. Gràcies, Tomàs, bon dia.
8: Bon dia.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i de municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins. En total s'ha detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, en un dels quals hi havia, atenció, una arma de guerra, un llançacoets. Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra, Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
9: Bon dia. La investigació va començar el gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios a l'Hospitalet i va culminar a principis de juliol quan es van fer les detencions i escorcolls. El principal a la casa del líder, un habitatge ocupat al Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu detalla les armes que s'hi van trobar.
10: En aquest domicili hi havia principalment diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres i que tenen un valor al mercat doncs, molt i molt elevat. I també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però d'aquí al terra, de grans dimensions.
9: Les armes curtes es venien per entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar a uns 8.000 euros. Armes que han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals.
10: Realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
9: A la investigació dels Mossos hi va confluir la Policia Nacional, que investigava la falsificació de revòlvers que aquesta xarxa també distribuïa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès avui al Parlament que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat a Junts per Catalunya, el principal grup de l'oposició, que ajudi a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control abans de les vacances d'estiu, amb l'amnistia també com a protagonista. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
11: Hola, bon dia. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, creu que aquestes xifres són demolidores i ha acusat el president de la Generalitat de no fer res per revertir-ho. Illa ha defensat instruments com el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra per intentar corregir-ho.
12: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
13: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
11: La sessió de control també ha estat marcada per l'amnistia. El president de la Generalitat, Esquerra i Junts han demanat a la judicatura espanyola que l'apliqui sense més dilacions després de l'aval de la justícia europea. Sentim el republicà Josep Maria Jové i el president Illa.
14: Si els queda una mica de dignitat democràtica, l'alta judicatura espanyola hauria de deixar de prevaricar i aplicar-la de manera immediata.
13: He mostrat respecte pel poder judicial, però he demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva publicació àgil i diligent.
11: La victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol també s'ha colat a la sessió de control. El Partit Popular ha demanat que el Parlament rebi la selecció i Illa ha revelat que va oferir als futbolistes catalans de l'equip espanyol una recepció al Palau de la Generalitat, però no han pogut venir per motius d'agenda.
1: De tornada a l'amnistia, l'expresident Artur Mas, investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, també ha parlat sobre aquesta amnistia per demanar en aquest cas al Tribunal Constitucional que mogui fitxa si els jutges espanyols s'oposen a aplicar-la. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
0: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
1: En la política espanyola, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, culpa Pedro Sánchez de ser el nexe corruptor de totes les causes que afecten el PSOE, també la de l'expresident Zapatero. Feijóo també normalitza les relacions amb Junts per Catalunya i els estén la mà per seguir votant en contra del govern espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
15: Bon dia. Feijóo ha plegat la plana major del partit per fer balanç d'una legislatura que ja dona per morta. Creu que queden els últims compassos.
16: Si Sánchez afronta su último verano en la mareta, sus últimas navidades en la Moncloa, es porque no merece otra cosa.
15: i ha dit que quan ell governa, cosa que ha fet, donat per fet, haurà de fer una neteja a fons, una reconstrucció, ha dit, al nivell de la que va fer Adolfo Suárez després del franquisme. Feijó ha estès la corrupció a tots els nivells, diu que afecta el cor de l'Estat i posa al centre de tot Pedro Sánchez.
17: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos, y no falla,

0: Sánchez es el nexo político corruptor.
1: I afirma que sense el suport de la Moncloa, Zapatero no podria haver delinquit. El líder del PP augura que Sánchez podrà resistir fins que els seus el deixin caure.
0: Todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar.
1: I sobre Junts ha aplaudit que els de Puigdemont votin amb ells, ho han fet en 170 ocasions, diu, i creu que això anirà més.
0: Si la legislatura continúa, espero hacerlo en más ocasiones, porque eso lo que supone es que el gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo.
1: Ara bé, ha tornat a criticar l'amnistia perquè diu és una forma de corrupció política que va permetre l'inici d'una legislatura que afirma mai hauria d'haver començat.
2: Testimoni inesperat en el cas de la mort del fundador de Mango. Una dona explica que ella mateixa va buscar la ruta de Collbató on Isaac Andic va patir la caiguda mortal. Ho va fer per encàrrec de la terapeuta familiar. La idea era posar pare i fill en una situació extrema com a punt del tractament per millorar la seva relació. És un relat que avançava en La Vanguardia i El Periódico. Ha seguit el cas la Marta Vallès.
3: Es tracta d'una dona anglesa que treballa d'intèrpret i viu a Barcelona. Anteriorment havia col·laborat amb la terapeuta de la família Andic. Ha declarat dos cops davant els Mossos de manera voluntària, el 29 de juny passat i el 6 de juliol. Segons avancen La Vanguardia i El Periódico, explica que a la terapeuta li va encarregar buscar un lloc extrem com a part del tractament per millorar la relació entre Isaac Andic i el seu fill. Es tractava de treballar la metàfora de la mort del fundador de Mango per alliberar el fill dels lligams emocionals. La testimònia explica que va fer la ruta amb Jonathan Andic el 7 de desembre, una setmana abans de la caiguda mortal, el 14 de desembre de 2024. Afegeix que des que va saber la notícia de la mort no ha pogut dormir i que ha facilitat als investigadors el seu mòbil on hi ha les converses amb la terapeuta i amb Jonathan Andic. Ara haurà de ratificar el seu relat als jutjats. Els Mossos han comprovat que Jonathan Andic va anar a la ruta de Collbató en tres ocasions pocs dies abans de la mort del seu pare, el 7, el 8 i el 10 de desembre. La jutgessa l'investiga per presumpte homicidi. També vol aclarir quin paper podria haver tingut la terapeuta en aquest cas. La declaració dels testimonis es reprendrà al setembre als jutjats de Martorell.
4: Si tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot.
2: És la veu de Josep Vallverdú, autor total i sense pretensions, com ell mateix es va definir, i referent indiscutible de la literatura infantil i juvenil a casa nostra, que ha mort als 103 anys. L'autor de l'entranyable Gosset Rovelló, amb tota una vida lligada a l'escriptura, deixa un llegat immens, tal com han recordat avui els seus amics i els lectors, Montse Camps.
5: Sí, escriptor, traductor, poeta i defensor de la llengua, un autor polièdric, segons ha dit al matí de Catalunya Ràdio, la filòloga Carme Vidal-Huguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú.
6: El país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment i encara ben poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en vella taula, ha batallat per la llengua.
5: Des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé, va escriure més de 300 títols com Rovelló, com deies, nascut fa 57 anys, convertit en un clàssic. I va obrir camí a molts altres escriptors, segons l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Un dels pioners de la lix catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
5: Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vella pública per desig exprés de l'escriptor. Segons acabem de saber, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida.
2: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Fem una pausa i en tornar a la informació internacional.
8: Catalunya migdia.
9: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
10: Catalunya migdia.
2: Passant gairebé 2 minuts d'un quart... L'administració Trump té previst anunciar avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil. L'entesa, que es planteja a 30 anys vista, alimenta el temor dels experts que provoqui una escalada militar en plena guerra dels Estats Units contra l'Iran i que desencadeni la proliferació nuclear a l'Orient Mitjà, Xavier Vilà.
11: L'acord busca enfortir els llaços bilaterals entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran desfermada per les ambicions nuclears de Teheran. En canvi, l'acord que s'anuncia avui inclourà concessions nord-americanes significatives als saudites, a qui es permetrà enriquir urani i reprocessar plutoni al seu territori. El text també contempla limitar les verificacions dels inspectors internacionals. El director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, ens deia que tot plegat pot degenerar en una escalada preocupant en la proliferació d'armes nuclears.
12: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
11: Herbolzheimer advertia que hi ha un canvi de paradigma en què cada cop més països amenacen d'utilitzar l'arma nuclear tàctica, que té, diu, una preocupant capacitat d'irradiació sobre una zona geogràfica concreta.
2: I, mentrestant, la tensió allà, a l'Orient Mitjà, ha disparat avui novament el preu del petroli. El barril de Brent ha superat avui els $95, la cotització més alta de l'últim mes i mig.
11: Tot en el marc d'aquesta ofensiva nord-americana sobre l'Iran, que busca debilitar la capacitat de Teheran d'amenaçar el transport marítim comercial a l'estret d'Hormuz. Després que Washington completés l'onzena jornada consecutiva d'atacs, el secretari d'Estat Marco Rubio alertava que el conflicte es pot allargar.
13: En aquest moment, el problema que tenim és que no es prenen les converses de debò. Si ells parlen de debò, nosaltres també. Si no és així, farem el que sigui necessari per protegir els nostres interessos i també els dels nostres aliats. En essència, és una cosa molt simple.
11: Rubio afegia, però, que la via diplomàtica és la seva primera opció encara per resoldre el conflicte.
2: Encara en la informació internacional, Volodymyr Zelensky sacrifica el comandant en cap de l'exèrcit ucraïnès per intentar tallar en sec la pitjor crisi interna en tota la guerra contra Rússia. El president d'Ucraïna l'ha destituït i espera que així s'aturaran les protestes que s'havien multiplicat pel cessament d'un altre al càrrec de pes, el ministre de Defensa, Sergi Roca.
13: La decisió confirma la mala maror interna a la cúpula militar ucraïnesa, amb una pugna insostenible entre Sirski, el fins ara comandant en cap, i Fedorov, l'exministre, per definir l'estratègia de la guerra. Zelensky ha volgut remarcar que aquest últim, el també empresari que ha impulsat la innovació en drons, que estan sent tan decisius en el conflicte, tornarà a tenir protagonisme ben aviat.
14: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
13: Tot apunta que se'l convidaria a encapçalar les relacions bilaterals amb Washington, amb qui alguns mitjans avui mateix indiquen que Ucraïna està enfortint la col·laboració sobre producció i exportació de drons cap als Estats Units. Aquest any la guerra a Ucraïna ha fet un gir justament per la millora dels aparells voladors no tripulats que estan fent molt de mal a Rússia.
2: I a Àustria, a la casa on va néixer Adolf Hitler, avui s'hi ha inaugurat una comissaria de policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc de naixement del dictador que va abolir la democràcia alemanya, que va desencadenar la Segona Guerra Mundial i que va ordenar l'execució de milions de persones, en particular jueves. Un país on, igual que Alemanya, el suport a l'extrema dreta creix. A la darrera enquesta, un 40% dels austríacs ja votarien extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
15: Bon dia. La petita ciutat austríaca de Braunau am Inn, a la frontera amb Alemanya, fa dècades que és un punt de pelegrinatge neonazi. És la ciutat natal del dictador Adolf Hitler, un fet que l'ha convertit en un lloc tristament cèlebre. Just al davant, una pedra commemorativa adverteix dels horrors del nazisme, amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». L'edifici, construït originàriament al segle XVII i catalogat com a patrimoni cultural, és una casa de dues plantes en l'estil del Biedermeier de principis del segle XIX. Després d'anys d'estira i arronsa, finalment l'estat austríac va comprar l'edifici l'edifici el 2016. Ara, després de 3 anys de reformes, té nous inquilins. Serà la policia austríaca que hi ha traslladat una comissaria. Thomas Spreitz, veí de Braunau, ho veu amb bons ulls.
10: És una gran cosa, una bona idea. Aquí sempre tenim molts incidents i ara espero que deixi de passar. De tant en tant tenim grups de neonazis i ara espero que això passi a la història.
15: La turista alemanya Evita Rossi també ho veu bé i fa una proposta.
16: Crec que és una bona idea que es converteixi en una comissaria de policia i m'agradaria que el davant hi deixi de posar que es tracta del lloc de naixement de Hitler. No cal atreure els simpatitzants.
15: Tot i que és dubtós que la comissaria eviti el pelegrinatge, el que potser reduirà seran les mostres més cridaneres d'exaltació. Caldrà, això sí, que els agents de policia que s'hi destini vulguin estar atents.
2: Tornem a Catalunya perquè el Parlament ha aprovat la reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones que tenen discapacitat intel·lectual i també a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, per un accident o per una intervenció mèdica. Quin és el canvi més important respecte a la normativa anterior, Toni Fortesa?
17: Doncs la principal novetat és que s'elimina la substitució a l'hora de prendre decisions. Ara, si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Treserra és membre de la Junta de DINCAT, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual.
18: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu, no allò que tu creus que és millor per tu. I el que també és molt important és que també afecta les famílies. Quan tenien un fill amb discapacitat, quan feia 18 anys, continuaven tinguent la pàtria potestat i això també s'ha suprimit.
17: La llei també reconeix els suports que ja donen familiars o persones de confiança, permet deixar decidit qui donarà aquest suport en el futur i incorpora garanties per evitar abusos. La reforma també diferencia els suports de les persones adultes de la protecció dels menors. El Codi Civil dedica un apartat propi a les mesures de protecció dels infants i adolescents.
2: I també al Parlament de Catalunya...
19: El dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a l'Infància i l'Adolescència ha quedat aprovat per 68 vots a favor, 67 vots en contra i cap abstenció.
2: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns, es reconeix que el sistema de protecció a la infància i l'adolescència, l'antiga DGAIA, va fallar per problemes estructurals i de governança. Tot i això, l'oposició lamenta que la comissió d'investigació es tanqui sense depurar responsabilitats, principalment en el desgavell dels pagaments indeguts de 167 milions d'euros entre els anys 2015 i 2024, Mar Riera.
20: La diagnosi és clara, la DGAIA va col·lapsar per un excés d'externalització dels serveis i l'abús de contractes d'emergència sense cap tipus de control i seguiment, principalment per l'arribada de menors immigrants sols i les retallades. Unes conclusions que queden curtes, segons l'oposició, que lamenta la manca d'autocrítica, l'opacitat de les entitats que s'han beneficiat d'aquest desgavell a la gestió i que no s'hagin demanat responsabilitats. Sentim Enatu Domingo, de Junts, Núria Lozano, dels Comuns, i Mònica Ríos, del PSC.
21: El dictamen no està a l'alçada d'una comissió d'investigació perquè no es determinen responsabilitats polítiques per la mala gestió, la manca de planificació, la manca de lideratge o bé irregularitats en la tramitació de les prestacions econòmiques.
22: El dictamen reconeix els problemes, però no aclareix prou les responsabilitats, les decisions que els van provocar ni per què es van mantenir durant tants anys.
23: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
20: Des del PSC han defensat els canvis impulsats a la refundació de la DGAIA amb la DGPIA.
2: Si teniu la sensació que aquest any està fent molta calor, teniu raó, no és una sensació. Barcelona ja encadena 29 nits tòrrides seguides. És la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida dels últims 40 anys a Catalunya, amb 11 dies en què s'ha arribat o s'han superat els 40 graus en algun punt del país. Barcelona, Montse Poblet.
24: Bon dia. Els termòmetres de l'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, fa 29 nits que no baixen dels 25 graus. I si es confirmen les previsions del Meteo avui tornarà a passar el mateix. No és l'única estació del país que acumula nits tòrrides. A Portbou, per exemple, en porten 10, a Badalona 17, i aquí al Raval, on estem, n'han viscut ja 27. Amb aquest panorama, els refugis climàtics com el casal de gent gran del Raval triomfen. Els veïns com el Juan els fan servir per recuperar-se de les nits mal dormides.
0: Tengo una ventiladora y hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Prefiero estar acá un rato refrescándome. Cambia tu cuerpo ya.
24: I si parlem de calor diurna, les notícies tampoc són millors. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, aquesta és la primera quinzena de juliol

0: més càlida registrada. La Montse ha optat per anar cada dia a una de les àrees de jocs infantils amb aigua que hi ha a Barcelona perquè el seu fill es refresqui.
1: Bueno, per ell, perquè com que fa molta calor, i les parts normals fan molta, molta calor i fa molt sol, doncs aquesta és una alternativa fresqueta. I això passa genial.
0: La primera quinzena de juliol a Catalunya hi ha hagut 11 dies en què almenys alguna estació meteorològica ha estat a 40 graus o més. El rècord el té la famosa Lleida, que ha tingut aquesta temperatura 10 dies. El que abans era excepció s'està convertint en norma.
2: Doncs aquesta calor també té altres conseqüències. Per exemple, aquest any la verema de raïm serà la més primerenca de tota la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat ve provocat per les altes temperatures d'aquests últims dos mesos i la poca pluja caiguda, tot i les bones previsions inicials del sector després dels aiguats que vam tenir a l'hivern, Roc Fargas.
3: Habitualment, la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però els últims anys s'ha anat avançant. Es preveu que aquest estiu sigui quan el sector comenci més d'hora a collir, tot i que els pagesos temen que la tendència a avançar la verema no serà una excepció de partir d'ara. Aquest canvi de paradigma provoca que els treballadors s'hagin d'adaptar a les noves condicions per fer la verema. Josep Marrugat és membre del Sindicat d'Unió de Pagesos.
4: Adaptar-nos com sigui amb les varietats, amb el maneig de la vinya, aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor, i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
3: De fet, molts cellers estan veremant de matinada o de nit, no només per la seguretat dels treballadors d'evitar la calor en hores de sol, sinó també per assegurar la frescor del raïm en el moment de la collita. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya a Catalunya també hauran d'avançar el temps de recollida.
2: Mentrestant, l'incendi forestal de la Mierla, a la província de Guadalajara, continua actiu. Ja ha cremat 30.000 hectàrees, bona part dins del Parc Natural de la Sierra Norte, un dels espais naturals més extensos de la península Ibèrica. Toni.
5: És el tercer incendi més greu de la història de Castella-La Manxa. El foc ha obligat a desallotjar 34 municipis i a confinar-ne 14 més, tot i que evoluciona favorablement, encara no està controlat. Això sí, els bombers han aconseguit frenar el front que amenaçava la ciutat de Sòria, Castella i Lleó. En paral·lel, un altre incendi ja ha cremat prop de 2.000 hectàrees a Celles, també a Castella-La Manxa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a fer un pacte d'estat per l'emergència climàtica, ho ha dit durant la visita a Tamajón, on està situat el centre de comandament avançat per l'incendi de Guadalajara.
6: Es imperativo que se alcance un pacto de Estado entre las distintas instituciones y también en las Cortes Generales para convertir en leyes, en recursos económicos, medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y proteger la prosperidad de territorios como es Guadalajara, como es Castilla-La Mancha.
5: D'altra banda, a Catalunya, avui s'arriba al màxim risc d'incendi de la setmana. Els agents rurals mantenen el nivell màxim d'alerta en 73 municipis de 13 comarques. La calor tocarà sostre demà.
2: Mentrestant, tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors, més molins, dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. Hem sentit el senyal als horaris de 2:45 de la tarda. El Consell Comarcal del Priorat reclama que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final de molins. Tarragona, Jordi Barranca.
7: El Plater, el document que ha de planificar el repartiment de les renovables, ha generat moltes crítiques en punts del país com les Serres de l'Ebre o el Camp de Tarragona, entre d'altres. El Priorat també ha generat crítiques, però tres municipis demanen més energia eòlica de la que preveu el document. Són municipis que ja tenen molins a prop. Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilan és l'alcalde en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents, i amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
7: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, també a la CIN, a més proposa
9: que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota a aquells municipis que per interès, per estratègia o simplement per les característiques territorials, orogràfiques, geogràfiques dels seus termes municipals, sí que són potencials acollidores d'energia energia eòlica.
7: I alerten que el Plater preveu instal·lar renovables en una àrea que formarà part del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, una cosa que, si tira endavant el parc, quedarà descartada.
2: Lleida serà un referent en la investigació de noves varietats de cereals adaptades al canvi climàtic. La recerca es farà en un nou centre d'edició genòmica que costarà 10 milions d'euros i que ha d'estar en funcionament d'aquí a 2 anys. Lleida, Estela Bussoms.
10: Estem parlant de desenvolupar cultius més resistents a la sequera, a noves malalties i plagues o a la salinització del

0: Del tema de canvi climàtic, necessitem eines que ens permetin avançar-nos a tots aquests canvis que estem veient, d'increment de temperatura, d'espècies invasives, etc. No?
1: La previsió és que el nou centre es construeixi l'any que ve i que el 2028 ja tingui una cinquantena d'investigadors, coincidint amb l'entrada en vigor del nou reglament europeu sobre les noves tècniques genòmiques.
2: I a Barcelona, les multes per consum d'alcohol al carrer han caigut dràsticament després del fort increment de les sancions que s'apliquen aquest any. En canvi, han pujat les multes per orinar al carrer i per embrutar la via pública. És el balanç que ha fet l'Ajuntament de Barcelona dels primers 4 mesos de la nova ordenança de convivència. Ajuntament de Barcelona, Cristian Roldán.
3: Bon dia. Les multes per consumir alcohol a la via pública a Barcelona s'han reduït a menys de la meitat. El motiu principal és el canvi de criteri que aplica la Guàrdia Urbana aprofitant la nova ordenança que preveu sancions molt més dures. Si abans la multa podia quedar en 25 euros, ara si hi ha menors pel mig pot arribar a més de 1.000. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, explica que l'objectiu és dissuadir els infractors.
4: Una estratègia més de caire preventiu que no anar sempre a denunciar tot el que es mou, no? Perquè, insisteixo, no produeix beneficis en termes d'impacte o tant com pensàvem, perquè les xifres eren cada vegada més grans.
3: Per contra, les sancions per pixar al carrer i embrutar l'espai públic o utilitzar-lo de manera impròpia, com per exemple bevent alcohol a parcs infantils, han augmentat en aquests darrers 4 mesos. També s'ha més que duplicat l'aplicació de mesures alternatives a la sanció, com ara cursos de sensibilització o treballs comunitaris, sobretot en els col·lectius més vulnerables. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Quan la Guàrdia Urbana fa la denúncia, a més, ja s'informa d'aquesta possibilitat, perquè abans estava en la lletra petita, i especialment s'ha posat molt el focus també en els casos de persones amb situacions de vulnerabilitat.
3: Ciutat Vella és el districte on més sancions s'han imposat en aquests 4 mesos, més de 7.000, seguit amb menys de la meitat per Sant Martí i Sarrià-Sant Gervasi.
2: I no ens movem de Barcelona perquè la Diagonal, l'Avinguda Diagonal, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà a partir de dilluns en sentit sortida. D'aquesta manera, l'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris en escurar.
1: Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres als àmbits de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Es passarà de 13 a 23 parades en total que assumiran cadascuna un màxim de 20 línies. Es vol, per exemple, que el procés de pujar i baixar dels autobusos sigui més àgil. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
6: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
1: Fins ara s'ha instal·lat la senyalització horitzontal i els nous pals de parada i s'estan acabant de traslladar els pals d'informació en temps real. Posteriorment s'instal·laran noves marquesines allà on sigui necessari i se'n millorarà l'accessibilitat. Laia Bonet és la responsable de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Aquesta mirada a curtíssim termini l'hem treballat també en la Generalitat amb un paquet d'una vintena d'actuacions que afecten ja no només el corredor de la Diagonal, sinó els 4 corredors, per tant també a la Meridiana, també al corredor de Gran Via Sud i Gran Via Nord.
1: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament.
2: I una cosa més abans de la cultura. El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà tindrà aviat un nou estany. És a Castelló d'Empúries. Amb una superfície de 9 hectàrees, ja havia estat una zona humida, però es va dessecar fa molts anys i des d'aquesta setmana i durant un mes i mig, a través d'una canonada, s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Castelló d'Empúries, Laia Claret.
8: La voluntat és que un cop en funcionament, a principis de setembre, s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com una zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot n'és l'alcaldessa.
9: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
8: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, especifica que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i d'ocells s'hi estableixin.
10: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, anar tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
8: En total ha costat uns 700.000 euros.

0: finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament ha comprat el terreny.
1: Passen 7 minuts de 2:15, 30 segons de publicitat i la cultura.
2: Catalunya migdia.
3: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Catalunya migdia.
1: Passant 8 minuts de 2:15, a banda de la mort de Josep Vallverdú, que hem repassat al principi d'aquest Catalunya migdia, més coses de la cultura. I a més la primera relacionada també amb literatura infantil i juvenil, de la qual Josep Vallverdú en va ser un mestre. Vic estrenarà el mes d'octubre un nou festival d'aquesta mena de literatura. Sota el nom de Canalla, comptarà amb grans noms com Maite Carranza, Roser Capdevila, Pilarín Vallès o Xavier Salomó, i dedicarà una part important a la il·lustració amb classes magistrals de referents del sector, Marta Vives.
5: Sí, durant 3 dies, del 23 al 25 d'octubre, el festival Canalla desplegarà una programació pensada per acostar la literatura infantil i juvenil a públics de totes les edats a través de llenguatges diversos. Germán Machado n'és el comissari.
6: Ens preguntem què vol dir ser canalla, no? Volem que la canalla sigui lliure, sigui creativa, sigui crítica. Ara estem disposats, nosaltres com a adults, a permetir-lo, a afavorir-lo, tot això.
5: Entre els noms destacats d'aquesta primera edició hi ha l'autora alemanya Susanne Strasser, també el Marta Altès, Maite Carranza, Miquel Desclot, Jaume Copons, Mercè Galí o Anna Font, entre molts d'altres. Un dels moments destacats serà la conversa entre Pilarín Vallès i Roser Capdevila, ja que la il·lustració hi tindrà un gran protagonisme. L'accés al festival serà gratuït.
1: I ha mort als 54 anys Joan Roca, el baixista dels Antònia Font, després d'una llarga malaltia.
7: Dolça besada, de gust que s'acaba.
1: El baix de Joan Roca va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen musical combinant pop, experimentació, humor, ciència-ficció i referències al paisatge i la identitat mediterrània. Mallorca, Caterina Carmany.
8: Joan Roca era un virtuós de la música, sempre en projectes, sense tenir por a cap estil. Peça clau d'Antònia Font va participar de la seva evolució fins que la banda es va convertir en un fenomen. Després de l'aturada d'Antònia Font, es va aferrar amb ganes a la seva tornada en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio.
9: Bàsicament això, bàsicament de tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no? Era tornar-te a exposar-te i presentar una mica el que és Antònia Font en aquest moment, que no és el que tots hem evolucionat i no és exactament el moment que el deixarem, no?
8: Durant aquest parèntesi i paral·lelament al retorn del grup, va crear Geometrical Sardine, de jazz experimental, la seva petita joia.
1: I una cosa més, abans dels esports.
10: És la mà que mai s'amaga.
1: Comencem a saber detalls de les festes de la Mercè a Barcelona d'aquest any. Per exemple, qui són els pregoners i com és el cartell. Però també altres novetats, com que la programació s'estendrà per primera vegada pels 10 districtes de la ciutat, o que es crearà una porta de l'infern per rebre el correfoc, Valeria Obereda.
11: El mestre celler Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, són els encarregats de fer el pregó d'aquest any i ja han apuntat que parlaran del comerç tradicional.
12: Jo crec que serà una de les coses que explicarem el pregó, com ens hem anat transformant i quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
11: El cartell, obra de l'artista visual Cinta Vidal, se centra en l'arquitectura i la perspectiva i és ple de detalls.
13: És un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
11: I per primera vegada del cartell se'n fa un mural de 33 metres quadrats que quedarà a la biblioteca Paco Candel. Xangai serà la ciutat convidada d'honor i vindran 110 artistes xinesos.
1: Tot això, però, serà per les festes de la Mercè a finals de setembre. Ara, el que falten 18 minuts per arribar a les 3, arriben els esports. Avui ha estat un dia d'anuncis i de presentacions a Can Barça i per partida triple. Dues al futbol, a l'equip masculí i també al femení, i una altra a l'equip de bàsquet. Comencem per Karim Adeyemi, que avui sí, aquesta tarda, serà nou jugador de l'equip de Hansi Flick. La neerlandesa René van Aston és nova jugadora del Barça femení i el Barça de bàsquet ja té nou entrenador, l'eslové Alexander Sekulic. Anem, però, a pams. Ramon Salmurri, després que aterrés a Barcelona fa una setmana, Adeyemi, finalment avui, es farà oficial com a fitxatge del Barça.
14: Sí, aquesta és la intenció, que aquesta tarda es faci oficial el fitxatge de Karim Adeyemi, tot i que no descartis que pugui acabar
1: sí,
14: sent oficial.
1: Sí, que m'estàs dient que després d'una setmana serà avui, igual demà, és demà.
14: Igual és de demà. L'extrem del Borussia Dortmund, de 24 anys, que arriba a canvi de 22 milions d'euros fixes i 7 en variables, la setmana passada va arribar a Barcelona, va passar la revisió mèdica i demà al migdia serà la presentació oficial. No descartis que puguem tenir anunci i presentació en un mateix dia. Adeyemi viatjarà amb el Barça, amb el primer equip, a l'Estadi Birmingham.
1: Però us dèiem que són tres els anuncis d'avui. El Barça femení ha fet oficial la incorporació de la jugadora neerlandesa René van Aston, que arriba procedent de l'Ajax i fa pocs minuts ha parlat davant dels mitjans de comunicació del Serra.
15: Doncs sí, és una jugadora molt jove, 19 anys. De fet, és una de les promeses ara mateix, no només del futbol neerlandès, sinó també del futbol europeu. Juga de defensa central i és una aposta de futur del Futbol Club Barcelona i, en aquest cas, de l'equip femení. Sentim a la jugadora que després de firmar avui el contracte que la vincularà al Club Blaugrana fins al 2030, en feia aquesta valoració.
16: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
15: René van Aston es converteix d'aquesta manera en el segon reforç del Barça femení de cara a la pròxima temporada. Un equip que, recordem, no començarà la pretemporada, l'equip de Pere Romeu, fins la setmana que ve.
1: Però hem parlat de tres anuncis al Barça, un al futbol masculí, un al futbol femení i un altre al bàsquet. El Barça ja té entrenador. És un conegut desconegut, és a dir, seleccionador d'Eslovènia, però sense experiència ni a l'Eurolliga ni a l'ACB, Ernest Macià.
17: De fet, fa una setmana el representant d'Alexander Sekulic, que és com es diu el futur entrenador del Barça, ho va anunciar publicant el contracte a Instagram. Avui ja és oficial i Sekulic començarà la seva primera aventura al bàsquet ACB i pràcticament també a l'Eurolliga, perquè només ha dirigit un partit a l'Eurolliga. Concretament, l'últim partit de la temporada passada, el Dubai Bàsquet, on el Dubai va estar a punt de classificar-se pel play-in, finalment s'hi va classificar el Barça, i això sí, a la Lliga Adriàtica, on hi juga el Dubai, que és un equip de l'Orient Mitjà, però que juguen a la Lliga dels Balcans, van guanyar a la final el Partizan, i per tant podem dir que té ja un altre títol. Arriba, per tant, amb aquest segell, després d'haver fet bé la feina en el seu últim equip, però també hem de dir, per ser crítics, que no té cap gran trofeu fins a fa pocs mesos, i que per tant és un desconegut, en certa manera, a nivell d'Eurolliga. És seleccionador d'Eslovènia, això sí que ho té, des del 2020, i per això hem pogut parlar amb Clement Prepelic, jugador eslové i també del Dubai Bàsquet, que l'ha tingut fa pocs mesos i, evidentment, en parla molt bé.
18: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección, donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte del título que ha ganado con nosotros, puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica de equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
17: Si tot va bé, la presentació, Òscar, es farà la setmana vinent.
1: A banda d'aquests tres anuncis en diferents seccions del Barça, el de futbol, a banda d'Adeyemi, que en principi aquesta tarda o demà es farà oficial, perquè el Salmurri ja hi posa dubtes, hi ha altres noms propis que ocupen l'actualitat del primer equip masculí.
14: El primer, Jesse Bissibu. Barça i Bruges estan en la recta final de l'operació. L'acord és total. El Barça pagarà al conjunt belga 8,5 milions d'euros i el 20% d'un futur traspàs. Bissibu és un extrem de 18 anys i la intenció ara mateix és que sigui considerat un jugador del primer equip, tot i que això sí, tingui dorsal del filial. I dos noms més que sobrevolen l'actualitat blaugrana. El primer, el d'Aymeric Laporte. Ahir el diari Esport explicava moviments de cara a la seva incorporació. Vam explicar al Tot Costa que ha estat el propi futbolista de l'Atlètic de Bilbao qui ha anat a trucar a Laporte al Barça i que, a més, s'ha trobat que de moment la resposta és més aviat freda. I de Julián Álvarez, compàs d'espera. El Barça manté la idea d'incorporar el davanter argentí, però entén que ara és el jugador qui ha de...

0: intentar sacsejar l'arbre i que l'Atlètic de Madrid compleixi amb allò que li va prometre, és a dir, deixar-lo sortir aquest estiu.
1: Doncs veurem què és el que passa amb aquest serial, que ja fa dies que dura i que fa pinta que encara en durarà força més. Ara, faltant 13 minuts per arribar a les 3, però més moviments, més novetats en els altres clubs catalans de futbol. Per exemple, l'Espanyol, que avui posa el punt final a l'estatge de pretemporada que ha fet aquesta última setmana a Navata, a l'Alt Empordà. Ho fa amb un bon regust de boca després de guanyar ahir el segon partit amistós d'aquest estiu, superant clarament l'equip de la segona divisió francesa del Pau.
2: Els blanquiblaus van golejar el Pau per 4-0 en un partit jugat al municipal de Peralada. Dos gols a la primera part de Quique García i Rafa Bausà i dos més a la segona de Leandro Cabrera i Marcos Fernández van arrodonir una victòria plàcida on el més important continua sent l'acumulació de minuts i dels conceptes tàctics i tècnics que demana Manolo González. En qualsevol cas, les pretemporades sempre serveixen de reivindicació per alguns jugadors, com és el cas del migcampista Rafa Bausà, que la temporada passada va jugar cedit al Mirandès i que aquest any vol consolidar-se al primer equip. Dissabte ja va marcar davant l'Olot i ahir ho va tornar a fer amb el Pau.
3: Sí, l'equip està bé. S'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
2: En una situació semblant es troba també el mitja punta Javi Hernández, que com va usar torna al primer equip de l'Espanyol després d'haver jugat la segona part de la temporada passada també al Mirandès en qualitat de cedit. Hernández valora molt positivament com han anat aquests dies de feina a l'Alt Empordà.
4: Yo creo que ha sido muy buena, el nivel de entrenamientos ha sido muy alto, los partidos también yo creo que hemos hecho dos muy buenos partidos, muy completos, y nada, valoración muy, muy buena del staff.
2: L'Espanyol torna aquesta mateixa tarda cap a Barcelona, el pròxim partit dissabte contra el Centre d'Esport Sabadell a la ciutat esportiva Dani Harkett.
1: L'Espanyol acaba doncs el seu estatge, però el Girona continua amb la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas i avui disputa el segon partit amistós contra l'Olot.
2: Serà a partir de les 8 del vespre al camp de l'Olot, com deies, i en directe per Esport 3. Després d'empatar dissabte davant a l'Al Kadàcia Catarià, el conjunt blanc i vermell disputa avui el segon partit de pretemporada. Mentrestant, el Sabadell continua amb la seva estada de preparació salònica. Els arlequinats, com dèiem ara fa un moment, jugaran dissabte contra l'Espanyol el seu segon partit de pretemporada.
1: El futbol de clubs, doncs, que pren el relleu del Mundial de Futbol, que tot just es va acabar diumenge i que serà recordat principalment per la victòria de la selecció espanyola 16 anys després, però també han passat moltes més coses que ara volem recollir per fer-ne memòria, Ernest.
5: Doncs sí, serà el primer Mundial, això és una cosa que ja recorda per si sola, que té tres seus diferents, Estats Units, Mèxic i Canadà. També és el primer Mundial a participar-hi tantes seleccions, 48. Es van jugar 104 partits. Això tampoc era una cosa que estàvem acostumats a veure. Hi han hagut jugadors destacats, alguns per trencar rècords, com Mbappé, per exemple, que ha superat el rècord de màxim golejador que tenia Klose d'Alemanya amb 22 gols. Leo Messi, que ha superat en assistències a Maradona, 12 assistències. Recordem també la imatge del porter de Cap Verd, Bosinha, que va fer unes aturades que van permetre doncs, al seu país arribar a 700 a final per primer cop, o també jugadors doncs, que s'han fet virals perquè va aconseguir que milions de seguidors a xarxes doncs, seguissin un repte que ell havia iniciat. Ara, moments molt potents a nivell sonor, per exemple, l'eliminació d'Alemanya a mans del Paraguai.
6: Ahora tiene que ser Bacanane!
5: Va ser una tanda de penals, però a part de tandes de penals, als Mundials hi ha les remuntades, que és l'altre gran moment que provoca explosions. I clar, Argentina en va viure unes quantes, Cap Verd, Egipte o, per exemple, Anglaterra.
6: Ahí está el Chelsea!
5: Segurament, al marge dels narradors sud-americans que han fet escola, una altra de les coses que es recorden més a nivell visual és veure tota l'afició de Noruega i els jugadors remant en el que és una celebració que s'ha fet viral. En una ru vol dir rema, en una clara al·lusió als vikings. Doncs realment ha sigut una de les imatges, com també a nivell sonor, les cançons argentina. I una cançó que finalment no va trobar el que buscava, la cançó de la quarta estrella dels argentins.

0: El Poble Nou, aquesta es va cantar també, el Poble Nou a Barcelona.
1: No només el Poble Nou, hi ha tota l'Argentina i a tots els estadis del Mundial.
0: Exactament, sí. I segurament a Anglaterra i alguns estadis del Mundial, sobretot els que sou més de música anglosaxona, es va cantar el Wonderwall. I després també hem tingut, Òscar, polèmiques en aquest Mundial, com per exemple, mític, que et surti el president dels Estats Units dient que s'ho ha fet venir bé perquè li treguin una targeta al seu capità perquè pugui jugar. And I was forced to call Gianni and just make a recommendation. Diu que va trucar al Gianni Infantino i li va fer només una recomanació. I efectivament el jugador doncs, se li va treure la targeta i va poder jugar. Coses difícils d'explicar, però que s'entenen una miqueta més si veiem la recaptació d'aquest Mundial. 15.000 milions de dòlars recaptats, més del doble que el Mundial de Qatar, que ja va ser un gran Mundial, evidentment amb els preus de les entrades que van arribar fins a 80.000 euros en el cas de les més cares a la final, doncs amb això està dit tot. I després també les pauses d'hidratació, que els que venim del bàsquet pensem que s'ho han fet venir bé perquè el partit tingui 4 quarts.
1: Sí, tu mires així, sí, ara els que són molt de futbol no les han encaixat bé aquestes pauses d'hidratació. Però en aquest Mundial el que no hem pogut veure és Itàlia, que no es va classificar per cap de les últimes 3 edicions de fet del Mundial. És per això que la Federació Italiana de Futbol sembla decidida a fer una aposta molt forta pel pròxim seleccionador. I ara mateix el més ben posicionat és Pep Guardiola. Una altra cosa és que el de Sant Padó accepti o no l'oferta italiana, Montserraia.
2: El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha confirmat a les últimes hores que mantenen converses amb el tècnic català, tot i advertir que l'operació és complicada i que ara mateix no pot encara donar garanties que arribi a bon port. En aquest sentit, la setmana passada, Paolo Maldini, director esportiu de la Federació Italiana de Futbol, i Leonardo, l'exfutbolista brasiler que fa d'ajudant de Maldini, van viatjar a Barcelona per reunir-se amb Pep Guardiola i oferir-li la banqueta de la selecció italiana. Guardiola té en compte l'oferiment per entrenar a Itàlia, però encara no vol prendre una decisió a l'espera del que pugui passar amb la selecció anglesa i la continuïtat o no de Thomas Tuchel. La preferència de Guardiola passaria més per la selecció anglesa que per la italiana per una qüestió de capacitat competitiva i perquè coneix millor els jugadors anglesos després de la seva etapa de 10 temporades al Manchester City. Fa uns dies la Federació Neerlandesa també li va oferir a Guardiola la possibilitat d'agafar la selecció després de la sortida de Ronald Koeman, però en aquest cas Guardiola va denegar l'oferta neerlandesa.
1: 5 minuts i seran les 3 de la tarda, deixem el futbol, vindran més esports després d'aquesta pausa per la publicitat.
3: Catalunya migdia.
4: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 4 minuts i seran les 3. El Tour de França avui es preveu una etapa tranquil·la abans que demà arribin als Alps.
9: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
10: Energia per recórrer carreteres infinites.
1: 17a etapa en marxa, de perfil relativament pla, abans d'afrontar, com dèiem, les 3 pròximes etapes, que són alpines. Isaac Vilalta, enviat especial, bona tarda.
11: Bona tarda. No hi ha res com fer provisions per trencar-les, perquè havia de ser una etapa tranquil·la i després de 60 quilòmetres encara no s'ha format la fuga, tot i diferents intents, tot i haver superat 2 ports de quarta, un de tercera i camí d'un altre de quarta en aquest inici accidentat. Sí que és probable que d'aquí uns quilòmetres es formi la fuga o que s'acabi resolent l'etapa a l'esprint, perquè a partir d'aquí ja no hi ha més dificultats. Per tant, a 116 quilòmetres pel final de l'etapa, tots els ciclistes rodant junts.
1: I Joel Nicolau i Abel Balderstone són els dos únics ciclistes catalans que hi ha en l'edició d'aquest any del Tour de França. Tots dos han debutat a la ronda francesa i els dos esperen superar també aquesta última setmana i, per tant, arribar diumenge a París.
11: Sí, justament, l'Abel Balderstone ha intentat formar part d'una de les fugues de la jornada, al final ha acabat sent neutralitzada, però compleix amb els titulars que ens anuncia a Catalunya Ràdio, això és el que ens deia.
12: Demà, que és un dia així que no se sap tampoc molt, però després venen 3 dies superdurs abans de París, així que, bueno, intentar disfrutar si es pot, perquè hi ha dies que també passes una mica de misèria, però crec que normalment s'han donat bé les últimes setmanes a la Gran Volta, així que intentarem tornar a mostrar-nos alguna fuga i provar.
11: Bé, de moment s'ha deixat veure la fuga, tot i que l'objectiu real i definitiu és poder arribar diumenge a París.
12: El meu objectiu sempre serà arribar a París i això, però crec que tampoc ens hem de donar per només que sigui això, llavors intentar, a part d'això, doncs, lluitar una altra fuga, que jo crec que és possible i les cames poden estar bé.
11: Després de la d'avui venen tres etapes d'alta muntanya, demà final a Orsiers-Merlet i després dos finals d'etapa a l'Alp d'Huez. No sé si tenies previst anar-hi, Òscar, però m'anuncien que ja fa una setmana que està absolutament ple d'aficionats.
1: Doncs vaig traient la maleta del cotxe. No, no m'hi vaig cap allà. Gràcies, Isaac. Bona tarda.
11: Adéu.
6: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: Queda minut i mig per les 3. Avui han començat a Sydney les superfinals de la Copa del Món de Waterpolo i ho han fet amb victòria de la selecció espanyola femenina que s'ha classificat per les semifinals.
7: L'equip femení espanyol amb 13 jugadores catalanes de les 14 que formen l'equip és el tècnic Jordi Valls han superat Hongria per un ajustat 8-7 als quarts de final. La valoració del triomf va fer la portera del Sabadell, Martina Tarré.
13: Hem sabut trobar no, llançaments o elles quan es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents. Elles també defensen molt bé, elles ens treuen també moltes expulsions i hem d'aconseguir no, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit i al final ja et dic, pues, la meva actuació ve rodada de totes les grans actuacions que han fet elles en defensa.
7: L'equip espanyol femení jugarà a les semifinals divendres davant Rússia, que abans ha eliminat els Països Baixos 11-6. Recordem que Rússia torna a competir ara. En l'altra semifinal s'enfrontaran Austràlia i els Estats Units. Demà, Espanya masculina debutarà en els quarts de final contra Austràlia.
1: Doncs amb aquest repàs d'aquestes competicions de waterpolo hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda, queden 25 segons. Per tant, de seguida fem un repàs del que hem explicat a la primera hora i afrontem la segona d'aquest Catalunya migdia.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem explicat que en una operació conjunta de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional s'ha desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i de municions que abastia grups criminals a Catalunya. La dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins. S'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes al Penedès i a Barcelona. S'han decomissat 38 armes curtes, revòlvers, escopetes, un escut balístic, una granada, un miler de bales de diferents calibres i fins i tot tenien llest per vendre un llançacoets antitancs. També us hem explicat que Donald Trump ha arribat a un acord amb l'Aràbia Saudita per tal que aquest país tingui un programa nuclear civil pels pròxims 30 anys. L'administració nord-americana busca enfortir els lligams amb Riad en el context de la guerra amb l'Iran i de passada dotar el règim saudita de la mateixa capacitat nuclear que aparentment ja té l'Iran. Tot això, segons els experts, farà incrementar encara més el risc bèl·lic a l'Orient Mitjà. I ens hem fet ressò de l'aprovació al Parlament d'una reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o aquelles que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. A partir d'ara, s'elimina la substitució d'una altra persona a l'hora de prendre decisions i es contempla, però, l'ajuda en cas de necessitar-la. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que s'ha arribat a la recta final del judici pel cas Kitchen amb la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy, acusada d'orquestrar una operació parapolicial per robar informació sobre la comptabilitat B del Partit Popular a l'extresorer Luis Bárcenas. En la presentació del seu informe final, l'advocat de Jorge Fernández Díaz assegura que l'exministre n'estava al marge i nega que hi hagués cap operació il·legal.
3: A don Jorge Fernández Díaz le daba exactamente igual la información que pudiera tener el señor Bárcenas. Se desprende claramente que estamos ante una operación de inteligencia, no una operación parapolicial.
2: La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a l'exministre Fernández Díaz i per al seu número 2, Francisco Martínez. Per a l'excomissari Villarejo han sol·licitat 19. I ara hem sabut que el Producte Interior Brut d'Espanya va augmentar un 2,8% el 2025, segons l'Eurostat. Això és el doble que la mitjana de la Unió Europea, que va créixer un 1,4. Amb aquest resultat, l'Estat se situa com la 7a economia comunitària amb més creixement, només per darrere d'Irlanda, Malta, Xipre, Polònia, Croàcia i també Lituània. Les dades de l'Oficina Estadística Europea mostren que el creixement el 2025 forma part d'una recuperació començada després del fort impacte de la pandèmia. I la Generalitat Valenciana, en mans del Partit Popular, ha aprovat aquest migdia els seus primers pressupostos amb el suport del partit Vox a canvi de posar per escrit i per primera vegada en una llei el concepte de prioritat nacional.
4: Con 53 votos a favor, 44 votos en contra, queda aprovada la totalidad de la ley.
2: El govern de Juanfran Pérez Llorca ha assumit el principi de prioritat nacional impulsat per l'extrema dreta que discrimina les persones nouvingudes a l'hora d'accedir a les ajudes socials per llogar un pis, per exemple. El govern del Partit Popular ha acceptat totes les modificacions que proposava Vox a canvi del seu suport, menys una, la que demanava tornar a retallar el pressupost de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I Suma ha anunciat un acord amb el PSOE perquè el govern espanyol torni a aprovar un nou decret que promogui el preu dels contractes de lloguer fins a l'any 2028. En un comunicat, el soci minoritari del govern espanyol assegura que ja tenen un acord amb els socialistes per prorrogar-los fins a aquesta data. Recordem que el Congrés va tombar un decret similar amb els vots del Partit Popular i també de Junts fa només unes setmanes. Ara el Consell de Ministres haurà d'aprovar el nou text ja que la setmana vinent i tornar-lo a portar al setembre al mateix Congrés dels Diputats. I la Comissió Europea suspèn oficialment la subvenció de 2 milions d'euros a la Bienal de Venècia. Això per no vetar la participació de Rússia en el certamen. Anem fins a Brussel·les. Bruno Fortea, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El govern comunitari diu en un escrit que els diners dels contribuents europeus han de finançar esdeveniments culturals alineats amb els valors democràtics, el diàleg i la llibertat d'expressió. I Brussel·les considera que amb la presència de Rússia a la Bienal de Venècia tot això queda en entredit. Els organitzadors del certamen avisen que ho portaran als tribunals, però alhora diuen que perdre aquesta subvenció de 2 milions d'euros tampoc tindrà un impacte significatiu en el seu pressupost. La Bienal és una de les cites culturals culturals més importants del món, on es fan, per exemple, exposicions d'art, projeccions de cinema o representacions de teatre. Cada país hi té un espai per exposar les seves novetats i la Comissió Europea fa mesos que mostra en públic el seu malestar pel fet que enguany els organitzadors hi convidessin Rússia per primer cop des que va començar la invasió d'Ucraïna.
0: Passant 5 minuts de les 3...
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins a les 4, amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
7: Què tal? Molt bona tarda.
0: L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
9: Què tal?
0: Com esteu?
8: Molt bé.
0: Us posaré un negatiu, perquè és la primera tertúlia d'aquesta setmana que no porta ningú unes pastetes per acomiadar la temporada.
8: Jo
0: ho he pensat. Escolta,
8: sí, és greu, és greu.
0: De pensar-hi no ens alimentem. Dilluns vam tenir galetes de Marcos Lamelas. Dimarts vam tenir magdalenes de Mònica Sabata. Dimecres...
8: Hem punxat aquí, nois.
7: No, sí, hem punxat bé.
0: No hem portat res.
8: Perquè pues Santi Villas no ve avui a salvar-nos, eh?
0: No, Santi Villas... Hi ha hagut algú que ha entrat ja a l'estudi assenyalant el buit que hi ha a l'estudi per Santi Villas.
9: Clar, és que és tremendo que no hi sigui. No només el problema de les galetes, que ja ho veig, que és un problema. I,
0: no, escolta'm, jo confiava, dic, mira, el cafè després del programa el podré fer amb el que em portaran els tertulians, el Joan, l'Alícia, l'Oriol, però no, no, escolta'm.
9: Sabia, hi porto uns currotacos de Mataró, però no...
0: Home, escolta'm, tot és tastar-ho, segur que ens agrada.
9: Sí, us en portaré. S'ha de tenir bona dentadura, eh?
0: Ah, bé, escolta'm. No tenim físicament el Santi Villas, però primer tenim la música. El Santi no podia venir avui perquè tenia un compromís, però m'ha dit que té uns quants encàrrecs per vosaltres tres i ens els ha deixat enregistrats. Per tant, a veure què els explica.
10: Hola, què tal? Bueno, és que avui no puc venir, ja ho sento, no puc venir a l'última, perquè tenia preparat un tema boníssim, estructurat, 6 fulls, escrit, i només em feia falta llegir-lo. Però una vegada que ho tinc,

0: pues tinc ara a Madrid a una reunió i llavors pues no puc venir. De totes maneres, aprofito per dir-li a l'Alícia que si puc, crec que sí que tindré un rato, passaré per parla, a veure com estan les obres i ja t'enviaré un emoji amb un ditet cap a dalt, cap a baix o al mig. Em fa molta pena no poder-me acomiadar del guapet, ara el crucificarem una vegada més. Perquè, com que som el programa líder, doncs podem fer el que vulguem. I si no, doncs ja saps, com deia aquella, que no s'etxe. Perquè ara hagués començat a treure tota la robeta d'estiu. Saps? Els shorts, pantalons curtets i totes les cosetes. I el Lluís López Alegre, doncs, escolta, crec que aquest any, no sé on vas de vacances, però et recomano que facis una cosa exòtica, com per exemple, jo què sé, doncs passar un cap de setmana a una piscina municipal. I a veure si ens ho expliques després. I a l'Òscar, pues res, que vagi bé les vacances, que estàs fent les mateixes vacances que són soles, que només han durat un mes. I a Bota, pues no ho sé. Bota suposo que deu ser dels que se'n van lluny a conèixer món. I al resta de l'equip, pues no ho sé, perquè com que estan tots els torts, ara me'n vaig, ara vinc a la tarda, pues són funcionaris, pues escolta, és aquesta vida que s'han de cobrir uns als altres. Res, que vagi molt bé. Jo crec que no faré vacances, així ho dic, amb tota la llàstima i amb tota la pena. Però bueno, si les feu per mi, ben fetes estaran. Apa, escolta'm una cosa. Això ja és una píndola, d'aquelles de l'Ostrell. 2 minuts he fotut,
1: 2 minuts ha fotut. Té encàrrec per parla, per si necessites alguna cosa.
2: Els hi exigim als oients un nivell de conèixer
1: de diccionari,
2: a la robot.
1: De diccionari. En quin mal moment vas esmentar que estaves treballant en algun projecte a parla? Perquè t'ha estat recordat dies i dies. L'Oriol, el guapet, no porta pantalons curts.
3: Quan es va treballar, és estrany portar pantaló curt.
1: Oh, aquí a la redacció hi ha algú,
4: Mal fet.
3: A mi no em sembla bé.
2: És que ell, perquè Macià Alavedra no ho hagués fet.
1: I et dic una cosa, els divendres també s'ha convertit en un running gag de la tertúlia, perquè Pere Rossinyol ja ha reincidit.
3: Vale.
1: Han vingut 2 o 3 dies amb pantaló curt i l'altre dia Jaume Clotet també va venir els dos amb pantaló curt. Dos de tres.
3: Que mira que és endreçat.
4: Però jo m'he trobat el Pere Rossinyol amb traje a l'AVE. És molt sorprenent.
1: Si va amb traje és que va demanar diners, em va dir un dia.
4: Doncs sempre que va a Madrid va demanar quantos.
1: Escolta'm, és probable. I a tu, Lluís, perquè durant tot l'any m'ha estat canviant el nom a mi, sort dels cartells, que veu que em dic Òscar i que veu que amb els cartells, que és Catalunya a migdia, avui, com que no devia tenir cartell, t'ha dit Lluís en lloc de Joan. Però
4: tinc que dir-li una cosa. Dos, de fet. La primera és que ja que ho ha fet per telèfon, espero que no li paguis, ell que sempre parla de quartos. Doncs el primer és que espero que no li paguis i el segon és que sols aniré a una piscina municipal si ell m'acompanya.
1: Home, doncs perdona, és que estic per enviar una unitat mòbil de Catalunya Ràdio per seguir-vos els dos, perquè els comentaris que faríeu tots dos, l'un i l'altre, sobre el que hi trobeu a la piscina i sobre vosaltres, també tots dos, gairebé tenen un reportatge, un podcast.
3: No, l'altre dia va venir aquell cistell de color blau.
4: Sí.
3: Que tenia molts forats, era un cistell que el podia haver portat la iaia Remei l'any 50.
2: I ell devia pagar 100 pavos.
3: Sí, com a mínim, perquè era d'exposició, no estava a la venda, una cosa una mica estranya. Allò quadra per anar a una piscina municipal per posar la tovallola, una gorra, les cremes solars, i ho podries portar tu, Joan, et quedaria molt bé aquest cistellet.
4: No. Em veig abans en una piscina municipal que a la piscina municipal amb aquell cistell.
1: Està bé. Jo tampoc no t'hi veig amb aquell cistell, segons com. No. M'agrada molt que hagueu encetat el fet de rostir a qui no hi és, És a dir, de criticar el Santi, aprofitant que avui no s'hi pot tornar i que, a més, com que comencem vacances, doncs mira, durant moltes setmanes no el tindrem, però bé. Bé, doncs el Santi Villas, que tenia compromisos a Madrid, a més es boca d'última hora i, per tant, s'ha excusat amb aquesta nota de veu.
4: Això a la nova temporada televisiva. Sona rumore.
1: Ui, no, em sembla que no. Em sembla que és... anava a dir un team building, però no és ben bé un team building, però, en fi, coses, escolta'm, de les majors televisives. Però bé, passen 12 minuts de les 3, per tant, entrarem en matèria més d'hora del que és habitual un dimecres.
3: Sí, avui hem de treballar.
2: Sí. Avui hem de treballar.
4: Cobrarem el doble?
1: El que no li pagarem al Santi us el repartireu vosaltres, una mica això. Però bé, escolta'm, una setmana després de la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia, els tribunals espanyols frenen per ara la seva aplicació. Ho va fer primer l'Audiència Nacional, en el cas dels CDRs acusats de terrorisme, que deixen la decisió per després de l'estiu, i també el Tribunal de Comptes, que té la

0: causa de la trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses del procés. En aquest cas, el tribunal ha fet cas omís de la sentència europea i ha tirat endavant la causa en què hi ha, recordeu, els expresidents Carles Puigdemont o Artur Mas. Aquest últim, Artur Mas, ha demanat avui al Constitucional que obligui la resta de jutges a aplicar l'amnistia immediatament. Ho ha fet al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: Tot plegat poques hores després que la defensa de l'expresident Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig hagi denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no haver aplicat encara la llei d'amnistia. Ha passat una setmana. És veritat que ja dèiem en el seu moment, quan es va conèixer la decisió, que era important, però que no era immediata, perquè, entre altres coses, el Suprem ja va dir que ells, fins després de l'estiu, això ja s'ho rumiarien. Però no sé si preveieu que hi pugui haver sorpreses o que hi hagi alguna manera de pressionar, tenint en compte les dates que som, ja l'agost és inhàbil i, per tant, ens anem al setembre, més aviat octubre o novembre, o vés a saber quan.
2: Sí, jo no preveig que hi hagi novetats, i si són seria una gran sorpresa. Sabem que el recurs d'empara de Jordi Turull al Constitucional es començarà a debatre el 22 de setembre. Això vol dir que comptem que hi haurà algun dia de debat i a partir d'aquí el que digui el Constitucional sobre aquest recurs d'empara ja serà jurisprudència pels recursos que han de venir, entre els quals el de Carles Puigdemont, i sí que hem vist tot tipus de maniobres dilatòries d'alguns tribunals que haurien d'estar aplicant l'amnistia i que no tenen cap ganes de fer-ho, com és el Tribunal de Comptes. I després hi ha una qüestió que crec que a futur és el més important de tot, que és què farà el Suprem en el moment en què el Constitucional comenci a resoldre, si és que ho fa, favorablement els recursos d'empara dels dirigents independentistes. En el moment en què el Constitucional digui la malversació s'ha d'amnistiar en base a la llei d'amnistia i en base al que ha dit la justícia europea, veurem si el Suprem se sent interpel·lat o no, perquè el Suprem la setmana passada vam saber ràpidament, després de la sentència europea, que Pablo Llarena, per exemple, no tenia intenció de retirar l'euroordre contra Carles Puigdemont. Per tant, aquí crec que el que s'està coent és un xoc de legitimitats o de legalitats, o com li vulguis dir, entre el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem, i en funció del calendari que surti de tot això, veurem si Feijóo s'ho troba a la Moncloa o s'ho troba en campanya electoral.
3: Bueno, No, sisplau.
4: No, jo anava a dir que és veritat que sembla que no tindrem novetats fins a la tardor de la resolució del Constitucional. Ara, és molt evident que un cop el Constitucional resolgui, si el Suprem no ho acata, s'enfrontarà a possibles conseqüències penals. Per tant, a mi, o sigui, això, Oriol, que tu aquest tema el domines molt, o sigui, no entenc fins a on preveieu que hi pugui haver-hi una revelació, rebel·lió, exactament, del Suprem, quan realment, si el Constitucional resol favorablement, tu no et pots atrinxerar ja més. O sigui, llavors ja és un nivell... Bueno, això tens conseqüències penals davant d'això.
2: Alguna cosa pots fer, que és que el Suprem enviï qüestions prejudicials a Europa. Mm. I això fa que hi hagi...
0: Diferents de les que ja va enviar.
2: Exacte. Sí, que sí, i això fa que el rellotge torni a començar, diríem. Però és veritat que és una situació molt anòmala.
3: Bueno, jo crec que hi ha diverses coses amb tot el que ha passat aquests dies que com a mínim a mi em sobten. Jo com a prèvia, crec que això ja ho vaig dir, sóc de l'opinió de que a tothom, i quan dic a tothom és a tothom, a Puigdemont, a Junqueras, al govern de la Generalitat, al govern espanyol, a l'oposició, al PP, a tothom li convé que aquest tema s'arregli, es liquidi i es tanqui la carpeta quan abans millor. Dit això, hi han coses que hem de dir, que hem d'explicar. El Tribunal de Comptes, l'únic que té de tribunal és el nom.
0: Sí.
3: És un organisme que no és jurídic, és un organisme que el nomena l'Estat i és un organisme que a dia d'avui té 7 representants anomenats per al govern socialista i 5 anomenats per l'oposició. Per tant, el que hem de dir és, quan dic coses que sobten, és sorprenent que un organisme que no és jurisdiccional, sinó que està format per gent, permeteu-me l'expressió, que és l'últim dia de programa, random, que proposa el govern a l'oposició, amb una majoria del govern, estigui posant pals a la roda a una decisió que el govern ha celebrat com si fos una espècie de victòria futbolística. És, com a mínim, és sorprenent, i crec que ningú li ha preguntat encara, ni a Bolaños, ni a Sánchez, ni a Illa, escolti, Vostès no han parlat amb els representants que han nomenat a proposta del seu partit en el Tribunal de Comptes per què estan fent això? Perquè, des del meu punt de vista, aquesta és una pregunta molt interessant. Després, una altra cosa, que és, tothom estem ficant l'accent en el tema del Tribunal Constitucional i que a partir del que digui el Tribunal Constitucional tindrà que obeir el Tribunal Suprem. I a Madrid, i això poder la gent que tenim a Catalunya Ràdio Madrid ho podrien explicar millor que jo, hi ha gent que comença a dir, ull, que el president del Constitucional està al final de la seva carrera. Hi ha molta gent a Madrid que diu que aquest senyor no vol passar la història, permeteu-me, enteneu-me l'expressió, com a un llepabotes, com a un sicari, com a algú que s'ha ginollat davant del poder executiu i del govern espanyol, i que ull que no posi més pegues i més entrebancs al Tribunal Constitucional que no al Tribunal Suprem, que ja sabem que amb tot això es beligeren, perquè ells defensen la posició aquells que creuen que judicialment és la correcta de l'aplicació de la llei de la llei d'amnistia. I Conde Pompidou, en canvi, es pot posar estupendo i pot no voler passar per aquí i li pot posar pegues el que vingui, perquè no només és el que ells han fixat data i ho han fet molt ràpidament el 22 de setembre, sinó que després ells han de veure un grapat de recursos que han presentat un grapat de comunitats autònomes i tenen que fer, tu Oriol, això rectifica'm si no ho dic bé, tenen que fer un dictamen de cada una de les resolucions. O sigui, no poden fer un cap mas de dir, escolti, m'ho invento, Aragón, Madrid, Comunitat Valenciana, Múrcia, no sé qui més, han presentat recursos i jo de tot això dic patatim, patatam, patatum i m'ho liquido amb un paper, sinó que té que haver-hi fallos de cada una d'aquestes resolucions. I aquí veurem quins són els matisos que introdueix el Constitucional que estan per veure.
2: Sí, això ha de ser en cascada, per entendre'ns, sí que se sent una mica de jurisprudència quan el Constitucional tomba el recurs més important fins ara, que és el del PP, sí que s'estableix uns arguments que poden servir de plantilla, diríem, pel que ha de venir, però és veritat que s'ha d'entrar al fons de la qüestió de cada recurs i les autonomies del PP ho han recorregut i, per tant, això s'ha d'anar resolent. I estic d'acord amb una cosa, que és que al final sempre s'ha donat per fet que el Constitucional avalaria l'amnistia. Ahir el mateix Conde Pompidou va dir davant del rei que molt bé que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei d'amnistia, però tampoc crec que ningú es vulgui jugar la seva carrera al final.
0: El que va dir ahir Conde Pompidou és que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que ha generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació. És a dir, fa una mica la línia del govern socialista, que d'altra banda no sorprèn, diguem-ne.
2: No sorprèn a ningú, i de fet, quan es negocia l'amnistia, Conde Pompidou podríem dir que va tenir accés privilegiat a l'esborrany.
3: No vull, òbviament, i Déu me'n lliuri, equiparar a un representant en el Tribunal de Comptes amb un membre del Tribunal Constitucional, que són nivells a l'escalafó de l'Estat absolutament diferents, però la mecànica i la persona que decideix els nombraments del Tribunal de Comptes és exactament la mateixa persona, i la mateixa mecànica és la vinculació i l'adscripció partidària en el Tribunal de Cuentas i en el Tribunal Constitucional. Només vull dir això. Per tant, jo crec que no hi ha un guió escrit que doni per garantir, perquè el del Tribunal de Comptes és com a mínim molt sorprenent el que està passant.
2: És sorprenent, i crec que la Fiscalia sí que ha demanat en el Tribunal de Comptes que acceleri la causa perquè les persones que encara estan pendents d'aquests diners, que són uns quants, són milions d'euros, puguin acabar amb el seu expedient liquidat, per entendre'ns.
3: Però estareu d'acord amb mi que si el Tribunal de Comptes tingués una majoria pepera, ens estaríem tots estirant els cabells i fotent les mans al cap, però això és com quan surt que hi ha poca inversió de l'Estat a Catalunya, com que aquí mana tot arreu els mateixos, tothom calla i no li donem importància, i si passa amb els altres, tindríem una manifestació al Passeig de Gràcia d'aquí 5 dies muntada, amb una gentada, i tothom fotent-se cops al pit.
4: Bueno, això és un tema més complex, en tot cas. Però sí que és estrany això que dius del Tribunal de Comptes. Jo, en aquest tema, que vosaltres dos el coneixeu en profunditat, o sigui, quin és llavors l'escenari que ens depara a finals d'any? O sigui, jo llegia fa 5 dies aquestes declaracions del Jorge Buxadé de Vox, eurodiputat de Vox, que deia, bueno, que animava el PP aquesta idea com de revertir l'amnistia al mandat que ve, preveient que tindran majoria absoluta. És això una possibilitat? És en el fons només com una bravuconeria? O realment, jo pel que entenc, anem a un escenari en el que el PP també li interessa que els constitucionals es pronunciï positivament i el Suprem no s'atrinxeri, i per tant aquest tema a finals d'any, al desembre, pugui quedar pacificat, potser no és la paraula, però em compreneu.
3: Obre és un meló interessantíssim que jo crec que dona no per un programa d'últim dia, sinó quasi per un especial.
4: Jo us he fet preguntes,
3: que és amb un possible, jo crec més que possible, futur govern de coalició en aquest país entre PP i Vox, quina és sobre aquesta matèria i moltíssimes altres matèries, la posició que pot mantindre el PP i la que pot mantindre Vox. O sigui,

0: I jo crec que veurem moltes topades de trens i moltes controvèrsies. En el cas de Buixader no és un qualsevol, a part de ser el cap de la delegació europea de Vox, és un senyor que és català, que és advocat de l'Estat, que és la persona que va portar el recurs contra aquell referèndum a la protohistòria d'Arenys de Munt, i ell és qui, com a advocat de l'Estat, va portar aquest tema, i per tant, si ell diu que això es pot revertir, com a mínim coneixement jurídic per defensar-ho en té.
1: Veurem després quina seria la voluntat, i de fet també aquesta és el desig de molta gent, que s'apliqui ja l'amnistia, perquè d'aquesta manera és molt més difícil revertir-la que no passi, encara no s'hagués aplicat. Bé, veurem què és el que acaba passant. D'aquí a 100 minuts seran 2:15. Encara sobre l'actualitat política. Abans, però, deixeu-me dir que tenim un incendi que crema a aquesta hora a Cervelló, al barri de Vall del Sol, a tocar de Vallirana, al Baix Llobregat. Hi treballen 19 dotacions terrestres dels bombers, 8 dotacions aèries més. El foc és de vegetació forestal, crema des del carrer Raval Bassons i enfila muntanya amunt. La complicació principal d'aquesta zona és que hi ha moltes cases i moltes urbanitzacions. Per aquest incendi, el telèfon 112 ha rebut més de 300 trucades, perquè, a més, és molt visible des de molts punts del Baix Llobregat. Per tant, de moment, el que fan els bombers, com de fet ja ens estan acostumant, és actuar-hi molt ràpidament i amb molta contundència, amb moltes dotacions, tant terrestres com aèries, per intentar evitar que el foc se'ls escapi de les mans i que afecti, com dèiem, a moltes urbanitzacions que hi ha en aquesta zona, insisteixo, entre Cervelló i Vallirana, amb aquest incendi que tenim ara mateix en marxa. N'estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio. Però dèiem que tornàvem sobre la política, perquè avui el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una mena de balanç del curs polític, podríem dir. Ha passat de puntetes per l'amnistia en el seu balanç, però ha insistit a suavitzar el seu discurs sobre Junts per Catalunya. Diu que Partit Popular i Junts han votat plegats en 170 ocasions i els ha estès la mà per futurs acords en el que queda de legislatura.
2: Si la legislatura continúa, espero hacerlo en más ocasiones. Porque eso lo que supone es que el gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo.
1: A més, ha tornat a insistir en carregar contra Pedro Sánchez i el situa com la X, com el nexe de tots els casos de corrupció que afecten el PSOE.
2: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
1: Doncs insistint en que Pedro Sánchez està al centre, ha inclòs també específicament el cas de Rodríguez Zapatero, i després també aquesta mà estesa a Junts per Catalunya, que si fos per Núñez Feijóo votarien plegats amb més votacions. Recordem que Junts per Catalunya vota aquelles mesures que li sonen bé, entre cometes, però sempre ha fugit d'un acord estable amb el Partit Popular.
3: Home, clar, hi ha votacions en què Junts li tira més anar a fer mal al PSOE que no vas votar al costat del PP, i no és cap secret que hi ha qüestions ideològiques que PP i Junts estan més o menys d'acord en matèria fiscal, en matèria econòmica, en matèria empresarial. Doncs és evident que hi pot haver una certa sintonia. A partir d'aquí, a mi em sembla que Feijóo avui portava un lema al darrere que em sembla que deia la cuenta atrás o una cosa similar a això. Ell es veu a la Moncloa, ell es veu amb eslògans una mica grandiloquents de que haurà de fer neteja. El que sí que grinyola una mica és que ell parli de que la decència tornarà a la Moncloa, quan precisament l'últim president del PP que hi va haver de marxar a través d'una moció de censura perquè el seu partit havia estat condemnat per corrupció, com és el cas de la trama Gürtel. Per tant, la decència, podríem dir que com a bandera del PP, no sé si és la millor bandera per brandar. Al mateix temps, és veritat, lligant amb el que dèiem abans de l'amnistia, semblava que s'acabava el món quan Pedro Sánchez va avalar l'amnistia als dirigents independentistes, després d'haver dit 30.000 vegades que no ho faria, d'aquí depèn la fiscalia, jo portaré Puigdemont cap aquí, la sentència del procés s'ha de complir de manera íntegra. Després, quan necessitava els vots de Puigdemont, doncs evidentment va dir endavant amb l'amnistia, aquí no ha passat res. Crec que tot això ja està més que amortitzat, i ara Sánchez el que li fa mal són els casos de corrupció oberts, perquè això serà un degoteig fins a final d'any. Com a mínim tindrem més revelacions sobre l'empresari Julio Martínez, que aquesta setmana ja s'ha encarregat d'implicar pràcticament fins al moll de l'os a Rodríguez Zapatero, seguint l'estela del que marca la sentència de Koldo i Ábalos, que és que podríem dir que la persona que col·labora amb la justícia, en aquest cas Víctor de Aldama, té premi judicial. Sabem que hi haurà el judici contra la seva dona, i sabem que d'una manera o altra encara hi ha causes pendents com la de Santos Cerdán, l'Aire Díez, una investigació que es secreta a l'Audiència Nacional que pot impactar en el finançament del PSOE. Per tant, Núñez Feijóo l'únic que ha de fer és parlar poc i seure en un sofà prou còmode i no repetir els errors que va cometre fa exactament 3 anys, en l'última setmana de les eleccions espanyoles del 2023.

0: Tens que fer una campanya nefasta aquesta última setmana, minimitzar els errors, i si els minimitza podrà arribar còmodament a la Moncloa, i llavors només haurà de decidir quin preu està disposat a cobrar-li a Vox per entrar a formar part del futur executiu espanyol.
1: Jo crec que Junts, i en aquesta relació amb el PP, ja ha votat més de 100 mesures a favor, en els propers anys haurà de fer una reflexió sobre quina és l'estratègia que ha triat. L'estratègia dels últims 3 anys de Junts, de, per una banda, bueno, en el seu moment, deixar que Sílvia Orols fos alcaldessa de Ripoll, amb l'impacte mediàtic que això ha tingut, i després aquesta estratègia de votar en contra totes les mesures socials, des de la pròrroga de lloguers, la jornada laboral de 37 hores i mitja, l'aturament dels desnonaments per gent vulnerable. Bueno, ens ho ha dit el CEO, té un trasbàs de vot enorme cap a Aliança, però no només cap a Aliança, també cap a Esquerra Republicana, no? O sigui, hi ha un desnortament majúscul, i per tant els propers anys els hi venen grans reptes. Ara, Feijóo, ell es veu molt com a president de la Moncloa. Bueno, no sé, o sigui, no sé si algú més el veu. O sigui, sí que molta més gent el veu. Però el que vull dir és, tu deies, Oriol, que han de minimitzar errors, però l'únic que porten fent en els últims mesos és maximitzar errors. Cada batalla que es tria és una batalla que acaba sent, bueno, des del tema de les baixes, els nonats. Aquest diumenge, després de guanyar el Mundial, la portaveu del PP al Congrés va fer un tuit dient: Espanya vuelve a conquistar Amèrica. O sigui, unes coses que dius, una manera de perdre el relat, i malgrat tenir casos del PSOE que estan fent realment, com Zapatero o Ábalos, que la seva imatge estigui esfondrant-se, probablement estem davant d'un dels PPs més fluixos de les últimes dècades, incapaç de dir qualsevol altra cosa que no sigui la corrupció, el sanchisme, una capacitat nul·la de proposar un projecte de país, i per tant, bueno, no sé, una dificultat d'anar més enllà, que a veure com ho aconsegueixen sobreposar-se per poder tirar endavant i enfrontar-se a unes millors generals.
2: Clar, el PP comet errors, sí, efectivament, jo no estic d'acord amb el que va dir Borja Sémper. Suposo que ell també, influenciat per la malaltia que malauradament ha patit i que afortunadament ha superat, que no és la millor comparació la del càncer amb el tema de les baixes, però en realitat, per ser sincers, les ficades de pota que pot fer Feijóo, comparat amb el que estem visquent en aquest país a nivell de corrupció, de paràlisi administrativa i de governança, queden amb una autèntica broma i com aquel com irrellevant. I jo, que sóc una persona gran, més gran que tots vosaltres, tot aquest debat sobre si l'oposició està preparada o no per governar, ja la vam viure amb José María Aznar. Sí, José María Aznar era un senyor que venia de Valladolid, si era un tipus petit amb bigotis, si era una persona enfadada, si no tenia carisma, si l'equip era molt ultra, el vídeo del Doberman del PSOE... O sigui, la idea de parlar de l'extrema dreta i de la poca preparació de l'oposició, aquell vídeo ara sona a broma, però aquell vídeo de Miguel Bosé dient: en realidad nos conviene que estén 4 años más en la oposición porque así se preparan para governar. O sigui, és una mica un déjà vu. Que Feijóo és una persona que sembla que porta amb una certa mandra estar a Madrid i fer oposició, jo crec que això és evident, i que no se li escapa a ningú, i que ho veu tothom. Que ell va fer un final de campanya, i que en general el PP té una última setmana de campanya que és com els últims 5 minuts de l'Espanyol, pues, escolta, estic absolutament d'acord amb vosaltres.
3: I ho diu un perico, eh?
2: Ho dic jo, però en realitat tot el que passa en aquest país és tan gros que jo crec que, inclús encara que el PP presentés en l'alcalde del poble més petit d'Espanya en aquests moments com a candidat a la presidència del govern, tot l'altre és tan bèstia que igualment el Partit Popular guanyaria les eleccions, perquè igual que jo crec que en el seu moment les va perdre González amb el cas Guerra, amb el cas Roldán, amb Filesa, amb tota la corrupció, jo crec que Sánchez també és ell qui s'està fotent fora a si mateix per tolerar, permetre i tapar tot el que està passant en aquest país, i per tant jo crec que això serà quan vulgui Sánchez, que és l'última decisió que ell pot prendre, però succeirà indistintament del que faci Feijóo. Això és, i després una altra cosa és lo de Junts. Feijóo, que és un senyor que ve de Galícia, és un senyor que ell constantment està fent el que va fer Aznar també en el 96, i perdoneu que viatgi en el temps, però és que jo crec que hi ha moltes similituds ara que s'han fet amb el Mundial, que és, escolta, jo em vull entendre amb el PNB i em vull entendre

i em vull entendre aquells moments en Convergència, i no vull que el meu únic interlocutor i el meu únic soci sigui Vox. I en aquí, igual que Sánchez no controla ja què passarà amb ell, jo crec que Feijóo tampoc ho controla, perquè

0: Can Paulet i les Rovires a Cervelló per aquest incendi forestal proper que us explicàvem. Tanqueu portes, finestres, no sortiu al carrer, seguiu les indicacions de les autoritats, és el text de Les Alert que s'ha enviat en aquesta zona, en aquestes dues urbanitzacions. Com dèiem, és un incendi que ara mateix no és que sigui molt gros, però sí que efectivament està en una zona en què hi ha molta població, hi ha molta casa, molta urbanització i per tant amoïna els bombers que l'estan atacant, insisteixo, amb totes les dotacions de les que són possibles per intentar evitar que s'estengui més i que acabi afectant a més gent. De moment aquest és Alert per aquestes dues urbanitzacions de Cervelló, Can Paulet i les Rovires.
1: Ah, seguint amb el que deia el Joan, és interessant fer ara que s'han complert 30 anys del pacte del Majestic, és interessant analitzar què ha canviat i què no. I crec que el que ha canviat, o principalment el que ha canviat, és que ara existeix Vox i que abans el PP o José María Aznar o qui fos podria plantejar-se en un escenari d'alternança amb el PSOE anar combinant socis. Pujol havia pactat 3 anys abans amb Felipe González i no havia passat res. Al cap de 3 anys és el mateix González qui li diu potser ara toca que et posis d'acord amb Aznar, i així sorgeix una mica la idea de fer el pacte del Majestic amb unes sessions que estan molt per sobre a nivell pràctic, de fet, de les que li va arrencar Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, però això és una altra història. En aquest cas, no, per això...
2: Dius, és una evidència.
1: Sí, sí. No, això és una evidència, ah. I és veritat que per mi és el millor pacte autonomista que s'ha fet mai, bàsicament perquè els seus negociadors tenien clar què es podia fer i perquè es van decidir a fer-ho ara. El nivell, podríem dir que no és el mateix 30 anys després, ni molt menys. El que passa és que en una tessitura en la qual hi ha Vox, tot això deixa de tenir un cert sentit. Vull dir, qui vulgui romantitzar la idea d'un PP que pugui aliar-se amb Junts i prou, doncs això no passarà.
2: Està equivocat.
1: Quan Gabriel Rufián diu que s'està coent un pacte entre el PP, Junts i Vox, jo crec que està equivocat en la mesura que ni Junts vol formar part de qualsevol equació que hi hagi Vox, ni Vox vol que en qualsevol equació, de la qual ell formi part, hi hagi Junts al costat. Per tant, a mi em sembla que és un escenari completament irreal.
3: Per això, a mi m'estranya quan tu dius, Joan, aquesta cosa de que s'ha de tenir en compte que ara Vox, o sigui, que és imprescindible per la governabilitat, que és evident, l'últim CIS li dona 80 diputats, o sigui, és un nivell d'importància elevadíssim, però això en com es tradueix? Perquè les úniques, o sigui, sembla impossible pensar que hi pugui, o sigui, que o hi ha majoria absoluta de PP i Vox, o si Vox està al mig no es podran arribar a entendre amb Junts. Si les declaracions que tens ara, que tens la resolució de l'amnistia, és Buixader dient-te vinga, PP, anem a tirar endarrere l'amnistia.
2: Jo crec que la idea de que Junts voti una investidura de Núñez Feijóo, des del meu punt de vista, és inimaginable. És inimaginable, perquè hi hagi una investidura de Núñez Feijóo, es tindrà que pactar una mesa del Congrés, es tindrà que pactar un programa de govern, es tindrà que pactar un Consell de Ministres, i aquí no hi haurà Junts. Una altra cosa és que tu diguis, escolta'm, Junts, que no ho oblidem, Junts sembla que vingui de no sé on, Junts és un partit que fins que el van expulsar per pressió de Ciutadans i per temes de corrupció estava a la Internacional Liberal, o sigui, no és un partit que vingui ni de la Internacional Socialista ni de cap lloc estrany, ve de la Internacional, Liberal, no ho oblidem, d'on ve l'antiga Convergència, o sigui, del que és un partit d'ordre de tota la vida i del pal de paller de qui mana Europa. I que Junts pugui tenir coincidències amb un futur govern espanyol en matèria de política industrial, en matèria de política fiscal, en matèria de política d'habitatge, doncs exactament igual com es va tenir en el moment del Pacte del Majestic, que hi ha coses que a mi em semblen autènticament aberrants i que ho han sigut per la història posterior que ha viscut Espanya, però que en matèria econòmica no hi ha cap mena de dubte que estrictament en matèria econòmica el Pacte del Majestic del 96 li va donar a Espanya, estadísticament parlant, els 4 anys de creixement econòmic més importants dels últims 50 anys del nostre país. T'agradi o no? A mi el Pacte del Majestic em sembla un dia funès i negre, però en matèria econòmica el resultat va ser el que va ser.
3: No hi ha conseqüències econòmiques dels pactes. Les conseqüències econòmiques són a mig termini.
2: Del programa que es va pactar.
3: Sí, però no funciona així.
2: Aquell,
3: sí, és que les aplicacions de les lleis tenen com efecte en més llarg termini i en el fons el 96 estàvem en el boom del .com. O sigui, no té a veure el creixement aquell any del pacte del Majestic, més enllà de que, com diu l'Oriol, és probablement el pacte amb què a nivell autonòmic més s'ha aconseguit, saps? Però bueno, tornant al tema en si, per mi el dubte és aquest, saps? O sigui, que jo entenc quan tu parles, Joan, que l'únic escenari possible que s'observa és aquesta majoria absoluta entre PP i Vox i que, per tant, en certes coses tu puguis comptar amb Junts, però d'una manera molt menys innecessària, perquè si és necessària, tornarem a repetir probablement, o no, un escenari com el que tenim ara, que és una ingovernabilitat màxima, no? Pot ser que Junts acabi decidint investir el PSOE o el PP, però després no hi haurà cap majoria parlamentària com per poder tirar endavant res, com s'ha vist aquesta legislatura, que a nivell legislatiu, bueno, ha estat mínima.
2: El primer que pots veure en un futur

0: govern és un acte de condescendència del PP cap a Junts, perquè si les enquestes ho encerten i Junts es fum la patacada que totes les enquestes auguren, el CEO de l'altre dia li donava a Junts entre 3 i 4 escons al Congrés dels Diputats, el qual vol dir que el Partit Popular li tindrà que cedir diputats a Junts per Catalunya per poder formar grup parlamentari. Sí. O sigui que a sobre veuràs un acte de condescendència de Núñez Feijóo volent quedar bé amb Junts en aquesta matèria.
1: Passen 8 minuts de dos quarts, anirem a publicitat i canviarem totalment de tema, però deixem recordar d'una banda aquest incendi que tenim a Cervelló, amb dues urbanitzacions que estan ara mateix confinades, i d'altra banda, Adif informa ara mateix que està tallada la circulació de Rodalies entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per una incidència a la infraestructura. Això afecta les línies R2 i R2 Nord de Rodalies i també els trens de mitjana distància entre Barcelona i Figueres-Portbou. Tots aquests comencen el seu itinerari a Granollers Centre. Per tant, no surten de la ciutat de Barcelona, els que van a Figueres i Portbou, sinó que surten des de Granollers per evitar aquest punt en què hi ha aquesta avaria en la infraestructura, una incidència que està tallada la línia entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Per tant,
0: tu que, com diu el Santi, manes molt, no podries fer que fos notícia el dia que tots els trens funcionen i no el contrari?
1: El dia que tots funcionin serà notícia.
2: Exacte,
1: mentre hi hagi incidències les hem d'anar explicant perquè la gent que ens escolta que vol agafar els trets sàpigui quin és el pa que s'hi dona. Ara mateix tenim aquesta incidència. Passen 9 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida... Veu aquella televisió d'allà? És el Carlos Baraybar, que ens està escoltant des de la televisió. El que passa que està massa a prop de la càmera i, per tant, no el veiem sencer. Ara sí, ara sí.
3: I per què té el logo d'Esport 3 al darrere?
1: Ara li pregunto. Mira, si ha de parlar d'esports farà tàndem amb Joan López Alegre i seran més perigos que mai. Ara, després de la pulsita, dinem. Catalunya migdia.
4: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
5: Sona el nou Micra.
4: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Catalunya migdia.
8: L'esport no fa vacances a l'estiu.
9: Tampoc a Catalunya Ràdio.
8: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
9: També del Girona i del Sabadell.
8: Estem atents al Gamper i els primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
9: A més del mercat de fitxatges.
8: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
9: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
8: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
10: L'estiu és tu.
11: Catalunya Ràdio.
10: La llum dins dels meus ulls.
9: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu.
8: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
8: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Nou minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Mitjà amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig, el Joan López Alegre. Ara saludem el Carlos Baraybar. Carlos, bona tarda.
12: Què tal, bona tarda.
1: Aquí hi ha moltes preguntes a fer-te. Oriol, quin dubte? Bé, ja l'has sentit, el dubte.
3: No, sí. Et veig aquí amb el logo de l'Esport 3 al darrere i penso, per fi has arribat al pic de la teva carrera.
12: Estem fent allò que a l'audiència agrada tant de parlar coses que no veuen, eh?
3: Sí,
12: però
3: exacte.
12: Bé, estic entrant des d'una cabina que està a la seu de TV3 a Sant Joan d'Espí i hi ha una cabina que és la que fan servir habitualment els companys d'esports, entenc, per fer les seves entrades als programes. N'hi ha dues, una que no té res, unes màquines darrere, i aquí hi ha un plafó amb Esport 3.
3: Et queda molt bé, estàs
12: sí,
3: a punt d'entrar a l'11.
12: Que necessites saber de fitxatges.
0: No, jo tinc ja tot davant, tot l'espoiler és, aquest any jugarem la Champions, pots donar la notícia?
12: Hòstia, no diguis això, Joan, per l'amor de Déu, que estem ja en descens. Només per aquest comentari ja estem en descens.
0: Que la trava farà 20 gols aquesta temporada. Apunta.
1: Que la trava és aquest jugador que ha fitxat l'Espanyol del Castelló.
0: Sí, del Castelló.
1: Ho ha patat a segona divisió, a veure si també fa el mateix rendiment a primera. Bé, escolta'm, tanquem el parèntesi esportiu i perico, perquè el Catalunya Mitjà no és un programa d'esports. El Carlos Braiber ens vol parlar de coses com aquesta.
13: Lo más peligroso para tu cuerpo no es el alcohol, tampoco es el azúcar
14: y mucho menos la carne.
13: Se queda atascado en tu cerebro y te hace daño, se queda atascado en tu hígado y te lo
1: aquest llena de grasa. Aquest que sentim és Paco del Campo. Si sou usuaris de xarxes, potser us sona el nom. És una via entranyable que acumula més d'un milió de seguidors a Instagram en només un mes i que es dedica a donar consells sobre alimentació i sobre salut. El Paco fa els vídeos des d'una cuina antiga, molt bonica, bucòlica, sempre porta una armilla, una camisa de quadros. El problema és que el Paco

0: Paco del Campo no existeix. És un avatar creat amb intel·ligència artificial molt ben fet que ens amaga qui hi ha realment al darrere i que pretén vendre'ns un llibre de remeis tradicionals que no se sap qui ha escrit. Perquè ell segur que no l'ha escrit, perquè insisteixo que no existeix. Aquest és només un de la desena de perfils anònims fets tots amb intel·ligència artificial que han proliferat a Instagram els últims mesos i que milions de persones segueixen per escoltar els remeis i els consells teòricament de la saviesa popular, de les iaies, què feien les nostres àvies, com es cuidaven. I això, que té molta predicació, doncs fa que molta gent segueixi aquests consells que, insisteixo, estan fets per IA i que busquen al darrere vendre't el llibre. Com són aquests perfils, Carlos, o quins són aquests perfils?
1: Mira, n'hi ha, com dèiem, una desena com a mínim que hem detectat, evidentment n'hi poden haver més, però que tinguem controlats, per exemple, Paco del Campo, Manuel del Campo, Los Remedios de Vicente, El Abuelo Boticario, L'Abuela May, Jesús Consejos, i el perfil és aquest que deies. Tots aquests reuneixen més de 5 milions de seguidors, o sigui, pràcticament 5 milions de seguidors, o sigui, és una borrada, i el nombre de visualitzacions ja és pràcticament incomptable. Per tant, molta gent està mirant aquests vídeos, i el que tu deies, Paco del Campo, tot just fa un mes, i ja té més d'un milió de seguidors a Instagram, i tenen tots en comú aquesta imatge, doncs, carinyosa, llenguatge proper, escampen aquests consells tradicionals, que, de fet, ja estan per tot internet, de fet no fan res de nou, i al final és des de com conservar el formatge millor a la nevera, com saber si un ou s'ha fet malbé o no, però el que passa és que pel aquí al mig hi colen altres continguts que aquí sí que poden ser una mica més complicats, perquè si no, fins aquí tot seria normal, és a dir, una gent que descampa remeis naturals, de fer-te una camamilla per curar-te, per trobar-te millor si has menjat no sé què, però clar, va una mica més enllà. Primer de tot, i primer fre que ens hauria de posar, no? D'entrada, la majoria de tots els que miren, només un, i són una desena, cap d'ells diu que són fets amb intel·ligència artificial. A més, el que fan és, aquests avatars parlen en primera persona, no? I et diuen això. Intenten vendre aquest llibre de 150 remeis tradicionals, coses d'aquestes, i et diuen que et redirigeixen a una pàgina on pots comprar aquest llibre, que són uns 15, 20 euros, alguns 30, 40, i que, per si teníeu algun dubte, no és un llibre, és un PDF que t'envien directament, o sigui, no està ni editat, val? Però vaja, ja hauràs pagat 15, 20 euros per aquest llibre, que tampoc saps qui ha escrit, perquè en els vídeos el Paco del Campo diu que ell l'ha escrit amb el saber que acumula de molts anys i la seva experiència, però evidentment el Paco no existeix, no? Llavors, en aquests webs no hi ha cap nom reconeixible enlloc, és a dir, no pots trobar una empresa que hi hagi al darrere, l'editorial del llibre, perquè, com diem, no estan editats, i només si et preocupes a buscar, i només en alguns casos, en l'avís legal del web, hi pots arribar a trobar un nom propi, una adreça de correu, o potser fins i tot un nom, si se l'han deixat per allà, però amb tota la intenció queda bastant clar que la intenció és que no trobis aquest nom, és a dir, no està allà que posis, envia un correu a aquesta adreça si tens algun problema, si has pagat i no t'ha arribat, no sé, alguna història que hi doni una miqueta més de pes. I a banda de tot això, entremig d'això, doncs alguns recomanen coses fins i tot com deixar de prendre algun medicament o algun tractament. Tinc un exemple per aquí de l'Abuela May, que és un perfil que juga amb l'aspecte oriental de la protagonista, el nom japonès i que a més té accent argentí. Sentiu-la.
2: Nunca más una endoscopia, mi gente. ¿Sufres de la bacteria Helicobacter pylori? ¿Sientes ardor en el estómago, reflujo o ya te diagnosticaron gastritis? ¿Probaste varios tratamientos y nada ha funcionado? Entonces escúchame bien, porque tengo un consejo que puede cambiar tu día a día. Acá está, página 83. Bálsamo reparador gástrico. Esta combinación se usa hace siglos en la medicina natural para apoyar la digestión.
1: Segurament és un altre accent, però vaja, llatí, el que sigui, i també fa gràcia que a mitja vídeo canvia, no?
0: Quan sí, comença... perquè de sobte ha deixat de parlar en sud-americà.
1: Accent, no? Exacte. És quan parla del llibre i surten imatges del llibre. Bé, aquesta escampa desinformació, com sentíem, no? No et facis mai més una endoscòpia, parla dels remeis, dels paracetamols, el que et fan i el que et poden fer i que vigilis, etcètera, etcètera. I llavors tots barregen aquest llenguatge, doncs, afable, amb aquest alarmista i una mica per seduir-te, que diuen les farmacèutiques no volen que ho sàpigues, si les farmacèutiques, si sabessis això, et deixaries de prendre la meitat dels remeis, pren-te aquesta història que l'àvia i tots abans se sabia i ara no se sap, i amb això juguen i van amassant aquestes grans quantitats de seguidors. A banda, entre alguns dels que hem trobat, per exemple, el Manuel del Campo i Remedios de Vicente, la web que tenen per vendre llibres, el llibre del Manuel i el del Vicente, la web és clonada, és la mateixa exactament, fins al punt que tenen les ressenyes també calcades amb, llibre, amb noms diferents de llibres, o per exemple ara hi ha els vídeos del Paco del Campo estan a TikTok, que els penja un tal Manuel Huertas, però és el mateix, exactament el mateix contingut, perquè encara el Manuel Huertas té un bigoti i li ha canviat una mica la cara.
0: Mentre parlava el Carlos Weber, l'Alicia ha anat a mirar a Instagram a veure com són aquests vídeos, estan ben fets.
3: Doncs mira, dues reflexions. El Paco del Campo acabo d'escriure a ma mare, en plan, mama, com és que segueixes el Paco del Campo?
0: O sigui, el seguia ta mare.
3: No, sí, he vist 11 gent del meu voltant seguir aquest Paco del Campo, per tant, és veritat que té bona entrada. I després, sobretot, l'abuela May, bueno, ara sembla una experta, només perquè he mirat aquí, jo no hagués reconegut que és intel·ligència artificial, i això és el que comença a fer por, que jo, que sóc una persona molt digital, o sigui, no sé com dir-t'ho, en plan, que no sóc la meva àvia, en plan, jove, TikTok, tal, no sé què, i arriba un punt en què la intel·ligència artificial està tan ben feta que no sé què et diguin, contingut creat amb intel·ligència artificial, que jo entenc que és cap a on hem de caminar legalment, que és que tot allò creat amb intel·ligència artificial sigui obligatori posar continguts sensibles, no sé com posen, amb intel·ligència artificial, perquè jo aquí, per exemple, no m'hagués adonat que és intel·ligència artificial. I això fa cert respecte, realment. Mm.
0: Perquè, a més, no tots els consells que donen, Carlos, són nocius. És a dir, alguns consells són innocus, blancs.
1: Clar, és això, si vas a comprar, vigila amb això, això que deia abans, no? El formatge en paquet a l'així, etc. Però, clar, entremig, és on ens trobem això que sentíem, no? No et facis només una endoscòpia, el paracetamol et pot fer això, i, a més, també, de contingut que et diu la carn, no sé com, és feta al laboratori, o aquesta poma és transgènica si la trobes d'aquesta manera, cosa que tampoc és certa, i és a dir, que desinformen segons com, i a més, és que quan ja tens aquesta gran quantitat de seguidors ja pots dir exactament el que et doni la gana perquè ja tens allà l'entrada. El que deia l'Alicia ara, clar, aquest tema que també n'hem de parlar, evidentment, no? Què passa, si, per què no està indicat? De fet, és que és molt estrany aquests casos, perquè les normes pròpies d'Instagram t'obliguen a indicar si un contingut és fet a mi si vol suplantar la realitat, és a dir, si vol ser realista, és a dir, si és un vídeo d'algú muntat a sobre d'una gallina corrent per un camp, no cal, perquè és molt evident, però en aquests casos, com que vol fer la sensació de que és real, és obligatori. Per tant, no sé què ha passat, o evidentment li està passant per a la meta això, i és possible que en els pròxims mesos o dies, això, si ho reporten molts usuaris, doncs acabin desapareixent, perquè és obligatori indicar aquests perfils. Mentrestant, no sé quanta gent haurà comprat ja els llibres.
4: Mm-hmm. Però jo no vull fastidiar-vos, amb el que estem parlant.
0: Una mica el teu paper a la tertúlia és aquest,
4: Però, a veure, en realitat és un debat, és un debat que no és debat, perquè la regulació sobre què es pot publicitar, què és veracitat en matèria de salut, en matèria alimentària, en moltes altres matèries, està absolutament regulada, i és igual que la informació la doni una intel·ligència artificial, que si la dona, permeteu-me una comparació segurament tonta, Mickey Mouse, o un dibuix animat, o un personatge que sigui un personatge de ficció, perquè de cop i volta apareix a l'Alcàntara, que sabem que és un senyor que no existeix, que és un actor d'una sèrie televisiva, però que no és Imanol Arias, recomanant-nos que ens prenguem un producte determinat. Per tant, la mateixa regulació que hi ha perquè pugui fer publicitat un actor o algú que no és un personatge de veritat, és la que té que aplicar-se en un producte d'IA.
0: Però en aquest cas que hi ha la regulació, que és, escolta'm, si tu fas un vídeo amb intel·ligència artificial fent veure que és realitat, ho has de marcar. I aquests vídeos i aquests canals i aquests continguts no estan marcats, per tant s'estan saltant aquesta normativa, i el que no sabem és el perquè. O sigui, suposem que Meta no arriba va més ràpid els que creen els comptes que no pas Meta perseguint-los.
4: Si Polito no ha fet la renta durant 4 anys i ningú ho ha pillat, imagina per controlar tots els vídeos d'Instagram.
0: Carlos.
1: Sí, no, d'entrada hi ha la normativa d'Instagram que se salta, però després també hi ha altres coses una mica més complicades, diguéssim, a nivell legal. Per exemple, el cas de Fray Lorenzo, que aquest és una altra mena de contingut, hi ha un frare franciscà, he estat consultant la sotana i vol ser un frare franciscà, i el que fa és consells espirituals, que els barreja una mica amb aquest coaching barat de psicologia, d'aquesta de creixement personal, etc. I a més també et reenvia una web en la qual et ven un llibre, i en aquesta ja no hi ha ni un NIF de referència, ni un nom, ni qui ha hostatge aquesta web, ni res de res, i el que sí que hi ha és una adreça de La Rioja que coincideix amb la mateixa adreça d'un altre perfil que a TikTok es dedica a vendre consells financers i que té també un llibre en el que diu com fer-te ric, etc. És a dir, Fray Lorenzo et dona consells espirituals per una banda, i Sofia Levy, que així es diu l'altre perfil, et diu consells de com fer-te ric, segurament és la mateixa persona que viu a La Rioja fent aquesta mena. És a dir, és evident que és aplicable a la legislació que hi ha darrere d'això, perquè és molt evident la intenció de no donar cap referència i de, bé, el que tu deies, no? Quan és publicitat, saps que és publicitat, que aquell moment t'estan venent no sigui una història. El que passa és que això, aquests perfils ho intenten evitar i amagar de totes totes, no?
0: Bé, doncs aquesta realitat que amb la que convivim i que cada vegada és més difícil, com deia l'Alícia, discernir quan ens estan enganyant o quan és realitat. No, és que t'ha passat algun pensament pel cap perquè t'he vist la cara.
5: Sí, tot el que puc dir limita amb el codi penal i per tant no, prefereixo no dir-ho.

0: intentar trobar la manera educada de dir, primer, això últim, el Fray Lorenzo aquest, si tu, no sé com dir-ho, Instagram hauria de lluitar contra les estafes, una forma d'estafar és ser coach, per tant, Instagram hauria d'actuar contra els coaches. Això, un, sé que acabo defendre un col·lectiu, però no m'importa, perquè jo crec que el coach el primer que has de fer, quan hi ha algú que t'ofereix els seus serveis, és posar-te la mà a la cartera perquè no te la fotin. I la segona, ara seriosament, que és que cada vegada hi ha, a través de les xarxes i tot tipus de perfils, abans et podien estafar per correu postal, o et podien estafar en una agència de viatges, o et podien estafar en un lloc físic, i ara les estafes no descansen. Les estafes et poden arribar...
1: I tenim la butxaca.
0: Quan estàs a punt de... d'anar a dormir, mires algú que diu que et farà ric i quiero que ganes mucho dinero y por lo tanto necesito tu dinero, per entendre'ns, i després gent que t'ofereix una sèrie de serveis que no estan ancorats en la realitat i que la traçabilitat, com deia el Carlos, també és difícil, perquè tu has d'anar a demostrar que en aquella adreça s'està cometent un frau i anar a perseguir quines activitats hi ha al darrere. Per tant, no és tan senzill. També és veritat que Instagram és molt hàbil a l'hora de censurar segons quin contingut, i si tu penges un pit a Instagram al cap d'uns segons ja te l'ha buscat, potser amb les estafes també seria important que
2: és una activitat més ràpida. Però més que estafes és que posin què està fet amb intel·ligència artificial, perquè tu ets lliure de voler comprar un llibre de Fly Lorenzo, però vull saber si ets real o si, saps, en plan, si no ets real.
3: El més trist d'això és que al darrere d'aquests enganys, això sí que està molt, molt estudiat i molt pautat, el que hi ha amb un percentatge elevadíssim de casos és persones que viuen soles i que viuen soles no voluntàriament. I jo crec que es parla molt de malalties mentals i d'històries d'aquestes, però crec que la soledat no voluntària és el que hi ha al darrere de moltes d'aquestes coses, malauradament.
1: Carlos Barevar, gràcies. Bona
4: gràcies
1: tarda.
4: A vosaltres, que vagi bé.
1: Ara dones les notícies sobre els fitxatges de l'Espanyol abans de la pretemporada. 5 minuts per arribar a les 4.
3: Camí de la Champions.
1: Ens queden 5 minuts per acabar i acabarem igual que hem començat. Perquè tornarem a parlar d'amnistia i de l'aplicació de l'amnistia. Perquè tenim una última hora des de Brussel·les. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal Europeu favorable a la llei d'amnistia. Última hora, com dèiem, des de Brussel·les. Bruno Fortea, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Òscar. Sí, la Comissió Europea recorda que les sentències s'han de complir i llança un missatge directe als tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells, als tribunals espanyols, aplicar la justícia, les sentències de la justícia europea sobre l'amnistia. Brussel·les apel·la, refereix en concret al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional, perquè aquests dos tribunals són els que han remès a la justícia europea les dues qüestions prejudicials que ara han desembocat en aquestes dues sentències favorables a la llei d'amnistia. Diu la Comissió Europea de forma velada, es refereix a ells perquè diu que els tribunals al·ludits, els tribunals referits per aquesta sentència de qüestió prejudicial del TJUE, són ells ara els que han de moure fitxa aplicant aquesta sentència favorable a la llei d'amnistia, que afectaria en la causa del Tribunal de Comptes els líders independentistes que estan acusats de desviament comptable, d'haver desviat diners públics per finançar el procés i el referèndum de l'1 d'octubre, i a l'Audiència Nacional Espanyola la causa afecta a la dotzena d'activistes del CDR acusats per un delicte de terrorisme. En tots dos casos, la setmana passada, la justícia europea va deixar via lliure perquè tots dos tribunals poguessin aplicar la llei d'amnistia.
1: Molt bé, doncs és l'última hora que ens arriba des de Brussel·les amb el Bruno Fortea. Gràcies, Bruno, bona tarda.
5: Adéu, bona tarda.
1: No sé com ho veieu.
3: Ànimo a la Unió Europea. Espanya és el país més incomplidor de totes les resolucions, directives, etc. Amb una distància còsmica, amb això estem a la top de la Champions, així és que ànimo a la Comissió Europea.
0: Sí, no, amb això i atur juvenil, bona classificació sempre d'Espanya. És veritat que això hauria de tenir alguna translació directa, no tinc en forma de sancions o del que sigui, sinó d'interpel·lar directament quins són els tribunals, quins són les causes que s'han de resoldre, perquè si no serà una mica complicat de portar-ho a la pràctica.
2: Sí, però sí que es fa més real que mai aquesta... Bueno, més real que mai. El tuit que va fer l'altre dia l'Òscar Puente d'animar el Puigdemont que tornés, no? Com de dir, bueno, ara que tens l'Amparo, fes-ho, i així poses fins les cordes, entre les cordes, al Suprem, a veure si realment et pot detenir. I realment, bueno, clar, és que si cada cop es fa més evident que Brussel·les ho exigeix, doncs, si segueixen atrinxerats, quelcom haurà de passar.
1: Però és veritat que s'esperava, com a mínim, que la justícia europea o que la Comissió Europea digués alguna cosa, tenint en compte això, no? Que el TJUE fa el seu dictamen i aquí sembla que no ha passat res.
0: Una setmana després no hi ha hagut cap decisió de la justícia espanyola que hagi anat en la línia de beneficiar les persones que, en teoria, ja estan emparades per Europa en el cos legal del que dèiem.

0: una llei que, recordem, es va aprovar l'1 de juny del 2024. Per tant, atrinxerar-se d'aquesta manera em sembla que no pot tenir res de bo, sobretot quan Pedro Sánchez sempre treu pit d'aquell índex de qualitat democràtica, ja sigui el de The Economist o d'altres, que situa en Espanya com un dels principals estats de drets del món. Per tant, jo diria que aquí hi ha un decalatge entre els fets i entre la realitat.
1: Ens ho passarem molt bé, perquè quan Puigdemont pugui tornar, veurem si aleshores vol tornar. Carai. Tindrà gràcia, no estar en el seu dret de quedar-se allà un cop ja se li apliqui l'amnistia.
2: Home, tornar potser sí, després veurem amb quin paper. Amb quin paper, però tornar, sí, no? A ningú li agrada estar fora de casa.
1: No sé, falta veure si ell voldrà seure com a líder de l'oposició al Parlament.
2: Per això et dic que una altra cosa és per fer què.
1: Tot això serà un capítol apassionant.
3: Per tornar, sí.
0: Jo, perdoneu que torni les meves obsessions, però sí que hi ha gent que li agrada estar fora de casa, com Anna Gabriel, per exemple.
3: Que
0: no es va exiliar a Burundi, van a Suïssa. Que això sempre és important recordar-ho.
2: Però cadascú tria el que vol.
0: Sí, cadascú tria viure on vol, però...
4: Ara no tinc temps per
0: hi ha gent que tria viure fora de casa, també està bé. Estan en el seu dret.
2: Però es va veure obligada a marxar. Una altra cosa és que després va triar on, però a marxar sí que va marxar.
3: Per favor, exactament.
2: A ningú li agrada que et facin fora d'un lloc. Després, un cop has de marxar, doncs tries on creus que estaràs més còmode. Però
0: no sé si...
1: Ella no tenia cap reclamació judicial, si no ho recordo malament. O sigui, se'n va anar realment de colònies.
2: Home, no.
1: No la reclamava ningú.
3: Però justament hi havia una situació de perill per tots els costats.
1: Ella no tenia cap perill.
3: Ja, però la gent s'havia de poder protegir.
2: Però ja es va demostrar que això no sabia ser el que tenies avui, no el que tenies demà.
1: Ella no estava a cap govern.
2: Ho hem de deixar perquè en queden 15 segons per arribar a les 4. Oriol, Marc, Alícia, Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins la pròxima, bon estiu.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Bon estiu.
2: Les notícies de les 4 i després la tarda de l'estiu i els blocs del 3Cat Info. Fins demà a les 2. Adéu.
5: 3Cat Info.
6: Bona tarda, són les 4. Una trentena de dotacions dels bombers treballen en un incendi a Cervelló. Protecció Civil ha enviat un SLR per demanar el confinament de la urbanització de Can Paulet i les Rovires, on viu a prop de 300 persones. El foc és de vegetació forestal, crema des del carrer Raval Bessons i s'enfila muntanya amunt. Barcelona encadena 29 nits tòrrides seguides, la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida de les últimes 4 dècades, amb 11 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. La Comissió Europea recorda a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència d'Europa sobre l'amnistia. El missatge de Brussel·les arriba una setmana després de la decisió del Tribunal Europeu de Justícia i hores després de la denúncia de Puigdemont sobre la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar-li l'oblit judicial. Han desarticulat una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes, un al Pla del Penedès i un segon a Barcelona. Entre la quarantena d'armes intervingudes hi ha un llançacoets. Salvador Illa admet al Parlament de Catalunya que té un problema amb la baixa inversió de l'Estat al país. El president de la Generalitat reclama a Junts que ajudi a revertir les xifres, mentre que els de Carles Puigdemont li retreuen que no faci prou per millorar les inversions. L'administració Trump anuncia un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a Riad obtenir un programa nuclear civil. L'entesa busca enfortir els llaços bilaterals en un context de tensió per la guerra a l'Iran i desferma la preocupació dels experts per una possible escalada en la proliferació d'armes nuclears. Familiars, amics i institucions faran aquest divendres a Balaguer un acte en record de Josep Vallverdú, que va morir ahir als 103 anys. L'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i també n'hi ha un tercer que està inacabat.
5: Esports.
7: El Barça denunciarà oficialment a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, provinent del Borussia Dortmund. El Barça femení, per la seva banda, han presentat la central neerlandesa René van Asten, de 19 anys, que firma per 4 temporades. El Barça

0: bàsquet s'ha oficialitzat que l'eslové Alexander Sekulic és el nou entrenador per les pròximes dues temporades. I al Tour de França tenim en marxa la 17a etapa, l'última en un perfil pla abans que arribin les etapes dels Alps. Ara mateix 20 ciclistes marxen escapats amb la figura destacada d'Egan Bernal al capdavant, que treu 26 segons al gran grup on hi figura el líder de la general, Tadej Pogacar.
1: I pel que fa al temps, tarda de sol i calor, tot i que la temperatura ha fluixat una mica respecte ahir, les màximes més altes quedaran prop dels 40 graus a Ponent, la Conca de Tremp, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Cel terrós i nuvolades al Pirineu i al massís dels Ports, on podria caure alguna gotellada.
2: Trescat Info.
1: Ara són les 4 de la tarda i 4 minuts. Salutacions, soc la Nàtia Adell i us acompanyaré fins al punt de les 5.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: De seguida marxarem cap al Baix Llobregat perquè hi ha un incendi que crema aquest hora al barri de la Vall del Sol entre Vallirana i Cervelló amb una trentena de dotacions ara mateix, però hem de passar abans per Brussel·les perquè la Comissió Europea ha defensat l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre l'amnistia i recorda als tribunals espanyols que han d'aplicar-ho, tot plegat hores després de l'escrit de la defensa de l'expresident Puigdemont en què denunciava que els tribunals espanyols estan esquivant l'aplicació de l'oblit judicial. Connexió amb Brussel·les. Bruno Fortià Mires, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. La Comissió Europea recorda que les sentències s'han de complir i llança un missatge als tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells aplicar les sentències de la justícia europea sobre l'amnistia. Brussel·les interpel·la, en concret, el Tribunal de Comptes espanyol i a l'Audiència Nacional, perquè aquests dos tribunals són els que van enviar en el seu dia a la justícia europea les dues qüestions prejudicials que ara han desembocat en les dues sentències favorables a la llei d'amnistia. La Comissió Europea diu que ara són aquests dos tribunals, el de Comptes i l'Audiència Nacional, els encarregats d'aplicar el pronunciament favorable de la justícia comunitària. Un pronunciament que deixa via lliure per a l'aplicació de l'amnistia, d'una banda, a la dotzena d'activistes del CDR acusats de terrorisme a l'Audiència Nacional. I, d'altra banda, la sentència europea també obre la porta a amnistiar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, per les quals, en una causa que afecta el Tribunal de Comptes, una transició antena de líders independentistes. Pel que fa estrictament a la queixa presentada ahir pel president Puigdemont i la resta i els dos exconsellers a l'exili, Puig i Comín, la Comissió Europea diu, reconeix, acredita que aquesta queixa, que aquest escrit s'ha rebut i diu que el gestionarà d'acord amb el procediment habitual. Per tant, anirem informant de com avança.
1: Perfecte, Bruno. Aquesta és l'última hora que ens arriba des de Brussel·les. La Comissió Europea defensant l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia, recordant doncs, els tribunals espanyols, Bruno, que l'han d'aplicar. Línies obertes. Fins ara, gràcies.
3: Gràcies a tu, adeu.
1: I ara us parlem d'aquest incendi que us explicàvem que tenim cremant ara mateix, a aquesta hora, al barri de la Vall del Sol. Això és entre Vallirana i Cervelló, al Baix Llobregat. Hi treballen 19 dotacions terrestres dels bombers i n'hi ha 8 d'aèries més. El foc, que és de vegetació forestal, crema des del carrer Raval Bessons i enfila muntanya amunt. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre per evitar que entri al fons del barranc. Per tot plegat, Protecció Civil ha enviat un S-alert per demanar el confinament de les urbanitzacions d'atenció Can Paulet i les Rovires, a Cervelló, i on viuen unes 300 persones. Per això demanen als veïns que tanquin portes i finestres. I és que la complicació principal de la zona és la concentració de cases i d'urbanitzacions. Per aquest incendi, el telèfon 112 ha rebut més de 300 trucades. Estarem pendents de saber com evoluciona. En directe aquí al 3CAT Info. De fet, avui s'arriba, és el dia que s'arriba al màxim risc d'incendi d'aquesta setmana a Catalunya. Els agents rurals mantenen el nivell màxim d'alerta en 73 municipis de 13 comarques. I a nivell estatal, l'incendi forestal de la Mierla, la província de Guadalajara, continua actiu. Ha cremat ja 30.000 hectàrees, bona part dins del Parc Natural de la Sierra Norte, que és un dels espais naturals més extensos de la península ibèrica. És el tercer incendi més greu de la història a Castella-La Manxa. El foc ha obligat a desallotjar 34 municipis i a confinar-ne 14 més. Tot i que evoluciona favorablement, encara no s'ha

0: Dolat, això sí, els bombers han aconseguit frenar el front que amenaçava la ciutat de Sòria, Castella-Lleó. En paral·lel, un altre incendi ja ha cremat prop de 2.000 hectàrees a Celes, també a Castella-La Manxa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a fer un pacte d'estat per l'emergència climàtica. Ho ha dit durant la visita que ha fet a Tamajón, on està situat el centre de comandament avançat per aquest incendi que us explicàvem de Guadalajara.
1: És imperatiu que se alcance un pacto de estado entre las distintas instituciones y también en las Cortes Generales para convertir en leyes, en recursos económicos, medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y proteger la prosperidad de territorios como es Guadalajara, como es Castilla-La Mancha.
0: Barcelona ja encadena 29 nits tòrrides seguides, la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida dels últims 40 anys a Catalunya, amb 11 dies en què s'ha arribat o s'han superat els 40 graus en algun punt del país. Barcelona, Montse Poblet.
2: Els termòmetres de l'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, fa 29 nits que no baixen dels 25 graus. I si es confirmen les previsions del Meteocat, avui tornarà a passar el mateix. No és l'única estació del país que acumula nits tòrrides. A Portbou, per exemple, en porten 10, a Badalona 17 i aquí al Raval, on estem, n'han viscut ja 27. Amb aquest panorama, els refugis climàtics com el Casal de Gent Gran del Raval triomfen. Els veïns com el Juan els fan servir per recuperar-se de les nits mal dormides.
3: Tengo una ventiladora y hace dos días se me cortó la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Prefiero estar acá un rato refrescándome. Cambia tu cuerpo ya.
2: I si parlem de calor diurna, les notícies tampoc són millors. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, aquesta és la primera quinzena de juliol més càlida registrada. La Montse ha optat per anar cada dia a una de les àrees de jocs infantils amb aigua que hi ha a Barcelona perquè el seu fill es refresqui.
4: Bueno, per ell, perquè com que fa molta calor, i les parts normals fa molta, molta calor i fa molt sol, doncs aquesta és una alternativa fresqueta. I això passa genial.
2: La primera quinzena de juliol a Catalunya hi ha hagut 11 dies en què almenys alguna estació meteorològica ha estat a 40 graus o més. El rècord el té la famosa Lleida, que ha tingut aquesta temperatura 10 dies. El que abans era excepció s'està convertint en norma.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals i que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits, el principal al Penedès i l'altre a Barcelona. S'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals un llançacoets antitancs. Miquel Jarque.
5: La investigació va començar el gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios a l'Hospitalet i va culminar a principis de juliol quan es van fer les detencions i escorcolls. El principal a la casa del líder, un habitatge ocupat al Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu detalla les armes que s'hi van trobar.
6: En aquest domicili hi havia principalment diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres i que tenen un valor al mercat molt i molt elevat. I també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però com d'aquí al terra, de grans dimensions.
5: Les armes curtes es venien per entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar a uns 8.000 euros. Armes que han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals.
6: Realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
5: A la investigació dels Mossos hi va confluir la Policia Nacional, que investigava la falsificació de revòlvers que aquesta xarxa també distribuïa.
0: Gràcies, Miquel. I els Mossos d'Esquadra, que han detingut un home de 31 anys que va agredir a cops de puny 2 persones de 72 i 68 anys a l'estació de metro del Passeig de Gràcia, a Barcelona. Els fets van passar, si recordeu, el 12 de juliol i, segons la policia, les càmeres de seguretat de TMB han estat clau per identificar-lo. Van ser unes imatges que es van fer virals a les xarxes socials per la brutalitat en si de l'agressió. L'home va fer caure a terra les dues persones agredides que van quedar ferides en estat menys greu. L'agressor, que no té antecedents, està acusat d'un delicte de lesions i els Mossos preveuen que passi a disposició judicial les pròximes hores. Novetats sobre el cas de Mango, testimoni inesperat en el cas de la mort del fundador de Mango. Una dona ha explicat que ella va buscar la ruta de Collbató, on Isaac Antic va patir la caiguda mortal. Ho va fer per encàrrec de la terapeuta familiar, explica. La idea era posar pare i fill en una situació extrema com a part del tractament per millorar la seva relació. És un relat que avança en La Vanguardia i el periòdico, i ens el resumeix la Marta Vallès.
7: Es tracta d'una dona anglesa que treballa d'intèrpret i viu a Barcelona. Anteriorment havia col·laborat amb la terapeuta de la família Andic. Ha declarat dos cops davant els Mossos de manera voluntària, el 29 de juny passat i el 6 de juliol. Segons avancen La Vanguardia i el periòdico, explica que a la terapeuta li va encarregar buscar un lloc extrem com a part del tractament per millorar la relació entre Isaac Andic i el seu fill. Es tractava de treballar la metàfora de la mort del fundador de Mango per alliberar el fill dels lligams emocionals. La testimònia explica que va fer la ruta amb Jonathan Andic el 7 de desembre, una setmana abans de la caiguda mortal, el 14 de desembre de 2024. Afegeix que des que va saber la notícia de la mort no ha pogut dormir i que ha facilitat als investigadors el seu mòbil on hi ha les converses amb la terapeuta i amb Jonathan Andic. Ara haurà de ratificar el seu relat als jutjats. Els Mossos han comprovat que Jonathan Andic va anar a la ruta de Collbató en tres ocasions pocs dies abans de la mort del seu pare, el 7, el 8 i el 10 de desembre. La jutgessa l'investiga per presumpte homicidi. També vol aclarir quin paper podria haver tingut la terapeuta en aquest cas. La declaració dels testimonis es reprendrà al setembre als jutjats de Martorell.
0: Més informacions que acabem de saber. Sumar i el PSOE han arribat a un acord perquè el govern espanyol prorrogui 2 anys el preu dels contractes de lloguer. El soci minoritari del govern espanyol assegura que la pròrroga arribaria fins a finals de juny del 2028. Recordem que el Congrés va tombar a l'abril un decret similar amb els vots contraris del PP de Junts i l'abstenció del PNB. Doncs bé, ara el Consell de Ministres haurà d'aprovar el nou text, ja la setmana vinent serà, i tornar-lo a portar al setembre al Congrés, on els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornarien a ser clau per aprovar-lo. Fons del Ministeri d'Habitatge insisteixen encara la seva prioritat és tancar un acord amb els grups parlamentaris. El futur decret llei del govern espanyol també inclouria, segons fonts de Suma, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions i l'augment de la tributació de pisos turístics fins al 21% de l'IVA i un enduriment de les sancions per bé publicitat a les plataformes. I dir-vos també breument que líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpat Pedro Sánchez de ser el nexe corruptor de totes les causes que afecten al PSOE, també la de l'expresident Zapatero. Feijóo també normalitza les relacions amb Junts i els estén la mà per seguir votant en contra del govern espanyol. Amb aquesta informació arribem ja a 4:45 de la tarda. Àrea de servei.
8: El temps.
0: Gemma Puig.
9: Avui les temperatures s'han tornat a enfilar, potser no tant com ahir, però igualment aquests valors més alts quedaran a les portes o fregaran els 39 o 40 graus de moment. Amb aquestes màximes provisionals de 39 graus a Sant Romà d'Abella, 38 a Montesquiu, a Cardona, a Tremp, també a Lleida, amb un cel força clar, això sí, amb aquest cel terrós, amb aquesta pols sahariana, i núvols que aniran en augment. Tindrem nuvolades cap al Pirineu, molt puntuals, i també alguns núvols i fins i tot altre cop alguna ruixat, alguna gotellada cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta pluja acompanyada de fang. De cara a aquesta propera nit i matinada, tornarem a tenir temperatures altes, calor nocturna, sobretot cap a l'Ebre. Repetirem aquestes nits tòrrides a la costa, nit tropical cap a comarques interiors, sobretot cap a Ponent, i el repunt de la temperatura de cara a aquest dijous. Dijous la calor s'intensifica, augmenten aquests avisos de calor, sobretot cap a Ponent i cap a l'Ebre, i tindrem temperatures per sobre dels 40 graus. A partir de divendres, però sobretot quan més ho notarem, serà el cap de setmana, amb unes temperatures més normalitzades i també amb més ruixats i tronades.
8: A 3CAT Info,
10: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
8: insostenibles.
11: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
8: El retrat d'un planeta en crisi.
12: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
13: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
8: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Un quart i dos minuts de 5 de la tarda, Josep Vallverdú, que va morir ahir als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Escriptor, traductor, poeta i defensor de la llengua, l'autor de l'entranyable Gosset Rovelló deixa un llegat immens, tal com han recordat avui els seus amics i lectors. Un llegat que creixerà perquè la filòloga Carme Vidal Huguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat un parell de títols inèdits i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
14: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final, gairebé, va escriure més de 300 títols, com Rovelló, nascut fa 57 anys, convertit en tot un clàssic, i va obrir camí a molts altres escriptors, segons l'escriptora especialitzada en literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, en declaracions a aquesta emissora.
15: Un dels pioners de la lix catalana, i quan parlem de pioners parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Des del Parlament, tant el president de la Generalitat com el de la Cambra l'han recordat com un referent literari i un mestre de la literatura infantil que ha ajudat molta gent a endinsar-se en el coneixement de la llengua catalana. Doncs justament volem passar pel Parlament, que ha aprovat la reforma avui del Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que s'elimina la substitució a l'hora de prendre decisions. Si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Junta de DINCAT, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual. I la Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, ALAT.
16: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu, no allò que tu creus que és millor per tu.
17: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix dues coses. Una, la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu. També reconeix que per algunes persones el fet de decidir pot requerir tenir un suport.
0: El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha valorat el canvi de paradigmes que significa aquesta nova norma.
18: Per tant, avancem cap a un model de suport i de protecció d'autonomia personal i no de substitució de la presa de les seves decisions. És a dir, ha de prevaldre allò que vol i desitja la persona sobre la seva pròpia vida.
0: A més, la llei també reconeix els suports que ja donen familiars o persones de confiança, permet deixar decidit qui donarà aquest suport en el futur i incorpora garanties per evitar abusos. I encara al Parlament.
19: El dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a l'Infància i l'Adolescència ha quedat aprovat per 68 vots a favor, 67 vots en contra.
0: Amb els vots a favor de PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, es reconeix que el sistema de protecció de la infància i adolescència, l'antiga DGAIA, va fallar per problemes estructurals i de governança. Tot i això, l'oposició lamenta que la Comissió d'Investigació es tanqui sense depurar responsabilitats, principalment en el desgavell dels pagaments indeguts. Es reconeix que el sistema va col·lapsar per un excés d'externalització dels serveis i l'abús dels contractes d'emergència sense cap tipus de control i de seguiment, principalment per l'arribada de menors immigrants sols i la retallada. Sentim Mònica Ríos del PSC.
20: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 2018.
0: El dictamen, però, es queda curt, segons l'oposició, que lamenta la manca d'autocrítica. Sentim en Nato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP.
1: El dictamen no està a l'alçada d'una comissió d'investigació, perquè no es determinen responsabilitats polítiques.
21: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs, l'arribada de joves migrants, o la pandèmia, o les limitacions pressupostàries, però zero autocrítica.
0: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha admès avui al Parlament també que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat a Junts, el principal grup de l'oposició, que ajudi a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control abans de les vacances d'estiu, amb l'amnistia també com a protagonista. Anem a altres temes de la crònica internacional.
8: 3CAT Info.
0: Com us avançàvem, l'administració

0: Trump té previst anunciar avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil. L'acord busca enfortir els llaços bilaterals entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran, desfermada per les ambicions nuclears de Teheran. En canvi, l'entesa inclourà concessions nord-americanes significatives als saudites, a qui es permetrà, per exemple, enriquir urani i reprocessar, volem dir, plutoni en el seu territori. El text també contempla limitar les verificacions dels inspectors internacionals. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, negava que l'acord augmenti el risc de proliferació nuclear.
1: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Una opinió que contrastava amb la que ens expressava el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbold-Zeimer.
2: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: En aquest sentit, Trump amenaça l'Iran de bombardejar un pont o una planta energètica cada cop que Teheran ataqui un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units renova així el seu missatge cap a la República Islàmica. A les últimes 24 hores, de fet, tant l'exèrcit nord-americà com la Guàrdia Revolucionària iraniana s'han continuat atacant i el preu del petroli Brent s'ha enfilat durant unes hores fins als 95 dòlars al barril. Per cert, que un nou model d'intel·ligència artificial de l'empresa OpenAI ha provocat un atac sense precedents a una altra plataforma. Segons admeten els creadors de ChatGPT, estaven provant les noves creacions en un entorn suposadament aïllat, però la gent dia en qüestió va aconseguir accedir a internet i entrar sense que ningú li demanés una plataforma d'aprenentatge anomenada Hacking Face. Es tractaria així d'un dels primers exemples coneguts d'un ciberatac protagonitzat per un sistema d'intel·ligència artificial actuant fora del control humà. Esports. Fins al punt de 4:45, amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
3: Bona tarda, Nati. Comencem parlant de ciclisme. El Tour de França, tenim en marxa la 17a etapa, la prèvia a que arribin les etapes alpines. Avui són 175 quilòmetres gairebé plans entre Chambéry i Boiron. Isaac Vilalta, bona tarda.
4: Què tal, Ricard? Bona tarda. Últims 46 quilòmetres en una jornada en què de nou ha costat moltíssim que es formés la fuga. La lluita al llarg dels primers quilòmetres ha estat molt, molt intensa, molt important, i ara sí, ja fa una estona que s'ha consolidat. De fet, la gran fuga del dia s'ha fragmentat. Ara mateix 6 homes són cap de cursa, amb Ben Healy, Jasper Stuyven, Mats Pedersen, que busca assegurar-se del tot el mallot verd, amb Engelhard, Plancaer i Kwiatkowski. Darrere seu venen diferents grupets. En un primer hi ha diferents homes, com Mathieu van der Poel. Més enrere, un altre grup, amb Jasper Philipsen, i a més de 4 minuts, el gran grup, amb tota la gent important de la classificació general, en un dia que difícilment es resoldrà l'esprint, però sí que és probable que entre els homes de la fuga s'acabin buscant o s'acabin jugant la victòria en un petit sprint entre ells. Com repassàvem abans, hi ha noms molt importants, començant, sense anar més lluny, pel de Mats Pedersen, però també s'hi aconsegueix enllaçar, està menys d'un minut, el grupet de Mathieu van der Poel. A partir d'aquí, com deies, després d'aquesta etapa vindran 3 jornades consecutives d'alta muntanya, demà en final Orsiers Merlet, i després 2 dies, divendres i dissabte, 2 dies consecutius, en final a l'Alp d'Huez, a la General. Un dia més, Tadej Pogacar manté el mallot groc. El segon classificat és Remco Evenepoel, a 4 minuts i mig.
3: Moltes gràcies, Isaac.
5: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: Pel que fa al futbol, dimecres d'anuncis. D'una banda, el Barça hauria de fer oficial avui el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per les 5 pròximes temporades. El jugador, que prové del Borussia de Dortmund, ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. Un Barça que ja ha tancat el fitxatge d'un altre extrem, és el de Jesse Bisibu, de 18 anys, que ve del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip. En canvi, el Barça femení sí que han fitxat la central neerlandesa Reni van Asten, de 19 anys, ve de l'Ajax d'Amsterdam i firma amb el Barça fins al 2030.
6: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
3: Van Aston és jugadora revelació de la Lliga Neerlandesa.

0: i ha debutat amb la selecció absoluta dels Països Baixos.
1: 3CAT Info.
0: L'Espanyol, per la seva banda, torna aquest cap de... aquesta tarda cap a Barcelona, després d'haver finalitzat l'estatge Navata a l'Alt Empordà. El mitjapunta Javi Hernández, que torna al primer equip de l'Espanyol després d'un any cedit al Mirandés, valora molt positivament com han anat aquests dies de treball a l'Alt Empordà.
2: Yo creo que ha sido muy buena, el nivel de entrenamientos ha sido muy alto, los partidos también, yo creo que hemos hecho dos muy buenos partidos, muy completos, y nada, valoración muy, muy buena del estatge.
0: El pròxim amistós de l'Espanyol serà dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. A la segona divisió, el Girona visita avui l'Olot a les 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada, un partit que podreu veure en directe per Esport 3. Afegir que el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet que volen Pep Guardiola com a seleccionador i que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar-lo. La selecció italiana porta sense disputar les 3 últimes Copes del Món.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: El Barça de bàsquet també ha fet un nou anunci oficial, en aquest cas és a la banqueta i amb la confirmació d'Alexander Sekulic com a tècnic blaugrana. L'entrenador eslové, de 48 anys, firma per les properes 2 temporades. Sekulic també és seleccionador del seu país. D'altra banda, afegir que Joel Parra i Darío Brizuela han estat inclosos a la llista de la selecció espanyola que jugarà a les finestres de la FIBA de l'agost. Les rivals per aquells partits dels dies 28 i 31 seran les seleccions de Portugal i Grècia, respectivament. En tenis, Paula Badosa està jugant contra la polonesa Katarzyna Kawa al partit dels 16ens de final del torneig d'Hamburg, un partit que es troba disputant-se el primer set amb un empat a 5 jocs. Afegir també que la selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per a les semifinals de la superfinal de la Copa del Món que ha començat avui a Sydney. L'equip espanyol, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'ha imposat a Hongria per 8-7.

0: Són 4:45 de la tarda de dimecres 22 de juliol i ens atem aquest bloc informatiu repassant les informacions més destacades d'aquesta hora que passen per Baix Llobregat, on hi ha un incendi ara mateix que crema al barri del Vall del Sol, entre Vallirana i Cervelló. Hi ha una trentena d'efectius dels bombers mobilitzats. Protecció Civil ha enviat un ES Alert per demanar el confinament, en concret de la urbanització de Can Paulet i també de les Rovires, a Cervelló, on hi viuen unes 300 persones. Es demana als veïns que tanquin portes i finestres. De seguida anirem cap al Baix Llobregat per conèixer l'última hora d'aquest incendi. I també passarem per Brussel·les perquè la Comissió Europea ha defensat l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia i recorda als tribunals espanyols que l'han d'aplicar. Tot plegat hores després de l'escrit de la defensa de l'expresident Puigdemont en què denunciava que els tribunals espanyols estan esquivant l'aplicació de l'oblit judicial. També ho repassarem. A banda d'aquestes qüestions, des d'ara i fins al punt de les 5, també passarem per Àustria, perquè ha convertit la casa natal d'Adolf Hitler en una comissaria de policia. L'objectiu, intentar aturar el pelegrinatge de neonazis per visitar aquest lloc. La decisió arriba quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. En parlarem. I un dia més parlem del Plàter, Margalef, Cabassers i la Bisbal de Montsant, tots tres municipis del Priorat, volen atenció més presència d'energia eòlica de la que preveu el Plàter. El pla fet pel Departament de Territori que ha d'establir, recordem, el repartiment de renovables al país. El Consell Comarcal del Priorat reclama que es tingui en compte la voluntat de cada municipi per establir el repartiment final. Què destacarem de la pàgina esportiva?
1: Futbol i Barça. D'una banda, el club blaugrana ha d'anunciar oficialment aquesta tarda finalment el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, provinent del Borussia Dortmund, mentre que el Barça femení ja han presentat la central neerlandesa René van Aasten, de 19 anys, que firma per 4 temporades.
0: I el temps, tarda de sol i calor, tot i que la temperatura ha fluixat una mica respecte ahir, les màximes més altes quedaran prop dels 40 graus a Ponent, la Conca de Tremp, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Cel terrós i nuvolades al Pirineu i al massís dels Ports, on podia caure alguna gotellada.

Dos quarts i tres minuts de 5 de la tarda. Hem de passar pel Baix Llobregat a aquesta hora perquè els bombers, com us dèiem, estan treballant per extingir l'incendi forestal que està cremant entre Vallirana i

0: mòbil al centre de comandament a Cervelló, on hi ha Pep Casanovas i Maria Acosta, que ens donen l'última hora. Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda, doncs. Sí, els bombers estan treballant en una superfície d'unes 6 hectàrees. Faltarà concretar ara quina és l'extensió d'aquesta superfície cremada. El foc ha començat des del camí de les Rovires, ha començat amb carrera muntanya amunt i encara és actiu. De fet, una de les preocupacions que explicaven els mateixos bombers és que es tracta d'una zona en què hi ha urbanitzacions i precisament aquest foc avança cap a l'urbanització de les Rovires. Per tant, la prioritat principal és protegir totes aquestes zones poblades. En aquests moments els treballs se centren bàsicament en el flanc esquerre. Per això s'ha demanat aquest confinament preventiu d'aquestes urbanitzacions, d'aquestes zones, concretament els nuclis de Can Paulet i les Rovires. Per tot plegat en parlem amb l'alcaldessa de Cervelló, Montse Canàs. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Alcaldessa, concretem exactament quina és aquesta zona afectada, des d'on ha començat aquest foc que ens afecta ara mateix?
2: Doncs ha començat a l'inici del camí de les Rovires, és una zona molt muntanyosa i ha començat a tirar cap amunt. També l'aire que hi havia, doncs, ha propiciat que anés pujant cap a dalt, però haig de dir que de seguida tant ADF com els bombers estaven ja actuant. Precisament avui havíem posat a disposició de l'ADF un cotxe nou i estaven donant aquest cotxe. Llavors hem estat tots preparats, hem anat tots corrents cap a l'espai, però de seguida han vingut els bombers, els helicòpters amb aigua, i bueno, l'extensió ha crescut una mica, s'està controlant perquè no arribi a les cases i també, doncs, per protegir a la població del fum, i també perquè al final l'SLR ens demana que ens confinem no només pel foc, sinó també perquè és important que els carrers estiguin lliures per si hi ha de passar, doncs, bombers o qualsevol altre tipus de dispositiu.
1: Vostè matisava, no és exactament aquesta zona del barri del Vall del Sol?
2: No, és el camí de les Rovires, i que pertany a Cervelló, i bueno, és pujant cap a dalt aquesta muntanya.
1: Per la gent que no sigui de la zona i que ens estigui escoltant, com podem descriure la zona muntanyosa? És una zona amb forces urbanitzacions?
2: Bueno, és una zona que està del nucli urbà. A la propera urbanització, si anem en línia recta, ja estarà més o menys a uns 4 quilòmetres. Hi ha un camí que parteix des del nucli del poble i puja fins a aquesta urbanització. És bastant escarpat, hi ha bastanta pendent, i bueno, l'accés es pot fer des de dos punts, des de les Rovires o també des del nucli, i és com estan actuant.
1: Uh-huh. Llavors parlàvem també de la zona de Can Paulet.
2: Sí, la zona de Can Paulet és una urbanització que està al costat de les Rovires, és una urbanització molt gran. Hi ha una part de l'urbanització que dona la cara del foc. Aquí no és per un problema que pugui arribar menys ara al foc, és més per el tema del fum, que potser, com és una zona bastant alta, hi ha aire. Sempre a les zones altes de les muntanyes hi ha aire. Llavors, per evitar, doncs, el fum, i també, sobretot, per deixar net les carreteres. Ara mateix, jo vinc d'allà dalt, per veure la situació, doncs els veïns, és normal, tenim curiositat. Hi ha un espai, una carretera, el carrer Anoia, que hi ha molta visibilitat del foc, i s'estaven aglomerant allà veïns, i llavors amb la policia local se'ls han demanat, sisplau, que marxessin, perquè si no al final podien provocar un taponament de la via. I sobretot és per això també, no només pel fum, sinó per deixar lliure els carrers i que puguin arribar bé.
1: Per tant, missatge clar, la població, de seguir aquest confinament.
2: Sí, i haig de dir també, sobretot, que facin cas a les informacions oficials. Nosaltres des de l'Ajuntament anirem informant de forma continuada. Ja estan començant a sortir vídeos de persones o de grups que realment no estan en el punt de control. Els que estem al punt de control som nosaltres. Hem de mantenir la calma, hem de fer cas al que diuen els bombers, hem d'estar, és un moment de neguit, però també hem de tenir certa tranquil·litat. I sobretot, feu cas a les informacions oficials. D'acord?
1: Doncs, alcaldessa, moltíssimes gràcies. Anirem fent aquest seguiment d'aquest incendi que vostè, doncs, molt bé ha concretat exactament quin és aquesta

0: zona afectada i quin és el desenvolupament d'aquest incendi.
1: Moltes gràcies.
2: Doncs gràcies, Maria, també per aquesta informació, aquesta entrevista amb l'alcaldessa. Línies obertes per qualsevol novetat. Fins ara, companys.
0: Fins ara.
2: I ara el que fem és passar per Brussel·les, perquè la Comissió Europea ha defensat l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia i recorda als tribunals espanyols que l'han d'aplicar. És l'altra notícia destacada a aquesta hora. Tot plegat, volem dir, hores després de l'escrit de la defensa de l'expresident Puigdemont, en què denunciava que els tribunals espanyols estan esquivant l'aplicació de l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forteamides.
3: La Comissió Europea recorda que les sentències s'han de complir i llança un missatge directe als tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells aplicar les sentències de la justícia europea favorables a l'amnistia. Brussel·les interpel·la, en concret, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, perquè són els que, en el seu dia, van enviar a la justícia europea les dues qüestions prejudicials que ara han desembocat en sentències favorables a la llei d'amnistia. A banda d'això, Brussel·les confirma que admet a tràmit la queixa presentada ahir per l'expresident Puigdemont i els exconsellers a l'exili Lluís Puig i Toni Comín. Tots ells denuncien l'incompliment de l'amnistia i avui la Comissió Europea els diu que estudiarà la seva queixa.
2: I encara sobre l'amnistia, l'expresident Artur Mas, investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, també ha parlat sobre l'amnistia per demanar al Constitucional que mogui fitxes si els jutges espanyols suposen aplicar-la. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio. Escoltem-lo.
4: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Crònica internacional, Volodymyr Zelensky sacrifica el comandant en cap de l'exèrcit per intentar tallar en sec la pitjor crisi interna en tota la guerra contra Rússia. El president d'Ucraïna ha destituït i espera que així s'aturin les protestes que s'havien multiplicat pel cessament d'un altre alt càrrec de pes, el ministre de Defensa. La decisió confirma l'enrenou intern a la cúpula militar ucraïnesa amb una pugna insostenible entre Zelensky i el fins ara comandant en cap i Fedorov, l'exministre, per definir l'estratègia de guerra. Zelensky ha volgut remarcar que aquest últim, el també empresari que ha impulsat la innovació en drons, que està sent tan decisiu en aquest conflicte, tornarà a tenir protagonisme ben aviat.
6: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mikhailo Drapaty.
2: A Àustria, a la casa on va néixer Adolf Hitler, avui s'ha inaugurat una comissaria de policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc del naixement del dictador que va abolir la democràcia alemanya, que va desencadenar la Segona Guerra Mundial i que va ordenar l'execució de milions de persones, en particular jueves. Un país on, igual que Alemanya, el suport a l'extrem dret creix. A la darrera enquesta, un 40% dels austríacs ja votarien aquesta opció. Berlín, Jordi Regàs.
7: Bon dia. La petita ciutat austríaca de Braunau am Inn, a la frontera amb Alemanya, fa dècades que és un punt de pelegrinatge neonazi. És la ciutat natal del dictador Adolf Hitler, un fet que l'ha convertit en un lloc tristament cèlebre. Just al davant, una pedra commemorativa adverteix dels horrors del nazisme, amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». L'edifici, construït originàriament al segle XVII i catalogat com a patrimoni cultural, és una casa de dues plantes en l'estil del Biedermeier de principis del segle XIX. Després d'anys d'estira i arronsa, finalment l'estat austríac va comprar l'edifici el 2016. Ara, després de 3 anys de reformes, té nous inquilins. Serà la policia austríaca que hi ha traslladat una comissaria. Thomas Preitz, veí de Braunau, ho veu amb bons ulls.
8: És una gran cosa, una bona idea. Aquí sempre tenim molts incidents i ara espero que deixi de passar. De tant en tant tenim grups de neonazis i ara espero que això passi a la història.
7: La turista alemanya Evita Gossi també ho veu bé i fa una proposta.
9: Crec que és una bona idea que es converteixi en una comissaria de policia i m'agradaria que al davant hi deixi de posar que es tracta del lloc de naixement de Hitler. No cal atreure els simpatitzants.
7: Tot i que és dubtós que la comissaria eviti el pelegrinatge, el que potser reduirà seran les mostres més cridaneres d'exaltació. Caldrà, això sí, que els agents de policia que s'hi destini vulguin estar atents.
2: Tornem a Catalunya.
5: 3CAT Info.
2: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal reclama que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Jordi Barranca.
1: El Plater, el document que ha de planificar el repartiment de les renovables, ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona, entre d'altres. El Priorat també ha generat crítiques, però tres municipis demanen més energia eòlica de la que preveu el document. Són municipis que ja tenen molins a prop. Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilan és l'alcalde en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
1: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, també a l'ACN, a més proposa
11: que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota a aquells municipis que, per interès, per estratègia o simplement per les característiques territorials, orogràfiques, geogràfiques dels seus termes municipals, sí que són potencials acollidores d'energia eòlica.
1: I alerten que el Plater preveu instal·lar renovables en una àrea que formarà part del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Una cosa que, si tira endavant el parc, quedarà descartada.
2: Són 3:45.
5: El temps.
2: Gemma Puig.
12: Aquesta tarda tornarà a ser càlida, xafogosa, tot i que respecte ahir ha baixat una mica la temperatura. Igualment, però, tornarem a acabar a les portes o fregant els 40 graus. 39 de moment de màxima provisional a Sant Romà d'Abella, a Sant Salvador de Guardiola 38, 38 a Montesquiu, a Lleida, Cardona, Solsona, Alcarràs, per tant, aquests valors alts cap a Ponent, cap a l'Ebre, cap a la Catalunya Central o cap a la Conca de Tremp, en una tarda amb núvols que aniran en augment altre cop cap a les Terres de l'Ebre. No descartem aquí algun ruixat, alguna tronada, sobretot cap als ports, cel terrós, pols sahariana i alguna nuvolada cap al Pirineu que podria deixar escapar alguna gota. Aquesta propera nit i matinada no serà tan càlida, igualment, però repetirem nit tropical cap a comarques interiors i nits tòrrides principalment cap a les Terres de l'Ebre o també cap a sectors de la costa central. I això sí, aquest dijous tindrem aquest repunt de la temperatura, s'intensifica la calor, valors que superaran els 40 graus cap a Ponent, arribaran també els 40 graus en alguns punts de la Catalunya central o fins i tot en punts de la Conca de Tremp, interior de les Terres de l'Ebre. Per tant, farà més calor, amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Divendres començaria a fluixar, però sens dubte ho notarem a partir del cap de setmana.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Marxem ara cap a la Catalunya Central. Parlem de cultura. Vic estrenarà el mes d'octubre un nou festival de literatura infantil i juvenil. Sota el nom de Canalla, comptarà amb grans noms com Maite Carranza, Roser Capdevila, Pilarín Vallès o Xavier Salomó, i dedicarà una part important de la il·lustració a masterclass de referents al sector. Durant tres dies, del 23 al 25 d'octubre, el festival desplegarà una programació pensada per acostar la literatura infantil i juvenil a públics de totes les edats, a través de llenguatges diversos. Germán Machado n'és el comissari.
13: Ens preguntem què vol dir ser canalla, no? Volem que la canalla sigui lliure, sigui creativa, sigui crítica. Ara estem disposats, nosaltres com adults, a permetir-lo, a afavorir-lo, tot això.
2: Entre els noms destacats d'aquesta primera edició hi ha l'autora alemanya Susan Strasser, també Marta Altés, Maite Carranza, Miquel Desclot, Jaume Copons, Mercè Galí o Anna Font. Un dels moments destacats serà la conversa entre Pilarín Vallès i Roser Capdevila, ja que la il·lustració tindrà un gran protagonisme. Un espectacle que fa una relectura de l'Odissea serà l'encarregat d'inaugurar aquesta festa literària. I a Barcelona ja es comencen a saber detalls de les festes de la Mercè d'aquest any. El mestre celler Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, són els encarregats de fer el pregó i ja han apuntat que parlaran del comerç tradicional.
14: Jo crec que serà una de les coses que explicarem al pregó, com ens hem anat transformant i quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
2: El cartell, obra de l'artista visual Cinta Vidal, se centra en l'arquitectura i la perspectiva i està ple de detalls.
15: És un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
2: I per primer

0: Primera vegada del cartell se'n fa un mural de 33 metres quadrats que quedarà a la biblioteca Paco Candel. Shanghai serà la ciutat convidada d'honor i l'alcalde Jaume Collboni parla de qui vindrà.
1: 110 artistes amb circ, amb música, amb dansa, amb llanternes, amb pirotècnica, amb drons i, evidentment, amb els dragons xinesos, que no podran faltar. Per tant, la cultura xinesa brillarà en aquesta Mercè.
0: Altres novetats que s'han sabut avui és que la programació s'estendrà per primera vegada pels 10 districtes de la ciutat i que es crearà una porta de l'infern per rebre el correfoc. També hi haurà un espectacle al Parc Güell, fet en col·laboració amb la Generalitat, que fusionarà música i balls d'arrel amb elements contemporanis. Parlant de Barcelona, l'Avinguda Diagonal tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà a partir de dilluns, en sentit sortida. D'aquesta manera, l'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres als àmbits de Maria Cristina, el Palau Reial i la zona universitària. Es passarà, doncs, de 13 a 23 parades en total, que assumiran cadascuna un màxim de 20 línies. Es vol, per exemple, que el procés de pujar i baixar dels autobusos sigui més àgil. Fins ara s'ha instal·lat la senyalització horitzontal i els nous pals de parada i s'estan acabant de traslladar els pals d'informació en temps real i posteriorment s'instal·laran les noves marquesines allà on sigui necessari i se'n millorarà també l'accessibilitat. Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris en aquestes línies de busos interurbanes a la Diagonal. Per exemple, el corredor de Vilafranca, el Penedès i Manresa ha crescut un 42 i un 25% respectivament.
2: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
3: Banderes de conveniència, un forat legal en la seguretat de la navegació internacional.
4: Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
5: La guerra de l'Iran ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb bandera de conveniència. Libèria o Panamà tenien registrats els dos vaixells, francès i grec, abordats a l'abril per la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que ho va difondre en un vídeo propagandístic. Les navilieres trien els pavellons estrangers per qüestions fiscals i de falta de regulació laboral o també per saltar-se les sancions internacionals tant a l'Orient Mitjà com fins i tot en les flotes fantasma que permeten l'exportació de petroli rus. Panamà, que registra un 16% de la flota global, defensa el seu model de registre. José Raúl Molino, president del país centroamericà.
6: Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Esa es la gran diferencia con otros competidores. Nosotros no somos una franquicia, somos un país detrás de su registro.
5: Panamà i Libèria lideren una llista on també trobem Xipre, Malta, les Illes Marshall. Més del 70% de la navegació comercial internacional es fa sota bandera de conveniència, sense cap legislació vinculant d'àmbit global que regule les condicions del registre de vaixells. Això també facilita el frau. L'OMI, l'Organització Marítima Internacional, va detectar l'any passat 529 vaixells amb banderes falses. Una quarantena d'estats han denunciat la utilització de les seues banderes per organitzacions delictives. Per frenar aquests casos, l'OMI ha aprovat les seues primeres directrius per millorar la transparència de registres, identificar els propietaris dels vaixells i millorar la seguretat de les tripulacions. Aika Sherif, responsable jurídica de l'OMI.
7: Tienen por objeto ayudar a los estados de abanderamiento a gestionar sus procedimientos de matriculación, detectar documentación falsificada y reducir, y en última instancia, eliminar las matriculaciones fraudulentas mediante una diligencia debida coherente.
5: A l'espera que aquestes directrius s'apliquen, ja veus que reclamen més avanços. Luis Berenguer, president de la secció de Dret Marítim i del Transport del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, i antic capità de Mercant, reclama una modificació de la legislació europea de transport i navegació que obliga els vaixells a pagar uns mínims salarials a les tripulacions en aigües territorials de la Unió Europea, cosa que evita en part la competència deslleial.
8: de forma que la gent no pogués abusar dels tripulants quan se dirigeixen al mar territorial europeu, inclús la zona econòmica exclusiva d'Europa, que tinguessin que pagar-los a l'estàndard mitjà del que se paga a la Unió Europea pel vaixell, amb la que eliminaríem problemes de competència desleal.
5: Segons Berenguer, ja hi ha precedents en normativa exigida per la Unió Europea respecte a la transparència de la comptabilitat de les empreses navilieres, ja que el 2003 es va posar obligacions a les Illes Verges Britàniques.
8: L'Organització Marítima Internacional, l'Organització Mundial de Comerç, també va pres, i l'Unió Europea li va obligar que no podia treballar les Illes Virgenes Britàniques, que era un dels paraïsos fiscals més captadors de capitales, a formalitzar les normes que no podien ser accions anònimes i també tenien que tenir identificat els managers i també els membres i la comptabilitat.
5: Tot i els esforços de l'OMI per regular el registre dels vaixells, la falta d'un consens per establir mesures vinculants que dispararien els costos de la navegació comercial, així com l'interès de saltar-se les sancions internacionals a través de flotes fantasmes, no fa previsible una millora en el curt termini.
3: És un reportatge de Vicent Mifsud amb la realització de Diego Monroy.
0: Esports. Fins al punt de les 5 amb el Pau Dax. Bona tarda.
9: Bona tarda. Al Tour de França tenim en marxa la 17a etapa entre Chambéry i Boiron. Disculpeu, ara mateix Tadej Pogačar es troba el líder, Tadej Pogačar es troba amb el gran grup a 5 minuts del líder, que ara mateix és el Justin Stuyven. Es tracta, queden 20 quilòmetres restants per arribar a Boiron, al final d'etapa, una etapa.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
9: Pel que fa al futbol, el Barça femení ha fitxat la central neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, ve de l'Ajax d'Amsterdam i firma amb el Barça fins a final del 2030.
10: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i...
9: El Barça masculí, compàs d'espera per l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per les 5 pròximes temporades. La incorporació del jugador, que prové del Borussia Dortmund, serà finalment oficial demà, quan també serà presentat. Un altre extrem tancat pel Club Blaugrana és el jugador belga Jess Visibu, de 18 anys i provinent del Bruges. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros i el Bruges ingressaria el 20% del preu d'una futura venda del jugador. Visibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip. Fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I el central esquerrà, Aymeric Laporte, s'ha ofert al Barça, que per ara no el prioritza. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de l'Atlètic Club de Bilbao de 15 milions d'euros.
2: 3CAT Info.
9: Fora del futbol, però encara al Barça, ja s'ha fet públic el nou tècnic del bàsquet, és Aleksandar Sekulić, eslové de 48 anys, que firmarà per les properes dues temporades. Sekulić també és el seleccionador del seu país. Clement Prepelic, jugador del Dubai Basket, ex del Joventut i un dels capitans de la selecció eslovena, ha explicat a 3CAT Info com és el nou tècnic del Barça.
11: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte de título que ha ganado con nosotros, puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica del equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
9: El Tour, com dèiem, en marxa, la 17a etapa amb 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. Ampliem la informació amb Isaac Vilalta.
12: Del bon part d'últims 16 quilòmetres d'aquesta etapa, tal com explicàveu amb Jasper Stuyven, el

0: belga, que és cap de cursa en solitari, ha agafat uns metres d'avantatge respecte als seus companys de fuga. S'havia format un grupet de 6 homes al capdavant, dels quals destaca la figura de Mats Pedersen, que un cop ha sumat tots els punts, o el màxim de punts possibles en l'últim sprint intermedi de cara a la lluita pel mallot verd, doncs ja ha vist com Stuyven agafava aquests metres d'avantatge i busca la victòria en solitari. Stuyven cap de cursa, en mig minut respecte dels altres 5 homes que l'acompanyaven en aquesta fuga. A més minut hi ha un altra fuga important, nombrosa, amb l'Abel Balderston, també Mathieu van der Poel i d'altres homes importants, i a 6 minuts el grup de Tadej Pogacar, l'eslovè, que no pateix per la classificació general perquè les seves diferències són molt àmplies, i en aquest grup de Pogacar hi ha la resta d'homes importants. De moment, Stuyven cap de cursa quan queden 16 quilòmetres per la final.
1: A la segona divisió, el Girona juga avui al Camp de l'Olot a les 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada. El partit es pot veure en directe per Esport 3.
2: 3CAT Info.
1: La selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per les semifinals de la Supercopa del Món, que ha començat avui a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'ha imposat a Hongria 8-7 amb una actuació destacada de la portera Martina Terré. I demà, a quarts de finals masculins de la superfinal de la Copa del Món amb l'Espanya a Austràlia.
2: Trescat Info.
3: Les 5, bona tarda. Una cinquantena de dotacions dels bombers treballen en un incendi a Cervelló, al Baix Llobregat. Protecció Civil ha enviat un SLR per demanar el confinament de les urbanitzacions de Camp Palauet i Les Rovires, on viuen prop de 300 persones. El foc, que és de vegetació forestal, crema muntanya amunt mentre els mitjans aeris fan descàrregues d'aigua als dos flancs del foc per evitar que s'obrin. La Comissió Europea recorda a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència d'Europa sobre l'amnistia. Els missatges de Brussel·les arriben una setmana després de la decisió del Tribunal Europeu de Justícia i hores després de la denúncia de Puigdemont sobre la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar-li l'oblit judicial. El govern espanyol aprovarà un nou decret per prorrogar 2 anys el preu dels lloguers. Ho han pactat Sumar i el PSOE després que el Congrés tombés a l'abril un decret similar amb els vots contraris de PP, Junts i a l'abstenció del PNB. El Consell de Ministres ho aprovarà la setmana vinent i al setembre tornarà al Congrés, on caldran els vots de Junts i PNB. Feijóo culpa Pedro Sánchez de ser el nexe corruptor de totes les causes que afecten el PSOE i dona la legislatura per mort. El líder del PP també normalitza les relacions amb Junts i augura que milloraran. Desarticulen una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes, un al Pla del Penedès i un segon a Barcelona. Entre la quarantena d'armes intervingudes hi ha un llançacoets. Familiars i amics i institucions faran aquest divendres a Balaguer un acte de record de Josep Vallverdú, que va morir ahir als 103 anys. L'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant, i també n'hi ha un tercer que està inacabat. L'administració Trump anuncia un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a Riad obtenir un programa nuclear civil. L'entesa busca enfortir els llaços bilaterals en un context de tensió per la guerra a l'Iran i desferma la preocupació dels experts per una possible escalada en la proliferació d'armes nuclears. I l'avinguda Diagonal de Barcelona, Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària tindrà 10 noves parades d'autobusos interurbans en sentit sortida. A partir de la setmana que ve, l'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un corredor pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris.
2: Esports.
4: Al Tour de França tenim en marxa els últims quilòmetres de la 17a etapa, concretament en falten 14. Jasper Stuyven continua encapçalant aquesta etapa amb 37 segons d'avantatge sobre un grup perseguidor i 6 minuts 26 segons respecte al gran grup, on hi figura Tadej Pogacar, el líder de la general. El Barça femení de futbol ha presentat aquest migdia la central neerlandesa Renee van Aasten, de 19 anys, que firma per 4 temporades, mentre que el masculí segueixen pendents de l'anunci de Karim Adeyemi, que demà podria ser presentat com a nou jugador blaugrana. El Barça de bàsquet sí que han fet oficial que l'eslové Alexander Sekulić és el nou entrenador per les pròximes 2 temporades.
3: Tarda de calor i sol, tot i que la temperatura ha afluixat una mica respecte ahir. Les màximes més altes quedaran prop dels 40 graus a Ponent, la Conca de Tremp, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Cel terrós i nuvolades al Pirineu i al Massís dels Ports, on podria caure alguna gotellada.
2: 3CAT Info.

0: 3 minuts i mig per sobre de les 5 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré fins al punt de les 6.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I a aquesta hora anem en directe cap a Cervelló perquè una cinquantena de bombers treballen per extingir l'incendi forestal que crema aquesta tarda entre Vallirana i Cervelló, al Baix Llobregat. El foc s'ha declarat en un camí de muntanya de Cervelló i avança cap a la urbanització de les Rovires, on hi viuen uns 300 veïns. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre per evitar que entri al fons d'un barranc. Per tot plegat, Protecció Civil ha enviat un alert per demanar el confinament dels nuclis de Can Palauet i les Rovires. Com dèiem, unitat mòbil al centre de comandament a Cervelló. Allà hi ha la Maria Costa amb el suport tècnic d'en Pep Casanovas. Maria, bona tarda.
2: Bona tarda. L'objectiu dels bombers és evitar que els dos flancs s'obrin. Per això els mitjans aeris hi fan descàrregues constants amb retardant per reduir la combustibilitat. El foc ha començat al camí de les Rovires, ha agafat carrera fins dalt i ha avançat ara cap a la urbanització de les Rovires, una zona precisament complicada perquè hi ha nuclis de població. Ho ha explicat 3Cat Info l'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes.
3: Ha començat a l'inici del camí de les Rovires. És una zona molt muntanyosa. A l'aire que hi havia, doncs, ha propiciat que anés pujant, però haig de dir que de seguida tant ADF com els bombers estaven ja actuant. S'està controlant perquè no arribi a les cases i també per protegir a la població del fum i també perquè és important que els carrers estiguin lliures per si ha de passar bombers o qualsevol altre tipus de dispositiu.
2: Per això Protecció Civil ha enviat un SLR per confinar aquesta urbanització, també la de Can Paulet, on hi viuen un total de 300 persones. L'alcaldessa ha demanat a la població seguir els canals oficials.
3: Sobretot que facin cas a les informacions oficials. Nosaltres des de l'Ajuntament anirem informant de forma continuada. Ja estan començant a sortir vídeos de persones o de grups que realment no estan en el punt de control. Els que estem al punt de control som nosaltres. Hem de mantenir la calma, hem de fer cas al que diuen els bombers.
2: Al foc hi treballen 38 dotacions terrestres i 10 aèries.
0: És l'última hora que ens arriba des del centre de comandament a Cervelló amb la nostra unitat mòbil d'aquest foc que crema entre Vallirana i Cervelló al Baix Llobregat. Gràcies, Maria Costa i Pep Casanovas. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I pel que fa a l'incendi forestal de la Mierla, la província de Guadalajara, continua actiu, ja ha cremat 30.000 hectàrees, bona part dins del Parc Natural de la Sierra Norte, un dels espais naturals més extensos de la península Ibèrica. És el tercer incendi més greu de la història de Castella-La Manxa. El foc ha obligat a desallotjar 34 municipis i a confinar-ne 14 més. Tot i que evoluciona favorablement, encara no està controlat. Això sí, els bombers han aconseguit frenar el front que amenaçava la ciutat de Sòria, Castella i Lleó. En paral·lel, un altre incendi ja ha cremat prop de 2.000 hectàrees a Celes, també a Castella-La Manxa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a fer un pacte d'estat per l'emergència climàtica. Ho ha dit durant una visita a Tamajón, on està situat el centre de comandament avançat per l'incendi de Guadalajara.
4: És imperativo que se alcance un pacto de Estado entre las distintas instituciones y también en las Cortes Generales para convertir en leyes, en recursos económicos, medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y proteger la prosperidad de territorios como es Guadalajara, como es Castilla-La Mancha.
0: Ara són les 5 i 7 minuts.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ho hem sabut fa escasses dues hores. La Comissió Europea defensa l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia i recorda als tribunals espanyols que l'han d'aplicar tot plegat hores després de l'escrit de la defensa de l'expresident Puigdemont, en què denunciava que els tribunals espanyols estan esquivant l'aplicació de l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
5: La Comissió Europea recorda que les sentències s'han de complir i llança un missatge directe als tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells aplicar les sentències de la justícia europea favorables a l'amnistia. Brussel·les interpel·la, en concret, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, perquè són els que, en el seu dia, van enviar a la justícia europea les dues qüestions prejudicials que ara han desembocat en sentències favorables a la llei d'amnistia. A banda d'això, Brussel·les confirma que admet a tràmit la queixa presentada ahir per l'expresident Puigdemont i els exconsellers a l'exili Lluís Puig i Toni Comín. Tots ells denuncien l'incompliment de l'amnistia i avui la Comissió Europea els diu que estudiarà la seva queixa.
0: Més qüestions polítiques. Sumar i el PSOE arriben a un acord perquè el govern espanyol prorrogui 2 anys el preu dels contractes de lloguer. El soci minoritari del govern espanyol assegura que la pròrroga arribaria fins a finals de juny del 2028. Recordem que el Congrés va tombar a l'abril un decret similar amb els vots contraris del Partit Popular i de Junts i l'abstenció del PNB. Ara el Consell de Ministres haurà d'aprovar un nou text, ja la setmana

0: vinent, i tornar-lo a portar al setembre al Congrés, on els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornarien a ser claus per aprovar-lo. Fons del Ministeri d'Habitatge insisteixen que ara la seva prioritat és tancar un acord amb els grups parlamentaris. El futur decret llei del govern espanyol també inclouria, segons Fons de Sumar, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, l'augment de tributació dels pisos turístics fins al 21% d'IVA i un enduriment de les sancions per fer publicitat a les plataformes. Més qüestions. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, culpa Pedro Sánchez de ser el nexe corruptor de totes les causes que afecten el PSOE, també la de l'expresident Zapatero. Feijóo també normalitza les relacions amb Junts i estén la mà per seguir votant en contra del govern espanyol. Madrid, Tania Tàpia.
1: Feijóo ha plegat la plana major del partit per fer balanç d'una legislatura que ja dona per morta. Creu que queden els últims compassos.
2: Si Sánchez afronta su último verano en la mareta, sus últimas navidades en la Moncloa, es porque no merece otra cosa.
1: I ha dit que quan ell governi, cosa que ha donat per fet, haurà de fer una neteja a fons, una reconstrucció al nivell de la que va fer Adolfo Suárez després del franquisme. Feijóo ha estès la corrupció a tots els nivells, diu que afecta el cor de l'Estat i posa al centre de tot Pedro Sánchez.
2: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez és el nexo político corruptor.
1: I afirma que sense el suport de la Moncloa, Zapatero no podria haver delinquit. El líder del PP augura que Sánchez podrà resistir fins que els seus el deixin caure.
2: Todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar.
1: I sobre Junts ha aplaudit que els de Puigdemont votin amb ells, ho han fet en 170 ocasions, diu, i creu que això anirà més.
2: Si la legislatura continúa, espero hacerlo en más ocasiones. Porque eso lo que supone es que el gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo.
1: Ara bé, ha tornat a criticar l'amnistia perquè ha dit és una forma de corrupció política que va permetre l'inici d'una legislatura que, segons Feijóo, mai hauria d'haver començat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. En total s'ha detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits, el principal al Penedès i l'altre a Barcelona. S'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals un llançacoets antitancs. A la Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra de Barcelona ho han explicat els Mossos i ho ha seguit en Miquel Jarque.
4: La investigació va començar el gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios a l'Hospitalet i va culminar a principis de juliol quan es van fer les detencions i escorcolls. El principal a la casa del líder, un habitatge ocupat al Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu detalla les armes que s'hi van trobar.
5: En aquest domicili hi havia principalment diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres i que tenen un valor al mercat doncs, molt i molt elevat. I també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però com d'aquí al terra, de grans dimensions.
4: Les armes curtes es venien per entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar a uns 8.000 euros. Armes que han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals.
5: Realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
4: A la investigació dels Mossos hi va confluir la Policia Nacional que investigava la falsificació de revòlvers que aquesta xarxa també distribuïa.
0: 2 minuts i mig i arribarem a 6:15 de la tarda. Parlem de Josep Vallverdú.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'escriptor Josep Vallverdú, que va morir ahir als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés seu. Amb tot, els familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Escriptor, traductor, poeta i defensor de la llengua, l'autor de l'entranyable Gosset Rovelló deixa un llegat immens, tal com ha recordat avui els seus amics i lectors. Un llegat que creixerà perquè la filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat un parell de títols inèdits i un tercer d'inacabat. Creu que ara serà el moment, arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
6: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Des de que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final, gairebé va escriure més de 300

0: Tens títols com Rovelló, nascut fa 57 anys, convertit en un clàssic, i va obrir camí a molts altres escriptors, segons l'escriptora especialitzada en literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, en declaracions a aquesta emissora.
1: Un dels pioners de la LIJ catalana, i quan parlem de pioners parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Des del Parlament, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el de la Cambra, Josep Rull, l'han recordat com un referent literari i un mestre de la literatura infantil que ha ajudat a molta gent a endinsar-se en el coneixement de la llengua catalana.
2: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
3: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
2: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més.
3: Ningú t'ho explicarà millor.
0: Pràcticament un quart de 6 de la tarda. Atenció, perquè les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 estan tallades entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per un problema que DIF espera resoldre aviat. En el cas de la R11, els trens comencen i acaben el recorregut a Granollers Centre, mentre que en els de la R2 i la R2 Nord, Renfe recomana als viatgers fer transbordament a l'estació de Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb els trens de l'R4 i acabar d'arribar fins a Barcelona. També hi ha problemes a les línies R13, R14, R15 i R17 que acumulen retards de gairebé mitja hora per servei. Per tant, si heu d'agafar, repetim, R2, R2 Nord, R11, R13, R14, R15 i R17, és recomanable comprovar l'estat de la línia abans de pujar als trens. Ara sí, és un quart de 6 de la tarda.
3: El temps.
0: Gemma Puig.
4: Avui les temperatures s'han tornat a enfilar, potser no tant com ahir, però igualment aquests valors més alts quedaran a les portes o fregaran els 39 o 40 graus de moment. Amb aquestes màximes provisionals de 39 graus a Sant Romà d'Abella, 38 a Montesquiu, a Cardona, a Tremp, també a Lleida, amb un cel força clar, això sí, amb aquest cel terrós, amb aquesta pols sahariana, i núvols que aniran en augment. Tindrem nuvolades cap al Pirineu, molt puntuals, i també alguns núvols i fins i tot altre cop alguna ruixat, alguna gotellada cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta pluja acompanyada de fang. De cara a aquesta propera nit i matinada tornarem a tenir temperatures altes, calor nocturna, sobretot cap a l'Ebre. Repetirem aquestes nits tòrrides a la costa, nit tropical cap a comarques interiors, sobretot cap a Ponent, i el repunt de la temperatura de cara a aquest dijous. Dijous la calor s'intensifica, augmenten aquests avisos de calor, sobretot cap a Ponent i cap a l'Ebre, i tindrem temperatures per sobre dels 40 graus. A partir de divendres, però sobretot quan més ho notarem, serà el cap de setmana, amb unes temperatures més normalitzades i també amb més ruixats i tronades.
0: Ara són les 5 i 16 minuts.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'administració Trump té previst anunciar avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil. L'acord busca enfortir els llaços bilaterals entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran, desfermada per les ambicions nuclears de Teheran. En canvi, l'entesa inclourà concessions nord-americanes significatives als saudites, a qui es permetrà enriquir urani i reprocessar plutoni al seu territori. El text també contempla limitar les verificacions dels inspectors internacionals. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio negava que l'acord augmenti el risc de proliferació nuclear.
5: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Una opinió que contrastava amb la que ens expressava el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer.
6: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: Herbolzheimer advertia que hi ha un canvi de paradigma en què cada cop més països amenacen d'utilitzar l'arma nuclear tàctica, que té, diu, una preocupant capacitat d'irradiació sobre una zona geogràfica concreta. Amb tot, Donald Trump amenaça d'altra banda l'Iran de bombardejar un pont o una planta energètica cada cop que Teheran ataqui un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units renova així el seu missatge cap a la República Islàmica. En les últimes 24 hores, de fet, tant l'exèrcit nord-americà com la Guàrdia Revolucionària iraniana s'han continuat atacant i el preu del barril de petroli Brent s'ha enfilat durant unes hores fins als $95. El secretari d'Estat, Marco Rubio, alerta que el conflicte

0: es pot allargar.
1: En aquest moment, el problema que tenim és que no es prenen les converses de debò. Si ells parlen de debò, nosaltres també. Si no és així, farem el que sigui necessari per protegir els nostres interessos i també els dels nostres aliats. En essència, és una cosa molt simple.
0: Rubio afegia, però, que la via diplomàtica és la seva primera opció per resoldre el conflicte. 3CAT Info. L'Avinguda Diagonal, atenció usuaris d'autobusos interurbans, perquè l'Avinguda Diagonal de Barcelona tindrà 10 noves parades d'aquest tipus de rutes a partir de dilluns, en sentit sortida de la ciutat. D'aquesta manera, l'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris. Es crearan 4 parades noves i se'n doblaran d'altres als àmbits de Maria Cristina, el Palau Reial i la zona universitària. Es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran cadascuna un màxim de 20 línies. Es vol, per exemple, que el procés de pujar i baixar els autobusos sigui més àgil. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
2: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
0: Fins ara s'han instal·lat la senyalització horitzontal i els nous pals de parada i s'estan acabant de traslladar els pals d'informació en temps real i posteriorment s'instal·laran noves marquesines allà on sigui necessari i se'n millorarà l'accessibilitat. Laia Bonet és la responsable de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Aquesta mirada a curtíssim termini l'hem treballat també en la Generalitat amb un paquet d'una vintena d'actuacions que afecten ja no només el corredor de la Diagonal, sinó els 4 corredors, per tant també a la Meridiana, també el corredor de Gran Via Sud i Gran Via Nord.
0: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbans que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25%, respectivament.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: I ha mort als 54 anys Joan Roca, el baixista dels Antònia Font, després d'una llarga malaltia.
5: Dolça besada, de gust que s'acaba.
0: El seu baix va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen musical, combinant pop, experimentació, humor, ciència-ficció i referències al paisatge i a la identitat mediterrània. Mallorca, Caterina Carmany.
6: Joan Roca era un virtuós de la música, sempre en projectes, sense tenir por a cap estil. Peça clau d'Antònia Font va participar de la seva evolució fins que la banda es va convertir en un fenomen. Després de l'aturada d'Antònia Font, es va aferrar amb ganes a la seva tornada en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament això, bàsicament tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no? Era tornar-te a exposar-te i presentar una mica el que és Antònia Font en aquest moment, que no és el que tots hem evolucionat i no és exactament el moment que el deixarem, no?
6: Durant aquest parèntesi i paral·lelament al retorn del grup, va crear Geometrical Sardin, de jazz experimental, la seva petita joia.
8: Tan a prop, ja me fa mal, t'ha sortit sol i encara plou, que t'estim massa i massa pot, que no sé com...
0: I amb la música dels Antònia Font parlem ara de les festes de la Mercè, que ja se'n comencen a conèixer alguns detalls. El mestre celler Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, són els encarregats de fer el pregó i ja han apuntat que parlaran de comerç tradicional.
9: Jo crec que serà una de les coses que explicarem al pregó, com ens hem anat transformant i quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
0: El cartell, obra de l'artista visual Cinta Vidal, se centra en l'arquitectura i la perspectiva i està ple de detalls.
10: És un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
0: Per primera vegada, del cartell se'n fa un mural de 33 metres quadrats que quedarà a la biblioteca Paco Candel. Xangai serà la ciutat convidada d'honor i l'alcalde Jaume Collboni parla de qui vindrà.
11: 110 artistes amb circ, amb música, amb dansa, amb llanternes, amb pirotècnica, amb drons i, evidentment, amb els dragons xinesos, que no podran faltar. Per tant, la cultura xinesa brillarà en aquesta Mercè.
0: Altres novetats que s'han sabut avui és que la programació s'estendrà per primera vegada pels 10 districtes de la ciutat i que es crearà una porta de l'infern per rebre el correfoc. També hi haurà un espectacle al Parc Güell, fet en col·laboració amb la Generalitat, que fusionarà música i balls d'arrel amb elements contemporanis.
4: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
12: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
4: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
13: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: I abans dels esports, encara un darrer apunt. Vic estrenarà el mes d'octubre un nou festival de literatura infantil i juvenil. Sota el nom de Canalla, comptarà amb grans noms com Maite Carranza, Roser Capdevila i Pilarín Vallès o Xavier Salomó, i dedicarà una part important a la il·lustració amb masterclass de referents del sector. Durant 3 dies, del 23 al 25 d'octubre, el Festival Canalla desplegarà una programació pensada per acostar la literatura infantil i juvenil a públics de totes les edats a través de llenguatges diversos. Germán Machado és el comissari.
14: Ens preguntem què vol dir ser canalla. No? Volem que la canalla sigui lliure, sigui creativa, sigui crítica. Ara estem disposats, nosaltres com a adults, a permetir-lo, a afavorir-lo, tot això.
0: Entre els noms destacats d'aquesta primera edició hi haurà l'autora alemanya Susanne Strasser, també Marta Altés, Maite Carranza, Miquel Desclot, Jaume Cupons, Mercè Galí o Anna Font. Un dels moments destacats serà la conversa entre Pilarín Vallès i Roser Capdevila, ja que la il·lustració tindrà un gran protagonisme. Un espectacle que fa una relectura de l'Odissea serà l'encarregat d'inaugurar la festa literària.
4: Esports.
0: 5 minuts, fins a 6:15 amb el Pau Dax. Bona tarda.
15: Bona tarda. Ha acabat fa pocs minuts la 17a etapa del Tour entre Chambéry i Boiron. Isaac Vilalta, bona tarda.
16: Bona tarda, victòria a l'esprint de Jasper Philipsen després que Mathieu van der Poel, el seu company d'equip, li hagi llançat de manera excel·lent els últims metres per deixar-lo a la boca de la línia d'arribada. Ha estat un grup nombrós d'unes 40 unitats, els que formaven part de la fuga, els que s'han jugat la victòria d'etapa. En aquest grup, gent important, gent molt poderosa, com Mats Pedersen, el mallot verd d'aquest Tour de França, el mateix Mathieu van der Poel, però que lògicament avui l'excampió del món volia treballar pel seu company d'equip, per Jasper Philipsen, i això ha fet que li llancés l'esprint de manera molt poderosa. Philipsen no ha fallat a resposta a la feina del seu company d'equip i s'ha emportat la victòria d'etapa aquí a Boiron. Victòria, per tant, per Jasper Philipsen en un dia en què la fuga ha costat molt que pogués formar-se, però un cop ha agafat la diferència necessària, a darrere s'han relaxat més i, de fet, el gran grup arriba ara a poc més de 7 minuts. Per tant, les diferències entre la fuga nombrosíssima i els homes de la General, que han estat importants, però això no mou res a la classificació. Tadej Pogačar manté el mallot groc. Avui, victòria d'etapa de Jasper Philipsen. Queden 4 etapes, 3 d'elles a partir de demà consecutives als Alps, 3 etapes d'alta muntanya.
15: Gràcies, Isaac. I el Barça femení de futbol ha fet oficial el fitxatge de la central neerlandesa René Van Aasten, de 19 anys. Ve de l'Ajax d'Amsterdam, firma amb el Barça per 4 temporades i arriba amb ambició.
17: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
15: Van Aasten ha estat la jugadora revelació de la Lliga neerlandesa aquesta temporada, on ha guanyat el premi Johan Cruyff com a talent de l'any. La defensa també ha debutat amb la selecció absoluta dels Països Baixos. El Barça masculí, compàs d'espera per l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per les 5 pròximes temporades. La incorporació del jugador, que prové del Borussia Dortmund, serà finalment oficial demà, quan també serà presentat. Un altre extrem tancat pel club blaugrana és el jugador belga Jess Visibu, de 18 anys i provinent del Bruges. El cost de l'operació serà d'uns 8,5 milions d'euros i el Bruges ingressaria el 20% del preu d'una futura venda del jugador. Visibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada a Anglaterra.
4: 3CAT Info.
15: Fora de futbol, però encara el Barça, ja s'ha fet públic el nou tècnic del bàsquet. És l'Aleksandar Sekulić, eslové de 48 anys, que firmarà per les properes 2 temporades. Sekulić també és el seleccionador del seu país. Clement Prepelic, jugador del Dubai Basket, ex del Joventut i un dels capitans de la selecció eslovena, ha explicat a 3CAT Info com és el nou tècnic del Barça.
18: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte de título que ha ganado con nosotros, puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica del equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
15: Sekulić substitueix a la banqueta del Barça Xavi Pascual, que justament marxa al Dubai Basketball, equip que va dirigir l'eslové en els últims mesos de la passada temporada. Tornem al futbol. L'Espanyol torna aquesta tarda cap a Barcelona després de golejar ahir el 4-0 al Pau Francès de la segona divisió en el segon amistós de pretemporada. Van marcar Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona. A la segona divisió, el Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre en el segon amistós de la pretemporada. El partit es pot veure en directe per Esport 3.

0: Una cinquantena de dotacions dels bombers treballen en un incendi de Cervelló. Protecció Civil ha enviat un SMS per demanar el confinament de les urbanitzacions de Camp Palauet i les Rovires, on viuen prop de 300 persones. El foc, que és de vegetació forestal, crema des del carrer Raval Bessons i s'enfila muntanya amunt. Afecta una superfície d'una desena d'hectàrees. D'altra banda, pendents aquesta tarda, ho hem sabut a les 3, la Comissió Europea recorda a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència d'Europa sobre l'amnistia. El missatge de Brussel·les arriba una setmana després de la decisió del Tribunal Europeu de Justícia i hores després de la denúncia de Carles Puigdemont sobre la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar-li l'oblit judicial. Dues qüestions que ens ocuparan els primers minuts d'aquest bloc informatiu, però fins les 6 parlarem d'altres qüestions. Barcelona encadena 29 nits torri de seguides, la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida de les últimes 4 dècades, amb 11 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. Passarem per Lleida, on els alcaldes de Lleida i la Franja demanen augmentar fins a 11 freqüències al dia els trens que coneixen aquests dos territoris. I el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà tindrà aviat un nou estany. És a Castelló d'Empúries.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 6. Amb quins temes, Pau?
2: Doncs amb el Tour de França, que ha acabat la seva 17a etapa amb victòria de Jasper Philipsen, cosa que manté Tadej Pogacar com a líder de la competició amb 4 minuts i mig de coixí sobre Evenepoel. I el Barça femení ha presentat la central neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, que firma per 4 temporades.
0: Tot això arribarà d'aquí a poc més de 20 minuts aproximadament. Tarda de sol i calor, tot i que la temperatura ha afluixat una mica respecte a ahir. Les màximes més altes quedaran prop dels 40 graus a Ponent, la Conca de Tremp, les Terres de l'Ebre i la Catalunya central. Cel terrós i nuvolades al Pirineu i al Massís dels Ports, on podria caure alguna gotellada. Ara passen 2 minuts a 6:15 de la tarda. Una cinquantena de bombers treballen per extingir l'incendi forestal que crema aquesta tarda entre Vallirana i Cervelló, al Baix Llobregat. El foc, que s'ha declarat en un camí de muntanya de Cervelló, obliga a confinar els 300 veïns de dues urbanitzacions. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre per evitar que entri al fons d'un barranc. Segons les dades inicials dels agents rurals, les flames afecten una superfície d'unes 10 hectàrees. Unitat mòbil al centre de comandament a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa.
3: L'objectiu dels bombers és evitar que els dos flancs s'obrin, per això els mitjans aeris i fan descàrregues constants amb retardant per reduir la combustibilitat. El foc ha començat al camí de les Rovires, ha agafat carrera fins dalt i ha avançat ara cap a la... avança, de fet, cap a l'urbanització de les Rovires, una zona precisament complicada perquè hi ha nuclis de població, ho ha explicat Trescat Info, l'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes.
4: Ha començat a l'inici del camí de les Rovires, és una zona molt muntanyosa, l'aire que hi havia doncs ha propiciat que anés pujant, però haig de dir que de seguida, tant a ADF, com els bombers estaven ja actuant, s'està controlant perquè no arribi a les cases i també per protegir a la població del fum i també perquè és important que els carrers estiguin lliures per si ha de passar bombers o qualsevol altre tipus de dispositiu.
3: Per això Protecció Civil ha enviat un SMS per confinar aquesta urbanització, també la de Can Paulet, on hi viuen un total de 300 persones. L'alcaldessa ha demanat a la població seguir els canals oficials.
4: Sobretot que facin cas a les informacions

0: Barcelona ja encadena 29 nits tòrrides seguides, la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida dels últims 40 anys a Catalunya, amb 11 dies en què s'ha arribat o s'han superat els 40 graus en algun punt del país. Barcelona, Montse Poblet.
1: Els termòmetres de l'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, fa 29 nits que no baixen dels 25 graus. I si es confirmen les previsions del Meteocat, avui tornarà a passar el mateix. No és l'única estació del país que acumula nits tòrrides. A Portbou, per exemple, en porten 10, a Badalona 17 i aquí al Raval, on estem, n'han viscut ja 27. Amb aquest panorama, els refugis climàtics com el Casal de Gent Gran del Raval triomfen. Els veïns com el Juan els fan servir per recuperar-se de les nits mal dormides.
2: Tengo una ventiladora y hace dos días se me cortó la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Prefiero estar acá un rato refrescándome. Cambia tu cuerpo ya.
1: I si parlem de calor diurna, les notícies tampoc són millors. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, aquesta és la primera quinzena de juliol més càlida registrada. La Montse ha optat per anar cada dia a una de les àrees de jocs infantils amb aigua que hi ha a Barcelona perquè el seu fill es refresqui.
3: Bueno, per ell, perquè com fa molta calor, i les parts normals fa molta, molta calor i fa molt sol, doncs aquesta és una alternativa fresqueta. I això passa genial.
1: La primera quinzena de juliol a Catalunya hi ha hagut 11 dies en què almenys alguna estació meteorològica ha estat a 40 graus o més. El rècord el té la famosa Lleida, que ha tingut aquesta temperatura 10 dies. El que abans era excepció s'està convertint en norma.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Comissió Europea defensa l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia i recorda als tribunals espanyols que l'han d'aplicar. Tot plegat hores després de l'escrit de defensa de l'expresident Puigdemont, en què denunciava que els tribunals espanyols estan esquivant l'aplicació de l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: La Comissió Europea llança un missatge directe als tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells aplicar les sentències de la justícia comunitària, favorables, en aquest cas, a la llei d'amnistia. Brussel·les interpel·la, en concret, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar a la justícia europea els seus dubtes amb l'amnistia i van plantejar dues qüestions prejudicials que ara han desembocat en sentències favorables a aquesta llei. A banda d'això, la Comissió Europea, que és el govern comunitari, també confirma que ha admès la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, tots ells encara a l'exili. Brussel·les diu que estudiarà l'escrit que van registrar ahir, en què hi denuncien l'incompliment de les seves amnisties i demanen a les autoritats comunitàries que per aquest motiu obrin un expedient contra l'estat espanyol.
0: Doncs bé, amnistiats finalment els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'UOS 6 dies després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són l'exconsellera d'Esquerra Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques Jordi Matas i l'advocada Marta Alsina. A tots ells se'ls va jutjar i absoldre el 2021, però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia, que sol·licitava per a ells 2 anys i 9 mesos de presó per desobediència i usurpació de funcions públiques. Malgrat que la llei d'amnistia està en vigor des del juny del 2024, ni el jutge penal ni el Tribunal de Justícia de Catalunya els van voler aplicar l'amnistia. En clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès avui al Parlament que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'estat espanyol a Catalunya i ha demanat a Junts, el principal grup de l'oposició, que ajudi a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu amb l'amnistia, com sentíem, també com a protagonista. Parlament, Marta Corbalán.
6: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, creu que aquestes xifres són demolidores i ha acusat el president de la Generalitat de no fer res per revertir-ho. Illa ha defensat instruments com el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra per intentar corregir-ho.
7: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
8: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Ara jo la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
6: La sessió de control també ha estat marcada per l'amnistia. El president de la Generalitat, Esquerra i Junts han demanat a la judicatura espanyola que l'apliqui sense més dilacions després de l'aval de la justícia europea. Sentim el republicà Josep Maria Jové i el president Illa.
9: Si els queda una mica de dignitat democràtica, l'alta judicatura espanyola hauria de deixar de prevaricar i aplicar-la de manera

0: immediata.
1: He mostrat respecte pel poder judicial, però he demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva publicació àgil i diligent.
2: La victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol també s'ha colat a la sessió de control. El Partit Popular ha demanat que el Parlament rebi la selecció i Illa ha revelat que va oferir als futbolistes catalans de l'equip espanyol una recepció al Palau de la Generalitat, però no han pogut venir per motius d'agenda.
3: I encara al Parlament.
4: El dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a l'Infància i l'Adolescència ha quedat aprovat per 68 vots a favor, 67 vots en contra i cap abstenció.
3: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns, ara ho sentíem, es reconeix que el sistema de protecció a la infància i l'adolescència, l'antiga DGAIA, va fallar per problemes estructurals i de governança. Tot i això, l'oposició lamenta que la comissió d'investigació es tanqui sense depurar responsabilitats, principalment en el desgavell dels pagaments indeguts. Es reconeix que el sistema va col·lapsar per un excés d'externalització dels serveis i l'abús de contractes d'emergència, sense cap tipus de control i seguiment, principalment per l'arribada de menors immigrants sols i les retallades. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
5: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 2018.
3: El dictamen, però, es queda curt, segons l'oposició, que lamenta la manca d'autocrítica. Sentim Enatu Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP.
6: El dictamen no està a l'alçada d'una comissió d'investigació, perquè no es determinen responsabilitats polítiques.
7: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs, l'arribada de joves migrants, o la pandèmia, o les limitacions pressupostàries, però zero autocrítica.
3: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. I no ens movem de la cambra catalana perquè ha aprovat la reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que s'elimina la substitució a l'hora de prendre decisions. Si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Junta del DINCAT, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual, i la Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, la LAT.
8: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu, no allò que tu creus que és millor per tu.
9: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix dos coses. Una, la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu. També reconeix que per algunes persones el fet de decidir pot requerir tenir uns suports.
3: El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha valorat el canvi de paradigma que significa la nova norma.
10: Per tant, avancem cap a un model de suport i de protecció d'autonomia personal i no de substitució de la pressa de les seves decisions. És a dir, ha de prevaldre allò que vol i desitja la persona sobre la seva pròpia vida.
3: A més, la llei també reconeix els suports que ja donen familiars o persones de confiança, permet deixar decidit qui donarà aquest suport en el futur i incorporarà garanties per evitar abusos. Més temes, els Mossos d'Esquadra detenen l'home de 31 anys que va agredir a cops de puny dues persones de 72 i 68 anys a l'estació de metro del Passeig de Gràcia de Barcelona. Els fets van passar el 12 de juliol i, segons la policia, les càmeres de seguretat de TMB han estat clau per identificar-lo. Les imatges es van fer virals a les xarxes socials per la brutalitat de l'agressió. L'home va fer caure a terra les dues persones agredides que van quedar ferides en estat menys greu. L'agressor, que no té antecedents, està acusat d'un delicte de lesions i els Mossos preveuen que passi a disposició judicial en les pròximes hores.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: D'aquí a un minut i mig arribarem a 6:15 de la tarda, moment en què farem una aturada a l'actualitat per saber la previsió meteorològica. Però ara anem a Àustria, a la casa on va néixer Adolf Hitler. Avui s'hi ha inaugurat una comissaria de policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc de naixement del dictador que va abolir la democràcia a Alemanya, que va desencadenar la Segona Guerra Mundial i que va ordenar l'execució de milions de persones, en particular jueves. Un país on, igual que Alemanya, el suport de l'extrema dreta creix. A la darrera enquesta, un 40% dels austríacs ja votarien aquesta opció. Berlín, Jordi Regàs.
0: La petita ciutat austríaca de Braunau am Inn, a la frontera amb Alemanya, fa dècades que és un punt de pelegrinatge neonazi. És la ciutat natal del dictador Adolf Hitler, un fet que l'ha convertit en un lloc tristament cèlebre. Just al davant, una pedra commemorativa adverteix dels horrors del nazisme, amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». L'edifici, construït originàriament al segle XVII i catalogat com a patrimoni cultural, és una casa de dues plantes en l'estil del Biedermeier de principis del segle XIX. Després d'anys d'estira i arronsa, finalment l'estat austríac va comprar l'edifici el 2016. Ara, després de 3 anys de reformes, té nous inquilins. Serà la policia austríaca que hi ha traslladat una comissaria. Thomas Preitz, veí de Braunau, ho veu amb bons ulls.
12: És una gran cosa, una bona idea. Aquí sempre tenim molts incidents i ara espero que deixi de passar. De tant en tant tenim grups de neonazis i ara espero que això passi a la història.
0: La turista alemanya Evita Gossi també ho veu bé i fa una proposta.
13: Crec que és una bona idea que es converteixi en una comissaria de policia i m'agradaria que al davant hi deixi de posar que es tracta del lloc de naixement de Hitler. No cal atreure els simpatitzants.
0: Tot i que és dubtós que la comissaria eviti el pelegrinatge, el que potser reduirà seran les mostres més cridaneres d'exaltació. Caldrà, això sí, que els agents de policia que s'hi destini vulguin estar atents.
3: En punt, 5:45 de la tarda, àrea de serveis.
11: El temps.
3: Gemma Puig.
14: Aquesta tarda tornarà a ser càlida, xafogosa, tot i que respecta i ha baixat una mica la temperatura. Igualment, però, tornarem a acabar a les portes o fregant els 40 graus. 39 de moment de màxima provisional a Sant Romà d'Abella, a Sant Salvador de Guardiola 38, 38 a Montesquiu, a Lleida, Cardona, Solsona, Alcarràs, per tant, aquests valors alts cap a Ponent, cap a l'Ebre, cap a la Catalunya Central o cap a la Conca de Tremp, en una tarda amb núvols que aniran en augment altre cop cap a les Terres de l'Ebre. No descartem aquí algun ruixat, alguna tronada, sobretot cap als ports, cel terrós, pols sahariana i alguna nuvolada cap al Pirineu que podria deixar escapar alguna gota. Aquesta propera nit i matinada no serà tan, tan càlida, igualment, però repetirem nit tropical cap a comarques interiors i nits tòrrides principalment cap a les Terres de l'Ebre o també cap a sectors de la costa central. I això sí, aquest dijous tindrem aquest repunt de la temperatura, s'intensifica la calor, valors que superaran els 40 graus cap a Ponent, arribaran també els 40 graus en alguns punts de la Catalunya central o fins i tot en punts de la Conca de Tremp, interior de les Terres de l'Ebre. Per tant, farà més calor, amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Divendres començaria a fluixar, però sens dubte ho notarem a partir del cap de setmana.
11: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
3: D'aquí a 12 minuts arribarem a les 6 de la tarda. Reprenem puntualment la crònica internacional.
11: Rècords.
15: Nicolás, aguanta. El pueblo se levanta.
3: Són les protestes d'una desena de persones a les portes del Tribunal Federal de Nova York, on avui està citat l'expresident de Veneçuela, Nicolás Maduro, per a una nova vista del procés penal per presumptes delictes de narcoterrorisme i importació de cocaïna. També hi està citada la seva esposa, Cilia Flores, que està encausada per la importació de drogues i possessió d'armes de foc. Tots dos continuen empresonats a Brooklyn des de la seva detenció a Caracas el 3 de gener per part de les forces nord-americanes. Abans de la vista, la Fiscalia i la Defensa han proposat que el judici comenci el juny del 2027, tot i que la decisió final recau en el jutge. La defensa de Maduro vol demanar que reconegui la seva immunitat, però la Fiscalia preveu seguir aportant proves fins a esgotar els terminis. De fet, a l'exterior del tribunal, davant d'un ampli dispositiu policial, s'han congregat una desena de persones per denunciar l'empresonament de la parella.
16: Estem reunits a l'escena d'un crim. Un crim per la presó, un crim pels delictes d'aquest tribunal i un crim pel segrest. És un crim per robar el petroli de Veneçuela. Tindrà èxit? No.
3: No! Maduro i Flores es van declarar no culpables de tots els càrrecs en la seva primera compareixença davant la justícia nord-americana al gener. A Maduro se'l va veure per última vegada en la seva darrera audiència al mes de març.
11: 3Cat Info.
3: Tornem a casa nostra. Els alcaldes de Ponent i de la Franja demanen augmentar fins a 11 freqüències al dia els trens que uneixen aquests dos territoris. És una de les reclamacions que han posat avui damunt la taula en una reunió conjunta celebrada al nucli de Raïmat, al Segrià, Lleida, Julià Albacar.
17: Els alcaldes defensen que és una proposta viable i que permetria connectar millor municipis de la Franja com Tamarit de Llitera, Montsó o Binèfar amb Lleida. Ara mateix només hi ha 4 freqüències d'anada i tornada amb tren regional, per això reclamen pràcticament triplicar-les per poder garantir que tots els ciutadans poden anar a treballar al metge o fins i tot enllaçar amb un tren AVE. Ho explica Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
18: Podem arribar

0: fins als 11 combois per sentit diaris, i això vol dir que ens satisfà a tots. A les primeres franges del matí, perquè ens permet arribar a treballar als centres de referència, com pot ser els hospitals, etc. També permet que residents amb aquestes poblacions puguin arribar a agafar el primer AVE.
1: Este dimecres s'ha celebrat una trobada conjunta d'alcaldes de Ponent i de la Franja per consensuar propostes per impulsar esta línia ferroviària. També demanen, per exemple, que s'implementi un títol de transport únic i integrat que eviti barreres administratives entre comunitats autònomes i que es facin més inversions per a les estacions i andanes. Al setembre està previst que s'acordi un document amb totes les demandes que traslladaran a les diferents administracions competents per poder avançar cap a un servei de la línia més bo, que preveuen que podria arribar a assolir uns 700.000 usuaris a l'any.
2: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal reclama que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Jordi Barranca.
3: El Plater, el document que ha de planificar el repartiment de les renovables, ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona, entre d'altres. El Priorat també ha generat crítiques, però tres municipis demanen més energia eòlica de la que preveu el document. Són municipis que ja tenen molins a prop. Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilan és l'alcalde en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents, i amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
3: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, també a l'ACN, a més proposa
5: que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota a aquells municipis que, per interès, per estratègia o simplement per les característiques territorials, orogràfiques, geogràfiques dels seus termes municipals, sí que són potencials acollidores d'energia eòlica.
3: I alerten que el Plater preveu instal·lar renovables en una àrea que formarà part del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prat. Una cosa que, si tira endavant el parc, quedarà descartada.
2: Doncs bé, l'altra cara de la moneda, el Pallars Jussà, reclama aturar la proposta del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, el Plater. Ajuntaments, organitzacions agràries, entitats econòmiques i ecològiques i representants de la societat civil han presentat una petició conjunta a l'Institut Català d'Energia perquè suspengui la tramitació del pla a la comarca i obri una negociació amb el territori. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
6: Els impulsors del manifest asseguren que el Plater no té en compte que el Pallars Jussà ja fa més d'un segle que contribueix a la producció d'energia renovable amb les centrals hidroelèctriques i reclamen un model més adaptat a la realitat de la comarca.
7: Jordi Navarra, alcalde de Sant Esteve de la Sarga i president del Consell d'Alcaldes.
8: Des de fa més de 100 anys que es van fer els embassaments, es van fer les centrals, després més tard encara se'n van continuar fent i es genera molta energia. Llavors hi va haver molta gent que hi va poder treballar i moltes famílies que van poder viure d'aquestes empreses, però avui en dia, i tal com està plantejat això, portarà molt pocs llocs de treball.
6: Els signants també defensen la protecció de sòl agrícola i rebutgen la implantació de grans parcs eòlics i fotovoltaics en terrenys de conreu i de pastura. Josep Durany, president de la comunitat de regants de la Conca de Tremp.
9: Primera, perquè estem espentejant des de fa molt de temps un projecte de modernització del regadiu a la Conca de Tremp, i ara ve i unes hectàrees d'aquestes que s'estan regant o que es posaran en rec i que es modernitzaran, es volen ocupar en plaques fotovoltaiques. Per una altra, doncs el territori que hem de destinar a la sobirania alimentària i a les pastures dels nostres animals.
6: Entre les demandes hi ha la creació d'una taula de treball amb l'ICAEN, l'Institut Català de l'Energia, i la revisió de la proposta abans de continuar-ne la tramitació. De la seva banda, Ipsena també s'hi oposa. L'entitat ecologista considera que el Plater no té planificació ni participació i que ven al país els oligopolis energètics, i per això demana que es declari nul de ple dret.
2: I saltem a Castelló d'Empúries, perquè el Parc Natural dels Aiguamolls a l'Empordà tindrà aviat un nou estany. Precisament, a Castelló d'Empúries, amb una superfície de 9 hectàrees, ja havia estat una zona humida, però es va dessecar fa molts anys, i des d'aquesta setmana i durant un mes i mig, a través d'una canonada s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora, Laia Claret.
10: La voluntat és que un cop en funcionament, a principis de setembre, s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com una zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot n'és l'alcaldessa.
11: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
10: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, especifica que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies

0: d'amfibis i d'ocells s'hi estableixin.
1: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
0: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament ha comprat el terreny.
2: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
3: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
2: A Catalunya Ràdio i 3Catinfo. Catalunya Vespre.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més.
3: Ningú t'ho explicarà millor.
4: Poc més de 5 minuts i seran les 6 de la tarda.
3: Esports.
4: Fins a la 6, Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. El Barça femení de futbol ha fitxat la central neerlandesa René van Asten, de 19 anys, que ve de l'Ajax d'Amsterdam, i firma amb el Barça per 4 temporades fins al 2030.
6: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
5: Van Asten és jugadora revelació de la Lliga Neerlandesa i ha debutat amb la selecció absoluta dels Països Baixos. Demà també seguiran l'activitat burocràtica al Barça amb l'acte de renovació de Caroline Graham Hansen. Pel que fa a l'equip masculí, en canvi, novament pendents de l'anunci oficial de Karim Adeyemi com a nou extrem blaugrana. Un compàs d'espera que podria finalitzar demà amb l'anunci i la presentació de l'extrem alemany com a nou jugador blaugrana.
3: 3CAT Info.
5: L'Espanyol, per la seva banda, ha tornat a Barcelona després d'haver finalitzat l'estatge de Nevat a l'Alt Empordà. El pròxim amistós de l'Espanyol serà dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. A la segona divisió, el Girona visita avui l'Olot als 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada. Un partit que podreu veure en directe per Esport 3. I el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet que volen Pep Guardiola com a seleccionador i que serien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar-lo. La selecció italiana porta sense disputar les últimes 3 copes del món.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
5: El Tour de França triomf per Jasper Philipsen en un sprint reduït a la 17a etapa després dels 175 quilòmetres gairebé plans entre Chambéry i Boiron. Tadej Pogacar ha arribat a 8 minuts i 46 segons del vencedor, però acompanyat dels altres favorits com Remco Evenepoel. Per tant, l'eslové manté el liderat amb 4 minuts i 32 segons sobre el belga. Abel Balderstone, un dels dos catalans que disputen la ronda francesa, valora l'etapa d'avui i les 4 etapes que queden per arribar a París.
7: Bueno, intentar aguantar com podia i res, intentar reservar-se el màxim possible. Però bueno, venen 3 dies molt durs, així que a veure si podem recuperar bé.
5: Demà, 18a etapa, seran 185 km entre Boiron i el port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. Els ciclistes també passaran per un altre port de primera categoria, aquest a l'inici de l'etapa, més un de segona i un altre de tercera. El Barça de bàsquet també ha fet un anunci oficial. En aquest cas és a la banqueta i amb la confirmació d'Alexander Sekulic com a tècnic blaugrana. L'entrenador eslové de 48 anys firma per les properes 2 temporades. Sekulic també és el seleccionador del seu país. L'exjugador del Joventut, Kleman Prepelic, i actual jugador del Dubai Bàsquet, explica a 3CAT Info com és el nou tècnic del Barça.
8: Alexander es una persona extraordinaria, es una persona que muy buena persona, que cualquier cosa necesitas está aquí para ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
5: Sekulic substitueix a la banqueta del Barça Xavi Pascual, que justament marxa al Dubai Basketball. Encara en clau blaugrana, Joel Parra i Darío Brizuela han estat inclosos a la llista de la selecció espanyola que jugarà a les finestres FIBA de l'agost. Les rivals per aquells partits dels dies 28 i 31 seran les seleccions de Portugal i Grècia, respectivament. I Lluís Riera signa com a nou tècnic assistent del Manresa Riera havia estat assistent al Joventut 7 anys amb Salva, Maldonado, Carles Duran i Diego Ocampo, l'actual entrenador del Manresa. Afegir que en tenis, Paula Badosa s'ha classificat per als vuitens de final del torneig d'Hamburg després de derrotar la polonesa Katarzyna Kawa per 2-7-0, 7-5 i 6-4.

0: La Begurenca jugarà demà contra Pana Udbardi, una setmana després d'haver-la eliminat als quarts de final del torneig d'Iaşi a Romania. I la selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que ha començat avui a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'ha imposat a Hongria per 8 a 7. Les de Jordi Valls jugaran en semifinals contra Rússia, que ha derrotat per 11 a 6 als Països Baixos. Pel que fa a la competició masculina, demà, quarts de final d'aquesta superfinal de la Copa del Món entre Espanya i Austràlia. I avui s'han sortejat els grups del proper Mundial de Clubs d'Handbol, on hi participarà el Barça com a vigent campió. S'enfrontarà al Montada del Marroc, el Pinheiros del Brasil i el guanyador del partit previ entre Los Angeles de les Estats Units i el Zamalek egipci.
1: 3CAT Info. Bona tarda, són les 6.

0: La Comissió Europea recorda a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència d'Europa sobre l'amnistia. El missatge de Brussel·les arriba una setmana després de la decisió del Tribunal Europeu de Justícia i hores després de la denúncia de Puigdemont sobre la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar-li l'oblit judicial. Avui un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO. Una cinquantena de dotacions dels bombers treballen en un incendi a Cervelló, al Baix Llobregat. Protecció Civil ha enviat un SAlert per demanar el confinament de les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires, on hi viuen prop de 300 persones. El foc és de vegetació forestal, afecta una superfície de 10 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. El govern espanyol aprovarà un nou decret per prorrogar 2 anys el preu dels lloguers. Ho han pactat Sumar i el PSOE després que el Congrés tombés a l'abril un decret similar amb els vots contraris del PP i de Junts i l'abstenció del PNB. El Consell de Ministres ho aprovarà la setmana vinent i el setembre a tornar al Congrés, on caldran els vots de Junts i el PNB. Feijóo culpa Pedro Sánchez de ser el nexe corruptor de totes les causes que afecten el PSOE i dona la legislatura per morta. El líder del PP també normalitza les relacions amb Junts i augura que milloraran. Desarticulen una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes, un al Pla del Penedès i un segon a Barcelona. Entre la quarantena d'armes intervingudes hi ha un llançacoets. I l'administració de Trump, que anuncia un acord amb l'Aràbia Saudita que permetrà a Riad obtenir un programa nuclear civil. L'entesa busca enfortir els llaços bilaterals en un context de tensió per la guerra a l'Iran i desferma la preocupació dels experts per una possible escalada en la proliferació d'armes nuclears. L'Avinguda Diagonal de Barcelona, Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària tindrà 10 noves parades d'autobusos interurbans en sentit sortida a partir de la setmana que ve serà. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un corredor pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris.
1: Esports. El Barça femení de futbol ha presentat la central neerlandesa Renee van Aasten, de 19 anys, que firma per 4 temporades, mentre que el Barça masculí segueix amb pendents de l'anunci de Karim Adeyemi, que demà podria ser anunciat i presentat com a nou jugador blaugrana. Triomfa l'esprint per Jasper Philipsen a la 17a etapa del Tour de França. Tadej Pogacar, que avui ha arribat a gairebé 9 minuts del vencedor, manté però el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons sobre Remco Evenepoel. I el Barça de bàsquet s'ha oficialitzat que l'eslové Alexander Sekulić és el nou entrenador blaugrana per les pròximes 2 temporades.
0: I darrer titular, pel temps, tarda de sol i calor, tot i que la temperatura ha fluixat una mica respecte ahir. Les màximes més altes quedaran a prop dels 40 graus a Ponent, la Conca de Tremp, les Terres de l'Ebre i també la Catalunya Central. Cel terrós i nuvolades al Pirineu i al Massís dels Ports, on podria caure alguna gotellada.
2: 3Cat Info.
0: Ens hi posem, són les 6 de la tarda i 4 minuts. Soc la Nati Adell i us acompanyaré fins al punt de les 7 de la tarda.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: La Comissió Europea defensa l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia i recorda als tribunals espanyols que l'han d'aplicar. Tot plegat hores després de l'escrit de la defensa de l'expresident Puigdemont, en què denunciava que els tribunals espanyols estan esquivant l'aplicació de l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte Amiràs.
1: La Comissió Europea llança un missatge directe als tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells aplicar les sentències de la justícia comunitària, favorables, en aquest cas, a la llei d'amnistia. Brussel·les interpel·la, en concret, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar a la justícia europea els seus dubtes amb l'amnistia i van plantejar dues qüestions prejudicials que ara han desembocat en sentències favorables a aquesta llei. A banda d'això, la Comissió Europea, que és el govern comunitari, també confirma que ha admès la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, tots ells encara a l'exili. Brussel·les diu que estudiarà l'escrit que van registrar ahir, en què hi denuncien l'incompliment de les seves amnisties i demanen a les autoritats comunitàries que, per aquest motiu, obrin un expedient contra l'Estat espanyol.
0: Amnistiats, finalment, els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'UO, 6 dies després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són l'exconseller d'Esquerra Republicana Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques Jordi Matas i l'advocada Marta Alsina. A tots ells se'ls va jutjar i absoldre el 2021, però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia, que sol·licitava per a ells 2 anys i 9 mesos de presó per desobediència i usurpació de funcions públiques. Malgrat que la llei d'amnistia està en vigor des del juny del 2024, ni el jutge penal ni el Tribunal de Justícia de Catalunya els van voler aplicar l'amnistia. 6:06 PM, sapiguem com tenim aquest incendi que tenim en marxa a Cervelló, al Baix Llobregat. De fet, una 50ena de bombers estan treballant per extingir aquest foc forestal que crema entre Vallirana i Cervelló. De fet, el foc que s'ha declarat en un camí de muntanya, Cervelló ha obligat a confinar 300 veïns a 2 urbanitzacions. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre per evitar que l'incendi entri al fons d'un barranc. Segons les dades inicials dels rurals, les flames afecten una superfície d'unes 10 hectàrees. Anem fins al Baix Llobregat, on hi tenim desplaçada aquesta unitat mòbil, en concret al centre de comandament de Cervelló, on tenim el Pep Casanovas i la Maria Costa. Bona tarda, Maria, com estan les coses?
2: Bona tarda, doncs. Els bombers treballen perquè els dos flancs no s'obrin, no s'escapin. El foc ha començat al camí de les Rovires, ha agafat carrera amunt fins a dalt i avança cap a l'urbanització de les Rovires. Ho ha explicat a 3Cat Info l'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes.
3: Ha començat a l'inici del camí de les Rovires, és una zona molt muntanyosa. L'aire que hi havia, doncs, ha propiciat que anés pujant, però haig de dir que de seguida tant ADF com els bombers estaven ja actuant. S'està controlant perquè no arribi a les cases i també, doncs, per protegir a la població del fum i també perquè és important que els carrers estiguin lliures per si ha de passar, doncs, bombers o qualsevol altre tipus de dispositiu.
2: Per això, Protecció Civil ha enviat un SLR per confinar la urbanització de les Rovires i també el Paulet, on hi viuen un total de 300 persones. Es tracta, doncs, d'una zona escarpada que dificulta l'extinció i que crema vegetació mediterrània. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors dels ADFs al Baix Llobregat, Joan Feu.
4: El pi de Mediterrani i un sotabosc. Ha arribat a aquest incendi a impactar amb un foc que vam tindre fa 3 anys, allà separat, i on s'ha obert el flanc esquerre, que és el que ha evolucionat més ràpid a impactar el que és la part alta de les Rovires. És molt dret, hi ha molta pedra solta i després hi ha molta roca. També hi havien hagut antigues vinyes on hi ha els seus marges, que dificulta el pujar amb instal·lació d'aigua fins a dalt.
2: L'Ajuntament ha demanat a la població mantenir la calma, seguir els canals oficials. De moment, el foc hi treballen 38 dotacions terrestres i 10 aèries i ha cremat fins ara 10 d'hectàrees.
0: Gràcies, Maria. Bona tarda. Fins després.
2: Bona tarda.
0: I pel que fa als incendis forestals a nivell de l'Estat, a la Mierla, a la província de Guadalajara, continuen actius. Ja han cremat 30.000 hectàrees, bona part dins del Parc Natural de la Sierra Norte, un dels espais naturals més extensos de la península Ibèrica. És el tercer incendi més greu de la història de Castella-La Manxa. El foc ha obligat a desallotjar 34 municipis i a confinar-ne 14 més. Tot i que evoluciona favorablement, encara no està controlat. Això sí, els bombers han aconseguit frenar el front que amenaçava la ciutat de Sòria, Castella i Lleó. En paral·lel, un altre incendi ja ha cremat prop de 2.000 hectàrees a Celles, també Castella-La Manxa. El president del

0: El govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a fer un pacte d'estat per l'emergència climàtica i ho ha dit durant la visita a Tamajón, on està el centre de comandament avançat per aquest incendi de Guadalajara.
1: És imperatiu que se alcance un pacto de Estado entre las distintas instituciones y también en las Cortes Generales para convertir en leyes, en recursos económicos, medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y proteger la prosperidad de territorios como es Guadalajara, como es Castilla-La Mancha.
0: Tornem a Catalunya perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès avui al Parlament que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat a Junts, al principal grup de l'oposició, que ajudi a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control abans de vacances d'estiu, amb l'amnistia també com a protagonista. Parlament, Marta Corbalán.
2: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, creu que aquestes xifres són demolidores i ha acusat el president de la Generalitat de no fer res per revertir-ho. Illa ha defensat instruments com el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra per intentar corregir-ho.
3: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
4: I efectivament tenim un problema amb les inversions, amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Ara jo la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
2: La sessió de control també ha estat marcada per l'amnistia. El president de la Generalitat, Esquerra i Junts han demanat a la judicatura espanyola que l'apliqui sense més dilacions després de l'aval de la justícia europea. Sentim el republicà Josep Maria Jové i el president Illa.
5: Si els queda una mica de dignitat democràtica, l'alta judicatura espanyola hauria de deixar de prevaricar i aplicar-la de manera immediata.
4: He mostrat respecte pel poder judicial, però he demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva publicació àgil i diligent.
2: La victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol també s'ha colat a la sessió de control. El Partit Popular ha demanat que el Parlament rebi la selecció i Illa ha revelat que va oferir als futbolistes catalans de l'equip espanyol una recepció al Palau de la Generalitat, però no han pogut venir per motius d'agenda.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, culpa Pedro Sánchez de ser el nexe corruptor de totes les causes que afecten el PSOE, també la de l'expresident Zapatero. Feijóo també normalitza les relacions amb Junts i els estén la mà per seguir votant en contra del govern espanyol. Madrid, Tania Tàpia.
6: Feijóo ha plegat la plana major del partit per fer balanç d'una legislatura que ja dona per morta. Creu que queden els últims compassos.
7: Si Sánchez afronta su último verano en la mareta, sus últimas navidades en la Moncloa, es porque no merece otra cosa.
6: I ha dit que quan ell governi, cosa que ha donat per fet, haurà de fer una neteja a fons, una reconstrucció al nivell de la que va fer Adolfo Suárez després del franquisme. Feijóo ha estès la corrupció a tots els nivells, diu que afecta el cor de l'Estat i posa al centre de tot Pedro Sánchez.
7: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez és el nexo político corruptor.
6: I afirma que sense el suport de la Moncloa, Zapatero no podria haver delinquit. El líder del PP augura que Sánchez podrà resistir fins que els seus el deixin caure.
7: Todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar.
6: I sobre Junts ha aplaudit que els de Puigdemont votin amb ells, ho han fet en 170 ocasions, diu, i creu que això anirà més.
7: Si la legislatura continúa, espero hacerlo en más ocasiones. Porque eso lo que supone es que el gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo.
6: Ara bé, ha tornat a criticar l'amnistia perquè ha dit és una forma de corrupció política que va permetre l'inici d'una legislatura que, segons Feijóo, mai hauria d'haver començat.
0: Recta final del judici pel cas Kitchen amb la cúpula del Ministeri de l'Interior de Rajoy acusada d'orquestrar una operació parapolicial per robar informació sobre la comptabilitat B del PP a l'extresorer Luis Bárcenas. En la presentació del seu informe final, l'advocat de Jorge Fernández Díaz, Jesús Mandri, asegura que el exministre estaba al marge y niega que llegués cap operació il·legal.
8: A don Jorge Fernández Díaz le daba exactamente igual la información que pudiera tener el señor Bárcenas. Se desprende claramente que estamos ante una operación de inteligencia, no una operación parapolicial.
0: Insisteix que el exministre no liderava cap suposat operatiu parapolicial i en demana l'absolució.
8: Don Jorge Fernández Díaz ni ningún ministro del Interior está al corriente o se le informa nunca de los operativos policiales ni de la gestión y el control de los fondos reservados.
0: La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a l'exministre Fernández Díaz i per al seu número 2, per a l'excomissari Villarejo, en sol·licita 19.
9: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que abastia grups criminals i que dirigia

0: un reclús des de la presó de Quatre Camins. En total, 9 persones detingudes. S'ha localitzat també 2 dipòsits al Penedès i l'altre a Barcelona. S'ha intervingut una quarantena d'armes. Miquel Carque.
1: La investigació va començar el gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios a l'Hospitalet i va culminar a principis de juliol quan es van fer les detencions i escorcolls. El principal a la casa del líder, un habitatge ocupat al Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu detalla les armes que s'hi van trobar.
2: En aquest domicili hi havia principalment diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres i que tenen un valor al mercat molt i molt elevat. I també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però com d'aquí al terra, de grans dimensions.
1: Les armes curtes es venien per entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar a uns 8.000 euros. Armes que han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals.
2: Realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
1: A la investigació dels Mossos hi va confluir la Policia Nacional, que investigava la falsificació de revòlvers que aquesta xarxa també distribuïa.
0: Parlant de la presó de Quatre Camins, els Mossos busquen un pres d'aquest centre penitenciari que es va fugar ahir durant una sortida programada de la presó. L'home complia una condemna de 10 anys i 3 mesos de presó per matar i esquartarà el seu company de pis a Barcelona. El va col·locar en una maleta i el va llançar en un contenidor de Barcelona. Això va ser el 2022. Els Mossos han engegat un dispositiu per localitzar-lo. 6:15.
3: El temps.
0: Gemma Puig.
4: Avui les temperatures s'han tornat a enfilar, potser no tant com ahir, però igualment aquests valors més alts quedaran a les portes o fregaran els 39 o 40 graus de moment. Amb aquestes màximes provisionals de 39 graus a Sant Romà de Vella, 38 a Montesquiu, a Cardona, a Tremp, també a Lleida, amb un cel força clar, això sí, amb aquest cel terrós, amb aquesta pols sahariana, i núvols que aniran en augment. Tindrem nuvolades cap al Pirineu, molt puntuals, i també alguns núvols i fins i tot altre cop alguna ruixat, alguna gotellada cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta pluja acompanyada de fang. De cara a aquesta propera nit i matinada, tornarem a tenir temperatures altes, calor nocturna, sobretot cap a l'Ebre. Repetirem aquestes nits tòrrides a la costa, nit tropical cap a comarques interiors, sobretot cap a Ponent, i el repunt de la temperatura de cara a aquest dijous. Dijous la calor s'intensifica, augmenten aquests avisos de calor, sobretot cap a Ponent i cap a l'Ebre, i tindrem temperatures per sobre dels 40 graus. A partir de divendres, però sobretot quan més ho notarem, serà el cap de setmana, amb unes temperatures més normalitzades i també amb més ruixats i tronades.
0: Gràcies, Gemma, i completem aquesta àrea de servei amb aquesta informació per als usuaris. Les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 estan tallades entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per un problema que Adif espera resoldre aviat. En el cas de l'R11, els trens comencen i acaben el recorregut a Granollers Centre, mentre que en el cas de l'R2 i R2 Nord se recomana als viatgers fer transbordament cap a l'estació de Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb els trens que passen per aquest punt i acaba d'arribar fins a Barcelona. També hi ha problemes a les línies de Rodalies que connecten Barcelona amb el sud del país, que acumulen retards de gairebé mitja hora per servei. Per cert, que els alcaldes de Ponent i de la Franja han demanat augmentar fins a 11 freqüències al dia els trens que uneixen aquests dos territoris. És una de les reclamacions que han posat avui damunt la taula en una reunió conjunta que han fet el nucli de Raïmat al Segrià. Lleida, Júlia Albacar.
5: Els alcaldes defensen que és una proposta viable i que permetria connectar millor municipis de la Franja com Tamarit de Llitera, Montsó o Binèfar amb Lleida. Ara mateix només hi ha 4 freqüències d'anada i tornada amb tren regional, per això reclamen pràcticament triplicar-les per poder garantir que tots els ciutadans poden anar a treballar al metge o fins i tot enllaçar amb un tren AVE. Ho explica Fèlix Larros, alcalde de Lleida.
6: Podem arribar fins als 11 combois per sentit diaris i això vol dir que ens satisfà a tots. A les primeres franges del matí, perquè ens permet arribar a treballar als centres de referència, com pot ser els hospitals, etc. També permet que residents en aquestes poblacions puguin arribar a agafar el primer AVE.
5: Este dimecres s'ha celebrat una trobada conjunta d'alcaldes de Ponent i de la Franja per consensuar propostes per impulsar esta línia ferroviària. També demanen, per exemple, que s'implementi un títol de transport únic i integrat que eviti barreres administratives entre comunitats autònomes i que es facin més inversions per a les estacions i andanes. Al setembre està previst que s'acordi un document amb totes les demandes que traslladaran a les diferents administracions competents per poder avançar cap a un servei de la línia més bo que preveuen que

0: podria arribar a assolir uns 700.000 usuaris a l'any.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i quatre minuts de set, actualitat ara internacional, perquè l'administració Trump té previst anunciar avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil. L'acord busca enfortir els llaços bilaterals entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran, desfermada per les ambicions nuclears de Teheran. En canvi, l'entesa inclourà concessions nord-americanes significatives als saudites, a qui es permetrà enriquir urani i reprocessar plutoni al seu territori. El text també contempla limitar les verificacions dels inspectors internacionals. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, negava que l'acord augmenti el risc de proliferació nuclear.
2: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Una opinió que contrasta amb la que ens expressava el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer.
3: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: De fet, Trump amenaça l'Iran de bombardejar un pont o una planta energètica cada cop que Teheran ataqui un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president nord-americà renova així el seu missatge cap a la República Islàmica i en les últimes 24 hores, de fet, tant l'exèrcit americà com la Guàrdia Revolucionària iraniana s'han continuat atacant i el preu del petroli, del barril de Brent, ja s'ha enfilat durant unes hores fins als $95. El secretari d'Estat, Marco Rubio, ha alertat que el conflicte es pot allargar. Escoltem-lo de nou.
2: En aquest moment, el problema que tenim és que no es prenen les converses de debò. Si ells parlen de debò, nosaltres també. Si no és així, farem el que sigui necessari per protegir els nostres interessos i també els dels nostres aliats. En essència, és una cosa molt simple.
0: I afegia, però, que la via diplomàtica és la seva primera opció per resoldre el conflicte. Anem ara a Venezuela.
4: Nicolás, aguanta! El pueblo se levanta!
0: Són les protestes d'una desena de persones a les portes del Tribunal Federal de Nova York, on avui està citat l'expresident de Venezuela, Nicolás Maduro, per a una nova vista de procés penal per presumptes delictes de narcoterrorisme i importació de cocaïna. També hi està citada la seva esposa, que està encausada per importació de drogues i possessió d'armes de foc. Tots dos continuen empresonats a Brooklyn des de la seva detenció a Caracas el 3 de gener per part de les forces nord-americanes. Abans de la vista, la Fiscalia i la Defensa han proposat que el judici comenci el juny del 2027, tot i que la decisió final recau en el jutge. La defensa de Maduro vol demanar que reconegui la seva immunitat, però la Fiscalia preveu seguir aportant proves fins a esgotar els terminis. A l'exterior del tribunal, davant d'un ampli dispositiu policial, s'han congregat una desena de persones per denunciar l'empresonament de la parella.
5: Estem reunits a l'escena d'un crim. Un crim per la presó, un crim pels delictes d'aquest tribunal i un crim pel segrest. És un crim per robar el petroli de Venezuela. Tindrà èxit? No.
0: Maduro i Flores es van declarar no culpables de tots els càrrecs en la seva primera compareixença davant la justícia nord-americana, el gener. A Maduro se'l va veure per última vegada en la seva darrera audiència el mes de març. Ja a Catalunya ens fixem en aquesta notícia. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home de 31 anys que va agredir a cops de puny dues persones de 72 i 68 anys a l'estació de metro del Passeig de Gràcia, a Barcelona. Els fets van passar el 12 de juliol i, segons la policia, les càmeres de seguretat de TMB han estat clau per identificar-lo. Unes imatges que, si recordeu, es van fer virals a les xarxes per la brutalitat de l'agressió. L'home va fer caure a terra les dues persones agredides, van quedar ferides en estat menys greu i l'agressor, que no té antecedents, se l'acusa d'un delicte de lesions. Els Mossos preveuen que passi a disposició judicial en les pròximes hores. I un apunt ara de la pàgina cultural, perquè el TNC tanca la temporada amb més de 117.000 espectadors i un 76% d'ocupació. Dels 32 muntatges estrenats, més d'una vintena han estat d'autoria i de creació catalanes. Amb una programació dedicada a les dones, l'equipament ha combinat l'autoria clàssica i contemporània amb grans noms del repertori universal a través d'una proposta integrada per 32 muntatges amb 7 produccions pròpies, 19 coproduccions i 6 companyies convidades. De la trentena d'estrenes Atenes 22 d'autoria i creació catalanes. Aquesta temporada també s'ha resolt el

0: concurs per a la nova direcció artística del TNC i serà Josep Maria Mestres qui assumirà la direcció artística del teatre. Ho farà en substitució de Carme Portacelli per a un mandat inicial de 4 temporades prorrogables fins a 3 temporades més. S'incorporarà al TNC a partir de l'1 de setembre del 2026. I breument, recordar-vos que l'Avinguda Diagonal de Barcelona, com us dèiem, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà, serà a partir de dilluns i en sentit sortida. Així que l'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris. Es creen 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres als àmbits de Maria Cristina, Palau Reial i també zona universitària. Ara sí, arriben els esports.
1: Esports.
0: Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Nati. Moviments de mercat al Barça. Per començar, l'equip femení ha fitxat la central neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, ve de l'Ajax d'Amsterdam i firma amb el Barça per 4 temporades fins al 2030.
3: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
2: També el Barça femení demà es farà la signatura de renovació de Caroline Graham com a jugadora blaugrana per 2 temporades més. Mentre que l'equip masculí, novament pendents de l'anunci oficial de Karim Adeyemi com a nou extrem blaugrana. Un compàs d'espera que podria finalitzar demà amb l'anunci i la presentació de l'extrem alemany com a nou jugador blaugrana.
1: 3CAT Info.
2: L'Espanyol, per la seva banda, ha tornat a Barcelona després d'haver finalitzat l'estatge de Nevat a l'Alt Empordà. El pròxim amistós de l'Espanyol serà dissabte contra el Sabadell, a la ciutat esportiva d'En Jarque. Mentre que a la segona divisió, el Girona visita avui l'Olot a les 8 del vespre en el seu segon amistós de pretemporada. El partit es podrà veure en directe per Esport 3. I el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet que volen Pep Guardiola com a seleccionador i que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar-lo. La selecció italiana porta sense disputar les últimes 3 copes del món.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: El Tour de França triomf per a Jasper Philipsen en un sprint reduït de la 17a etapa després dels 175 km gairebé plans entre Chambéry i Boiron. Tadej Pogacar ha arribat 8 minuts i 46 segons al vencedor d'avui, però acompanyat dels altres favorits com Remco Evenepoel. L'eslové manté el liderat amb 4 minuts i 32 segons sobre el belga. Falten 4 etapes per arribar a París per a finalitzar la ronda francesa, i aquestes 4 etapes les valora un dels dos catalans presents en aquest Tour de França, l'Abel Balderston.
4: Bueno, intentar aguantar com podia intentar reservar-se el màxim possible. Però bueno, venen 3 dies molt durs, així que a veure si podem recuperar bé.
2: Demà es disputarà la 18a etapa, seran 185 km entre Boiron i el port de primera categoria d'Orcies-Merlet. Els ciclistes també passaran per un altre port de primera categoria, en aquest cas a l'inici de l'etapa, més un de segona i un altre de tercera. El Barça de bàsquet també ha fet un anunci oficial, en aquest cas és a la banqueta i amb la confirmació d'Alexander Sekulić com a tècnic blaugrana. L'entrenador eslové de 48 anys firma per les properes 2 temporades. Sekulić també és el seleccionador del seu país i substitueix a la banqueta del Barça Xavi Pascual, que justament marxa al Dubai Basketball. A Joel Parra i Darí Berzuela, per la seva banda, han estat inclosos a la llista de la selecció espanyola que jugarà a les finestres FIBA de l'agost. Les rivals per aquells partits dels dies 28 i 31 seran les seleccions de Portugal i Grècia, respectivament.
1: 3CAT Info.
2: Avui s'han sortejat els grups del proper Mundial de Clubs d'Handbol, on hi participarà el Barça com a vigent campió. El conjunt blaugrana ha quedat inclòs al grup A, on tindrà com a rivals el Muntada del Marroc, el Pinheiros del Brasil i el guanyador del partit previ entre el Los Angeles dels Estats Units i el Zamalek egipci. El Mundial de Clubs d'Handbol es disputarà per tercer any consecutiu a Egipte del 26 de setembre a l'1 d'octubre. Els blaugranes han guanyat 6 vegades aquesta competició. Afegir en tennis que Paula Badosa s'ha classificat per als vuitens de final del torneig d'Hamburg després de derrotar la polonesa Katarzyna Kawa per 2-7-0, 7-5 i 6-4. La begurenca jugarà demà contra Pana Udbardi, una setmana després d'haver-la eliminat als quarts de final del torneig de Iași a Romania. I la selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per a les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que ha començat avui a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'ha imposat a Hongria per 8-7. La portera Martina Terré és una d'aquestes integrants catalanes.
5: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres, fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents. Elles també defensen molt bé, elles ens treuen també moltes expulsions, i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit, i al final, ja et dic, pues, la meva actuació ve rodada de totes les grans actuacions que han fet elles en defensa.
2: Les de Jordi Valls jugaran en semifinals contra Rússia, que ha guanyat 11-6 als Països Baixos. Demà, quarts de final masculins de la superfinal de la Copa del Món amb l'Espanya-Austràlia.

0: Són 6:45 de la tarda d'aquest dimecres 22 de juliol, en directe aquí al 3CAT Info. Iniciem aquest bloc informatiu repassant les notícies més destacades a aquesta hora que us estem explicant. La Comissió Europea recorda a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència d'Europa sobre l'amnistia. El missatge de Brussel·les arriba una setmana després de la decisió del Tribunal Europeu de Justícia i hores després també de la denúncia de Puigdemont sobre la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar l'oblit judicial. Avui un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO. I molt pendents de com evoluciona aquest incendi que tenim al Baix Llobregat. Una cinquantena de dotacions del bombers treballen en aquest foc a Cervelló. Protecció Civil ha enviat un SLR per demanar el confinament de les urbanitzacions, dues, la de Can Paulet i la de les Rovires, on hi viuen unes 300 persones. El foc, que és de vegetació forestal, crema muntanya amunt, mentre els mitjans aeris fan descàrregues d'aigua als dos flancs del foc per evitar que s'obrin. Estem pendents que d'una compareixença que han de fer els bombers de la Generalitat des del centre de comandament de Cervelló. I anirem de seguida, que ens demanin pas. A banda d'aquestes qüestions, també parlarem de la calor d'aquests dies, perquè Barcelona, en concret, encadena ja 29 nits tòrrides seguides, que és la xifra més alta que s'ha registrat fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida de les últimes 4 dècades, amb 11 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. Ho repassarem de seguida. I passarem pel Parlament, perquè ha aprovat la reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen també afectades capacitats cognitives, com per exemple una demència, un accident o una intervenció mèdica. La repassarem de seguida. I també repassarem el més destacat de la crònica esportiva.
1: El Barça femení ha presentat la central neerlandesa Renee van Asten, de 19 anys, que firma per 4 temporades, mentre que el masculí segueixen pendents de l'anunci oficial de Karim Adeyemi, que demà podria ser presentat també com a nou jugador blaugrana.
0: L'última informació que destaquem en titulars és la previsió del temps, perquè és una tarda de sol i de calor de nou, tot i que les temperatures han afluixat una mica respecte a ahir. Les màximes més altes queden a prop dels 40 graus a Ponent, Conca de Tremp, Terres de l'Ebre i Catalunya Central. Cel terrós i nuvolades al Pirineu i al massís dels Ports, on podria caure alguna gotellada. Ens hi posem i el primer punt de parada informatiu és a Brussel·les, pendents, evidentment, de quan es demanin pas als bombers de la Generalitat per actualitzar la informació pel que fa a l'incendi del Baix Llobregat, a Cervelló. Però abans, com dèiem, passem per Brussel·les perquè la Comissió Europea ha defensat l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia sobre l'amnistia i recorda als tribunals espanyols que l'han d'aplicar. Tot plegat hores després de l'escrit de la defensa de l'expresident Puigdemont, en què denunciava que els tribunals espanyols estan esquivant l'aplicació de l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Fortià Mires.
2: La Comissió Europea llança un missatge directe als tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells aplicar les sentències de la justícia comunitària, favorables, en aquest cas, a la llei d'amnistia. Brussel·les interpel·la, en concret, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar a la justícia europea els seus dubtes amb l'amnistia i van plantejar dues qüestions prejudicials que ara han desembocat en sentències favorables a aquesta llei. A banda d'això, la Comissió Europea, que és el govern comunitari, també confirma que ha admès la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, tots ells encara a l'exili.

0: que crema entre Vallirana i Cervelló, al Baix Llobregat. El foc, que s'ha declarat en un camí de muntanya, ha obligat a Cervelló mateix, ha obligat a confinar 300 veïns de dues urbanitzacions diferents. Els bombers estan prioritzant en concret el flanc esquerre per tal de mirar d'evitar que aquest incendi, que les flames entrin al fons d'un barranc. De moment, les dades provisionals que ens han facilitat els agents rurals, dades inicials, és que les flames han afectat una superfície d'unes 10 hectàrees. Unitat mòbil al centre de comandament a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa. Bona tarda.
1: Els bombers treballen perquè els dos flancs no s'obrin, no s'escapin. El foc ha començat al camí de les Rovires, ha agafat carrera amunt fins a dalt i avança cap a l'urbanització de les Rovires. Ho ha explicat a 3Cat Info l'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes.
2: Ha començat a l'inici del camí de les Rovires, és una zona molt muntanyosa. L'aire que hi havia ha propiciat que anés pujant, però haig de dir que de seguida tant ADF com els bombers estaven ja actuant, s'està controlant perquè no arribi a les cases i també doncs, per protegir a la població del fum i també perquè és important que els carrers estiguin lliures per si ha de passar doncs, bombers o qualsevol altre tipus de dispositiu.
1: Per això, Protecció Civil ha enviat un SLR per confinar la urbanització de les Rovires i també el Paulet, on hi viuen un total de 300 persones. Es tracta, doncs, d'una zona escarpada que dificulta l'extinció i que crema vegetació mediterrània. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors dels ADFs al Baix Llobregat, Joan Feu.
3: El pi del Mediterrani i un sotabosc. Ha arribat a aquest incendi a impactar amb un foc que vam tindre fa 3 anys, allà separat, i on s'ha obert el flanc esquerre, que és el que ha evolucionat més ràpid a impactar el que és la part alta de les Rovires. És molt dret, hi ha molta pedra solta i després hi ha molta roca. També hi havien hagut antigues vinyes on hi ha els seus marges, que dificulta el pujar amb instal·lació d'aigua fins a dalt.
1: L'Ajuntament ha demanat a la població mantenir la calma, seguir els canals oficials. De moment, al foc hi treballen 38 dotacions terrestres i 10 aèries. Ja ha cremat fins ara una desena d'hectàrees.
0: Gràcies, Maria i Pep. De seguida que tinguem més dades, que hi hagi la compareixença en directe dels bombers de la Generalitat per actualitzar com està evolucionant aquest foc, tornarem cap al Baix Llobregat. Mentrestant, dir-vos que Barcelona ja encadena 29 nits tòrrides seguides. És la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida, de fet, dels últims 40 anys a Catalunya, amb 11 dies en què s'ha arribat o s'han superat els 40 graus en algun punt del país, Montse Poblet.
4: Els termòmetres de l'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, fa 29 nits que no baixen dels 25 graus. I si es confirmen les previsions del Meteocat, avui tornarà a passar el mateix. No és l'única estació del país que acumula nits tòrrides. A Portbou, per exemple, en porten 10. A Badalona 17 i aquí al Raval, on estem, n'han viscut ja 27. Amb aquest panorama, els refugis climàtics com el Casal de Gent Gran del Raval triomfen. Els veïns com el Juan els fan servir per recuperar-se de les nits mal dormides.
5: Tengo una ventiladora y hace dos días se me cortó la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Prefiero estar acá un rato refrescándome. Cambia tu cuerpo ya.
4: I si parlem de calor diurna, les notícies tampoc són millors. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, aquesta és la primera quinzena de juliol més càlida registrada. La Montse ha optat per anar cada dia a una de les àrees de jocs infantils amb aigua que hi ha a Barcelona perquè el seu fill es refresqui.
6: Bueno, per ell, perquè com que fa molta calor, i les parts normals fa molta, molta calor i fa molt sol, doncs aquesta és una alternativa fresqueta. I això passa genial.
4: La primera quinzena de juliol a Catalunya hi ha hagut 11 dies en què almenys alguna estació meteorològica ha estat a 40 graus o més. El rècord el té la famosa Lleida, que ha tingut aquesta temperatura 10 dies. El que abans era excepció s'està convertint en norma.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passem per Madrid. El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. El text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per incloure les seves propostes i garantir els vots per convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornarien a ser clau per aprovar-lo. Podem exigeix a l'executiu que elimini la llei del sòl del decret. Madrid, Àngels Lafuente.
8: El decret llei en matèria d'habitatge inclourà la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer fins al 2028, fet que podria beneficiar a prop de 4 milions de persones. La podran sol·licitar els llogaters que tinguin contractes que

0: vencin fins al 30 de juny del 2028 i també recollirà mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'enduriran el règim sancionador sobre la publicitat en plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. Un text que l'executiu és conscient que haurà de seure's a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que torni a caure com va passar el passat mes d'abril, quan el Congrés ja va tombar un decret similar amb els vots del PP i de Junts. Podem ja ha condicionat el seu suport a que el govern elimini la llei del sòl del decret i Junts només hi votarà a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles, mesura que tampoc acceptarien els morats. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al setembre al Congrés.
1: I a Catalunya el Parlament ha aprovat la reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades capacitats cognitives per una demència, accident o intervenció mèdica. La principal novetat és que s'elimina la substitució a l'hora de prendre decisions. Què vol dir això? Si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Junta del DINCAT, la Federació Catalana de Discapacitats Intel·lectuals. I la Montse Tarrides, a qui escoltarem també, és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
2: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu, no allò que tu creus que és millor per tu.
3: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix dues coses. Una, la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu. També reconeix que per algunes persones el fet de decidir pot requerir tenir un suport.
1: El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha valorat el canvi de paradigma que significa aquesta nova norma.
4: Per tant, avancem cap a un model de suport i de protecció d'autonomia personal i no de substitució de la presa de les seves decisions. És a dir, ha de prevaldre allò que vol i desitja la persona sobre la seva pròpia vida.
1: A més, la llei també reconeix el suport que ja donen familiars o persones de confiança. Permet deixar decidit qui donarà aquest suport en el futur i incorpora garanties per evitar també abusos. I encara al Parlament.
5: El dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a l'Infància i l'Adolescència ha quedat aprovat per 68 vots a favor, 67 vots en contra.
1: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns, es reconeix que el sistema de protecció a la infància i adolescència, l'antiga DGAIA, va fallar. Va fallar per problemes estructurals i de governança, han dit. Tot i això, l'oposició lamenta que la Comissió d'Investigació es tanqui sense depurar responsabilitats, principalment en el desgavell dels pagaments indeguts. Reconeix que el sistema va col·lapsar per un excés d'externalització de serveis i l'abús també de contractes d'emergència sense cap tipus de control ni seguiment, principalment per l'arribada de menors immigrants sols i també les retallades. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
6: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 2018.
1: El dictamen, però, es queda a curt, segons l'oposició que lamenta la manca d'autocrítica. Sentim Menato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP.
7: El dictamen no està a l'alçada d'una comissió d'investigació, perquè no es determinen responsabilitats polítiques.
8: Quina vergonya. Per Esquerra, desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs, l'arribada de joves migrants, o la pandèmia, o les limitacions pressupostàries, però zero autocrítica.
1: I des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. La Generalitat Valenciana, a mans del PP, recordem, ha aprovat aquest migdia els seus primers pressupostos amb el suport de Vox, a canvi de posar per escrit per primera vegada en una llei el concepte de prioritat nacional.
9: Con 53 votos a favor, 44 votos en contra, queda aprobada la totalidad de la ley.
1: El govern de Juan Fran Pérez Llorca ha assumit el principi de prioritat nacional, doncs, impulsat per l'extrema dreta, que discrimina les persones nouvingudes a l'hora d'accedir a les ajudes socials i per a un lloguer d'un pis. El govern del PP ha acceptat totes les modificacions que proposava Vox a canvi del seu suport, menys una, la que demanava tornar a retallar el pressupost de l'Acadèmia Valenciana.

0: Cristiana de la Llengua. I amb aquesta informació ens situem ja al punt de 6:45. És moment d'obrir àrea de serveis.
1: El temps.
0: Actualitzem la crònica meteorològica amb la Gemma Puig.
2: Avui, ni que sigui transitòriament, ha afluixat una miqueta la calor. Igualment n'ha fet i ha mantingut l'aixafogó a la costa, però si mirem els valors, doncs han quedat una miqueta més baixes. 39 a Cardona, 39 a Llimiana, 38 a Lleida, 37 a Mollerussa, 31 a Barcelona, 32 a Tarragona, aixafogó marcada encara a la façana litoral i una tarda força estable amb algunes nuvolades que han anat creixent cap al Pirineu Oriental i núvols que van entrant i precipitacions molt febles cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre, Baix Ebre, Montsià, precipitacions que en molts casos no acaben ni d'arribar a terra. Tot plegat en aquesta propera nit i matinada, que no serà tan, tan càlida. Encara, però, mantindrem algunes nits tòrrides a la costa central o a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià, amb avisos de calor nocturna en aquest sentit. I també a nits tropicals cap a Ponent. En un matí de sol, amb alguns núvols baixos resseguint la costa, cel terrós, pols sahariana, que també la bona notícia és que anirà a la baixa. Començarem a notar, sobretot a partir de divendres i al cap de setmana, que tindrem aquest cel doncs més blau. I aquest pic de calor que arribaria entre dijous i divendres, sobretot dijous, és quan més s'enfilarà la temperatura, avisos de calor d'aquest nivell molt alt al Segrià i la Ribera d'Ebre, però també a bona part de la meitat oest, comarques interiors, Catalunya central, Conca de Tremp, temperatures que s'enfilaran per sobre dels 40 graus, fins i tot 41-42 graus cap a Ponent o l'Ebre, però també més valors arribant als 39-40 graus cap a comarques interiors, i a la tarda, com a molt, alguna gota que es pot deixar escapar cap al Pirineu o cap al massís del Port.
0: I bé, aquestes altes temperatures d'aquests últims dos mesos i la poca pluja caiguda ha condicionat, ha afectat a la verema de raïm, que serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, malgrat les bones previsions inicials del sector, després dels aiguats de l'hivern. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost, en algunes varietats de raïm, però els últims anys s'ha anat avançant. Els pagesos temen que aquesta tendència no serà una excepció a partir d'ara. Roc Gramona, del celler Gramona de Corpinat, ho ha explicat avui al matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquests cops de calor d'aquests últims dos mesos, de juny i de juliol, aquestes calors extremes sense tindre aigua ha provocat doncs, que el cicle s'avanci, que la maduració s'acceleri, i sí, estem amb la verema, amb la nostra verema rècord. Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, tinguem... creiem que tornem a batir el rècord.
0: Aquest canvi de paradigma provoca que els treballadors s'hagin d'adaptar a les noves condicions per fer la verema. Josep Marrugat és membre del Sindicat d'Unió de Pagesos.
4: Adaptar-nos com sigui, amb les varietats, amb el maneig de la vinya, aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor, i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
0: De fet, molts cellers estan veremant de matinada o de nit, no només per la seguretat dels treballadors d'evitar la calor en hores de sol, sinó també per assegurar la frescor del raïm en el moment de la collita. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya a Catalunya també hauran d'avançar el temps de recollida. I una informació de servei més, perquè les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 estan tallades entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per un problema que DIF espera resoldre aviat. En el cas de l'R11, els trens comencen i acaben el recorregut a Granollers Centre, mentre que l'R2 i R2 Nord es recomana als viatgers fer transbordament cap a l'estació de Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb els trens que passen per aquest punt i acabar d'arribar fins a Barcelona. També hi ha problemes a les línies de Rodalies que connecten Barcelona amb el sud del país, que acumulen retards de gairebé mitja hora per servei. De la pàgina econòmica, dir-vos que els treballadors de Pasqual Agurb a Osona tornen a fer vaga aquest dijous. El comitè d'empresa considera insuficient la indemnització que els ofereix Pasqual, que ha arribat a un acord per vendre la planta a Casa Tarradellas, per fer-hi mozzarella. Els treballadors es mobilitzaran per denunciar que dos dies que s'acabi aquest període de negociació encara no se'ls ha concretat quants llocs de treball oferirà Tarradellas ni tampoc en quines condicions. Per això no descarten judicialitzar l'acomiadament col·lectiu que afecta a uns 80 treballadors. Coincidint amb la vaga de demà, el comitè d'empresa ha organitzat un desplaçament fins a la seu central de Pasqual a Madrid, on està convocada una concentració.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix

0: Nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Estem molt pendents de la compareixença que s'ha de fer al Baix Llobregat per l'actualització de l'incendi que s'ha produït aquesta tarda. Tenim ja gairebé a punt en Miquel Villa, que és el cap d'intervenció de l'incendi des de Cervelló, per tal de donar-nos les informacions d'última hora, com dèiem, d'aquest foc que ha començat aquesta tarda, que crema entre Vallirana i Cervelló, en concret el foc que s'ha declarat en un camí de muntanya de Cervelló i que ha obligat a confinar, recordem, uns 300 veïns de dues urbanitzacions en concret. Els bombers de què estan fent ara mateix? Estan prioritzant, ens expliquen, el flanc esquerre per evitar que l'incendi entri al fons d'un barranc. Segons les dades inicials dels agents rurals, encara són dades provisionals d'aquest incendi, les flames ja han afectat una superfície d'unes 10 hectàrees i tenim desplaçada allà una unitat mòbil que està informant-nos de l'última hora d'aquest incendi que, com dèiem, s'ha activat aquesta tarda i treballen sobre el terreny una cinquantena de bombers. Sentim en directe el cap d'intervenció.
2: Una part baixa d'una vessant i ha arrencat amb molta força. L'avís a bombers ha estat al voltant de les 2 de la tarda i actualment ja han cremat unes 16 hectàrees aproximadament, d'un potencial de 400 hectàrees més amb urbanitzacions a la zona que podien estar potencialment afectades. No? Però insistim que de moment la superfície afectada és unes 16 hectàrees. Estem treballant intensament amb 170 efectius, 47 vehicles, 10 mitjans aeris. I pel que fa a afectacions, de moment el que tenim és 3 vehicles que han estat afectats a prop de l'urbanització de les Rovires i un parell de parcel·les, entre les quals hi havia una caseta de fusta. És la informació que tenim actualment. No ens consten persones ferides. I també hem fet una ordre de confinament de forma preventiva a les urbanitzacions de Camp Paulet i aquesta urbanització de les Rovires, que segons la informació que tenim, doncs això és unes 280 persones i no s'ha produït cap evacuació.
3: Veiem alguna imatge que hi ven algunes flames a prop d'alguna casa. Això estàvem parlant, ara vostè deia que no hi havia cap afectació en principi, eh? Però eren cremes controlades, les flames realment han arribat a aquesta urbanització de les Rovires?
2: Com comentàvem, les afectacions que hem tingut han estat, diguem, dins del que seria el perímetre, un parell de parcel·les. De fet, per la informació que tenim, seria alguna construcció de fusta i alguns vehicles afectats, entre Rolocs i altres vehicles. Però diguem-ne que el foc, el que és la zona del CAP, que s'ha impactat contra l'urbanització, ha estat continguda a l'entrada, diguem-ne, d'aquesta urbanització. Hem desplegat molts recursos a la zona, tant terrestres com aeris, per tal de limitar aquesta afectació, que ha estat molt limitada.
3: I la previsió quina seria a partir d'ara?
2: Sí, la previsió, de moment continuem treballant estabilitzant els flancs, que era la prioritat, que no s'enxamplessin i, per tant, l'afectació fos molt més important a la zona d'urbanització. Això ho estem executant favorablement. I, de moment, l'evolució que tenim és acabar de contenir bé aquests flancs. Tenim alguna dificultat per la pròpia orografia del terreny, per tal de poder limitar bé aquests flancs, aquest perímetre amb línies d'aigua, d'acord? Però, de moment, fins que la llum del dia ens permeti, doncs, amb mitjans aeris, continuem, diguem-ne, treballant i, òbviament, per terra, per tal de delimitar tot aquest perímetre i descartar qualsevol altra afectació a l'urbanització, que, insistim, només ha estat en aquestes parcel·les més properes al CAP i que, en tot cas, no hi ha hagut una afectació significativa a l'urbanització.
3: Podríem parlar al vespre d'un escenari d'un incendi estabilitzat? És molt agosarat dir això?
2: De moment som prudents i el mantenim com a actiu, malgrat que l'evolució és força favorable. Com dèiem abans, ha començat amb molta intensitat, ha cremat amb molta intensitat en alguns punts i el que ens hem centrat, els nostres objectius, és delimitar aquest perímetre perquè no s'enxamplés, afectés més a aquesta urbanització. Per tant, el mantenim actiu, a una situació més favorable, a més amb les hores del dia, que la humitat, no?, i la temperatura va baixant, però en tot cas, de moment, la situació és d'incendi actiu.
3: Pel flanc dret, que és més la zona del Paulet, allà ens hem hagut de preocupar en algun moment, era més sobretot l'afectació del fum?
2: Sí, el fum és el que primer hem vist, no? Que com afectava les urbanitzacions. Això és el que ens ha fet demanar aquesta ordre de confinament a aquestes urbanitzacions, sobretot per mesures de seguretat, per la possibilitat de focus secundaris que no s'han produït de forma massiva i si hi ha hagut alguns han estat molt a prop del perímetre, d'acord? Però bueno, més o menys hem estat treballant, flanc esquerre, inicialment era el més, diguem-ne, el que diem flanc motor, el més important, no? Aquest amb mitjans aeris hem treballat molt bé i

0: I hem parat aquesta progressió igualment, això fins que les línies d'aigua que estan treballant ara, estan desplegant durant en tot el perímetre, fins que això no encerclem, diguem-ne, l'incendi pues, no el podem donar per estabilitzat, que seria la següent fase.
1: I se sap com s'ha iniciat aquest incendi?
0: No, aquesta informació no la tenim.
1: I el lloc on s'ha iniciat?
0: El lloc s'ha iniciat bé, a prop del que és el nostre punt d'emplaçament inicial, no? És el més proper, diguem-ne, a la cua, que és a prop d'una carretera que n'hi ha, una pista, però diguem-ne que exactament el punt, això no ho desconeixem.
2: El vent us està afectant? Està sent un obstacle o no? Ho dic perquè la zona orogràficament és complicada i normalment fa força vent allà.
0: Sí, òbviament la marinada, que és el vent característic que tenim aquí, no ha estat molt significativa en aquest sentit, malgrat que sí que ens ha marcat la inclinació de la columna, i sobretot està l'efecte d'orografia, que és el que on hi havia més pendent és on aquest foc ha corregut amb major intensitat.
3: Declaracions del cap d'intervenció del foc del Baix Llobregat, Miquel Villa, que hem escoltat en directe dels bombers de la Generalitat, diu que el foc continua actiu, però que l'evolució és força favorable ara mateix. 280 persones confinades de dues urbanitzacions, 16 hectàrees cremades com a dada provisional dels agents rurals. Esports. Bona tarda, Ricard Isidro.
4: Bona tarda, Nati. El Barça femení ha fitxat la central neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, que ve de l'Ajax d'Amsterdam, i firma amb el Barça per 4 temporades més, fins al 2030.
5: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
4: També el Barça femení demà es farà la signatura de renovació de Caroline Graham com a jugadora blaugrana per dues temporades més. Mentre que l'equip masculí, novament pendents de l'anunci oficial de Karima Adeyemi com a nou extrem blaugrana, un compàs d'espera que podria finalitzar demà amb l'anunci i la presentació d'aquest extrem alemany.
6: 3CAT Info.
4: L'Espanyol, per la seva banda, ha tornat ja a Barcelona després d'haver finalitzat l'estaig de Nevat a l'Alt Empordà. El pròxim amistós de l'Espanyol serà aquest dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. També a la segona divisió, el Girona visita l'Olot a les 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada, un partit que podreu veure en directe per Esport 3. I el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malago, admet que volen Pep Guardiola com a seleccionador i que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar-lo. La selecció italiana porta sense disputar les tres últimes copes del món.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: El Tour de França triomf per Jasper Philipsen en un sprint reduït a la 17a etapa. Després dels 175 quilòmetres gairebé plans entre Chambéry i Boiron. Tadej Pogacar ha arribat a 8 minuts i 46 segons del vencedor d'avui, però acompanyat dels altres favorits a la victòria final com Remco Evenepoel. L'eslové manté el liderat amb 4 minuts i 32 segons sobre el belga. Demà ja es disputarà la 18a etapa. Seran 185 quilòmetres entre Boiron i el port de primera categoria d'Orciers-Merlet. Els ciclistes també passaran per un altre port de primera categoria, en aquest cas a l'inici de l'etapa, més un de segona i un altre de tercera. El Barça de bàsquet, per la seva banda, ha fet un anunci oficial, en aquest cas és a la banqueta, i amb la confirmació d'Alexander Sekulić com a tècnic blaugrana. L'eslové, de 48 anys, firma per les properes dues temporades. Sekulić prové del Dubai Bàsquet i també seleccionador del seu país. Substitueix a la banqueta del Barça Xavi Pasqual, que justament marxa al Dubai Basketball. També al Barça i també en bàsquet, Joel Parra i Darío Brizuela han estat inclosos a la llista de la selecció espanyola que jugarà les finestres FIBA de l'agost. Les rivals per a aquells partits dels dies 28 i 31 seran les seleccions de Portugal i Grècia, respectivament. Afegir que avui s'han sortejat els grups del proper Mundial de Clubs d'Handbol, on hi participarà el Barça com a vigent campió. El conjunt blaugrana ha quedat inclòs al grup A, on tindrà com a rivals el Montada del Marroc, el Pinheiros del Brasil i el guanyador del partit previ entre el Los Angeles dels Estats Units i el Zamalek egipci. Un Mundial de Clubs que es disputarà per tercer any consecutiu a Egipte del 26 de setembre a l'1 d'octubre. Els blaugranes han guanyat 6 vegades aquesta competició. I en tennis, Paula Badosa s'ha classificat per als vuitens de final del torneig d'Hamburg després de derrotar la polonesa Katarzyna Kawa per 2-7 a 0, 7 a 5 i 6 a 4.

0: La Begurenca jugarà demà contra Pana Udbardi, una setmana després d'haver-la eliminat als quarts de final del torneig de Iași a Romania.
1: Trescat Info.
2: Les 7. La Comissió Europea recorda a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència d'Europa sobre l'amnistia. El missatge de Brussel·les arriba en una setmana després de la decisió del Tribunal Europeu de Justícia i hores després de la denúncia de Puigdemont sobre la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar-li l'oblit judicial. Avui, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO. L'incendi que crema des d'aquest migdia a Cervelló, al Baix Llobregat, continua actiu, però l'evolució és favorable. Els bombers asseguren que la superfície afectada és d'unes 16 hectàrees i es manté el confinament de 300 veïns de dues urbanitzacions. A la zona hi treballen una cinquantena de dotacions. Desarticulen una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes, un al Pla de Penedès i un segon a Barcelona. Entre la quarantena d'armes intervingudes hi ha un llançacoets. Familiars, amics i institucions faran aquest divendres a Balaguer un acte de record de Josep Vallverdú, que va morir ahir als 103 anys. L'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i també n'hi ha un de tercer que està inacabat. El govern espanyol aprovarà un nou decret per prorrogar 2 anys els preus dels lloguers. Ho han pactat Sumar i el PSOE després que el Congrés tombés a l'abril un decret similar amb els vots contraris del PP i Junts i l'abstenció del PNB. El Consell de Ministres ho aprovarà la setmana vinent i al setembre tornarà al Congrés on caldrà el vot de Junts i els nacionalistes bascos. Atac sense precedents d'un nou model d'intel·ligència artificial a una altra plataforma. L'empresa OpenAI admet que la nova creació va aconseguir accedir a internet sense que ningú li demanés i malgrat estar en un entorn aïllat. I ha mort Joan Roca, baixista d'Antònia Font, als 54 anys. El músic de banda mallorquina va participar a l'evolució del grup des dels inicis fins a convertir-lo en un fenomen musical. Antònia Font van tornar als escenaris el 2022 amb el disc i la gira Un Minut Estroboscòpica després del seu comiat 8 anys enrere.
1: Esports.
0: El Barça femení ha presentat la central neerlandesa Renee van Asten, de 19 anys, que firma per 4 temporades, mentre que l'equip masculí segueix en pendents de l'anunci de Karim Adeyemi, que demà podria ser presentat com a nou jugador del Barça. Triomfa l'esprint per Jasper Philipsen a la 17a etapa del Tour de França. Tadej Pogacar, que avui ha arribat a gairebé 9 minuts del vencedor, manté, però, el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons sobre Remco Evenepoel. Demà comencen 3 etapes alpines. El Barça de bàsquet s'ha oficialitzat que l'eslové Aleksandar Sekulić és el nou entrenador per les pròximes 2 temporades.
2: Ha afluixat una mica la calor respecte ahir. Les màximes més altes han arribat als 39 graus, nuvolades i algun ruixat al Pirineu Oriental i a l'extrem sud. Aquest dijous la calor s'intensificarà, nou pic de calor amb màximes per sobre dels 40 graus a Ponent, cel terrós i xafogó a la costa.
1: 3CAT Info.
2: Ara passen 3 minuts de les 7 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
1: 3CAT Info.
2: Comencem parlant de l'amnistia. La justícia ha amnistiat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre, 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia. Entre ells hi ha l'exconsellera Tània Verge, el diputat de Junts Josep Pagès i el catedràtic de Ciències Polítiques Jordi Matas, amb qui podem parlar a aquesta hora. Senyor Matas, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: En primer lloc, gràcies per atendre aquesta trucada de 3CAT Info. Com ha rebut l'amnistia?
3: Bueno, doncs després, com dèieu, de 2 anys de l'aprovació de la llei d'amnistia, se suposa que teníem un termini més curt per aplicar-la, però bueno, finalment ha arribat.
2: El sorprèn que l'amnistia arribi només 6 dies després de l'aval de la Justícia Europea o tenen en compte que aquesta sentència del Tribunal de Justícia Europeu hi ha influït?
3: A veure, en teoria no havia d'influir, però pot ser que hagi influït. És a dir, en teoria nosaltres no ens afectava directament, però pot ser que hagi influït. En tot cas, bueno, no sé, ja fa 2 anys, diguem, que l'estem esperant en qualsevol dia, en qualsevol moment, i suposo que han considerat que aquest era el moment oportú. És a dir,

0: El que ens dol, d'alguna manera, és que hagin trigat tant aplicar aquesta llei d'amnistia, perquè el nostre cas era un cas evidentíssim d'aplicació de la llei d'amnistia.
1: Senyor Mata, recordem-ho per aquells qui no ho recordin, que el seu procés judicial, juntament amb la resta de membres de la sindicatura electoral, és un dels més enrevessats, tenint en compte que els van absoldre, però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Un periple llarg, no sé com el recorda.
0: Bueno, doncs el recordo com una espècie de joc dels disbarats jurídics. És a dir, no s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable de la Fiscalia. És a dir, nosaltres ens han tocat unes fiscals que estan, vaja, a la inòpia d'allò que estableix l'article 124 de la Constitució, que és el que regula la Fiscalia, és a dir, d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, que en cap moment han respectat els drets dels ciutadans, i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general. És a dir, allò que diu l'article 124. I des del punt de vista de les resolucions judicials, doncs tres quarts del mateix. A nosaltres ens van aplicar criteris jurídics a la primera instància i ens van absoldre. La Fiscalia va presentar un recurs i l'Audiència Provincial, amb una decisió absolutament insòlita, va revocar la sentència i va demanar repetir el judici. És a dir, que també, diguem, els magistrats en aquell moment doncs, van prendre una decisió que considerem tampoc també inadequada. Però bé, han passat moltíssimes coses. Potser algun dia s'haurà d'explicar tot aquest periple jurídic i processal de la Fiscalia perquè, tal com deia vostè, hi ha molta gent que no n'està el cas.
1: No, malauradament, perquè són diferents casos que es van repetint en diferents tribunals i per tant, doncs, i en aquest cas, el que dèiem, en el seu cas, que van ser absolts, però que després l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. En qualsevol cas, avui han rebut aquesta notícia que finalment, 2 anys després, els han amnistiat. Jordi Matas, catedràtic... Jo... Digui, digui.
0: Sí, voldria afegir una qüestió, que és que les múltiples causes que hi ha hagut al voltant de l'1 d'octubre, vaja, la nostra no fa referència ni a responsables polítics, ni a responsables de l'administració, ni a activistes, ni a manifestants, ni res de tot això. Fa referència a, diguem, a acadèmics i a juristes, és a dir, gent que va treballar a la sindicatura electoral, gent independent, que havia de vetllar doncs, per l'objectivitat del referèndum. Som els únics. I jo crec que això ens ha comportat un càstig més gran, perquè una cosa és castigar amb un polític, amb un activista o amb un responsable d'un departament de l'administració, i una altra cosa és castigar amb un acadèmic. Jo crec que en el nostre cas s'han acarnissat una miqueta més en el càstig, perquè, insisteixo, nosaltres vam haver de plegar com a conseqüència d'una resolució del Tribunal Constitucional. Vam ser els primers de totes les múltiples causes de l'1 d'octubre que vam rebre una querella criminal de la Fiscalia. Vam ser absolts, ens van, diguem, van dir que s'havia de repetir el judici. És a dir, que han passat coses que dius, és molt estrany que un acadèmic, i per això vam rebre tot el suport de milers d'acadèmics de tot el món, que un acadèmic doncs, hagi de passar per tot aquest calvari. Però, no sé, és el que deia abans, eh? Potser algun dia s'haurà d'explicar una mica tot el que ha passat al voltant de la sindicatura electoral.
1: Queda dit, senyor Matas, catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, que ens ha explicat que avui ha rebut l'amnistia després de 2 anys d'espera. Gràcies per atendre 3CAT Info. Bona tarda.
0: Bona tarda. 3CAT Info.
1: Era, com dèiem, aquesta amnistia que ha arribat pels 5 membres de la sindicatura electoral, però la Comissió Europea avui hem sabut que defensa l'aplicació d'aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia i recorda als tribunals espanyols que l'han d'aplicar. Tot plegat hores després de l'escrit de la defensa de l'expresident Puigdemont en què denunciava que els tribunals espanyols estan esquivant l'aplicació de l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Fortemires.
2: La Comissió Europea llança un missatge directe als tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells aplicar les sentències de la justícia justícia comunitària, favorables, en aquest cas, a la llei d'amnistia. Brussel·les interpel·la, en concret, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar a la justícia europea els seus dubtes amb l'amnistia i van plantejar dues qüestions prejudicials que ara

0: han desembocat en sentències favorables a aquesta llei. A banda d'això, la Comissió Europea, que és el govern comunitari, també confirma que ha admès la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, tots ells encara a l'exili. Brussel·les diu que estudiarà l'escrit que van registrar ahir, en què hi denuncien l'incompliment de les seves amnisties i demanen a les autoritats comunitàries que per aquest motiu obrin un expedient contra l'estat espanyol.
1: 3Cat Info.
2: I quan són les 7:10, busquem l'última hora de l'incendi del Baix Llobregat. Els bombers es mostren confiats a estabilitzar en les pròximes hores aquest foc que crema des d'aquest migdia a Cervelló. El foc segueix actiu i ha cremat una superfície d'unes 16 hectàrees, però l'evolució és positiva. Continua el confinament, això sí, dels 300 veïns de dues urbanitzacions. Anem en directe amb la nostra unitat mòbil a Cervelló. Allà hi ha la Maria Costa amb el suport tècnic del Pep Casanovas. Maria, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, l'incendi encara crema. L'objectiu és que al llarg d'aquestes properes hores es pugui estabilitzar els dos flancs. Els bombers de moment no parlen que el foc estigui en vies d'estabilització, però sí que l'escenari és positiu. Ho explicava el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
4: El mantenim com actiu, malgrat que l'evolució és força favorable, que ha començat amb molta intensitat, ha cremat amb molta intensitat en alguns punts, i el que ens hem centrat, els nostres objectius, és delimitar aquest perímetre perquè no s'enxamplés, afectés més a aquesta urbanització.
3: De fet, el foc ha obligat a confinar la urbanització Les Rovires, també la del Paulet, però en aquest darrer cas, sobretot pel fum, una zona on hi viuen en total uns 280 veïns. El foc ha començat al camí de Les Rovires, ha avançat muntanya amunt en una zona molt escarpada en direcció a la urbanització del mateix nom, on s'ha aconseguit contenir el foc.
4: Han estat, diguem, dins del que seria el perímetre, un parell de parcel·les, seria alguna construcció de fusta i alguns vehicles afectats, entre rulocs i altres vehicles. Però diguem-ne que el foc, el que és la zona del CAP, que s'ha impactat contra l'urbanització, ha estat continguda a l'entrada, diguem-ne, d'aquesta urbanització. Hem desplegat molts recursos a la zona, tant terrestres com aeris, per tal de limitar aquesta afectació, que ha estat molt limitada.
3: El foc ha cremat 16 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees més.
2: Maria Costa, amb el suport tècnic d'en Pep Casanovas. Gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals i que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits, el principal al Penedès i l'altre a Barcelona. S'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals llançacoets antitancs. Miquel Jarque.
5: La investigació va començar el gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios a l'Hospitalet i va culminar a principis de juliol quan es van fer les detencions i escorcolls. El principal a la casa del líder, un habitatge ocupat al Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu detalla les armes que s'hi van trobar.
6: En aquest domicili hi havia principalment diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres i que tenen un valor al mercat doncs, molt i molt elevat. I també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però com d'aquí al terra, de grans dimensions.
5: Les armes curtes es venien per entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar a uns 8.000 euros. Armes que han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals.
6: Realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells vinculats a la criminalitat organitzada.
5: A la investigació dels Mossos hi va confluir la Policia Nacional, que investigava la falsificació de revòlvers que aquesta xarxa també distribuïa.
2: Bé, els Mossos d'Esquadra busquen, d'altra banda, un pres del centre penitenciari de Quatre Camins que es va fugar ahir durant una sortida programada de la presó. L'home està complint una condemna de 10 anys i 3 mesos de presó per matar i esquartarà el seu company de pis a Barcelona. Els fets van passar al novembre de l'any 2022, quan el condemnat va llogar una habitació en un pis de la víctima. Segons la sentència, l'home va matar violentament la víctima i uns dies després la va esquartarar per posar el cos dins d'una maleta i llançar-lo en un contenidor de Barcelona. Els Mossos han engegat un dispositiu per localitzar-lo.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Abans de la previsió meteorològica, tenim temps d'explicar-vos que un nou model d'intel·ligència artificial de l'empresa OpenAI ha provocat un atac sense precedents a una altra plataforma. Segons admeten els creadors de ChatGPT, estaven provant les noves creacions en un entorn suposadament aïllat, però la gent d'IA en qüestió va aconseguir accedir a internet i entrar

0: sense que ningú li demanés, a una plataforma d'aprenentatge anomenada Hugging Face. Es tractaria així d'un dels primers exemples coneguts d'un ciberatac protagonitzat per un sistema d'intel·ligència artificial actuant fora del control humà. La companyia afectada diu que va aturar l'acció i que des de divendres passat, quan van passar els fets, està en contacte amb OpenAI. De fet, remarca que es creu que la seva versió que no hi va haver cap mala intenció i que el model d'IA va actuar pel seu compte. Pel que fa a la companyia de Sam Altman, diu que investiga com va anar tot, però, malgrat admetre que es tracta d'un incident sense precedents, afegeix que possiblement passaran altres ocasions en el futur, perquè els models autònoms estan evolucionant molt ràpidament. És un quart de 8 de la tarda, àrea de serveis.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Avui les temperatures no s'han enfilat tant com ahir, han baixat en alguns casos 1, 2 o 3 graus fins i tot. Igualment, però, els valors més alts han arribat a aquests 39 graus a Cardona, Llimiana, 38 a Lleida, Valdomar, 36 a Vinebre, Xafogor marcada altre cop a la façana litoral, pols sahariana, cel terrós, els mateixos ingredients que aquests darrers dies. I també les nuvolades que han anat creixent. Ho han fet cap al Pirineu Oriental, de moment amb precipitacions molt i molt febles, i també aquestes bandes de núvols que van entrant pel extrem sud cap a les Terres de l'Ebre, algunes precipitacions també de moment febles en aquest sector del Baix Ebre, del Montsià. Es mantindrà aquí aquesta certa inestabilitat. Aquesta propera nit i matinada tornarem a tenir temperatures altes, però potser no tant com avui. Per tant, aquestes nits tòrrides que quedarien una mica més restringides cap al litoral central o cap a les Terres de l'Ebre, encara amb avisos de calor nocturna en aquest sentit, i nit tropical cap a comarques interiors, principalment cap a Ponent i cap al prelitoral. En un dijous al matí, de sol, de cel terrós, de calitja, i això sí, amb aquest pic de calor que arribaria entre dijous i divendres, altre cop la calor s'intensifica, avisos fins i tot d'aquest nivell més alt cap a la zona del Segrià i també cap a la Ribera d'Ebre, però també a moltes comarques a la meitat oest, Catalunya central, farà més calor, les temperatures més altes cap a Ponent podran passar dels 41 o 42 graus, poden arribar fins i tot, en una tarda força estable, amb alguna nuvolada i alguna gota cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Divendres mantindríem la calor, tot i que pot afluixar una miqueta, encara es mantindríem aquests valors força, força alts. Sí que a partir del cap de setmana la temperatura amb tendència a normalitzar-se.
0: I encara relacionat amb l'àrea de serveis, un apunt de mobilitat, perquè un dels pous de les obres de soterrament del tren de Montcada i Reixac s'ha esfondrat i s'ha empassat una grua de grans dimensions. L'incident no ha provocat ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre aquest municipi i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Tècnics de DIF avaluen ara les afectacions que ha provocat l'esfondrament i quina és l'estabilitat del terreny. Renfe recomana als viatgers fer transbordament cap a l'estació de Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb els trens que passen per aquest punt i acabar d'arribar fins a Barcelona. També hi ha problemes a les línies de Rodalies que connecten Barcelona amb el sud del país, que acumulen retards de gairebé mitja hora per servei.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: No deixem de parlar de trens, en aquest cas per parlar dels alcaldes de Ponent i de la Franja, que demanen augmentar fins a 11 les freqüències al dia de tren que uneixen aquests dos territoris. És una de les reclamacions que han posat avui damunt la taula en una reunió conjunta celebrada al nucli de Raïmat, al Segrià. Lleida, Júlia Albacar.
3: Els alcaldes defensen que és una proposta viable i que permetria connectar millor municipis de la Franja com Tamarit de Llitera, Montsó o Binèfar amb Lleida. Ara mateix només hi ha 4 freqüències d'anada i tornada amb tren regional, per això reclamen pràcticament triplicar-les per poder garantir que tots els ciutadans poden anar a treballar al metge o fins i tot enllaçar amb un tren AVE. Ho explica Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
4: Podem arribar fins als 11 convois per sentit diaris i això vol dir que ens satisfà a tots. A les primeres franges del matí, perquè ens permet arribar a treballar als centres de referència, com pot ser els hospitals, etc. També permet que residents amb aquestes poblacions puguin arribar a agafar el primer AVE.
3: Este dimecres s'ha celebrat una trobada conjunta d'alcaldes de Ponent i de la Franja per consensuar propostes per impulsar esta línia ferroviària. També demanen, per exemple, que s'implementi un títol de transport únic i integrat que eviti barreres administratives entre comunitats autònomes i que es facin més inversions per a les estacions i andanes. Al setembre està previst que s'acordi un document amb totes les demandes que traslladaran a les diferents administracions competents per poder avançar cap a un servei de la línia més bo que preveuen que podria arribar a assolir uns 700.000 usuaris a l'any.
0: Més qüestions. El PSOE i Suma han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. El text s'haurà de negociar ara amb la resta de grups parlamentaris per incloure les seves propostes i garantir els vots per convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornarien a ser clau per aprovar-lo. Podem exigeix a l'executiu que elimini la llei del sòl del decret. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El decret llei en matèria d'habitatge inclourà la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer fins al 2028, fet que podria beneficiar a prop de 4 milions de persones. La podran sol·licitar els llogaters que tinguin contractes que vencin fins al 30 de juny del 2028 i també recollirà mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'enduriran el règim sancionador sobre la publicitat en plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. Un text que l'executiu és conscient que haurà de seure's a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que torni a caure com va passar el passat mes d'abril, quan el Congrés ja va tombar un decret similar amb els vots del PP i de Junts. Podem ja ha condicionat el seu suport a que el govern elimini la llei del sòl del decret i Junts només hi votarà a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles, mesura que tampoc acceptarien els morats. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al setembre al Congrés.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, culpa Pedro Sánchez de ser nexe corruptor de totes les causes que afecten el PSOE, també la de l'expresident Zapatero. Feijóo també normalitza les relacions amb Junts i estén la mà per seguir votant en contra del govern espanyol. Ho ha fet en el balanç del curs polític. Madrid, Tania Tàpia.
6: Feijóo ha plegat la plana major del partit per fer balanç d'una legislatura que ja dona per morta. Creu que queden els últims compassos.
7: Si Sánchez afronta su último verano en la mareta, sus últimas navidades en la Moncloa, es porque no merece otra cosa.
6: I ha dit que quan ell governi, cosa que ha donat per fet, haurà de fer una neteja a fons, una reconstrucció al nivell de la que va fer Adolfo Suárez després del franquisme. Feijóo ha estès la corrupció a tots els nivells, diu que afecta el cor de l'Estat i posa al centre de tot Pedro Sánchez.
7: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez és el nexo político corruptor.
6: I afirma que sense el suport de la Moncloa, Zapatero no podria haver delinquit. El líder del PP augura que Sánchez podrà resistir fins que els seus el deixin caure.
7: Todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar.
6: I sobre Junts ha aplaudit que els de Puigdemont votin amb ells, ho han fet en 170 ocasions, diu, i creu que això anirà més.
7: Si la legislatura continúa, espero hacerlo en más ocasiones. Porque eso lo que supone es que el gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo.
6: Ara bé, ha tornat a criticar l'amnistia perquè ha dit és una forma de corrupció política que va permetre l'inici d'una legislatura que, segons Feijóo, mai hauria d'haver començat.
1: 3Cat Info.
0: D'aquí a 2 minuts i mig ens centrarem en els esports. 2 apunts de la plana cultural, començant per la mort de Josep Vallverdú. Va morir ahir als 103 anys. Serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Escriptor, traductor, poeta i defensor de la llengua, l'autor de l'entranyable Gosset Rovelló, deixa un llegat immens, tal com han recordat avui els seus amics i lectors. Un llegat que creixerà perquè la filòloga Carme Vila-Loguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat un parell de títols inèdits i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
8: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols com Rovelló, nascut fa 57 anys, convertit en un clàssic, i va obrir camí a molts altres escriptors, segons l'escriptora especialitzada en literatura infantil i juvenil Maite Carranza, en declaracions a aquesta emissora.
9: Un dels pioners de la lix catalana, i quan parlem de pioners parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Des del Parlament, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el de la Cambra, Josep Rull, l'han recordat com un referent literari i un mestre de la literatura infantil que ha ajudat a molta gent a endinsar-se en el coneixement de la llengua catalana.
10: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
11: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
11: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: Poc més de 5 minuts i arribarem a 2:15 del vespre.

0: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. El Barça femení de futbol ha fitxat la central neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, prové de l'Ajax d'Amsterdam, i firma amb el Barça per 4 temporades fins al 2030.
3: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
2: Van Asten és la jugadora revelació de la Lliga neerlandesa i ha debutat amb la selecció absoluta dels Països Baixos. També el Barça femení demà es farà la signatura de renovació del contracte de Caroline Graham com a jugadora blaugrana per 2 temporades més. A l'equip masculí, novament pendents de l'anunci oficial de Karim Adeyemi com a nou extrem blaugrana. Un compàs d'espera que podria finalitzar demà amb l'anunci i la presentació de l'extrem alemany.
0: 3CAT Info.
2: L'Espanyol, per la seva banda, ha tornat a Barcelona després d'haver finalitzat l'estatge de Nevat a l'Alt Empordà. El pròxim amistós del conjunt blanquiblau serà dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque. A la segona divisió, el Girona visita l'Olot a les 8 del vespre d'aquí a 34 minuts en el segon amistós de pretemporada, un partit que podreu veure en directe per Esport 3. I el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet que volen Pep Guardiola com a seleccionador i que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar-lo. La selecció italiana porta sense disputar les últimes 3 Copes del Món.
0: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: El Barça de bàsquet també ha fet un anunci oficial. En aquest cas és a la banqueta i amb la confirmació d'Alexander Sekulic com a tècnic blaugrana. L'entrenador eslové de 48 anys firma per les properes 2 temporades. És l'actual seleccionador del seu país i substitueix a la banqueta del Barça Xavi Pasqual, que marxa al Dubai Basketball, l'últim equip de Sekulic. També en bàsquet i també al Barça, Joel Parra i Darío Brizuela han estat inclosos a la llista de la selecció espanyola que jugarà a les finestres FIBA de l'agost. Les rivals per a aquells partits dels dies 28 i 31 seran les seleccions de Portugal i Grècia, respectivament. I també en bàsquet, Luis Olinde no continuarà al Manresa. L'ala pivot alemany acabava contracte i es desvincula d'aquesta manera del club del Bages. El Tour de França triomf per Jasper Philipsen en un sprint reduït a la 17a etapa després dels 175 quilòmetres gairebé plans entre Chambéry i Boiron. Tadej Pogacar ha arribat a 8 minuts i 46 segons del vencedor d'avui, però acompanyat dels altres favorits, com Remco Evenepoel. Per tant, l'eslové manté el liderat amb els 4 minuts i 32 segons sobre el belga que ja portava de l'última etapa. La valoració de les 4 últimes etapes que queden d'aquest Tour de França les fa un dels 2 catalans que participen a la ronda francesa, l'Abel Balderston.
4: Bueno, intentar aguantar com podia i res, intentar reservar-se el màxim possible. Però bueno, venen 3 dies molt durs, així que a veure si podem recuperar bé.
2: Demà, 18a etapa, la primera alpina, 185 quilòmetres entre Boiron i el port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. Els ciclistes també passaran per un altre port de primera categoria, en aquest cas a l'inici de l'etapa, i també per un de segona i un altre de tercera.
0: 3CAT Info.
2: Avui s'han sortejat els grups del pròxim Mundial de Clubs d'Handbol, on participarà el Barça com a vigent campió. El conjunt blaugrana ha quedat inclòs al grup A, on tindrà com a rivals el Montada del Marroc, el Pinheiros del Brasil i el guanyador del partit previ entre el Los Angeles dels Estats Units i els Zamalek egipci. El Mundial de Clubs d'Handbol, el Superglobe, es disputarà per tercer any consecutiu a Egipte del 26 de setembre a l'1 d'octubre. Els blaugranes han guanyat 6 vegades aquesta competició. Pel que fa al tennis, Paula Badosa s'ha classificat per als vuitens de final del torneig d'Hamburg després de derrotar la polonesa Katarzyna Kawa per 2-7-0, 7-5 i 6-4. La bagurenca jugarà demà contra Pana Udvardi, una setmana després d'haver-la eliminat als quarts de final del torneig de Iași a Romania. La selecció espanyola femenina waterpolo s'ha classificat per a les semifinals de la superfinal de la Copa del Món que ha començat avui a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'ha imposat a Hongria per 8-7. La portera Martina Tarré és una de les integrants catalanes.
5: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles quan es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents. Elles també defensen molt bé, elles ens treuen també moltes expulsions i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.

0: I al final ja et dic, pues, la meva actuació ve rodada de totes les grans actuacions que han fet elles en defensa.
1: Les de Jordi Valls jugaran en semifinals contra Rússia, que ha guanyat 11-6 als Països Baixos.

0: Dos quarts de vuit del vespre, sou a 3cat.info. Fem cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. Els bombers es mostren confiats estabilitzant les pròximes hores l'incendi que crema des d'aquest migdia a Cervelló, al Baix Llobregat. El foc continua actiu i ha cremat una superfície d'unes 16 hectàrees, però l'evolució és positiva. S'han calcinat 3 cotxes i 2 parcel·les i continua el confinament dels 300 veïns de 2 urbanitzacions. La principal hipòtesi és que l'incendi ha estat provocat. També aquesta tarda hem sabut que la Comissió Europea recorda a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència d'Europa sobre l'amnistia. El missatge de Brussel·les arriba una setmana després de la decisió del Tribunal Europeu de Justícia i hores després de la denúncia de Puigdemont sobre la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar-li l'oblit judicial. Això avui que el jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO. La propera mitja hora i fins les 8, quan començarà el Catalunya Vespre amb l'Agnès Marquès, parlarem d'altres qüestions. Testimoni inesperat en el cas de la mort del fundador de Mango. Una dona explica que ella va buscar la ruta de Collbató on Isaac Andic va patir la caiguda mortal. Ho explicarem. Passarem també per la plana internacional. L'administració Trump anuncia un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a Riad obtenir un programa nuclear civil, una entesa que busca enfortir llaços bilaterals. I els 4 primers mesos de la nova ordenança de civisme a Barcelona, les multes per consum d'alcohol a la via pública han caigut dràsticament, però han augmentat les sancions per embrutar el carrer.
1: Esports.
0: Arribaran a 5 minuts per les 8. Ricard, amb quins temes?
2: Dia d'anuncis al Barça. L'equip femení de futbol ha presentat la central neerlandesa Renee van Aasten, de 19 anys, que firma per 4 temporades, mentre que el Barça de bàsquet s'ha oficialitzat que l'eslové Alexander Sekulic és el nou entrenador per les pròximes 2 temporades.
0: 20 minuts mal comptats i arriben als esports. El temps ha afluixat una mica la calor respecte ahir. Les màximes més altes han arribat als 39 graus, nuvolades i algun ruixat al Pirineu Oriental i a l'extrem sud. Aquest dijous la calor s'intensificarà. Nou pic de calor amb màximes per sobre dels 40 graus a Ponent, cel terrós i xafogó a la costa. Ara passen 2 minuts de 2:15 del vespre. Anem en directe cap a Cervelló una altra vegada perquè els bombers es mostren confiats estabilitzant les pròximes hores l'incendi que crema des d'aquest migdia a Cervelló, al Baix Llobregat. El foc continua actiu i ha cremat una superfície d'unes 16 hectàrees, però l'evolució és positiva. S'han calcinat 3 cotxes i 2 parcel·les i continua el confinament dels 300 veïns de 2 urbanitzacions. La principal hipòtesi és que l'incendi ha estat provocat. Unitat mòbil a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa, bona tarda.
3: Bona tarda. L'incendi encara es manté actiu. L'objectiu és al llarg de les hores que es puguin estabilitzar els dos flancs, malgrat l'orografia, que és complicada perquè és força escarpada. Els bombers encara no parlen de que el foc es pugui estabilitzar, però sí que diuen que l'escenari és més que positiu. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
4: El mantenim com actiu, malgrat que l'evolució és força favorable, que ha començat amb molta intensitat, ha cremat amb molta intensitat en alguns punts, i el que ens hem centrat, els nostres objectius, és delimitar aquest perímetre perquè no s'enxamplés, afectés més a aquesta urbanització.
3: De fet, el foc ha obligat a confinar la urbanització a les Rovires, també la del Paulet, però en aquest darrer cas, sobretot pel fum. En total, en aquesta zona hi viuen unes 280 persones. El foc ha començat el camí de les Rovires, ha avançat muntanya amunt en direcció a la urbanització del mateix nom, on s'ha aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat a 2 parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també ha cremat 2 vehicles. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegura que l'incendi és provocat.
5: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
3: Segons la darrera actualització dels agents rurals, el foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
0: Maria Costa, amb el suport tècnic de Pep Casanovas des de Cervelló. Gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Més qüestions. En aquest cas ens centrem en l'incendi forestal de la Mierla, a la província de Guadalajara, que continua actiu, ja ha cremat 330.000 hectàrees, bona part dins del Parc Natural de la Sierra Norte, un dels espais naturals més extensos de la península Ibèrica. És el tercer incendi més greu de la història de Castella-La Manxa. El foc ha obligat a desallotjar 34 municipis i a confinar-ne 14 més. Tot i que evoluciona favorablement, encara no està controlat. Això sí, els bombers han aconseguit frenar el front que amenaçava la ciutat de Sòria, de Castella i Lleó. En paral·lel, un altre incendi ja ha cremat prop de 2.000 hectàrees també a Castella-La Manxa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a fer un pacte d'estat per l'emergència climàtica. Ho ha dit durant una visita a Tamajón, on està situat el centre de comandament avançat per a l'incendi de Guadalajara.
6: És imperatiu que se alcance un pacte d'estat

0: La Unió Europea defensa l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia i recorda als tribunals espanyols que l'han d'aplicar. Tot plegat hores després de l'escrit de defensa de l'expresident Puigdemont, en què denunciava que els tribunals espanyols estan esquivant l'aplicació de l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: La Comissió Europea llança un missatge directe als tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells aplicar les sentències de la justícia comunitària, favorables, en aquest cas, a la llei d'amnistia. Brussel·les interpel·la, en concret, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar a la justícia europea els seus dubtes amb l'amnistia i van plantejar dues qüestions prejudicials que ara han desembocat en sentències favorables a aquesta llei. A banda d'això, la Comissió Europea, que és el govern comunitari, també confirma que ha admès la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, tots ells encara a l'exili. Brussel·les diu que estudiarà l'escrit que van registrar ahir, en què hi denuncien l'incompliment de les seves amnisties i demanen a les autoritats comunitàries que, per aquest motiu, obrin un expedient contra l'Estat espanyol.
0: Paral·lelament, amnistiats finalment els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'UOO 6 dies després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són l'exconsellera d'Esquerra, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques Jordi Matas i l'advocada Marta Alsina. A tots ells se'ls va jutjar i absoldre el 2021, però l'Audiència de Barcelona el 2021 va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia, que sol·licitava per a ells 2 anys i 9 mesos de presó per desobediència i usurpació de funcions públiques. Malgrat que la llei d'amnistia està en vigor des del juny del 2024, ni el jutge penal ni el Tribunal de Justícia de Catalunya els van voler aplicar l'amnistia.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: 8:15 del vespre, un dels pous de les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac s'ha esfondrat i s'ha empassat una grua de gran dimensions. L'incident no ha provocat ferits, però ha obligat a tallar les línies de rodalies R2, R2 Nord, R11, entre aquest municipi i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Tècnics de DIF avaluen ara les afectacions que ha provocat l'ensorrament i l'estabilitat del terreny. Renfe recomana als viatgers fer transbordament cap a l'estació de Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb els trens que passen per aquest punt i acabar d'arribar fins a Barcelona. També hi ha problemes a les línies de rodalies que connecten Barcelona amb el sud del país, que acumulen retards de gairebé mitja hora. Canviem de qüestió. Testimoni inesperat en el cas de la mort del fundador de Mango. Una dona explica que ella va buscar la ruta de Collbató on Isaac Andic va patir la caiguda mortal. Ho va fer per encàrrec de la terapeuta familiar. La idea era posar pare i fill en una situació extrema com a part del tractament per millorar la seva relació. És un relat que avancen La Vanguardia i El Periódico, però que ha seguit el cas la Marta Vallès.
3: Es tracta d'una dona anglesa que treballa d'intèrpret i viu a Barcelona. Anteriorment havia col·laborat amb la terapeuta de la família Andic. Ha declarat 2 cops davant els Mossos de manera voluntària. El 29 de juny passat i el 6 de juliol. Segons avancen La Vanguardia i El Periódico, explica que a la terapeuta li va encarregar buscar un lloc extrem com a part del tractament per millorar la relació entre Isaac Andic i el seu fill. Es tractava de treballar la metàfora de la mort del fundador de Mango per alliberar el fill dels lligams emocionals. La testimònia explica que va fer la ruta amb Jonathan Andic el 7 de desembre, una setmana abans de la caiguda mortal, el 14 de desembre de 2024. Afegeix que des que va saber la notícia de la mort no ha pogut dormir i que ha facilitat als investigadors el seu mòbil on hi ha les converses amb la terapeuta i amb Jonathan Andic. Ara haurà de ratificar el seu relat als jutjats. Els Mossos han comprovat que Jonathan Andic va anar a la ruta de Collbató en 3 ocasions pocs dies abans de la mort del seu pare, el 7, el 8 i el 10 de desembre. La jutgessa l'investiga per presumpte homicidi. També vol aclarir quin paper podria haver tingut la terapeuta en aquest cas. La declaració dels testimonis es reprendrà al setembre als jutjats de Martorell.
0: Canviem de qüestió. Llibertat amb mesures cautelars per al monitor detingut ahir a Tortosa per presumptes abusos sexuals a menors en un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
4: La secció número 4 del Tribunal d'Instància a Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal, on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits, que tenen entre 3 i 5 anys.
2: 3Cat Info. Informar. explica.

0: entendre.
1: L'administració Trump trepa vista anunciar avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil. L'acord busca enfortir els llaços bilaterals entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran, desfermada per les ambicions nuclears de Teheran. En canvi, l'entesa inclourà concessions nord-americanes significatives als saudites, a qui es permetrà enriquir urani i reprocessar plutoni al seu territori. El text també contempla limitar les verificacions dels inspectors internacionals. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio negava que l'acord augmenti el risc de proliferació nuclear.
2: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
1: Una opinió que contrastava amb la que expressava el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, en una entrevista a 3Cat Info.
3: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats. Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
1: Herbolzheimer advertia que hi ha un canvi de paradigma en què cada cop més països amenacen d'utilitzar l'arma nuclear tàctica i que té, diu, una preocupant capacitat d'irradiació sobre una zona geogràfica concreta. Volodymyr Zelensky, d'altra banda, sacrifica el comandament en cap de l'exèrcit per intentar tallar en sec la pitjor crisi interna en tota la guerra contra Rússia. El president d'Ucraïna l'ha destituït i espera que així s'aturin les protestes que s'havien multiplicat pel cessament d'un altre al càrrec de pes, el ministre de Defensa. La decisió confirma l'enrenou intern a la cúpula militar ucraïnesa amb una pugna insostenible entre Sirski, el qui fins ara ha comandat en cap, i Fedorov, l'exministre, per definir l'estratègia de guerra. Zelensky ha volgut remarcar que aquest últim, el també empresari que ha impulsat la innovació en drons que estan sent decisius en el conflicte, tornarà a tenir protagonisme ben aviat.
4: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mikhail Odrapati.
1: Hem de deixar aquesta informació perquè a aquesta hora anem en directe a escoltar un dels portaveus d'Adif sobre aquest incident que hi ha hagut on una grua hauria estat engullida en un terra, en aquest cas afectant diverses línies. Ha estat en un pou de les obres de soterrament al tren a Montcada i Reixac que s'ha esfondrat. L'escoltem.
5: Passo per Montcada i Reixac. Lo que ha pasado es que hemos tenido un incidente esta tarde donde ha aparecido un socavón. Preventivamente se ha interrumpido la circulación de las vías en la red convencional. Estamos todavía evaluando las causas que han podido motivar el incidente que hemos tenido. Se han hecho unas inspecciones con la colaboración aquí de bomberos. Las edificaciones, ya teníamos un plan de auscultación y se iban siguiendo y están en un estado normal. Nosotros ahora lo que vamos a plantear es una campaña, ¿no?, de estar cerca de los vecinos, informando, compartiendo información de lo que vayamos averiguando, y estamos de momento dando los primeros pasos para establecer un poco de control con el hormigón que se puede ver detrás, rellenando la cavidad.
1: Els companys periodistes fan preguntes al Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif, que dona explicacions per què està soterrament del tren de Montcada i Reixac que ha patit un esfondrament i que s'han passat una grua de grans dimensions.
5: No tenim molta informació, però sí que és veritat que l'auscultació que tenim de les viviendes no hacen pensar en que haya nada extraño. És una situació de normalitat. De normalitat, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños, si no se hubiera actuado de otra forma. Esto es un poco el mensaje para los vecinos.
6: Ha sido la afectación de maquinaria y ahora se entiende que se está bombeando hormigón. ¿Cuál es la previsión? ¿Cuándo va a acabar el sotobombeo?
5: La idea es hacer esta primera etapa. Lo que estamos haciendo es estabilizar lo que es el socavón, poner peso, tratar de parar la entrada de material al agujero, y estamos en esta fase. O sea, estamos todavía investigando y vamos tomando decisiones también pues casi en tiempo real.
6: ¿La hipótesis de una galería no prevista?
5: ¿Galería no prevista? No.
6: ¿No?
5: No.

0: Desconozco esto, no sé lo que es.
1: ¿Cuánto mide el socavón exactamente? Habla de incidencia, pero no da muchos detalles.
0: No tenemos... El socavón no está medido, todavía no hemos podido medirlo. A ver, hemos tomado todas las precauciones. El agujero, acercarse a él, todavía estamos haciendo tareas de reconocimiento, ¿eh? No tenemos cubicado una medición exacta. Estos son datos que vamos a ir tomando a lo largo de la tarde, la noche, mañana.
1: ¿Mm? Pero es bastante extraordinario que haya un socavón, o es relativamente previsible que pueda...
0: Bueno, el socavón... Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas y desarrollando hipótesis. Tenemos ahora unos equipos ya trabajando en esto y ver la actuación, definir una actuación más completa, más global en las próximas horas.
1: Ha caído una grúa y maquinaria pesada, ¿saben cuántos?
0: Ha caído una grúa.
1: Sí, nada más.
0: Sí, nada más.
1: ¿Se podrá recuperar?
0: No lo creo.
1: ¿Otra grúa para...?
0: Sí, no lo creo.
1: ¿Se quedará ahí?
0: Sí. Bueno, la sacaremos más adelante. Es decir, no se quedará ahí. Pero en este momento no nos planteamos detenernos en sacar la grúa. Nos planteamos en actuar de forma inmediata y conseguir seguridad.
1: ¿Y la incidencia en Rodalías? ¿Alguna previsión?
0: Muy temprano todavía para poder, sería temerario por mi parte poder decir algo.
2: Son las explicaciones, recordemos, claro, de Arturo Pastor.
0: Sí, sí, sí. Nosotros ahora tenemos que ver el impacto que tiene. Por un lado está la circulación, tenemos los vecinos, tenemos las viviendas, tenemos las propias obras. Todo esto es el trabajo que tenemos que hacer ahora.
2: Arturo Pastor, com dèiem, subdirector de construcció d'Adif. I ara qui parlarà és Clara Latorre, cap d'instrucció d'intervenció dels bombers de Barcelona. Recordem-ho, per aquest esfondrament
3: que hi ha hagut. Clara Latorre, cap de guàrdia de bombers de Barcelona. Doncs nosaltres hem estat activats per aquest servei, hem vingut, hem fet un primer reconeixement, hem activat 5 dotacions de bombers, més el servei de drons, i en aquest reconeixement hem valorat la seguretat de l'entorn del lloc on havia ocorregut l'esdeveniment, i hem traslladat la necessitat de, i em consta que així s'està fent, d'incrementar la monitorització de tots aquells elements de l'entorn que podien comportar cert risc. Sí, amb els veïns ja hi hem parlat, els hi hem explicat què és el que ha passat, com es procedirà, i també hem comentat que diàriament es faria aquesta monitorització i en cas que hi hagués afectació se'ls informaria per part de l'Ajuntament i es vindria per part de Bombers de Barcelona a valorar les afectacions.
4: Per part de Bombers, quina previsió hi ha en els propers dies?
3: Amb aquest servei? Bueno, és l'empresa que s'encarrega de l'auscultació ens anirà transmetent aquest report cada 24 hores sobre si hi ha moviment o no hi ha moviment. En cas que no hi hagi moviment, continuarem amb la nostra activitat normal. En cas que sí que es detecti algun moviment, es vindrà a fer els reconeixements de possibles patologies que hagin ocorregut.
1: És a través dels sensors? Quants n'hi ha i més o menys? Com aquesta informació, com l'obtenen?
3: Clar, l'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització per mirar els moviments diferencials d'un dia respecte a l'altre. Avui ja han fet una primera auscultació, ens han confirmat que no hi ha moviments diferencials respecte a l'última monitorització.
1: Gràcies.
2: Fins aquí les explicacions, com dèiem, de Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, i també d'Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif, per aquest esfondrament que hi ha hagut aquesta tarda a Montcada i Reixac, un incident que no ha provocat ferits, però sí que s'ha endut material pesat, entre ells una grua, que a Pastor assegurava que no es podrà recuperar. De moment descarten que hi hagi afectacions pels veïns de la zona, si bé explicaven que es farà una monitorització i auscultació constant cada 24 hores per a possibles moviments, i en qualsevol cas s'actuaria si fos necessari. És l'última hora que ens arriba des de Montcada i Reixac per aquest forat, com dèiem, que s'ha produït en les obres del soterrament del tren. El que fem ara és la previsió meteorològica.
5: El temps.
2: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8 del vespre.
6: Avui, ni que sigui transitòriament, ha afluixat una miqueta la calor. Igualment n'ha fet, ja ha mantingut l'aixafogó a la costa, però si mirem els valors, doncs han quedat una miqueta més baixes. 39 a Cardona, 39 a Llimiana, 38 a Lleida, 37 a Mollerussa, 31 a Barcelona, 32 a Tarragona, aixafogó marcada encara a la façana litoral, i una tarda força estable, amb algunes nuvolades que han anat creixent cap al Pirineu Oriental i núvols que van entrant i precipitacions molt febles cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre, Baix Ebre, Montsià, precipitacions que en molts casos no acaben ni d'arribar a terra. Tot plegat en aquesta propera nit i matinada, que no serà tan, tan càlida. Encara, però, mantindrem algunes nits tòrrides a la costa central o a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià, amb avisos de calor nocturna en aquest sentit. I també a nits tropicals cap a Ponent. En un matí de sol, amb alguns núvols baixos resseguint la costa, cel terrós, pols sahariana, que també la bona notícia és que anirà a la baixa. Ho començarem a notar, sobretot a partir de divendres i al cap de setmana, que tindrem aquest cel doncs més blau. I aquest pic de calor que arribaria entre dijous i divendres, sobretot dijous, és quan més s'enfilarà la temperatura, avisos de calor d'aquest nivell molt alt al Segrià i la Ribera d'Ebre, però també a bona part de la meitat oest, comarques interiors, Catalunya central, Conca de Tremp, temperatures que s'enfilaran per sobre dels 40 graus, fins i tot 41-42 graus cap a Ponent o l'Ebre, però també més valors arribant als 39-40 graus cap a comarques interiors, i a la tarda, com a molt, alguna gota que es pot deixar escapar cap al Pirineu o cap al massís del Port.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: 8 minuts i seran les 8, temps per al Catalunya Vespre. Abans, però, tenim temps de repassar la informació esportiva i d'altres temes. Comencem ara parlant de l'Arquebisbat de Barcelona, que intervé la Fundació Sant Josep Oriol per irregularitats en la gestió. Segons avança Religión Digital, i confirmen a aquesta emissora fons de l'Arquebisbat, aquests greus problemes econòmics són fruit de la gestió de les residències geriàtiques que té adscrites i a la compra-venda d'edificis de la seva propietat. Aquesta intervenció arriba després d'una llarga investigació per aclarir la situació econòmica de la Fundació, una de les més importants de la diòcesi. Segons aquest mitjà, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros i l'arcabisbat ja ha acomiadat dos dels administradors de la Fundació. Les multes per consum d'alcohol a la via pública a Barcelona han caigut dràsticament després del fort increment de les sancions que s'apliquen aquest any. En canvi, han augmentat les multes per orinar al carrer i per embrutar l'espai públic. Des del mes de febrer, quan la nova ordenança va entrar en vigor, s'han interposat gairebé 5.000 sancions per embrutar la via pública, 2.000 més que en el mateix període de l'any anterior. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment a la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
7: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien: si podeu, ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no es deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut, que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
2: En el cas de les sancions per consum d'alcohol a la via pública, la Guàrdia Urbana està aplicant un nou criteri, menys sancions però més dures. L'ordenança municipal preveu multes que poden superar el miler d'euros, però s'apliquen sobretot a les persones que molestin els veïns. Montserrat Sorroca és la comissionada de la convivència a l'Ajuntament de Barcelona.
8: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència, i això bàsicament no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
2: Ciutat Vella és el districte on més sancions s'han imposat en aquests 4 mesos, més de 7.000, seguit amb menys de la meitat per Sant Martí i Sarrià-Sant Gervasi.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
2: La Fundació Dalí portarà a Milà una gran exposició sobre els vincles del pintor surrealista amb el món de la moda. La mostra, titulada Dalí i la moda, s'inaugurarà el 24 de setembre al Palau Reial de Milà, coincidint amb la Setmana de la Moda de la ciutat italiana, i reunirà més de 200 peces, entre obres d'art, vestit, joies i documents d'arxiu. A banda del fons de la mateixa Fundació, l'exhibició comptarà amb préstecs del Museu Reina Sofia de Madrid, el Museu de Dalí de Florida i arxius històrics de marques com Schiaparelli, Chanel o Dior. L'exposició es podrà visitar a Milà fins al 31 de gener i no està previst que després vingui a Catalunya.
5: Esports.
2: 5 minuts fins a les 8. David Tubac, bona tarda.

0: Bona tarda, arrenquem explicant els moviments de mercat al Barça, en aquest cas el femení, perquè per començar l'equip de Pere Romeu ha fitxat la central neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, ve de l'Ajax d'Amsterdam i firma amb el Barça fins al 2030.
1: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
0: Van Asten és una jugadora revelació de la Lliga Neerlandesa i ha debutat amb la selecció absoluta dels Països Baixos ja. També el Barça femení demà es farà la signatura de renovació de Caroline Graham com a jugadora blaugrana per dues temporades més. I a l'equip masculí, novament pendents de l'anunci oficial de Karim Adeyemi com a nou extrem blaugrana, que finalment serà demà. S'han de solucionar alguns aspectes burocràtics amb advocats. Un compàs d'espera que podria finalitzar, doncs, com dèiem, demà amb aquest anunci, ho farà així abans que demà mateix, dijous, el presentin. I del Barça saltem a l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
0: Que ha tornat ja a Barcelona després de completar una estada d'una setmana a Navata, a l'Alt Empordà, amb doble victòria en els amistosos jugats pels blanquiblaus fins ara. El següent, el tercer, serà dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. A la segona divisió, el Girona visita l'Olot a partir de les 8 del vespre, en un partit que arrencarà, per tant, d'aquí a 3 minuts mal comptats. Serà, en el cas dels gironins, el seu segon amistós de preparació, en un enfrontament que es pot veure en directe per Esport 3. I encara en futbol, el president de la Federació Italiana, Giovanni Malagò, admet que volen Pep Guardiola com a seleccionador i que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar-lo. La selecció italiana porta sense disputar les últimes 3 edicions del Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem ara del Barça de bàsquet, perquè després d'anunciar fins a 6 fitxatges els darrers dies, avui ha comunicat el nom del nou entrenador, que és el que es preveia, el de l'eslové Aleksandar Sekulić, que dirigirà l'equip blaugrana les properes dues temporades. L'eslové, de 48 anys, prové del Dubai, on l'ha rellevat precisament Xavi Pascual. Per tant, encreuaments de camins entre Pascual i Sekulić a les banquetes. Pascual se'n va al Dubai, Sekulić ve del Dubai cap al Barça. Un Sekulić que compaginarà aquest càrrec amb el de seleccionador del seu país. De l'àmbit blaugrana, hem d'afegir que dos jugadors del Barça, el català Joel Parra i el basc Darío Brizuela, han estat inclosos a la llista de la selecció espanyola que jugarà a les finestres FIBA del mes d'agost. Les rivals per aquells partits dels dies 28 i 31 seran les seleccions de Portugal i Grècia, respectivament. Al Manresa, mentrestant, Luis Olinde no continuarà el conjunt del Bages. L'aler pivot alemany acabava contracte i les dues parts es desvinculen. També al Manresa, Lluís Riera ha signat com a nou tècnic assistent del conjunt manresà. Riera havia estat assistent al Joventut durant 7 anys amb Salva Maldonado, Carles Duran i Diego Campo, que és l'actual entrenador del Manresa. Temps encara per afegir que al Tour de França hi ha hagut triomf per a Jasper Philipsen, el belga de l'equip Alpecin, en un sprint reduït a la 17a etapa, després de 175 quilòmetres, doncs amb un traçat sinuós entre Chambéry i Voiron. Tadej Pogacar ha arribat a gairebé 9 minuts del guanyador del dia, però amb ell hi eren els altres favorits i més ben classificats a la general, com el seu immediat perseguidor, Remco Evenepoel. Per tant, sense variacions importants a la general, Pogacar manté el lideratge amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel. Un dels protagonistes del dia a la fuga ha estat el català del Caja Rural, Abel Balderston.
3: Bueno, intentar aguantar com podia i res, intentar reservar-se el màxim possible. Però bueno, venen 3 dies molt durs, així que a veure si podem recuperar bé.
0: Demà, 18a etapa, torna a la muntanya. Seran 185 quilòmetres entre Voron i Orsières-Merlet, un port de primera categoria que vindrà precedit per un altre port de primera a l'inici de l'etapa, un de segona i un altre de tercera.
2: 3CAT Info.
0: I afegim que en waterpolo la selecció espanyola femenina ha guanyat el seu partit de quarts de final de la superfinal de la Copa del Món a Sydney, Austràlia. El combinat de Jordi Valls ha superat Hongria per 8-7 i jugarà la semifinal contra Rússia.
4: Apareix un esvoranc a les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada. Bona tarda, són les 8.
5: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
4: El que sabem tot just a aquesta hora és que pel forat hi ha caigut una grua i que no hi ha persones ferides. Tècnics de DIF estudien ara mateix què és el que ha passat i avaluen també l'impacte que això pugui tenir en l'estabilitat del terreny, tant pel que fa a les vies de Rodalies, ara mateix suspeses la circulació a la R2, a la R2 Nord i la R11 en aquest tram, i també l'estabilitat pel que fa als veïns.
5: La idea es hacer una, esta primera etapa, lo que estamos haciendo es estabilizar lo que es el socavón, poner peso, tratar de parar la entrada de material al agujero, y estamos en esta fase. O sea, estamos todavía investigando y vamos tomando decisiones también pues casi en tiempo real.
6: Hem valorat la seguretat de l'entorn del lloc on havia ocorregut l'esdeveniment i hem traslladat la necessitat de, i em consta que així s'està fent, d'incrementar la monitorització de tots aquells elements de l'entorn que podien comportar cert risc.
4: Hem sentit primer el portaveu de DIF i després, ara mateix, Clara Latorre, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona. De seguida ampliarem aquesta informació perquè DIF ha ofert una roda de premsa on, atenció, als mitjans allà mateix a Montcada fa tan sols uns pocs minuts. A aquesta hora, a Catalunya Ràdio, el Catalunya Vespre, també pendents del foc que crema a Cervelló, al Baix Llobregat. Maria Costa.
7: Un foc que evoluciona favorablement, tot i que encara està actiu. Ha començat el camí al peu de la muntanya i ha arribat fins a l'urbanització de les Rovires, tot i que s'ha contingut. Ha afectat a dues parcel·les on hi havia una caseta de fusta i tres vehicles. Aquesta urbanització continua confinada, així com la del Paulet.
4: Gràcies, Maria. Tot això el dia que la Comissió Europea ha recordat a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència del TGUE sobre l'amnistia. I tot això passa molt poques hores després que Carles Puigdemont hagués denunciat que el Tribunal de Comptes es nega a aplicar-li l'oblit judicial. Al Catalunya Vespre també us explicarem que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització familiar que traficava amb armes i municions per a grups criminals.
8: Diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres i també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però com d'aquí al terra, de grans dimensions.
4: I també sorprèn que el cap era un reclús que operava des de la presó de Quatre Camins. En total hi ha 9 persones detingudes. I atenció al gir que ha fet el cas Mango. Hi ha un nou testimoni inesperat. Una dona que ha explicat als Mossos que va rebre l'encàrrec de la terapeuta familiar de buscar rutes extremes per portar a la pràctica la seva teràpia de confrontació entre pare i fill i que va acompanyar Jonathan Andic a fer el recorregut pocs dies abans de la mort del pare. I entrevistarem l'experta en intel·ligència artificial, Karina Giver, per saber més del que ja es considera el primer atac autònom i no controlat d'un model d'intel·ligència artificial de la creadora del xat GPT. La màquina s'hauria revelat, segons la companyia, i va atacar una empresa rival, un incident sense precedents de ciberseguretat.

0: El grup Antònia Font perd un dels seus membres fundadors i baixista, en Joan Roca, que ha mort després d'una llarga malaltia. Va contribuir a la creació de la identitat musical única del grup d'Antònia Font. I al llarg d'aquest Catalunya Vespre, avui també recordarem Joan Vallverdú, l'il·lustre de les lletres catalanes, que va morir ahir als 103 anys. Abans de començar, titular d'esports, David Ubach, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs no hi ha manera que Karim Adeyemi sigui oficialment jugador del Barça. Haurem d'esperar finalment a demà. Estava prevista la seva oficialització avui mateix, però uns problemes amb uns serrells burocràtics entre advocats endarrereixen l'anunci oficial. Demà mateix el presentaran, el dia que el femení blaugrana també reforça, ha fitxat l'extrem neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030.
2: Les coses no són fàcils per ningú.
0: I el temps, Gemma Puig, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui ha afluixat una miqueta la calor, tot i que ja hem arribat als 39 graus, però tenim per davant dos dies més amb aquest pic de calor, demà i demà passat, sobretot demà, dijous, és quan tindrem aquests valors més elevats, amb màximes que poden superar els 40-42 graus cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Per tant, demà s'intensifica la calor en un dia molt estable, però la bona notícia és que continuem anunciant que aquest cap de setmana finalment es normalitzaran els termòmetres.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Un dels pous de les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac s'ha esfondrat i s'ha empassat una grua de grans dimensions. L'incident no ha provocat ferits, segons acaba d'informar Adif, però sí que ha obligat a tallar les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11 entre aquest municipi i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Insistim que és una informació de la qual n'acaba d'informar fa ben pocs minuts Adif i, per tant, busquem l'última hora des d'aquí, des de la redacció. Roger Santaló, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Què ha passat?
2: Doncs mira, primer de tot hem d'anar fins al moment en què ha tingut lloc l'incident, que ha passat quan faltaven 10 minuts per les 2 del migdia. Pel que informa Adif, hauria cedit parcialment la paret d'un d'aquests pous per on es duien a terme les obres de soterrament d'aquestes vies al municipi de Montcada i Reixac. I ha fet caure cap a dins de l'esvoranc una grua de pes considerable que era just a sobre. Hem de remarcar això, que era en una de les, dels pous de les obres que es feien per aquest soterrament i no a les vies de tren per on en principi han de circular els trens de les línies R2 i R11. Ara mateix, però, es desconeixen quines han estat les causes de l'incident, tal i com explicava fa pocs minuts en una compareixença el subdirector de construcció d'obres de DIF, Arturo Pastor.
3: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
2: Ara mateix els tècnics de DIF avaluen quines han estat les afectacions que ha provocat l'ensorrament i quina és l'estabilitat del terreny, sobretot perquè hi ha aquestes obres que s'estan duent a terme a Montcada i Reixac i també per les edificacions que hi ha a l'entorn. Ara, això sí, segons Pastor, les vivendes no haurien quedat afectades.
3: La auscultación que tenemos de las viviendas no hacen pensar en que haya nada extraño. Es una situación de normalidad. De normalidad, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños, si no se hubiera actuado de otra forma.
2: De moment, el que diuen és que van solucionant els problemes sobre la marxa, els tècnics de DIF. De moment, hi estan injectant formigó per garantir aquesta estabilitat del terreny. Fins al lloc dels fets també hi han anat els bombers de Barcelona. Clara Latorre, cap de Guàrdia dels Bombers, doncs, ha explicat quines han estat les seves tasques en aquest incident.
4: Hem valorat la seguretat de l'entorn del lloc on havia ocorregut l'esdeveniment i hem traslladat la necessitat de, i em consta que així s'està fent, d'incrementar la monitorització de tots aquells elements de l'entorn que podien comportar cert risc.
2: Des dels tècnics informen que hi ha un canal obert amb els veïns per explicar contínuament quines són les incidències que ha provocat aquest incident, per si caldria fer alguna actuació preventiva en pos de la seguretat, que doncs, si pot estar compromesa la seguretat del terreny. I Renfe recomana als viatgers, pel que fa a la incidència ferroviària, que facin transbordament cap a l'estació de Montcada i Reixac-Manresa per enllaçar amb els trens que passen per aquest altre punt i acabar d'arribar així fins a Barcelona.
1: Gràcies a Roger Santaló. Aquesta és la informació que tenim a aquesta hora d'aquest esvoranc que ha aparegut, recordem-ho, en les obres de soterrament de les vies de tren a l'altura de Montcada i Reixac, que és un esvoranc de grans dimensions. Encara s'està estudiant què és exactament què és el que ha passat, per tant, al llarg del Catalunya Vespre i de les següents apunts informatius aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, mirarem d'ampliar aquesta informació també per tot allò que pugui afectar els veïns de la zona. Bé, a aquesta hora també estem molt pendents d'un incendi que s'ha declarat a Cervelló, això és al Baix Llobregat, i que a hores d'ara continua actiu. El foc ha obligat a confinar uns 300 veïns de dues urbanitzacions i ha cremat 3 cotxes i també 2 parcel·les. Els bombers, tot i que encara no l'han estabilitzat, sí que confien a poder-ho fer en les properes hores. S'investiga, de fet, a aquesta hora també si l'incendi ha estat provocat. A Unitat Mòbil a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa, bona tarda.
5: Bona tarda. L'incendi encara crema. De fet, des d'aquí el centre de comandament encara es veuen columnes de fum i algunes flames. L'objectiu dels bombers és que al llarg de les properes hores es puguin estabilitzar els dos flancs, malgrat que l'orografia és complicada per

0: que és força escarpada. Tot i això, diuen, l'escenari és positiu. En parlava el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
1: El mantenim com a actiu, malgrat que l'evolució és força favorable, que ha començat amb molta intensitat, ha cremat amb molta intensitat en alguns punts, i el que ens hem centrat, els nostres objectius, és delimitar aquest perímetre perquè no s'enxamplés, afectés més a aquesta urbanització.
0: De fet, el foc ha obligat a confinar la urbanització a les Rovires, també la del Paulet, però en aquest darrer cas, sobretot pel fum, una zona en total on hi viuen unes 280 persones. El foc ha començat al camí de les Rovires i ha avançat muntanya amunt en direcció a l'urbanització que porta el mateix nom, on s'ha aconseguit contenir les flames.
1: Han estat, diguem, dins del que seria el perímetre, un parell de parcel·les, seria alguna construcció de fusta i alguns vehicles afectats, entre rulocs i altres vehicles. Però diguem-ne que el foc, el que és la zona del CAP, que s'ha impactat contra l'urbanització, ha estat continguda a l'entrada, diguem-ne, d'aquesta urbanització. Hem desplegat molts recursos a la zona, tant terrestres com aeris, per tal de limitar aquesta afectació, que ha estat molt limitada.
0: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, ha assegurat a Catalunya Ràdio que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara continua oberta.
2: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
0: El foc ha cremat fins ara, segons l'última actualització dels agents rurals, 14 hectàrees en una zona potencial de 400 més.
3: Molt bé, moltes gràcies, Maria. Hem d'afegir que el risc d'incendi de cara a demà encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que avui. No es podrà accedir al parc de Montserrat ni tampoc a la serra de Montsant, a més dels 5 espais que avui ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. El pic de calor arriba demà a Catalunya, justament per això aquest augment del risc d'incendis. S'arribaran a màximes de 42 graus a Lleida i per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor intensa al Segrià i també a la Ribera d'Ebre. La calorada està sent generalitzada, però ara apuntem una dada nova. A Barcelona ja s'ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat els 25 graus i avui, compte, se n'hi pot sumar una més. Montse Poblet, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Barcelona no havia viscut mai tantes nits tòrrides a aquestes alçades de l'any, però hem de dir que no és l'únic punt del país on les nits són terribles.
4: Exacte. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. A Barcelona, en concret a l'estació de Can Bruixa, a les Corts, ja en porten 29, 6 més que el 22 de juliol de l'any passat, i si les previsions es confirmen, avui en sumaran una més. Si mirem les gràfiques anuals, a la mateixa estació, la de Can Bruixa, el rècord de nits amb els termòmetres per sobre de 25 graus és del 2003, quan n'hi van haver 51, seguit del 2023 47 nits tòrrides, i l'any passat, que en tot l'any se'n van registrar 36. I si ara, només a 22 de juliol, ja estem a 29.
3: Ah, perdona, Montse, si ara mirem les temperatures diurnes, tampoc no hi ha gaires bones notícies.
4: Doncs en els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa ha estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de mal dormir i dies amb temperatures extremes en els que la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
5: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no pasamos calor.
6: Que hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Cuando entras aquí ya cambia tu cuerpo ya.
4: Amb l'escalfament global als 40 graus i les nits tòrrides que fa només unes dècades eren excepció, ara s'estan tornant norma.
3: Un quart de nou de la nit, nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats pel procés. Ara, la Comissió Europea diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els pertoca moure fitxa. El govern comunitari reacciona d'aquesta manera a l'escrit de la defensa de l'expresident Puigdemont, que ahir, ho explicàvem també aquí, denunciava que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial.

0: Espacial. Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bona tarda.
1: Hola, Agnès, bona tarda.
0: En concret, la Comissió Europea es dirigeix a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, que de moment continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme, ni tampoc els líders independentistes perseguits per les despeses del procés.
1: Sí, la comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, s'adreça directament a aquests dos tribunals espanyols perquè són les dues instàncies que en el seu dia van consultar a la justícia europea els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb la sentència de la setmana passada a la mà, Brussel·les els demana que es moguin per aplicar els pronunciaments favorables a la llei d'amnistia.
0: I a banda d'això, la comissió també confirma que ha rebut la queixa presentada ahir per l'expresident Pujol i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
1: Sí, tots ells, per cert, encara a l'exili. En l'escrit, l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig denuncien l'incompliment de les seves amnisties i per aquest motiu demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol. Avui, Brussel·les es limita a dir que examinarà aquesta queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
0: Gràcies, Bruno. Bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
0: Qui ja ha amnistat la justícia són els síndics del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet un jutjat de Barcelona 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia i pràcticament una setmana després de l'aval europeu a la norma. Txell Vallespí, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El periple judicial dels síndics de l'1 d'octubre ha estat llarg i enrevessat.
2: Doncs sí, llarg, podríem dir, i ple de girs de guió fins que avui finalment s'ha reconegut l'oblit judicial a l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, a l'advocat Marc Marçal, al diputat de Junts, Josep Pagès, al catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i a l'advocada Marta Alsina. Fa 9 anys la Fiscalia de Barcelona es va querellar contra ells per formar part de la sindicatura electoral de l'UO, l'òrgan creat com a junta electoral pel referèndum independentista del 2017. En primera instància, el 2021 se'ls va absoldre, però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici. Ho va fer a petició de la Fiscalia, que va sol·licitar per ells 2 anys i 9 mesos de presó per desobediència i usurpació de funcions públiques. Després, malgrat que la llei d'amnistia està en vigor des del juny del 2024, ni el jutge penal ni el Tribunal de Justícia de Catalunya els ha volgut aplicar l'amnistia. Pel catedràtic i síndic de l'UO, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions a 3CAT Info.
3: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
2: Per tot plegat i com apunta Catalunya Ràdio, l'advocat penalista Ramon Sató, que va representar tots els síndics de l'UO al principi del procés, la sensació que els queda és agredolça.
4: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat avui una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. Cèlia Forment, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Quin arsenal d'armes ha destapat aquesta investigació?
5: Doncs el cas va començar a principis d'any després de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios de l'Hospitalet de Llobregat i va acabar a principis de juliol amb la detenció de 9 persones, com deies, vinculades a l'organització criminal. El dipòsit principal d'armes s'hi ha trobat a casa del líder de la banda, que és un habitatge ocupat al Pla del Penedès, i era aquest arsenal a dins del vehicle familiar de la família. El sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu detalla quines armes s'hi han trobat.
6: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar, doncs, l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
5: Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes de les armes de guerra també podrien arribar fins als 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i també de l'abast de grups criminals.
0: Gràcies, Cèlia. I atenció al gir que fa el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió

0: en què va morir Isaac Endica a Montserrat formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la seva relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos, Oriol Pujadó. Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: El seu testimoni s'ha incorporat ara a la causa.
1: Sí, la testimoni hauria explicat també que va acompanyar a l'acusat, el principal acusat, Jonathan Endic, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Salnitre, Collbató, el 7 de desembre de 2024. Això és una setmana abans d'aquella fatal caiguda, aquella caiguda mortal del fundador de Mango. La testimoni hauria explicat que de vegades feien aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i que les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els conflictes que patien. La defensa ha reconegut que Jonathan Endic va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè aquell dia feia mal temps. A partir de les declaracions d'aquesta nova testimoni, els Mossos estan confeccionant ara una ampliació dels atestats policials sobre el cas i així poder-los remetre a la jutge instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que ara la jutgessa citi aquest ajudant com a molt aviat al mes de setembre.
0: Avui hem conegut una notícia que ens fa pensar en un escenari una mica de ciència-ficció, i és que dos models d'OpenAI, que estaven fent proves, han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma i no controlada. Es tractaria d'aquesta manera d'un dels primers exemples coneguts de ciberatac protagonitzat per un sistema d'intel·ligència artificial actuant fora del control humà. Txell Garriga, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara, de fet, no han publicat, juntament amb la versió més nova del sistema, ChatGPT Sol 5.6, haurien provocat un ciberatac sense precedents a la plataforma Hugging Face. És una plataforma de codi obert per la intel·ligència artificial i també per l'aprenentatge automàtic.
0: I com ha estat aquest ciberatac? Què en sabem? Què buscaven?
2: Doncs segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat i amb un accés restringit a internet. Els dos models haurien explorat les vulnerabilitats del sistema per acabar accedint doncs, a internet, sortint d'aquest entorn aïllat, i un cop a internet haurien deduït que les solucions, els problemes que els plantejaven els enginyers, les trobarien a aquesta plataforma, a Hugging Face, i per aquest motiu haurien atacat la web fins a aconseguir-ne l'accés. De fet, Hugging Face, aquesta plataforma, ha reconegut que la setmana passada ja hauria rebut un atac en el seu sistema, però en aquell moment sí que el van poder contenir.
0: Què en diu OpenAI? Aquest és el resultat que esperaven?
2: Doncs en un comunicat, l'empresa admet que és un fet sense precedents i que ho estaven, diuen, estudiant. També admeten, però, que possiblement passarà en altres ocasions en el futur, perquè els models autònoms que estan desenvolupant estan evolucionant molt ràpidament. El cert és que el model no hauria del tot desobeït com a tal. L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models DIA executin activitats del risc, perquè els d'OpenAI intentaven esbrinar era, precisament, doncs, fins on podien arribar les seves capacitats.
0: Gràcies, Txell, per respondre alguns dels dubtes que ara mateix ens venen al cap. Truquem Carina Gibert, ella és catedràtica de l'UPC, doctora en informàtica i experta en estadística computacional i intel·ligència artificial. Bona tarda, Carina.
3: Bona tarda.
0: Et sentim molt fluixet, em sembla que ho podem arreglar. A veure, Carina, bona tarda.
3: Si m'acosto més, em sentiu millor.
0: Potser sí, no sé si t'has d'acostar tu o hem de pujar... Ah, molt bé, doncs fantàstic, jo crec que funcionarà millor. A veure, quan diem que una intel·ligència artificial ha atacat una altra plataforma per voluntat pròpia, què estem dient realment? És una decisió autònoma? És una manera d'explicar un comportament que no estava ben previst, no estava ben programat? De què parlem?
3: En realitat, aquestes bèsties de voluntat, no entenc. No? El que passa és que en aquest cas estem parlant d'un experiment de laboratori, d'un producte... Estan proves perquè encara no s'ha fet en mercat, s'estan fent totes les avaluacions per veure com es comporta abans de posar-la al mercat, i el que ha passat és que aquesta prova doncs, ha mostrat un comportament que no era l'esperat. No? És com si hagués fallat la validació en aquest cas. I el que passa és que estaven testejant fins a quin punt aquesta intel·ligència artificial podia penetrar o fer hacking, com si diguéssim, amb un altre sistema. El que passa és que aquestes proves normalment es fan en entorns de laboratori, o sigui, en tot
0: espera, Carina.

0: Carolina, hi ha algun moment, t'estem sentint més o menys bé, però hi ha algun moment en què el micròfon potser te'l tornes a allunyar i aleshores et perdem pràcticament, no, eh?
1: Ara sí que no, eh? Ara sí que no me moc el micròfon aquí davant del nas i no... I no
0: els... Mira, doncs fem una cosa, perquè és molt interessant i ens ho estàs explicant molt bé i ens perdem alguns detalls. Farem ara una pausa per la publicitat. Són 2 minuts i aleshores aprofitem per tornar-te a trucar. Gràcies, Carina.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
5: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
4: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
6: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
7: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
8: Aquest estiu, crims.
7: Això és un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
8: A Catalunya Ràdio.
9: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
8: Posem llum a la foscor.
10: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
8: Què va passar? Qui ho va fer?
11: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
8: I per què?
12: No ser perquè cogi el martillo i la pega...
8: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
10: Comencem.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
0: Dos minuts i mig i arribarem a 8:45 de la nit. Abans de la pausa per la publicitat estàvem parlant amb Carina Gibert, experta en intel·ligència artificial, per donar context en aquesta notícia que ens ha fet pensar en un escenari més aviat de ciència-ficció, com dos models d'OpenAI, d'intel·ligència artificial, han provocat un atac sense precedents, de manera autònoma, de manera no controlada, segons ha informat la companyia. Carina, bona tarda de nou.
13: Hola, bona tarda. Em sentiu millor ara?
0: Una mica millor, sí. Dèiem que bueno, no és que les màquines actuïn per voluntat pròpia, sinó que hi ha hagut una programació que no ha estat validada, no?
13: Clar, en realitat el que passa és que ells estan provant fins a quin punt aquest producte d'IA que estan assajant... Esteu aquí?
0: Sí, sí, som aquí.
13: Esteu aquí o no?
0: Sí, sí, sí. Quines dificultats. No sé. Em sents o no?
13: Sí.
0: Endavant, Carina. Sí, doncs mira, realment tenim problemes de connexió amb Carina Gibert. Mirarem de fer aquesta entrevista en els pròxims minuts amb una mica més de garanties. Minut i mig i arribarem a 8:45 de la tarda. Des de les 8, des que hem començat aquest Catalunya Vespre, estem molt pendents d'aquest esvoranc que ha aparegut a les obres de soterrament de les vies de Montcada. És un forat pel qual hi ha caigut una grua de grans dimensions i que, segons ha informat Adif, no ha provocat persones ferides, per bé que es desconeix l'origen de tot plegat. Ara mateix, a aquesta hora, podem saludar a Zaida Palet. Ella és veïna de Vallbona i activista. Bona tarda, Zaida.
14: Hola, bona tarda, Agnès.
0: Què us han explicat a vosaltres, els tècnics de DIF, del que està passant?
14: No, els tècnics de DIF no ens han donat cap explicació. Ha sigut l'Ajuntament de Barcelona, que ha vingut la Plana Major, regidor i alcalde, donant-nos explicacions. Segons informació que ens han donat ells, el que ha hagut el tema de la terra, que s'ha desprendit de la zona del pou, que ja estava fet. Vale? I per aquesta situació s'havia ensorrat una grua i diverses maquinàries dintre. Però és aquesta informació que ens havien donat. Però resulta que fa uns minuts un company vostre de TV3 ha facilitat una imatge de que rondava per la xarxa, que s'havia fet per el dron, que realment el que s'havia creat era un esborrany al costat del pou, que ja estava fet. Uh-huh. Vale? Per tant, la informació no ha sigut clara per part de l'Ajuntament, perquè en un principi ens havien dit que el que s'havia enfonsat havia sigut el pou ja fet. I realment el que ha passat és que s'ha creat un altre esborrany al costat del pou. Mm-hmm.
0: És una imatge, efectivament, en què es veu a vista d'ocell un forat molt ben perimetrat, no? Que és el pou de les obres, i hi ha un forat de les mateixes dimensions al costat, efectivament.
14: Uh-huh. Bueno, la qüestió aquí, Agnès, és que ens sentim una mica enganyats per part de l'administració, perquè si al principi te diuen que ha sigut en el propi pou i te dones compte que no, que ha sigut un esborrany, que el que s'ha provocat és un altre forat, vale? Això tampoc ens dona cap credibilitat per part de l'administració pública. També tingues en compte que al costat, encara que és una obra que la majoria es fa en la zona de Montcada, en la zona de Barcelona, en el barri de Vallbona, també tenim afectació, una afectació bastant important de les obres. Uh-huh. I justament on s'ha produït l'esborrany tenim un bloc de pisos. Per tant, la principal preocupació ha estat que l'edifici no quedés afectat per aquest esborrany. Ens han assegurat als bombers de Barcelona que l'empresa constructora es farà càrrec del seguiment diari de l'edifici. Actualment, aquesta obra del soterrament està dividida en dos trams. Una, que és la porta una empresa, una UTE, i l'altra part, que és la part nostra de Vallbona, la porta una altra empresa. Precisament, l'empresa que porta les obres en Vallbona és la que estarà fent el seguiment de l'edifici, de la seguretat de l'edifici, perquè ja té instal·lat uns sensors de moviments. Mm-hmm. Vale? Però bueno, la preocupació és important, perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí en les obres del soterrament de l'Arredós. Mm-hmm.
0: Ens deies al principi, Zaida, que ha vingut el mateix alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el regidor a donar-vos explicacions aquí al barri de Vallbona.
14: Sí. Mm-hmm. Però ha sigut una... Sí, estic aquí.
0: Digues.
14: Però ha sigut una informació errònia, perquè ens havien dit que l'esborrany s'havia produït d'un desprendiment de terra dintre del pou, que ens havien comentat. Mai ens han dit que el que s'havia creat era un esborrany al costat del pou, de quasi 40-50 metres d'alçada.
0: Uh-huh. A quina hora us han fet aquesta atenció?
14: Pues mira, precisament eren entre les 6 de la tarda, precisament. Uh-huh. Sí, 2:15.
0: I quan heu tingut constància vosaltres que havia passat això?
14: Pues mira, al mateix moment, perquè justament jo arribava de la feina, que eren les 3:30 aproximadament, que ens hem trobat que les coses no podien accedir a una part del barri perquè havien tallat la circulació, i a l'arribar-hi, bueno, he preguntat, m'he apropat a l'obra i bueno, al veure tot el desplegament de bombers, Mossos, Guarda Urbana, hem trucat a la regidoria del districte i perquè vinguessin que donessin explicacions què és el que havia passat. I ha vingut el gerent del districte, el regidor, i després més tard ha vingut l'alcalde. Però què és això? Que la informació que ens han donat no era la real, la que realment havia passat. No sé per què ens havien amagat aquesta informació. No sé per què ens han dit una cosa que no era certa.
0: Sabeu quan tornareu a tenir una actualització de l'estat de la qüestió de l'estudi que Adif explicava, doncs encara no fa una hora, que efectivament s'estava avaluant l'estabilitat en el terreny. Això ha passat en l'entorn de les obres, no ha afectat directament el sòl de les vies ni tampoc de cap edifici, però sí que s'està avaluant lògicament l'estabilitat de tota aquella zona. Us han dit quan tindreu una actualització de com estan les coses?
14: No, cap. per part d'ADIC, els veïns no s'han donat cap explicació, que és una de les coses que estem reclamant des de que va començar les obres. No tenim cap oficina d'informació d'ADIC en el barri. Només n'hi ha una que està ubicada en Montcada. Van reclamar que tinguéssim aquí una... aquí

0: A més, com, i a més, encara més, que te donen una informació que no és correcta. Venen aquí per fer-se la foto amb els mitjans de comunicació locals, te diuen que sí, que sí, que tot està controlat, i després, a l'hora de veritat, quan t'han d'informar realment què és el que ha passat, et menteixen per la cara i te diuen que és dintre del pou, quan realment el que ha passat és que s'ha creat un altre esborrany, que n'hi ha un altre forat, amb unes dimensions bastant importants.
1: Estem parlant amb Zaida Palet, que és veïna de Vallbona, molt pendent de com es desenvolupen aquestes obres de soterrament llargament reivindicades a la zona de Montcada i Reixac, i que ens atén per, en fi, saber què els hi han dit a ells les autoritats, els veïns afectats per aquest esborrany. Zaida, moltes gràcies.
0: No, de res, a vosaltres.
1: Seguirem en contacte. Estem explicant des de les 8 que a les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac s'ha obert un esvorany pel qual s'ha esfondrat una grua de grans dimensions. És un incident que no ha provocat ferits, però sí que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre aquest municipi i l'estació de Sant Andreu, a Barcelona. Els fets s'han produït a quarts de 2 de la tarda. S'ha suspès de forma preventiva la circulació ferroviària i s'insisteix que no ha provocat danys personals com a conseqüència d'aquest incident. Sí que com a mesura preventiva i per analitzar detingudament què és el que ha passat, s'ha pres aquesta decisió d'aturar la circulació de trens. Tècnics de DIF explicaven pocs minuts abans de les 8 què sabien fins al moment.
2: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
1: També ha atès els mitjans de comunicació una de les inspectores per part de, i portaveus per part dels bombers de Barcelona. Clara La Torre.
3: Hem valorat la seguretat de l'entorn del lloc on havia ocorregut l'esdeveniment i hem traslladat la necessitat, i em consta que així s'està fent, d'incrementar la monitorització de tots aquells elements de l'entorn que podien comportar cert risc.
1: Doncs mentre es fan aquestes feines, ara mateix també ens diuen des de DIF que aquestes declaracions són les que valen també a aquesta hora, quarts de 9 del vespre, que no poden afegir cap detall nou. Per tant, s'està mirant d'avaluar què és exactament el que ha passat i l'abast en l'estabilitat del terreny. D'altra banda, sí que ens confirmen des de l'Ajuntament de Barcelona que tant l'alcalde com la tinenta d'alcaldia Laia Bonet i el regidor de Nou Barris s'han apropat al barri de Vallbona, de Barcelona, a tocar d'aquesta zona per conèixer de primera mà la situació i estar en contacte amb els veïns, tal com ens explicava també aquesta veïna de Vallbona, activista Zaida Palet, amb qui hem parlat en els últims minuts. Bé, 21 minutets, arribarem a les 9 de la nit, això és el que sabem d'aquest extrem. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb la resta d'informacions del dia.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: Guardar un secret. No planta cara.
8: Parlis així, em sents?
9: On és la Zoe?
8: A tu què t'importa?
10: He de fer una cosa molt, molt important.
7: Fer-se enrere.
11: Hola. Puc comentar una cosa?
7: Tota acció.
11: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
7: Té una reacció.
12: Ens encanta sentir els teus consells.
7: I tota història té un moment culminant.
11: Nico!
7: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
5: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: passi el que passi, nosaltres...

0: Actiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Mentre els Estats Units mantenen ofensiva contra l'Iran per impedir que la República Islàmica arribi a tenir mai una arma atòmica, Washington permetrà a l'Aràbia Saudita, una altra potència regional a l'Orient Mitjà, desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. El pacte entre Washington i Riad donarà llum verda a la monarquia ara, per tant, per enriquir urani. Ignasi Abad.
2: Sí, a priori, l'Aràbia Saudita, que és el principal país exportador de petroli al món, no li cal l'energia nuclear perquè té reserves de sobres de petroli i de gas. Però els plans econòmics del govern saudita preveuen una reducció de les emissions de carboni de cara al 2030 i així és aquí és on entraria en joc el nou programa nuclear. L'acord entre Washington i Riad preveu limitar les verificacions als inspectors internacionals. Segons el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, però això no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
3: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
2: En canvi, en declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, diu que el programa nuclear saudita tindrà conseqüències a la regió.
4: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
2: Segons els termes de l'acord entre Washington i Riad revelats per la cadena CBS, les companyies nord-americanes podran gestionar plantes nuclears en territori saudita i la monarquia del Golf Pèrsic podrà enriquir urani pels seus reactors nuclears.
1: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat avui com a comissaria de la policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc de naixement del dictador i els actes d'exaltament del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció d'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
5: El ministre de l'Interior a Àustria no inaugura totes les comissaries. Avui, però, n'ha inaugurat una que no és una comissaria qualsevol. És la casa on va néixer Adolf Hitler. El 1889. L'any 2016, després de molts estira i arronses, l'estat austríac la va expropiar. Hi havia una associació que cuidava minusvàlids, però la casa necessitava reformes substancials. Avui s'ha estrenat com a comissaria. L'objectiu, dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, el fenomen va a la baixa.
6: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
5: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra que potser atrau simpatitzants d'extrema dreta, però el seu missatge és clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
7: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt a totes les fotos.
5: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
0: Catalunya Vespre.
1: I el Parlament de Catalunya ha acabat fa ben pocs minuts el ple en el qual Salvador Illa ha situat l'assumpció de noves competències en immigració, també l'ingrés mínim vital i el sensellarisme com a principals nous reptes del Departament de Drets Socials després del relleu al capdavant de la Conselleria. Joan Vilaplana.
8: Sí, Illa ha comparegut per explicar aquest relleu. El president ha explicat que l'arribada de Raúl Moreno com a conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo és només un canvi de nom i no representa una modificació de les polítiques del departament. I sobre l'assumpció de noves competències en immigració, una demanda de Junts al govern de Pedro Sánchez, Illa ha dit que treballa per aconseguir-ho.
9: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
8: Per la seva banda, des de Junts i Esquerra han coincidit a tornar a demanar al president Illa una modificació més profunda de l'executiu. Sentim els presidents dels dos grups parlamentaris, Mònica Sales, per part de Junts, i Josep Maria Jové, per part dels Republicans.
10: Ha perdut una oportunitat per resoldre els problemes que té el seu govern, per afrontar de cara la crisi que té el seu govern. S'ha vist obligat a canviar una conselleria quan el que havia de fer era una remodelació profunda.
11: Creiem que ha deixat perdre l'ocasió de fer de la necessitat virtut i aprofitar el canvi forçat per la decisió de la consellera de Drets Socials per afrontar una remodelació més profunda del seu executiu.
8: Des del PP han qüestionat que Mònica Martínez Bravo deixi la conselleria per motius personals, com ha al·legat el govern. Sentim Lorena Roldán, és la portaveu dels populars al Parlament.
12: Esa versió és una tomadura de pelo i que no se cree absolutamente nadie, com acaba usted de comprovar hace unos minutos.
8: I des dels comuns socis d'investidura, juntament amb els republicans, han demanat un canvi d'orientació en les polítiques del govern. Acabem amb la CUP, que han qualificat les explicacions d'Illa sobre el relleu al Departament de Drets Socials de milongues i han remarcat que el canvi en el govern transmet que l'executiu fa aigües.
1: Gràcies, Joan. Expliquem també que a Madrid el PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. El text s'haurà de negociar ara amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu, mentre que Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini la llei del sol del decret, els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser clau per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
13: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres a dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
1: Josep Vallverdú, que va morir ahir a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics, institucions, sí que li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Montse Mas, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més, oi?
14: Exacte. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran més endavant, i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
15: Ara que ell ja no hi és, és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb ell és etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
14: I per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser un pioner, com també explicava aquesta emissora.
16: Quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
14: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final, gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil.

0: Ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, és un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar també a convertir-la en un autèntic fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la seva pèrdua. Ens n'informa la Caterina Carmany Jaume.
1: Joan Roca tenia 53

0: 3 anys era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
1: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
0: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
2: Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap plus dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular.
3: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi actuen aquesta nit al Teatre Grec de Barcelona. Interpretaran de forma íntegra el repertori dels dos discos que han publicat de forma conjunta. Marc Ruiz.
4: Ja fa 14 anys que la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Roger Mas van editar el primer àlbum conjunt. Aquell primer treball, acompanyat d'una gira que exhauria entrades arreu on anava, contenia versions de cançons de Roger Mas, però també peces escrites expressament per aquell projecte, i d'altres de tradicionals d'arreu del món. El 2024 en van publicar el segon volum, i aquí demostraven com s'entenien, que acceptaven més riscos i que se'n sortien amb nota. El gust per la tradició de Roger Mas s'hi suma el so del tible, la tenora, el fiscorn, la trompeta, el trombó de pistons, el flabiol, el tamborí i el contrabaix, que hi afegeix una clara mediterraneïtat. La combinació és fantàstica, amb resultats que van des de la sardana èpica El dolor de la bellesa, o la seva versió en tonalitat major, massardana, fins a la cançó francesa, la italiana o el bolero. D'aquesta manera demostren un cop més no només les mil vessants de la veu dúctil de Roger Mas, sinó la gran versatilitat de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A Mas i la Cobla els acompanya al piano el fidel col·laborador i arranjador del músic solsoní, Xavier Guitó. Mirall del fotre, les

0: aquella pàmpila. Catalunya Vespre.
1: I arribarem a les 9 de la nit. David Ubach, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, què tal?
1: Anem amb la informació esportiva. El primer de tot que explicarem és que el Girona està jugant el seu segon amistós de la pretemporada.
2: Ho fa el Camp de l'Olot, al municipal Olotí. Al descans, el Girona domina 0-2 amb un doblet de gols de Kim Min-soo, el sud-coreà, als minuts 9 i 42 d'aquest partit, per tant, el Girona que encara positivament aquest partit de preparació.
1: Molt bé. Hi ha moviments de nou, avui en tornem a parlar, a Can Barça, amb el tema fitxatge.
2: Però
1: què està passant?
2: Ho apuntàvem abans als titulars, que és que queda encara per concretar oficialment el fitxatge de Karim Adeyemi, l'extrem alemany, que un dia més doncs, no és anunciat com a jugador del Barça. Serà finalment demà, per qüestions legals entre advocats, serà el mateix dia que se'l presenti. El Barça femení sí que hi ha fitxatge confirmat, el de la central neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, ve de l'Ajax d'Amsterdam i firma amb el Barça fins al 2030.
3: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
2: Van Asten ha debutat ja amb la selecció absoluta dels Països Baixos i també el Barça femení. Recordem que demà es farà la signatura de renovació d'una de les jugadores importants, que era Erling Graham, per dues temporades més.
1: L'equip de l'Espanyol ja és a Barcelona després de finalitzar l'estatge a Navata, a l'Alt Empordà.
2: Sí, sí, ha estat una setmana, ha jugat dos amistosos amb dues victòries i ara el següent partit de preparació del conjunt blanc i blau serà dissabte vinent contra el Sabadell, ja a la seva ciutat esportiva, la Dani Jarque, dissabte al matí.
1: El president de la Federació Italiana de Futbol que admet que volen Pep Guardiola com a seleccionador.
2: I fins i tot que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar a Guardiola. Recordem que la selecció italiana està necessitada perquè porta 3 edicions de la Copa del Món sense participar-hi.
1: Doncs a veure si es concreta o no aquesta proposta. Deixem el futbol. Obrim bloc poliesportiu. Bàsquet, primer de tot, David.
2: Sí, perquè el Barça ja té nou entrenador confirmat oficialment, el que s'havia anat explicant en les últimes setmanes. Després de l'arribada dels 6 fitxatges, ara sabem que Aleksandar Sekulić, l'eslové de 48 anys, serà el nou entrenador del bàsquet blaurana per les properes dues temporades i fa precisament el camí invers de Xavi Pascual, perquè Sekulić ve del Dubai, que és on anirà a entrenar Pascual la temporada 20. Qui coneix molt bé Sekulić és un jugador eslové que ha militat, entre d'altres equips, al Joventut de Badalona i que ara actualment juga precisament al Dubai, d'on ve Sekulić, un jugador internacional com és Klemen Prepelić.
4: Aleksandar és una persona extraordinària, és una persona que, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego, entiende, es un entrenador de nueva era, players coach.
2: Sekulić, que precisament compaginarà el càrrec al Barça amb el de la banqueta de la selecció del seu país, Eslovènia. Afegim en bàsquet també que Joel Parra i Dario Brizuela, dos blaugranes, han entrat a la convocatòria de la selecció espanyola per jugar a les finestres FIBA del mes d'agost i que al Manresa, Luis Olinde no continuarà al club del Bages un cop s'ha esgotat el seu contracte.
1: El Tour de França, triomf per a Jasper Philipsen a la 17a etapa.
2: Un dels millors esprintadors del món, al qual li ha costat molt aconseguir la primera victòria parcial en aquesta edició del Tour, ha estat en un esprint reduït de la nombrosa escapada del dia després de 175 quilòmetres entre Chambéry i Boron. Tadej Pogacar, tot i que ha arribat a 8 minuts i 46 segons del vencedor d'avui, manté el lideratge amb el mateix avantatge respecte de la resta de favorits, entre els quals el segon, que és el belga Remco Evenepoel, que està a 4 minuts i 32 segons de l'eslové. Demà tindrem la 18a etapa, 185 quilòmetres de muntanya ja entre Boron i el port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra sanció de primera a l'inici de l'etapa, un port de segona i un altre de tercera.
1: Gràcies, David.
2: Fins ara.
1: I abans d'arribar a les 9, com sempre, el temps, Gemma Puig.
5: Avui la calor ha afluixat una miqueta. Igualment, però, hem arribat a aquests 39 graus, però hem deixat enrere, ni que sigui per un dia, els 40, amb 39 a Cardona, Llimiana, 38 a Valdomar, a Lleida s'ha notat una miqueta més el descens de la temperatura cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, en una tarda estable, amb alguna nuvolada cap al Pirineu i alguna gota que sí que s'ha deixat escapar entre el Baix Ebre i el Montsià. Els 7 litres per metre quadrat a Mas de Barberans o els 2 litres en Posta. Aquesta propera nit i matinada no no serà tan càlida com les anteriors. Igualment, però, els valors no baixaran dels 20-22 graus al prelitoral, també cap a Ponent. Algun valor de nit tòrrida cap a la costa central o cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre. I aquest dijous tindrem un nou pic de calor. S'intensificarà aquesta calor al migdia amb temperatures més altes i les més altes superarien els 41 o 42 graus. Poden arribar fins i tot cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avisos de calor a moltes comarques de la meitat oest, principalment. Per tant, aquesta calor que s'intensifica. Encara al matí hi ha pols sahariana, però després també aniria a la baixa aquest cel terrós que aniria desapareixent, tot plegat en una tarda amb alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental i també cap al massís del Port. En aquests dos sectors hi pot haver alguna gotellada.

0: Rescat Info.
1: Són les 9, bona nit. Un dels pous de les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac s'ha ensorrat i s'han passat una grua de grans dimensions. L'incident no ha provocat ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i la R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. L'incendi que crema des d'aquest migdia a Cervelló continua actiu, però evoluciona favorablement. Els bombers asseguren que la superfície afectada és d'unes 16 hectàrees i es manté confinament de 300 veïns de dues urbanitzacions. A la zona hi treballen una cinquantena de dotacions. La Comissió Europea recorda a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència d'Europa sobre l'amnistia. El missatge de Brussel·les arriba una setmana després de la decisió del Tribunal Europeu de Justícia i hores després de la denúncia de Puigdemont sobre la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar-la i l'oblit judicial. Avui, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'1 d'octubre. Desarticulada una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins, els Mossos han detingut 9 persones en una operació que han permès localitzar dos arsenals, un al Penedès i l'altre a Barcelona. En total, s'han intervingut una quarantena d'armes, entre els quals hi ha escopetes, revòlvers i un llançacoets. Atac sense precedents d'un nou model d'intel·ligència artificial a una altra plataforma. L'empresa OpenAI admet que la nova creació va aconseguir accedir a internet sense que ningú li demanés i malgrat estar en un entorn aïllat. Els Estats Units arriben a un acord amb l'Aràbia Saudita per tenir el seu propi programa d'energia nuclear. Segons els mitjans de comunicació nord-americans, el pacte obriria la porta a l'enriquiment d'urani per part de la monarquia àrab. L'acord preocupa els experts per una possible escalada en la proliferació d'armes nuclears a l'Orient Mitjà. Amics, familiars i el món de la cultura retran homenatge a l'escriptor Josep Vallverdú aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, la ciutat on va viure els últims anys. L'autor de Rovelló, mort ahir als 103 anys, deixa un llegat immens que inclou dos llibres inèdits que veuran la llum pròximament.
0: Esports.
2: El Girona està jugant el seu segon amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. Ara mateix al descans el marcador és de 0-2. Minsu ha fet els dos gols del Girona. El Barça femení ha presentat la central neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, que firma per 4 temporades. Pel que fa al masculí, l'anunci del fitxatge de Karim Adeyemi s'ha posposat a demà. I el Barça de bàsquet s'ha oficialitzat que l'eslové Aleksandar Sekulić és el nou entrenador per a les dues pròximes temporades.
1: I el temps aquesta nit i matinada no serà tan càlida, però tindrem mínimes igualment tropicals a Ponent i al prelitoral i puntualment algun valor tòrrid a la costa. Dijous, nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port.
0: 3CAT Info.
1: Ara passant 3 minuts de les 9 de la nit, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Un dels pous de les obres de soterrament al tren de Montcada i Reixac s'ha enfonsat i s'ha empassat una grua de grans dimensions. L'incident no ha provocat ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. L'ensorrament s'ha produït poc abans de les 2 del migdia i des d'aquell moment tècnics de DIF avaluen l'estabilitat del terreny mentre s'omple el forat amb formigó. El que encara es desconeix és la causa de l'incident, segons ha reconegut el subdirector de Construcció d'Obres de DIF, Arturo Pastor, que ha descartat que les Durán que hagi provocat cap afectació als habitatges de l'entorn.
3: La auscultació que tenemos de las viviendas no hacen pensar en que haya nada extraño. Es una situación de normalidad. De normalidad, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños, si no se hubiera actuado de otra forma.
1: A partir d'ara es farà un seguiment cada 24 hores per detectar possibles canvis, ho ha detallat la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre.
4: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització per mirar els moviments diferencials d'un dia respecte a l'altre. Avui han fet una primera auscultació, ens han confirmat que no hi ha moviments diferencials respecte a l'última monitorització.
1: Aquesta és una informació que ja s'ha traslladat als veïns, com ha explicat el Catalunya Vespre, Zaida Palet, veïna del barri Vallbona. Tot això, Palet ha dit que estan preocupats.
5: La preocupació és important, perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí en les obres del soterrament de l'R2.
1: i denuncia la falta d'informació que han tingut des de l'inici de les obres.
5: No tenim cap oficina d'informació de DIF en el barri. Només n'hi ha una que està ubicada en Montcada. Van reclamar que tinguéssim aquí una i es lo van denegar. I l'Ajuntament de Barcelona només ens dona informació cada 6 mesos quan hi ha consell de barri i quan demanem que estigui dintre de l'ordre del dia.
1: Renfe recomana als viatgers de Rodalies fer transbordament cap a l'estació de Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb els trens que passen per aquest punt i acabar d'arribar a Barcelona. I aquesta tarda també estem pendents de l'incendi que crema a Cervelló, al Baix Llobregat. 300 veïns de dues urbanitzacions d'aquesta població continuen confinats per l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda en una zona boscosa del municipi. El foc ha calcinat una quinzena d'hectàrees i ha afectat 3 vehicles i 2 parcel·les. Els bombers

0: confia en poder-lo estabilitzar, tot i que l'incendi encara està actiu. Se sospita més que ha estat provocat. L'última hora ens l'acosten des de la unitat mòbil a Cervelló, el Pep Casanovas i la Maria Costa. Maria, bona nit.
1: Bona nit, sí. Pendents que els bombers puguin actualitzar la situació de l'incendi durant la propera hora, l'objectiu era estabilitzar els dos flancs en una zona, recordem, de vegetació molt escarpada. El foc ha començat al camí de les Rovires i ha fet carrera ràpidament fins a la mateixa urbanització, que continua confinada, on han arribat les flames, però s'han aconseguit contenir. En parlava el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
2: El mantenim com actiu, malgrat que l'evolució és força favorable, que ha començat amb molta intensitat, ha cremat amb mala intensitat en alguns punts, i el que ens hem centrat, els nostres objectius, és delimitar aquest perímetre perquè no s'enxamplés i afectés més a aquesta urbanització.
1: El foc ha cremat dues parcel·les on hi havia una caseta de fusta i també tres vehicles, principalment autocaravanes. També continua confinada l'urbanització del Paulet, segons ens explicaven els bombers, però és per la proximitat del fum. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
3: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
1: Segons l'última actualització dels agents rurals, el foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
0: És l'última hora de l'incendi a Cervelló, el Baix Llobregat, que ha començat aquesta tarda i que ens han acostat ara amb Pep Casanovas i la Maria Costa. Gràcies als dos, bona nit.
1: Bona nit.
0: Doncs el pic de calor arriba demà a Catalunya amb màximes de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de que es té constància. Des del començament de l'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. A tot això, de cara a demà, el risc d'incendi encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són dos més que avui. No es podran accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra de Montsant, amb més dels 5 espais que avui estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis i el nivell alt afectarà més de 400 poblacions.
4: 3Cat Info.
0: Ara són les 9 i 8 minuts. Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara la Comissió Europea diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió Europea, que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
5: La Comissió Europea s'adreça en concret a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes espanyol. Dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia i, en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
0: La justícia finalment sí que ha amnistiat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra, Tania Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 2024, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar l'amnistia. Pel catedràtic i síndic de l'UO, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions a 3Cat Info.
6: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
0: En declaracions també a 3CAT Info, l'advocat penalista Ramon Sató, que ha defensat Tania Verge i Marc Marçal, apunta que la sensació que els queda és agredolça.
7: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar doncs, que els han causat, se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
0: 9 i 11 minuts. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la de la presó de Quatre Camins, amb telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total, s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins del maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
8: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar doncs, l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
0: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió de pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar als 8.000. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast dels grups criminals. Més temes. Detingut un home per intentar matar la seva parella a ganivetades. Ha passat a la Canonja, al Tarragonès. L'home té 14 antecedents policials. Tarragona, Manel Sastre.
9: L'agressor té 44 anys i, segons fonts policials, hauria intentat matar la seva parella a la Canonja clamant-li diverses ganivetades. Els fets han passat al voltant de les 10 del matí. Els Mossos han estat requerits pels vigilants municipals que ja l'havien pogut retenir. A la víctima l'han ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, però no es tem per la seva vida. L'home té 14 antecedents policials i ha quedat pendent de passar a disposició judicial, investigat per un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa.
0: I l'Audiència de Girona condemna a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès, i a l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants els fets que anava begut i que el va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
10: 3CAT Info.
0: Els Estats Units permetran a l'Aràbia Saudita desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. El pacte entre Washington i Riyadh donarà llum verda a la monarquia ara per enriquir urani en plena guerra contra l'Iran, precisament per mermar el programa nuclear de la República Islàmica. A priori, l'Aràbia Saudita, que és el principal país exportador de petroli al món, no li cal l'energia nuclear perquè té reserves de sobres de petroli i gas, però els plans econòmics del govern saudita preveuen una reducció de les emissions de carboni de cara al 2030. I aquí és on entraria en joc el nou programa nuclear. L'acord entre Washington i Riyadh preveu limitar les verificacions dels inspectors internacionals. Segons el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, això no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
11: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, diu que el programa nuclear saudita tindrà conseqüències a la regió.
12: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats. Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: Segons els termes de l'acord entre Washington i Riyadh revelats per la cadena CBS, les companyies nord-americanes podran gestionar plantes nuclears en territori saudita i la monarquia del Golf Pèrsic podrà enriquir urani per als seus reactors nuclears. Hem arribat així a 9:15 de la nit. Ens aturem en el repàs de l'actualitat. De seguida seguim amb la plana internacional. Ara, però, el que fem és actualitzar la previsió meteorològica.
10: El temps.
0: Els detalls amb la Gemma Puig.
10: Avui la calor ha afluixat, ni que sigui una mica, encara per haver arribat als 39 graus a Cardona o a Llimiana, però sí que ha reculat cap a les Terres de l'Ebre, en alguns punts de les comarques interiors, amb aquests valors, per exemple, de 35 graus a Girona, 36 a Vinebre, on hi van tenir 40 graus. L'aixafogor no ha marxat i s'ha mantingut marcada tota la façana litoral i ha pujat una mica la temperatura cap al Pirineu, 36 al Pont de Suero, 36 també a Tírvia. En una tarda amb alguna nuvolada que ha crescut cap al Pirineu i alguna gotellada que ha caigut entre el Baix Ebre i el Montsià, 7 litres per metre quadrat a Mas de Barberans o 2 a Amposta. Aquesta propera nit i matinada també costarà una miqueta menys de dormir. Tot i això, encara tindrem nit tropical a moltes comarques del prelitoral, costa o cap a Ponent, i algun punt fins i tot amb nit tòrrida, però molt més puntual. Això sí, demà dijous s'intensifica la calor. Tindrem un nou pic de calor. Les temperatures pujaran més. Arribarem als 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre. També més màximes arribant als 39-40 graus cap a aquests punts més càlids. Catalunya central, Conca de Tremp, i també pujarà la temperatura cap al Pirineu i Prepirineu. Per tant, aquestes temperatures elevades, aquesta calor que s'intensifica i es manté si fa no fa igual de cara a divendres. Potser baixa una mica, però es notarà sobretot aquesta normalització de la temperatura de cara al cap de setmana.
4: 3CAT Info.
0: Més qüestions. La guerra de l'Orient Mitjà continua amb més amenaces de Donald Trump. El president nord-americà, que aquesta tarda ha rebut a Delaware els taüts dels 4 soldats morts aquesta setmana per atacs de l'Iran, ha advertit al règim dels ayatolàs que cada cop que Teheran ataqui un vaixell a l'estret d'Hormuz, els Estats Units bombardejaran un pont o una planta energètica del país persa. El principal negociador iranià ha escrit a la xarxa X que la situació a Hormuz no tornarà a ser la d'abans de la guerra i que si hi ha risc per als vaixells que hi naveguen és per la presència militar dels Estats Units. El Mar Roig, un altre dels focus del conflicte, l'amenaça d'atacs dels rebels del Iemen sobre petroliers saudites ja ha fet canviar el rumb a 7 vaixells. En aquest context, el preu del petroli continua escalant i avui s'ha enfilat fins a tocar els $95 al barril de Brent. D'altra banda, l'ONG Human Rights Watch ha denunciat que l'Iran continua executant manifestants que van participar en les massives protestes contra el règim del mes de gener. I saltem al conflicte entre Rússia i Ucraïna perquè el Kremlin assegura que el relleu a la cúpula militar d'Ucraïna no canviarà el transcurs de la guerra. El portaveu del govern rus, Dmitri Peskov, aprofita els canvis per dir que el règim de Kiev trontolla i que això es veu a simple vista. El nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna, Mikhailo Drapeti, ha anunciat que intensificarà la contraofensiva russa a tots els nivells i que continuarà desplegant tota la capacitat militar i tecnològica per fer fora l'invasor. El relleu a la cúpula militar ucraïnesa es produeix pocs dies després de la destitució del popular ministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, que va valorar positivament el nomenament de Drapeti. Rússia ha atacat aquest dimecres els ports d'Odessa i Chornomorsk, també al sud d'Ucraïna. Això passa... Això amb l'argument que són clau per a l'exèrcit ucraïnès i passa després que l'exèrcit de Zelensky ha bombardejat magatzems de Wild Bears, conegut com l'Amazon rus, i que a Ucraïna acusa de subministrar material de guerra als soldats de Putin.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a casa nostra, concretament ho fem a Barcelona, perquè l'Avinguda Diagonal, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindran 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida de la ciutat a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
13: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
0: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobusos interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. Dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria així d'un dels milers d'exemples coneguts de ciberatac protagonitzat per un sistema d'intel·ligència artificial actuant fora del control humà. Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom sense precedents al Hugging Face, una plataforma de codi obert per a la intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins del que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat amb un accés restringit a internet. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
14: Això que demostra és que, tot i voler controlar aquests sistemes, és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat de la gent que estava testejant.
0: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats del risc.

0: perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
1: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer. No? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació, si voleu dir propaganda, que tampoc l'hauríem d'obviar.
0: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 9 i 21 minuts. Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissionària de Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles eterna, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explica aquesta emissora.
4: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Narrador, poeta, traductor i assagista des de que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. I de la literatura i d'un nom propi a la música amb un altre.
5: Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap plus dies.
0: És Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi, que actuen aquesta nit al Teatre Grec de Barcelona, interpretaran de forma integral el repertori dels dos discos que han publicat de forma conjunta a Marc Ruiz.
6: Ja fa 14 anys que la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i Roger Mas van editar el primer àlbum conjunt. Aquell primer treball, acompanyat d'una gira que exhauria entrades arreu on anava, contenia versions de cançons de Roger Mas, però també peces escrites expressament per aquell projecte, i d'altres de tradicionals d'arreu del món. El 2024 en van publicar el segon volum, i aquí demostraven com s'entenien, que acceptaven més riscos i que se'n sortien amb nota. El gust per la tradició de Roger Mas s'hi suma el so del tible, la tenora, el fiscorn, la trompeta, el trombó de pistons, el flabiol, el tamborí i el contrabaix, que hi afegeix una clara mediterraneïtat. La combinació és fantàstica, amb resultats que van des de la sardana èpica El dolor de la bellesa, o la seva versió en tonalitat major, Massardana, fins a la cançó francesa, la italiana o el bolero. D'aquesta manera demostren un cop més no només les mil vessants de la veu dúctil de Roger Mas, sinó la gran versatilitat de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Mas i la Cobla els acompanya el piano el fidel col·laborador i arranjador del músic solsoní, Xavier Guitó.
5: Com un ramat d'ovelles que han mort el pastor.
0: I el Teatre Nacional de Catalunya tanca la temporada amb més de 117.000 espectadors i un 76% d'ocupació. Dels 32 muntatges estrenats, més d'una vintena han estat d'autoria i creació catalanes. Amb una programació dedicada a les dones, l'equipament ha combinat autoria clàssica i contemporània amb grans noms del repertori universal a través d'una proposta integrada per 32 muntatges amb 7 produccions pròpies, 19 coproduccions i 6 companyies convidades. De la trentena d'estrenes, 22 han estat d'autoria, com dèiem, i de creació catalana. Aquesta temporada també s'han resolt el concurs per la nova direcció artística del TNC. Josep Maria Mestres assumirà la direcció artística del teatre en substitució de Carme Portacelli per a un mandat inicial de 4 temporades, prorrogable fins a 3 temporades més. S'incorporarà al TNC a partir de l'1 de setembre del 26.
2: Esports.
0: Fins a 2:15. David Ubach, bona nit.
7: Bona nit. Informació esportiva aquí a la sintonia de 3CAT Info, en què d'entrada busquem actualitzar el marcador del partit amistós que el Girona està jugant al Municipal d'Olot, segon duel de preparació dels gironins en aquesta pretemporada i que de moment estan saldant amb un triomf per 0-3 al minut 10 i mig de la segona meitat, amb un doblet de gols del sud-coreà Kim Min-soo al primer temps, minuts 9 i 42, i ara a la represa el 51 avis porteria fent el 0-3 Sarasa per part del conjunt de Quique Álvarez. en un partit que ha vist com la segona meitat començava aproximadament amb uns 15 minuts de retard per uns forats a la xarxa d'una

0: de les porteries. De moment, doncs, el Girona manant 0-3 en aquest marcador al Municipal d'Olot, d'un duel que es pot veure, per cert, per Esport 3. Això, el Girona, també en futbol, nou dia de moviments de mercat al Barça. D'entrada, confirmat a l'equip femení que fitxa la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, provinent de l'Ajax d'Amsterdam, i amb un contracte com a blaugrana fins al 2030, per tant, per 4 temporades.
1: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent, de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
0: Van Asten ha debutat ja amb la selecció absoluta del seu país, els Països Baixos, i també el Barça femení. Demà es firmarà el contracte de renovació de la noruega, Caroline Graham, per 2 temporades més al Barça. Mentrestant, el Barça masculí es posposa demà la confirmació del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per 5 temporades, i és que, tot i que estava previst avui, unes qüestions legals entre advocats l'han endarrerit a demà. Serà el mateix dia que el Barça el presenti. L'Espanyol, per la seva banda, ha tornat ja a Barcelona després d'haver finalitzat en les últimes hores l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà, que s'ha allargat una setmana i en què els blanquiblaus ja han disputat 2 partits amistosos saldats amb victòries. El nou partit amistós serà per part de l'Espanyol dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. I en futbol internacional, la Federació Italiana de Futbol, mitjançant el seu president Giovanni Malagò, ha admès que volen fitxar Pep Guardiola com a seleccionador absolut masculí i que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. La selecció italiana, recordem-ho, acumula 3 edicions del Mundial sense classificar-s'hi.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Encetem ara a Bloc Poliesportiu parlant de bàsquet i del Barça, que ha confirmat un nou fitxatge. Els 6 jugadors ja anunciats els últims dies s'hi afegeix el del nou tècnic, que serà, tal com s'ha anat explicant els darrers dies, l'eslové Alexander Sekulic, que prové del Dubai i firma contracte com a tècnic del Barça per les 2 properes temporades, fins al 2028. Sekulic té 48 anys i compaginarà el càrrec a la banqueta blaugrana amb el de seleccionador del seu país, Eslovènia, on va coincidir amb l'actual jugador del Dubai i exjugador del Joventut, Clement Prepulic, que ha elogiat els mètodes de treball de Sekulic, precisament.
3: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante, y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección, donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte del título que ha ganado con nosotros, puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica de equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
0: Sense moure'ns encara de la Lliga CB, afegim que Luis Olinde i el Manresa separen els seus camins. L'ala pivot alemany acabava contracte i han descartat la continuïtat. I en bàsquet, 2 noms vinculats al Barça, de jugadors, Joel Parra, català, i Darío Brizuela, basc, han entrat a la convocatòria de la selecció espanyola per jugar als partits de classificació del mes d'agost, dels dies 28 i 31, contra Portugal i Grècia. Duels, com dèiem, de classificació per al Mundial del 2027.

0: En punt, 9:45 de la nit, sou a 3cat.info, fem un cop d'ull dels principals titulars d'aquest dimecres 22 de juliol que s'acaba. Un dels pous de les obres de soterrament del tren de Montcada i Reixac s'ha ensorrat i s'han passat una grua de grans dimensions. L'incident no ha provocat ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Norte i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Mentrestant, l'incendi que crema des d'aquest migdia a Cervelló continua actiu, però l'evolució és favorable. Els bombers asseguren que la superfície afectada és d'unes 16 hectàrees i es manté el confinament dels 300 veïns de dues urbanitzacions. De fet, a la zona hi treballen una cinquantena de dotacions. I també titular d'aquesta tarda, la Comissió Europea recorda a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència d'Europa sobre l'amnistia. El missatge de Brussel·les arriba una setmana després de la decisió del Tribunal Europeu de Justícia i hores després de la denúncia de Carles Puigdemont sobre la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar-li l'oblit judicial. Tres qüestions que abordarem de seguida, però fins les 10 de la nit també parlarem d'altres qüestions. El pic de la calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màximes de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Passarem per Àustria i concretament a la casa on va néixer Hitler, que avui s'ha inaugurat com una comissaria de policia. I més qüestions seran els esports.
1: Esports.
0: Que arribaran quan faltin 10 minuts, 5 minuts per les 10. David, amb quins temes?
2: Doncs ara passant pel partit amistós que està jugant al Girona, el segon de la pretemporada dels gironins, el municipal d'Olot contra l'equip local. 0-3, mana el Girona ja al minut 71 i mig de partit amb un doblet de Minso a la primera meitat i un tercer gol de Sarasa a la represa.
0: Tot això serà d'aquí a 20 minuts mal comptats i el temps aquesta nit i matinada no serà tan càlida, però tindrem mínimes igualment tropicals a Ponent i al prelitoral i puntualment algun valor tòrrit a la costa. Dijous, nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Sol, amb pols sahariana i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Ara passant 9:45 de la nit, un dels pous de les obres del soterrament del tren de Montcada i Reixac s'ha enfonsat i s'ha empassat una grua de grans dimensions. L'incident no ha provocat ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu, a Barcelona. L'ensorrament s'ha produït poc abans de les 2 del migdia i des d'aquell moment tècnics de DIF avaluen l'estabilitat del terreny mentre s'omple el forat de formigó. El que encara es desconeix és la causa de l'incident, segons ha reconegut el subdirector de construcció d'obres de DIF, Pastor, que ha descartat que l'esvoranc hagi provocat cap afectació als habitatges de l'entorn.
3: L'auscultació que tenemos de las viviendas no hacen pensar en que haya nada extraño. Es una situación de normalidad. De normalidad, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños, si no se hubiera actuado de otra forma.
0: A partir d'ara es farà un seguiment cada 24 hores per detectar possibles canvis. Ho ha detallat la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre.
4: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització per mirar els moviments diferencials d'un dia respecte a l'altre. Avui ja han fet una primera auscultació, ens han confirmat que no hi ha moviments diferencials respecte a l'última monitorització.
0: Aquesta és una informació que ja s'ha traslladat als veïns, com ha explicat el Catalunya Vespre, Zaida Palet, veïna del barri de Vallbona. Tot i això, Palet ha dit que estan preocupats.
5: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí en les obres del soterrament de l'arredor.
0: I denuncia la falta d'informació que ha tingut des de l'inici de les obres.
5: No tenim cap oficina d'informació de DIF en el barri. Només n'hi ha una que està ubicada en Montcada. Van reclamar que tinguéssim aquí una i es lo van denegar. I l'Ajuntament de Barcelona només ens dona informació cada 6 mesos quan hi ha consell de barri i quan demanem que estigui dintre de l'ordre del dia.
0: Adif considera una temeritat dir quan es reprendrà el servei ferroviari. Renfe recomana als viatgers de Rodalies fer transbordament cap a l'estació de Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb els trens que passen per aquest punt i acabar d'arribar a Barcelona. I pendents també dels 300 veïns de dues urbanitzacions de Cervelló que continuen confinats per l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda en una zona boscosa del municipi. El foc ha calcinat una quinzena d'hectàrees i ha afectat 3 vehicles i 2 parcel·les. Els bombers confien poder-lo estabilitzar, tot i que l'incendi encara està actiu. Se sospita que ha estat provocat. Unitat mòbil a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa.
6: Pendents que els bombers puguin actualitzar la situació de l'incendi durant la propera hora, l'objectiu era estabilitzar els dos flancs en una zona, recordem, de vegetació molt escarpada. El foc ha començat començat el camí de les Rovires i ha fet carrera ràpidament fins a la mateixa urbanització, que continua confinada, on han arribat les flames, però s'han aconseguit contenir. En parlava el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
1: El mantenim com a actiu, malgrat que l'evolució és força favorable, que ha començat amb molta intensitat, ha cremat amb molta intensitat en alguns punts, i el que ens hem centrat, els nostres objectius, és delimitar aquest perímetre perquè no s'enxamplés, afectés més a aquesta urbanització.
6: El foc ha cremat dues parcel·les on hi havia una caseta de fusta i també tres vehicles, principalment autocaravanes. També continua confinada l'urbanització del Paulet, segons ens explicaven els bombers, però és per la proximitat del fum. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3CAT Info que l'incendi és provocat i els agents rurals

0: policials no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
1: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que

0: L'incendi forestal de la Mierla a la província de Guadalajara continua actiu. Ja ha cremat 30.000 hectàrees, bona part dins del Parc Natural de la Sierra Norte, un dels espais naturals més extensos de la península Ibèrica. És el tercer incendi més greu de la història de Castella-La Manxa. El foc ha obligat a desallotjar 34 municipis i a confinar-ne 14 més. Tot i que evoluciona favorablement, encara no està controlat. Això sí, els bombers han aconseguit frenar el front que amenaçava la ciutat de Sòria, a Castella i Lleó. En paral·lel, un altre incendi ja ha cremat prop de 2.000 hectàrees a Celles, també a Castella-La Manxa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a fer un pacte d'estat per l'emergència climàtica. Ho ha dit durant una visita a Tamajón, on està situat el centre de comandament avançat per l'incendi de Guadalajara.
1: És imperatiu que se alcance un pacto de Estado entre las distintas instituciones y también en las Cortes Generales para convertir en leyes, en recursos económicos, medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y proteger la prosperidad de territorios como es Guadalajara, como es Castilla-La Mancha.
0: A Catalunya, el pic de calor arriba aquest dijous amb màximes de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos de calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que hi ha constància. Des de començaments d'estiu, a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Montse Poblet.
2: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17. A Portbou, 10. Als Alfacs, 9. I a Mataró, 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
3: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos agustísimos, no pasamos calor.
4: Hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitació hace un calor donde no se puede estar. Quan entres aquí ja canvia tu cuerpo ja.
2: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
0: Ara són 2:15 de 9 del vespre, de 10 del vespre.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Anem a Brussel·les. La Comissió Europea defensa l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia i recorda els tribunals espanyols que l'han d'aplicar. Tot plegat hores després de l'escrit de la defensa de l'expresident Puigdemont en què denunciava que els tribunals espanyols estan esquivant l'aplicació de l'oblit judicial. Bruno Forteamiras.
6: La Comissió Europea llança un missatge directe als tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells aplicar les sentències de la justícia comunitària, favorables, en aquest cas, a la llei d'amnistia. Brussel·les interpel·la, en concret, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, perquè són les dues instàncies que en el seu dia van consultar a la justícia europea els seus dubtes amb l'amnistia i van plantejar dues qüestions prejudicials que ara han desembocat en sentències favorables a aquesta llei. A banda d'això, la Comissió Europea, que és el govern comunitari, també confirma que ha admès la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, tots ells encara a l'exili. Brussel·les diu que estudiarà l'escrit que van registrar ahir, en què hi denuncien l'incompliment de les seves amnisties i demanen a les autoritats comunitàries que, per aquest motiu, obrin un expedient contra l'Estat espanyol.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya pugui assumir noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit durant la compareixença davant del ple del Parlament per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
7: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això ho pogués passar.
0: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel rebuig del Partit Popular, Vox i Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la sessió de control d'aquest matí, Illa ha admès al Parlament que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes.
5: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango, l'excursió en què va morir Isaac Andic a Montserrat al desembre del

0: 2024, formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimònia hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andic, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les coves del Salnitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andic. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podrien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andic va tornar al lloc dels dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació dels atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. La casa on va néixer Hitler a Àustria s'ha inaugurat avui com a comissaria de la policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc del naixement del dictador i els actes d'exaltament del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció d'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
1: El ministre de l'Interior a Àustria no inaugura totes les comissaries. Avui, però, n'ha inaugurat una que no és una comissaria qualsevol. És la casa on va néixer Adolf Hitler el 1889. L'any 2016, després de molts estira i arronses, l'estat austríac la va expropiar. Hi havia una associació que cuidava minusvàlids, però la casa necessitava reformes substancials. Avui s'ha estrenat com a comissaria. L'objectiu, dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, el fenomen va a la baixa.
2: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
1: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra que potser atrau simpatitzants d'extrema dreta, però el seu missatge és clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
3: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt a totes les fotos.
1: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
0: Nicolás Maduro serà jutjat el juny del 2027, és la data preliminar que ha fixat el jutge en la tercera vista del cas que ha tingut lloc aquesta tarda al Tribunal Federal de Nova York. Maduro serà jutjat per presumptes delictes de narcoterrorisme i importació de cocaïna. La seva esposa, Cilia Flores, també serà jutjada per importació de drogues i possessió d'armes de foc. Tots dos continuen empresonats a Brooklyn des de la seva detenció a Caracas el 3 de gener per part de les forces nord-americanes. La vista ha durat uns 18 minuts i l'exmandatari veneçolà hi ha aparegut més prim i caminant amb normalitat sense rastre de la coixera que mostraven les darreres sessions. Abans de la vista, la Fiscalia i la Defensa ja havien proposat que el judici comencés el juny del 27, tot i que la decisió final requeia en el jutge. La defensa de Maduro vol demanar que reconegui la seva immunitat, però la Fiscalia preveu seguir aportant proves fins a esgotar terminis. Tots dos s'enfronten a penes de cadena perpètua si són declarats culpables. Hem arribat així a 3:15 de la nit. Temps per la previsió meteorològica.
4: El temps.
0: Gemma Puig.
5: Aquesta tarda hem tingut algunes precipitacions febles, però molt concentrades gairebé en els mateixos llocs que aquests darrers dies. Cap a les Terres de l'Ebre, entre el Baix Ebre i el Montsià, han caigut 7 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, 2 litres a Amposta, alguna nuvolada cap al Pirineu, sense més conseqüència, en un dia que la calor ha afluixat una mica. 39 graus, el valor més alt a Llimiana o a Cardona, 38 a Lleida, 36 a Vinebre. Aquí s'ha notat més el descens de la temperatura, i van arribar als 40 graus, i l'aixafogor que s'ha mantingut marcada tota la façana litoral i prelitoral. De cara a aquesta propera nit i matinada no farà tanta calor. Tot i això, encara repetirem nits tropicals cap a comarques interiors, algun punt de nit tòrrida cap a la costa central a les Terres de l'Ebre, i aquest dijous tindrem un nou pic de calor. Les temperatures pujaran, aquesta calor que s'intensifica, sobretot en la meitat oest, fins i tot aquests 41-42 graus cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, també cap a aquests punts més càlids s'arribarà als 40 graus, i aquesta calor es mantindria ben bé fins divendres, tot i que divendres pot recular una mica, però quan notarem el descens de la temperatura serà el cap de setmana.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: L'Arcabisbat de Barcelona ha intervingut tres fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, Mare de Déu dels

0: Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'arcabisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les tres fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs a la Fundació Vall de Juli, s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres dues investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona húmida, però es va assecar fa molts anys i des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada a la depuradora Girona Laia Claret.
2: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
0: És l'Anna Massot, alcaldessa de Castelló. La voluntat és que un cop estigui en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i tot i que és artificial es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
3: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
0: En total, ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició dels terrenys.
1: 3CAT Info.
0: El sindicat de guionistes de Hollywood vol paralitzar la fusió entre Paramount i Warner Bros. L'entitat, que compta amb més de 20.000 membres, ha demanat a la justícia nord-americana mantenir bloquejada l'operació perquè creuen que la nova companyia acumularia un 35% del mercat de cinema d'estrena, destrossaria llocs de treball i precaritzaria els sous. La petició per aturar la polèmica fusió s'afegeix al bloqueig temporal que ja ha dictat un jutge a instàncies de 12 estats dels Estats Units. Per la seva banda, Paramount assegura que l'operació, valorada en més de 110.000 milions de dòlars, fomentarà la competència i crearà més feina per als guionistes. Mentrestant, la Comissió Europea ha donat llum verda avui a la fusió amb la condició que Paramount garanteixi la competència en la distribució de cinema a Europa. I quan falten dos mesos per a les festes de la Mercè a Barcelona, avui hem sabut qui són els pregoners, com és el cartell. El mestre celler Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, seran els encarregats de fer el pregó d'aquest any i ja han apuntat que parlaran de comerç tradicional. I el cartell, obra de l'artista visual Cinta Vidal, se centra en l'arquitectura i quedarà com a mural a la biblioteca Paco Candel. Altres novetats, la programació s'estendrà per primera vegada pels 10 districtes de la ciutat i es crearà una porta de l'infern per rebre el correfoc. A més, Xangai serà la ciutat convidada d'honor i vindran 110 artistes xinesos.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info. Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
4: Avui voltem per l'Empordà. Farem turisme, però també una mica d'història. Anem a Ullastret. Dalt del Puig de Sant Andreu trobem les restes de l'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret i el museu que acull i explica les restes i troballes que s'han fet als jaciments arqueològics. La Carla Saló Pujol hi ha fet una visita per conèixer amb més detall com vivien els ibers a la zona fa més de 2.500 anys.
5: Ens trobem a l'entrada de la ciutat ibèrica d'Ullastret, que es troba al cim del Puig de Sant Andreu, al Baix Empordà. Aquí també hi ha una de les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Estem amb la Laura Romero, tècnica del MAC Ullastret. Hola, bon dia, Laura.
6: Bon dia.
5: Ens trobem a la ciutat que és la més gran de Catalunya, no? La ciutat ibèrica.
6: Sí, correcte. Ullastret, o Indica, que és el nom que li donem a aquesta ciutat d'època ibèrica, és una de les ciutats més grans que tenim a Catalunya. Ens ho demostren doncs, tots els vestigis que trobem tant en el Puig de Sant Andreu com a l'illa d'en Reixac i una mica doncs, també per tota la magnitud de les construccions, de l'urbanisme, etc., d'aquests dos jaciments arqueològics.
5: I quina és la seva extensió?
6: Doncs la ciutat ibèrica d'Ullastret s'estima que té al voltant d'entre 15 i 18 hectàrees, juntament entre el Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac, i més o menys al voltant d'unes 6.000 persones que van habitar en aquesta ciutat en el moment àlgid.
5: Es tracta d'un jaciment que va del

0: segle VI al segle II abans de Crist. El moment més àlgid de la ciutat va ser el segle III abans de Crist. Segons les documentacions que es tenen, els indigents van abandonar la ciutat coincidint amb la Segona Guerra Púnica i l'arribada dels romans a la península.
1: Quins costums tenien?
2: Clar, costums en podem parlar de molt tipus, perquè des de com s'alimentaven, que ja seria un costum, a quina religió tenien, per exemple, o fins i tot altres elements que també caracteritzen en aquests indigents, com són el culte del crani enclavat, que són aquests cranis d'enemics vençuts en batalla que estaven exhibits en zones públiques com a ostentació del poder. Per tant, a nivell de costums, doncs, podem parlar de coses molt diverses, però que en tenien moltíssimes.
3: Acabada la visita a les ruïnes del jaciment ibèric, és moment d'anar fins al punt més alt del Puig per visitar el museu.
4: Ara hem pujat fins a la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya i quines peces veig aquí, cantis, quines peces podríem destacar més de, suposo que és el dia a dia dels ibers, no? De com vivien.
2: Correcte, la museografia o les peces que podem visitar en aquest museu trobem des d'elements de la vida quotidiana, com poden ser doncs, els seus vasos, els seus plats, les gerres o les àmfores amb les quals es depositaven líquids i productes diversos d'aquest moment. Tenim elements molt característics, com són aquest vas dels cavalls que veiem en aquesta vitrina on estem nosaltres ara, que és un recipient de grans dimensions fet amb ceràmica a torn. Això és un element que van adoptar els ibers gràcies al contacte amb els grecs que van arribar a Empúries. I aquest vas té la característica que està pintat amb pintura blanca. La pintura blanca és pròpia de la tribu indiqueta, es diu pintura blanca indiqueta, i a més, en el cas del vas dels cavalls, té la peculiaritat que és l'únic element o és l'únic vas que té una decoració antropomorfa. Totes les decoracions que trobem aquí a Ullastret són geomètriques, florals, i en aquest cas doncs, hi ha un genet que va sobre d'un cavall i arrossega un altre cavall sense genet.
0: El museu té una programació estable i variada al llarg de l'any per a totes les edats que es pot consultar a la web macullastret.cat.
3: Hem passejat per l'antiga Índica, hem anat al museu. Carla, però com acabem d'arrodonir aquesta visita per l'Empordà?
0: Doncs us recomano que passeu pel poble d'Ullastret, que està a només 4 minuts en cotxe des del jaciment. I podreu visitar, per exemple, les muralles. Però, sobretot, no deixeu de tastar el recull de drap, que és el producte estrella del poble.
3: Apuntat, doncs, Ullastret és a mig camí entre Torroella de Montgrí i la Bisbal, a 20 quilòmetres de les platges de l'Estartit o les de Pals. El muntatge musical és de Josep Lluís Santiso. Podeu recuperar aquest programa i tots els de la temporada al web de 3cat.info.
5: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3cat.info.
6: Deixem de fer voltes i el que fem ara és centrar-nos en els esports.
5: Esports.
6: 5 minuts fins les 10 amb el David Ubach. Bona nit, David.
7: Bona nit. Encetem aquest bloc esportiu doncs, posant ja marcador final al partit amistós del Girona en el segon amistós de preparació dels gironins en aquesta pretemporada. S'han imposat 1-3 al municipal d'Olot davant del conjunt local. L'equip garrotxí, que ha fet el gol de l'honor al tram final, al 89, mitjançant el seu jugador Mas, abans del Girona, que havia fet els seus 3 gols, 2 a la primera meitat, obra del sud-coreà Kim Min-soo, als minuts 9 i 42, i a la represa, el 0-3 provisional, l'havia marcat Javi Sarasa al minut 51, fins a aquest gol del local Mas al 89 per segellar l'1-3 final amb què el Girona salda el seu segon amistós de la pretemporada, com dèiem. Val a dir que la segona meitat ha hagut de començar amb uns 15 minuts aproximadament de retard perquè hi havia uns forats en una de les xarxes d'una de les porteries del municipal d'Olot.
5: 3cat Info.
7: Més futbol per explicar que el Barça s'han confirmat més moviments de mercat, un en concret a l'equip femení, el fitxatge de la central neerlandesa Renee van Aasten, de 19 anys, que prové de l'Ajax d'Amsterdam i firma amb el Barça fins al 2030. La sentim.
8: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent de seguida vaig sentir que aquell era el

0: pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
1: Van Aasten ja ha debutat, fins i tot amb la selecció absoluta dels Països Baixos. I també el Barça femení, recordem que demà es farà la signatura de renovació de Caroline Graham com a jugadora blaugrana per dues temporades més. Pel que fa al Barça masculí, mentrestant, caldrà esperar a demà per tenir l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I és que estava previst per avui, però malgrat tot, doncs, qüestions legals entre advocats han endarrerit aquest anunci. A demà serà el mateix dia en què el presentaran.
2: 3CAT Info.
1: I encara en futbol, un apunt en clau internacional. El president de la Federació Italiana, Giovanni Malagò, admet que volen Pep Guardiola com a seleccionador i que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. La selecció italiana acumula 3 edicions del Mundial d'absència, sense participar-hi perquè no s'hi va classificar.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: De l'àmbit poliesportiu, ens fem ressò de l'anunci oficial ja del Barça de bàsquet que té nou tècnic. És Alexander Sekulic, l'eslové de 48 anys, que dirigirà l'equip blaugrana en substitució de Xavi Pascual les dues properes temporades. Prové precisament de la banqueta del Dubai, allà on ha marxat Pascual. Un Sekulic que s'afegeix així als 6 anuncis de fitxatges de jugadors del bàsquet blaugrana i que, per cert, el tècnic compaginarà el seu càrrec amb el Barça amb el de seleccionador eslové. Qui coneix molt bé Sekulic és el també eslové Clement Prepelic, que va militar al Joventut ara fa uns anys i que actualment juga precisament a les files del Dubai, d'on prové Sekulic.
3: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección, donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte del título que ha ganado con nosotros, puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica del equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
1: Sense moure'ns encara de la CB, un apunt, perquè Luis Olinde no continuarà al Manresa. La ley pivot alemanya acabava contracte i es desvincula del club del Bages.
2: 3CAT Info.
1: En ciclisme, al Tour de França, hi ha hagut triomf per a Jasper Philipsen, el belga de l'equip Alpecin, en un sprint reduït a la 17a etapa de la ronda francesa, tot plegat després dels 175 quilòmetres de traçat sinuós entre Chambéry i Veyron. Philipsen ha estat el millor de la molt nombrosa escapada del dia, que ha fregat la 50a d'integrants i on també hi havia el corredor vallesà de l'equip Caja Rural, Abel Balderston, que ha acabat 15è.
4: Bueno, intentar aguantar com podia i res, intentar reservar-se el màxim possible. Però bueno, venen 3 dies molt durs, així que a veure si podem recuperar bé.
1: Tot i que l'etapa ha estat moguda, no hi ha hagut canvis de consideració a la classificació general, que segueix comandada per l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar. Demà torna a la muntanya.
2: Trescat Info.

Bona nit, són les 10. Un dels pous de les obres de soterrament del tren de Montcada i Reixac s'ha ensorrat i s'ha empassat una grua de grans dimensions. L'incident no ha provocat ferits, però ha obligat a tallar les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquesta tarda al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i han cremat 3 vehicles i han afectat 2 parcel·les. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Aquest dimecres, finalment, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO.

0: El PSOE i Sumar pacten un decret d'habitatge que ampliarà 2 anys la pròrroga dels contractes de lloguer. El Consell de Ministres ho aprovarà la setmana vinent i després s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. A l'abril, la cambra va tombar un decret similar amb els vots contraris del PP i Junts i l'abstenció del PNB. Desarticulada una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i l'altre a Barcelona. En total s'han intervingut 40 d'armes, entre les quals hi ha escopetes, revòlvers i també un llançacoets. El govern dels Estats Units preveu enviar al Congrés un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país tenir el seu propi programa d'energia nuclear, segons informen diversos mitjans nord-americans. Tot i que l'acord impedeix l'enriquiment d'urani per a ús militar, experts consultats per Catalunya Ràdio temen que el pacte obri la porta a més armes nuclears. Amics, familiars i el món de la cultura retran homenatge a l'escriptor Josep Vallverdú aquest divendres a l'església de Sant Domènec a Balaguer, la ciutat on va viure els seus últims anys. L'autor de Rovelló, mort als 103 anys, deixa un llegat immens que inclou 2 llibres inèdits que veuran la llum pròximament.
1: Esports.
0: El Girona ha guanyat el seu segon partit amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat al camp de l'Olot per 1-3. El Barça femení ha presentat a la central neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, que firma per 4 temporades. Pel que fa al masculí, l'anunci del fitxatge de Karim Adeyemi s'ha posposat a demà. I el Barça de bàsquet s'ha oficialitzat que l'eslové Aleksandar Sekulić és el nou entrenador per les pròximes 2 temporades. Pel que fa al temps, aquesta nit i matinada no serà tan càlida, però tindrem mínimes igualment tropicals a Ponent i al prelitoral i puntualment algun valor tòrrid de la costa. Demà, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre, sol, amb pols sahariana de nou i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i també al massís del Port.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, passen 4 minuts de les 10. Soc la Nàtia Dell, us acompanyaré des d'ara i fins al punt de les 11.
1: 3CAT Info.
0: Comencem. El DIF controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny on s'ha esfondrat un pou de les obres per soterrar el tren de Montcada i Reixac. Un terreny que està ubicat concretament al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha engolit una grua de grans dimensions, aquest esvoranc. Barri de Vallbona de Barcelona. Contactem amb el Roger Santaló. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Sí, doncs aquí les cubes estan entrant i sortint contínuament en aquest punt que podríem dir que és límit entre Barcelona i Montcada i Reixac. Van injectant formigó al forat per evitar que hi hagi més moviments del terreny. L'incident ha tingut lloc quan faltava poc per les 2 del migdia i, afortunadament, l'esvoranc no ha provocat ni ferits ni tampoc esquerdes al bloc que hi ha just al davant d'aquestes obres de soterrament de les vies del tren que han d'anar cap a Montcada i Reixac. De totes maneres, a aquesta hora es desconeix quins han estat els motius d'aquest incident. En parla Arturo Pastor, subdirector de construcció d'ADIF.
3: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
2: Les obres, però, fa temps que molesten els veïns del barri de Vallbona. Molts d'ells han vingut fins aquí preocupats per la situació que viu el barri des de l'inici d'aquesta construcció, d'aquest soterrament de les vies del tren, i critiquen la falta d'informació que han tingut per part de les administracions en tots els moments del procés, des d'abans de les obres i fins i tot des d'avui mateix, quan hi ha hagut aquest esvoranc. Antònia Muñoz és una veïna del barri.
4: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar, com ho taparan, què faran, ningú no s'ha donat una explicació.
2: Per prevenció s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies en el punt de

0: Cada bifurcació i fins a l'estació de Sant Andreu de Barcelona, però de moment ningú sap dir quan es podrà recuperar el trànsit ferroviari, que podria tardar dies. També s'ha tancat el pas que tenen els veïns del barri de Vallbona fins a l'estació de Montcada bifurcació, fet que obligarà els veïns del barri a fer molta més distància per arribar a un punt per agafar el transport públic per anar cap a les seves destinacions.
1: Gràcies, doncs, Roger, des del lloc dels fets. Bona nit.
0: Bona nit.
1: I ara el que hem de fer és marxar cap al Baix Llobregat. Ha estabilitzat ja l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló i que ha cremat una quinzena d'hectàrees al final. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Ara, però, els veïns ja poden sortir de casa. Se sospita que l'incendi ha estat provocat. Unitat Mòbil a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa. Bona nit.
2: Bona nit, doncs si el que fem és actualitzar l'última hora d'aquest incendi, ho fem amb el cap d'intervenció d'aquest incendi de Cervelló, Miquel Villa, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Explicàvem, un incendi finalment estabilitzat, per tant, una situació molt més favorable, eh?
3: Sí, així és. Fa una estona hem valorat la situació i bé, la situació ara mateix és molt més favorable que, òbviament, que al migdia. El perímetre ja no està creixent i l'hem donat per estabilitzat, malgrat que encara queda, doncs, algun punt calent que estem revisant tant al perímetre com en altres punts.
2: Vostè deia, algun punt calent, com s'actuarà al llarg d'aquesta nit?
3: Sí, nosaltres hem replegat recursos, però mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament que hem treballat durant el dia, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, doncs, òbviament, anirem treballant durant la nit.
2: Vostè parlava de certes afectacions, això sí, no personals. Quines serien?
3: Sí, de moment les que tenim de forma provisionals són uns 3 vehicles afectats, vehicles tipus rulots i altres vehicles que estaven, diguem-ne, dins de la zona de l'incendi, i dins d'alguna parcel·la alguna autoconstrucció de fusta. És l'única informació que de moment tenim. En tot cas, demà ja es començarà a valorar si hi ha alguna afectació. Però de moment el que és el nucli de la urbanització no ens consta cap afectació ni a estructures, ni a vehicles, ni a persones.
2: Dèiem que en la propera hora Protecció Civil o enviarà un SAlert o informarà a la població pels canals oficials d'aquest desconfinament. Per tant, és totalment segur poder sortir de casa en aquesta zona, sobretot a l'urbanització de les Rovires, no?
3: Sí, com deien, l'afectació a l'urbanització ha estat en el límit, bàsicament. Per tant, diguem-ne, la mobilitat dins de l'urbanització ha considerat segura, per tant, hem convenient aixecar aquest confinament, així com altres punts de tall que la policia, doncs, tenia efectuant per facilitar també la mobilitat dels bombers. Òbviament, no hem d'entrar a les zones on hi ha l'incendi, no? Perquè encara, doncs, això, tenim punts calents, és una zona, doncs, encara amb un cert risc, però diguem-ne que la mobilitat dins de l'urbanització, pues, hem considerat que és segura i, per tant, per això hem decidit aixecar aquest confinament.
2: Una última qüestió, senyor Villa. De cara a demà, quina és la previsió d'aquest incendi? Ja es podrà donar per controlat o pràcticament extingit?
3: Sí, per una banda, aquesta nit valorarem el tema dels punts calents, si hem tingut molts punts calents o no, i demà el que farem serà tornar a revisar tot el perímetre, revisar fumaroles, encara en queden uns dies de risc d'incendi elevat, i per tant encara hem d'estar presents, encara hem d'estar vigilant, doncs, qualsevol punt calent, qualsevol represa, per tal que aquest incendi el puguem donar controlat el més aviat possible, però, insistim, això encara s'ha de veure tot el dia de demà, i en tot cas demà al vespre es tornarà a valorar en conjunt tota la situació.
2: Doncs moltes gràcies. Nati, afegim una qüestió més. La investigació dels agents rurals continua oberta. Sí que ells no descartaven que aquest incendi fos provocat, i tant li com ens avançava l'Ajuntament de Cervelló, aquí a Trescat Info, ells sí que els hi constava que la principal hipòtesi, doncs, era que aquest incendi havia estat provocat.
1: Un incendi, doncs, provocat, ja estabilitzat i amb l'aixecament del confinament dels veïns. Gràcies, Maria i Pep Casanovas. Bona nit.
2: Bona nit.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: Anem a d'altres qüestions. Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als acusats del procés. Ara la Comissió Europea diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte i Amires.
4: La Comissió Europea s'adreça en concret a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia i, en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
1: La justícia finalment ha amnistiat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'UOA. Ho ha fet un jutjat de Barcelona 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana Tània Verge, l'advocat Marc Marçal, el diputat de Junts Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques Jordi Matas i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 2024, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar aquesta amnistia. Pel catedràtic i síndic de l'UO, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions al 3Cat Info.
5: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
1: En declaracions també a 3Cat Info, l'advocat penalista Ramon Sató, que ha defensat Tània Verge i Marc Marçal, apunta que la sensació que els queda és agredolça.
6: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els han causat, se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
1: Altra qüestió, el PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar el Congrés després de l'estiu. Podem condicionar el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei de sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals pels propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
7: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
1: El temps. 11:15 de la nit, Gemma Puig.
8: Avui la calor ha afluixat, ni que sigui una mica, encara per haver arribat als 39 graus a Cardona o a Llimiana, però sí que ha reculat cap a les Terres de l'Ebre, en alguns punts de les comarques interiors, amb aquests valors, per exemple, de 35 graus a Girona, 36 a Vinebre, on hi van tenir 40 graus. L'aixafogor no ha marxat i s'ha mantingut marcada tota la façana litoral i ha pujat una mica la temperatura cap al Pirineu, 36 al Pont de Suero, 36 també a Tírvia. En una tarda, amb alguna nuvolada que ha crescut cap al Pirineu i alguna gotellada que ha caigut entre el Baix Ebre i el Montsià. 7 litres per metre quadrat a Mas de Barberans o 2 a Amposta. Aquesta propera nit i matinada també costarà una miqueta menys de dormir. Tot i això, encara tindrem nit tropical a moltes comarques del prelitoral, costa o cap a Ponent, i algun punt fins i tot amb nit tòrrida, però molt més puntual. Això sí, demà dijous s'intensifica la calor. Tindrem un nou pic

0: de calor. Les temperatures pujaran més. Arribarem als 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre. També més màximes arribant als 39-40 graus cap a aquests punts més càlids. Catalunya central, Conca de Tremp, i també pujarà la temperatura cap al Pirineu i Prepirineu. Per tant, aquestes temperatures elevades, aquesta calor que s'intensifica, i es manté si fa no fa igual de cara a divendres. Potser baixa una mica, però es notarà sobretot aquesta normalització de la temperatura de cara al cap de setmana.
1: 3Cat Info.
2: Continuem repassant temes d'actualitat. És un quart i dos minuts d'11 de la nit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya pugui assumir noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts al govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit durant la compareixença davant del ple del Parlament per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. Escoltem-lo.
3: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
2: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel rebuig del PP, Vox i Podem al Congrés. D'altra banda, durant la sessió de control d'aquest matí, Illa ha admès al Parlament que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. Us ho explicàvem, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que abastia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la de la presó de Quatre Camins, amb telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dispositius d'armes, el principal al Penedès i també a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda, en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maletí del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
4: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
2: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a costar 8.000 euros. Ara, totes aquestes armes han quedat ja fora de circulació i també de l'abast de grups criminals. Marxem a Tarragona. S'ha detingut un home per intentar matar la seva parella a ganivetades. Això ha passat a la Canonja. El tarragonès, l'home, té 14 antecedents policials. Tarragona, Manel Sastre.
5: L'agressor té 44 anys i, segons fonts policials, hauria intentat matar la seva parella a la Canonja clamant-li diverses ganivetades. Els fets han passat al voltant de les 10 del matí. Els Mossos han estat requerits pels vigilants municipals que ja l'havien pogut retenir. A la víctima l'han ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, però no es tem per la seva vida. L'home té 14 antecedents policials i ha quedat pendent de passar a disposició judicial, investigat per un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa.
2: Un quart i cinc minuts d'11 de la nit, dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà, Txell Garriga.
6: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom sense precedents a Hugging Face, és una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
7: Això que demostra és que, tot i voler controlar aquests sistemes, és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
6: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
7: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava

0: problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer. No? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
1: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
2: Els Estats Units permetran a l'Aràbia Saudita desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. El pacte entre Washington i Riad donarà llum verda a la monarquia àrab per enriquir urani en plena guerra contra l'Iran, precisament per mermar el programa nuclear de la República Islàmica. A priori, a l'Aràbia Saudita, que és el principal país exportador de petroli del món, no li cal l'energia nuclear perquè té reserves de sobres de petroli i de gas. Però els plans econòmics del govern saudita preveuen una reducció de les emissions de carboni de cara al 2030. I aquí és on entraria en joc el nou programa nuclear. L'acord entre Washington i Riad preveu limitar les verificacions dels inspectors internacionals. Segons el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, això no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
3: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
2: Però en declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, diu que el programa nuclear saudita tindrà conseqüències a la regió.
4: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats. Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
2: Segons els termes de l'acord entre Washington i Riad revelats per la cadena CBS, les companyies nord-americanes podran gestionar plantes nuclears en territori saudita i la monarquia del Golf Pèrsic podrà enriquir urani per als seus reactors nuclears.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més coses, el sindicat de guionistes de Hollywood vol paralitzar la fusió entre Paramount i Warner Bros. L'entitat, que compta amb més de 20.000 membres, ha demanat a la justícia nord-americana mantenir bloquejada l'operació perquè creuen que la nova companyia acumularia un 35% del mercat de cinema d'estrena, destrossaria llocs de treball i precaritzaria els sous. La petició per aturar la polèmica fusió s'afegeix al bloqueig temporal que ja ha dictat un jutge a instàncies de 12 estats dels Estats Units. Per la seva banda, Paramount assegura que l'operació, valorada en més de 110.000 milions de dòlars, fomentaria la competència i crearà més feina per als guionistes. Mentrestant, la Comissió Europea ha donat llum verda avui a la fusió amb la condició que Paramount garanteixi la competència a la distribució de cinema a Europa. I aquí, a Catalunya, parlem de Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys. Serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens que encara creixerà més perquè la filòloga Carme Vidal Huguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara ha arribat el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra. Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil Maite Carranza, Vallverdú també va ser pioner. Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil.
5: Esports.
2: David Tubac, bona nit.
6: Bona nit, esports, que arrenquem explicant, recordant, si més no, el que apuntàvem als titulars, la victòria del Girona en el segon amistós de la pretemporada dels gironins ha estat el municipal d'Olot contra el conjunt local. L'equip de la capital de la Garrotxa, l'Olot, ha fet el gol de l'honor al tram final mitjançant Marc Mas al minut 89, però abans, al primer temps, havia vist porteria per partida doble el visitant Minsu, que ha fet els dos primers gols del Girona. Amb 0-2 ha arribat al descans. Hi ha hagut 0-3 al tram inicial del segon temps mitjançant Javi Sarasa per part del Girona fins que Marc Mas ha fet el gol de l'honor de l'Olot en aquest segon amistós de pretemporada del Girona, saldat amb victòria del conjunt de Quique Álvarez.
5: 3CAT Info.
6: Més futbol per explicar que el Barça femení avui ha confirmat un nou fitxatge. El de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Aasten, que ve de l'Ajax i firma amb el Barça fins al 2030. ha debutat ja amb la selecció absoluta.

0: dels Països Baixos.
1: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent, de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
0: Per cert, que del Barça femení també destaquem que demà es farà la firma de contracte de renovació de Caroline Graham, l'extrem noruega, per dues temporades més, fins al 2028. I el Barça masculí, mentrestant, es posposa demà l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Estava previst per avui, però unes qüestions legals entre advocats l'han obligat a posposar demà, que serà de fet el mateix dia que el Barça presenti Adeyemi.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: De l'àmbit poliesportiu, comencem parlant de bàsquet i del Barça, que ha anunciat, després dels seus 6 fitxatges de jugadors, avui el nom del nou tècnic. El que s'esperava és l'eslové Aleksandar Sekulić, de 48 anys, i que firmarà fins al 2028 procedent del Dubai, fent així el camí invers que farà precisament Xavi Pascual, que canviarà la banqueta del Barça per la del conjunt de l'Emirat. Un Sekulić que compaginarà el càrrec amb el de seleccionador del seu país, Eslovènia. I precisament qui el coneix molt bé és un jugador eslové que ara milita al Dubai i que fa uns anys ho havia fet al Joventut de Badalona, entre d'altres. És Clement Prebilić, que s'ha referit així a Sekulić.
3: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección, donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte de título que ha ganado con nosotros, puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica de equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
0: També de la Lliga CB afegim que Luis Olinde no continuarà al Manresa. La pivot alemanya acabava contracte amb els vegencs i se n'ha desvinculat. En ciclisme, el Tour de França triomf per al belga de l'equip Alpecin Jasper Philipsen a l'esprint reduït de la 17a etapa després dels 175 quilòmetres gairebé plans entre Chambéry i Voiron. Hi ha hagut una nombrosa escapada del dia que ha arribat a estar formada per gairebé una cinquantena d'integrants, entre els quals el corredor vallesà del Caja Rural, Abel Balderston, que s'ha referit a la seva actuació.
4: Bueno, intentar aguantar com podia i res, intentar reservar-se el màxim possible. Però bueno, venen 3 dies molt durs, així que a veure si podem recuperar bé.
0: Tot i que ha estat una etapa moguda, a la general no hi ha canvis significatius amb l'esloveta de Pogacar de l'Emirates, que continua en el lideratge amb 4 minuts i mig respecte del belga Remco Evenepoel, que és el segon. Demà, 18a etapa, torna la muntanya, la primera etapa del tríptic alpí, de 185 quilòmetres entre Boron i el port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit per un altre port de primera a l'inici de l'etapa, un de segona i dos de tercera. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina ha debutat amb victòria a la superfinal de la Copa del Món, que ha començat avui a Sydney, a Austràlia. El combinat de Jordi Valls s'ha imposat en quarts de final per 8-7 a Hongria i jugarà la semifinal contra Rússia.

Són 2:15 de la nit d'aquest dimecres 22 de juliol. Encarreglem ja els darrers minuts del dia, les darreres hores, i repassem quines són les notícies més destacades a aquesta hora al 3CAT Info. Us estem explicant que un dels pous de les obres del soterrament del tren de Montcada i Reixac s'ha ensorrat i s'ha empassat una grua de grans dimensions. L'incident no ha provocat ferits, però ha obligat a tallar les línies de rodalies R2, R2 Nord, R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. L'altre focus informatiu el tenim amb l'incendi de Cervelló, que s'ha estabilitzat. Crema des d'aquesta tarda al municipi del Baix Llobregat. També s'ha aixecat el confinament, que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i s'han cremat diferents vehicles i també dues parcel·les. L'altra informació que us estem subratllant és que la Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal

0: de la Unió que avala l'amnistia, un missatge que arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Aquest dimecres, finalment, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO. A banda d'aquestes qüestions, des d'ara i fins al punt de les 11, també us parlarem del Parlament de Catalunya, que ha conclòs que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i ha reclamat una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe, aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També us explicarem que una excol·laboradora de la terapeuta de la família Andic va declarar als Mossos que ella va buscar a petició de la psicoanalista la ruta de Collbató, per on va morir el fundador de Manco. L'objectiu era portar-los a viure una situació extrema com a part del tractament, a pare i fill. Ella mateixa va fer el recorregut amb Jonathan Andic una setmana abans dels fets. En parlarem. Què destacarem de la pàgina esportiva?
1: La victòria del Girona en el seu segon amistós de la pretemporada ha estat un 1-3 al camp de l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Els gironins, per tant, que s'han imposat amb doblet de gols de Minso la primera meitat i un tercer de Javi Saras a la represa, fins que el local Marc Mas ha fet el gol de l'honor local ja a les acaballes.
0: I pel que fa al temps, aquesta nit i matinada no serà tan càlida, però tindrem mínimes igualment tropicals a Ponent i al prelitoral i puntualment algun valor tòrrid a la costa. Dijous, demà, nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i també a l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i també al massís dels Ports. Ens hi posem. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny on s'ha esfondrat un pou de les obres per soterrar el tren de Montcada i Reixac. Un terreny que està ubicat concretament al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident de l'esvoranc que ha engolit una grua de grans dimensions. Barri de Vallbona de Barcelona, Roger Santaló.
2: Aquí les cubes estan entrant i sortint contínuament en aquest punt que podríem dir que és límit entre Barcelona i Montcada i Reixac. Van injectant formigó al forat per evitar que hi hagi més moviments del terreny. L'incident ha tingut lloc quan faltava poc per les dues del migdia i, afortunadament, l'esvoranc no ha provocat ni ferits ni tampoc esquerdes al bloc que hi ha just al davant d'aquestes obres de soterrament de les vies del tren que han d'anar cap a Montcada i Reixac. De totes maneres, a aquesta hora es desconeix quins han estat els motius d'aquest incident. En parla Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif.
3: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
2: Les obres, però, fa temps que molesten els veïns del barri de Vallbona. Molts d'ells han vingut fins aquí preocupats per la situació que viu el barri des de l'inici d'aquesta construcció, d'aquest soterrament de les vies del tren, i critiquen la falta d'informació que han tingut per part de les administracions en tots els moments del procés, des d'abans de les obres i fins i tot des d'avui mateix, quan hi ha hagut aquest esvoranc. Antònia Muñoz és una veïna del barri.
4: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar, com ho taparan, què faran, ningú no s'ha donat una explicació.
2: Per prevenció, s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies en el punt de Montcada, bifurcació i fins a l'estació de Sant Andreu de Barcelona, però de moment ningú sap dir quan es podrà recuperar el trànsit ferroviari, que podria tardar dies. També s'ha tancat el pas que tenen els veïns del barri de Vallbona fins a l'estació de Montcada, bifurcació, fet que obligarà els veïns del barri a fer molta més distància per arribar a un punt per agafar el transport públic per anar cap a les seves destinacions.
0: I al Baix Llobregat s'ha estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló i que ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria haver estat provocat. Unitat Mòbil de Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa.
5: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de

0: i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
1: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
2: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que, a més, està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
1: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
3: El risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir, per exemple, al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions.
4: 3Cat Info.
3: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats pel procés. Ara, la Comissió Europea diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Fortiamires.
5: La Comissió Europea s'adreça en concret a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia i, en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
3: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Endic a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Endic, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les coves de Sal Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Endic. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Endic en va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimònia, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació dels atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. Ha quedat en llibertat amb mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
6: La secció número 4 del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal, on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits que tenen entre 3 i 5 anys.
3: Passem pel Parlament, perquè aquest dimecres també ha demanat refundar la DGAIA després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances. La Comissió d'Investigació ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat i atribueix la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim a Mònica Ríos del PSC.
7: La

0: comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 2018.
1: El text alerta de la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres. El 95% són empreses privades i demana frenar la subcontractació. Enatu Domingo, que és de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
2: No es determinen responsabilitats polítiques.
3: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
1: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. I també al Parlament encara. Aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica, per exemple. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres, membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual, i Montse Tarrides, vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb discapacitat intel·lectual.
4: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
5: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
1: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos. Passem de nou per Tarragona, perquè tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
6: El Pla ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis que ja tenen parcs eòlics a prop estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
7: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
6: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
8: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
6: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les Muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
1: Són 3:15 de la nit.
9: El temps.
1: Gemma Puig.
10: Aquesta tarda hem tingut algunes precipitacions febles, però molt concentrades gairebé en els mateixos llocs que aquests darrers dies. Cap a les Terres de l'Ebre, entre el Baix Ebre i el Montsià, han caigut 7 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, 2 litres en Post, alguna nuvolada cap al Pirineu, sense més conseqüència, en un dia que la calor ha afluixat una mica. 39 graus, el valor més alt a Llimiana o a Cardona, 38 a Lleida, 36 a Vinebre. Aquí s'ha notat més el descens de la temperatura, hi van arribar els 40 graus, i la xafogor que s'ha mantingut marcada tota la façana litoral i prelitoral. De cara a aquesta propera nit i matinada no farà tanta calor. Tot i això, encara repetirem nits tropicals cap a comarques interiors, algun punt de nit tòrrida cap a la costa central a les Terres de l'Ebre, i aquest dijous tindrem un nou pic de calor. Les temperatures pujaran, aquesta calor que s'intensifica, sobretot en la meitat oest, fins i tot aquests 41-42 graus cap a ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, també cap a aquests punts més càlids s'arribarà als 40 graus, i aquesta calor es mantindria ben bé fins divendres. Tot i que divendres pot recular una mica, però quan notarem el descens de la temperatura serà el cap de setmana.
1: Afegim a l'àrea de servei una informació que afecta el trànsit, perquè l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó al conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment un ciclista a la

0: carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès, octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull del veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com a atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos. I una informació que acabem de saber. 9 dotacions als bombers de Barcelona treballen en una explosió de gas. Atenció a les obres de la plaça de Sants. La deflagració s'ha produït a les obres d'accessibilitat a l'estació de la línia 3 del metro. A la zona hi ha un fort dispositiu d'equips d'emergència ara mateix. Les flames per la combustió de gas fan més de 5 metres d'altura. De moment es desconeix si hi ha persones ferides. Doncs dotacions dels bombers actuant en aquesta explosió de gas, com us dèiem, per les obres de la línia 3 del metro a la plaça de Sants. De seguida que tinguem aquesta, més detalls d'aquesta informació, us ho ampliarem de seguida. Anem a altres qüestions.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Aquest any la Balema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment, la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat la Matí de Catalunya Ràdio, Roc Gramona, del celler Gramona.
2: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs tinguem, creiem que tornarem a batir el rècord.
0: Els veremadors també s'hi han d'adaptar i fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
3: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
0: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de la recollida. Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
4: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
5: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
4: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
6: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
4: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
0: Cultura, el Disseny Hub Barcelona ha acollit aquesta tarda l'entrega dels Premis Delta 2026. Els guardons amb què l'Associació de Disseny Industrial del FAT, el Foment de les Arts Decoratives, reconeix el millor disseny industrial dels dos últims anys. En aquesta edició s'han lliurat 11 ors i 17 plates, amb una tendència clara cap a la sostenibilitat i la millora dels objectes quotidians, com bicicletes, cadires, ulleres o panots. Entre els guardonats hi ha firmes consolidades com L'Equé o Orbea i estudis emergents com Pongo Todo, que aposten per la impressió 3D. Els premis a la trajectòria han reconegut l'empresa centenària Roca, la tasca de l'escola Llotja i el patrimoni industrial de la ciutat d'Eibar al País Basc. A partir de demà, tots els projectes seleccionats, més de 200, es podran veure al mateix Disseny Hub en una exposició que s'allargarà fins al 6 de setembre. Ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en tot un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la seva pèrdua. Caterina Carmany.
7: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font. En el

0: seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
1: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
0: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
2: I quan falten dos mesos per a les festes de la Mercè a Barcelona, avui hem sabut qui són els pregoners i com és el cartell. El mestre celler Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, seran els encarregats de fer el pregó d'aquest any i ja han apuntat que parlaran del comerç tradicional. I el cartell, obra de l'artista visual Cinta Vidal, se centra en l'arquitectura i quedarà com a mural a la biblioteca Paco Candel. Entre d'altres novetats, la promoció s'estendrà per primera vegada pels 10 districtes de la ciutat i es crearà una porta de l'infern per rebre el correfoc. A més, Xangai serà la ciutat convidada d'honor i vindran 110 artistes xinesos. La Fundació Dalí portarà a Milà una gran exposició sobre els vincles del pintor surrealista amb el món de la moda. La mostra, titulada Dalí la moda, s'inaugurarà el 24 de setembre al Palau Reial de Milà, coincidint amb la Setmana de la Moda de la ciutat italiana, i reunirà més de 200 peces entre obres d'art, vestits, joies i documents d'arxiu. A banda del fons de la mateixa fundació, l'exhibició comptarà amb préstecs del Museu Reina Sofia de Madrid, el Museu Dalí de Florida i arxius històrics de marques com Schiaparelli, Chanel o Dior. I l'exposició es podrà visitar a Milà fins al 31 de gener i no està previst que després vingui a Catalunya. Per cert, dir-vos dir que la cineasta Carla Simón presidirà el jurat de la 23a edició de les Jornades dels Autors Venecians, que s'ha de fer de forma paral·lela al Festival de Cinema de Venècia entre el 2 i el 12 de setembre. La directora catalana, autora de pel·lícules com Estiu 1993 o Alcarràs, és molt coneguda en aquest certamen venecià, on el 2022 hi va presentar el seu curtmetratge Carta a mi madre para mi hijo, en la secció dedicada a històries femenines.
3: Esports.
2: David Ubach, bona nit.
4: Bona nit, temps per als esports. Aquí la sintonia de 3CAT Info. 5 minuts per repassar doncs, les informacions esportives més destacades del dia. Les encapçalem amb el més recent, que és la victòria del Girona en el seu segon partit amistós de la pretemporada, en un enfrontament que els gironins han jugat al Municipal d'Olot contra l'equip local, el de la capital de la Garrotxa. Amb un marcador final d'Olot 1, Girona 3, amb l'equip de Quique Álvarez, que ha començat a encarrilar la victòria ben aviat amb un doblet de gols del sud-coreà Minsu al primer temps. Amb 0-2 s'ha arribat al descans i a la represa doncs hi ha hagut un nou gol dels gironins, 0-3, que ha fet Javi Sarasa, fins que ja les acaballes del partit al local, Marc Mas ha fet el gol de l'honor de l'Olot per segellar l'1-3 definitiu. Han acabat el golejador del Girona, Minsu, ha valorat la victòria i com veu l'equip.
5: Bien, muy bien, muy bien. Hay muchísima gente con ganas, ilusión, mucha responsabilidad y veo muy bien el equipo, sí.
3: 3CAT Info.
4: Del Girona al Barça, perquè l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi haurà d'esperar a demà dijous. I és que, tot i que estava previst per avui, unes qüestions legals entre advocats l'han obligat a posposar a demà. Serà el mateix dia que el club blaugrana acabi presentant Adeyemi. Pel que fa al femení blaugrana, sí que tenim anunci confirmat oficialment, el de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, de 19 anys, com dèiem, i que ve de l'Ajax, firma amb el Barça fins al 2030. Ha debutat, afegim-ho, ja amb la selecció absoluta del seu país, els Països Baixos.
6: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent, de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
4: Al Barça femení hem de destacar també que demà es farà la signatura de renovació de Caroline Graham, l'extrem noruega, com a futbolista del Barça

0: dues temporades més, fins al 2028. Una pura encara del futbol en clau internacional, perquè el president de la Federació Italiana, Giovanni Malagò, ha admès que volen Pep Guardiola com a seleccionador i que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar-lo. La selecció italiana porta sense disputar les últimes tres copes del món. Ara sí, obrim pàgina poliesportiva i ho fem parlant de, novament, bàsquet.
1: Trescat Info.
0: I del fitxatge comunicat avui mateix per part del Barça del seu nou tècnic, l'eslové Alexander Sekulic, que als seus 48 anys canvia la banqueta del Dubai per la del Barça, fent així el camí invers que el que traça Xavi Pascual. Sekulic compaginarà el càrrec, que per cert ocuparà fins al 2028 al Palau Blaugrana, amb el de seleccionador del seu país, Eslovènia. Qui coneix molt bé Sekulic és el jugador eslové que ha estat a les seves ordres aquesta última temporada al Dubai, també a la selecció d'Eslovènia. És l'exjuventut Klemen Prepelic.
2: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante, y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección, donde es muy importante.
0: També a l'ACB, Luis Olinde no continuarà al Manresa. L'Ale Pivot alemany acabava contracte i es desvincula del club del Bages. En ciclisme, la 17a etapa del Tour de França de 175 quilòmetres entre Chambéry i Boron ha deparat la victòria a l'esprint del belga Jasper Philipsen de l'equip Alpecin. Ha estat, però, un esprint reduït entre alguns dels escapats del dia, que han arribat a ser fins a gairebé una cinquantena. Philipsen ha estat el més ràpid i entre aquests, amb una quinzena posició final, avui mateix el vallesà Abel Balderston de l'equip Caja Rural. Aquí sentim.
3: Bueno, intentar aguantar com podia i res, intentar reservar-se el màxim possible. Però bueno, venen tres dies molt durs, així que a veure si podem recuperar bé.
0: Tot i que ha estat una etapa moguda, no hi ha hagut grans canvis a la general, si més no significatius. Una general comandada novament per Tadej Pogacar, l'eslové de Reminitz, amb 4 minuts i mitja marge respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel. Demà torna a la muntanya, 18a etapa de 185 km entre Boron i el port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit per un altre port de primera a l'inici de l'etapa, un de segona i dos més de tercera.
1: 3CAT Info.
0: I afegim que avui ha començat a Sydney, Austràlia, la superfinal de la Copa del Món, tant femenina com masculina. La masculina, de fet, arrencarà demà. Avui ho ha fet la femenina amb els partits de quarts de final i la victòria de la selecció espanyola 8-7 contra Hongria.
1: 3CAT Info.

Bona nit, són les 11. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona i no se sap quan es podrà tornar a circular en aquest tram. Tres persones han quedat ferides per una explosió de gas en unes obres a l'estació de l'L3 de metro a la plaça de Sants, a Barcelona. Segons algunes fonts, els ferits serien operaris de la companyia del gas que treballaven per intentar resoldre la fuita que s'ha produït unes hores abans. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Aquest dimecres, finalment, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'1 d'octubre. Ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i han cremat tres vehicles i han afectat dues parcel·les. S'investiga si el foc ha estat provocat. Desarticulada una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins, els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals.

0: un al Penedès i un altre a Barcelona. En total, s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha escopetes, revòlvers i fins i tot un llançacoets. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita signen un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. Experts consultats per Catalunya Ràdio temen que el pacte obri la porta a un augment de proliferació d'armes nuclears. Amics, familiars i el món de la cultura retran homenatge a l'escriptor Josep Vallverdú aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, la ciutat on va viure els seus últims anys. L'autor de Rovelló, mort als 103 anys, també deixà un llegat immens que inclou dos llibres inèdits que veuran la llum pròximament. També ha mort als 53 anys Joan Roca, baixista del grup Antònia Font i un dels músics més reconeguts i versàtils de Mallorca. El seu baix va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax. I el belga Jasper Philipsen s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats de la 17a etapa del Tour de França, de 175 quilòmetres. L'esloveta Tadej Pogačar manté el mallot groc de líder d'una general sense canvis.
0: I de la meteo, dijous, nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol, amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. No es descarta alguna gotellada.
2: 3CAT Info.
0: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i l'R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. Barcelona, Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen al veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara estarà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: I també, com a mínim, tres persones han quedat ferides per una explosió de gas en unes obres que s'estan fent a l'estació de la línia 3 del metro a la plaça de Sants de Barcelona. Segons algunes fonts, els ferits serien operaris de la companyia del gas que treballaven per intentar resoldre una fuita que s'havia produït hores abans. A la zona hi han treballat 9 dotacions als bombers de Barcelona per apagar la columna de foc que ha arribat a diversos metres d'altura. Les obres que es fan a la zona són per millorar l'accés accessibilitat a l'estació.
2: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada per la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte a Miràs.
8: La Comissió Europea s'adreça, en concret, a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
0: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marçal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3cat Info.
9: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
0: També a 3cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marçal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
10: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat Info.
0: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
11: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
0: I ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
12: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
13: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria també amb càmera tèrmica per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que pues, òbviament anem treballant durant la nit.
12: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
14: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340, hi ha el camí de les Rovires que puja i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
12: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
0: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
15: L'estació de Can Bruix, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
16: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos agustísimos, no pasamos calor.
17: Hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Quan entres aquí ja canvia tu cuerpo ja.
15: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
18: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant, tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, aixafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps.

0: ja baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
3: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar doncs, l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
2: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions als inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
4: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
2: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Erbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
5: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats. Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
2: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli, gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
6: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
2: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
1: 3CAT Info.
2: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
7: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
2: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
8: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
2: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
9: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
10: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
9: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
1: Esports.
2: Amb el David Ubach.
11: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaurana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
12: Alexander és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
11: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'aler pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Xus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia el 31. També està citat el blaugrana Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa, de 19 anys,

0: René i Van Aston reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Aston arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
1: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
2: 3CAT Info.
0: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del bigolejador a Olot, Minsu.
3: Afició, he estado con moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de, amb objectius d'ascendir.
0: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
4: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port a la baixada, també anava bastant davant i però no he pogut estar. I després hi ha hagut un paron al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar i he aprofitat jo també i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible a Guimeta.
0: Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.

0: Ara a aquesta hora us destaquem aquestes informacions. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà tornar a circular en aquest tram. També un mínim de 3 persones han quedat ferides per una explosió de gas en unes obres a l'estació de la línia 3 del metro a la plaça de Sants, a Barcelona. Segons algunes fonts, els ferits serien operaris de la companyia del gas que treballaven per intentar resoldre la fuita que s'ha produït hores abans. I a partir d'ara us informarem sobre el Parlament. Ha conclòs que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe, aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i els Comuns a la Comissió d'Investigació sobre els fets de la DGAIA, descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. La calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes ha provocat que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm. Aquest dijous també començarà la verema a la Catalunya del Nord. I 2 models de l'OpenAI han provocat un atac autònom sense precedents a una altra plataforma. Les proves, segons la companyia, es duien a terme en un entorn aïllat. Es tracta d'un dels primers atacs que una intel·ligència artificial fa sense la intervenció humana.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandr Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
0: I pel que fa al temps, dijous tindrem un nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i també alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. No es descarta alguna gotellada. Salutacions de qui us parla, Joan Trias. Esteu sintonitzant 3CAT Info. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. Barcelona, Roger Santaló.
2: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
3: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... donde el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
2: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
4: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
2: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
5: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
6: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
2: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: I també, com a mínim, tres persones han quedat ferides per una explosió de gas en unes obres que es fan en una estació de metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons algunes fonts, els ferits serien operaris de la companyia del gas que treballen per intentar resoldre una fuita que s'havia produït hores abans. També han estat ateses altres persones. A la zona hi han treballat 9 dotacions dels bombers a Barcelona per apagar la columna de foc que ha arribat a diversos metres d'altura. Les obres que es fan a la zona són per millorar l'accessibilitat a l'estació.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
8: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
0: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció

General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la Dgaia ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor

0: demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
1: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enatu Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
2: No es determinen responsabilitats polítiques.
3: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
1: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
4: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
5: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
1: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
6: 3CAT Info.
1: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació de els atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat en llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
7: La secció número 4 del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits que tenen entre 3 i 5 anys.
1: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació

0: i en les altres dues investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims dos mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
1: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
0: Els veremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
2: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
0: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les veremes també s'avancen. El domini Lafarge, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
3: Ja som a l'inici d'una nova verema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafarge és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafarge.
4: Nous le ramassons
5: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la verema primerenca.
3: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
6: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, aixafogor marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
7: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler, el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
8: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa.

0: Els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
1: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
2: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt a totes les fotos.
1: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
3: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
4: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom, sense precedents, a Hugging Face. És una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
5: Això que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
4: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
5: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
4: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
6: 3CAT Info.
3: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
7: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
8: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. Amb un municipi de 100 habitants. Si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
7: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
9: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
7: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
3: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
10: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
11: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
10: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
12: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, anar tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
10: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.

0: Vinguda Diagonal de Barcelona a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
1: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenem en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
0: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
2: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Com dèiem, Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Esports.
0: Que arriben ara amb el David Ubach.
5: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelić, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
6: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
5: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
7: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
5: També el femení blaugrana aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
4: 3CAT Info.
5: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
4: 3CAT Info.
5: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 km sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon, tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 km des de Voiron fins al port de primera categoria d'Orsières-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
8: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres, fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
5: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
9: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip i, bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme a competició i per acabar l'any amb una bona sensació.

0: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà circular en aquest tram. Novetat sobre l'explosió a Sants. 8 persones han quedat ferides per aquesta explosió de gas aquesta nit a les obres que s'estan fent a l'estació de Plaça de Sants de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballen per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i s'investiga si el foc ha estat provocat. Ha quedat desarticulada una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha escopetes, revòlvers i uns llançacoets. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita signen un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. Experts consultats per Catalunya Ràdio temen que el pacte obri la porta a un augment de proliferació d'armes nuclears.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai,

0: i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
1: I de la meteo, esperem un dijous amb nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i també alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. No es descarta alguna gotellada.
2: 3CAT Info.
1: Sintonitzeu 3CAT Info. Salutacions a qui us parla, Joan Trias. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. Barcelona, Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, i estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
1: I també 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu, per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, aquesta fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan a la zona. El consistori assegura que s'han canviat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora del gas i que, com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit a la zona. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït aquesta deflagració que, com a conseqüència, ha deixat aquestes 8 persones ferides, la majoria de les quals són treballadors de la companyia que treballaven en la reparació de la incidència. 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. 2 d'aquests es troben en estat greu i 2 estan en estat menys greu. La resta els han traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Protecció Civil, amb tots aquests incidents, ha activat la prealerta del pla Procicat.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les.

0: Bruno Fortea Miras.
1: La Comissió Europea s'adreça en concret a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
0: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3cat Info.
2: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
0: També a 3cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
3: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat Info.
0: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
0: Hi ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló, n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
6: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a la urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
7: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
6: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
8: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que, a més, està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
6: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
0: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
9: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de

0: juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
1: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no te pasamos calor.
2: Hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Cuando entres aquí ya cambia tu cuerpo ya.
0: El escalfament global, als 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
3: El temps.
4: Amb la Gemma Puig.
5: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports, podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogor marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
3: Trescat Info. Trescat Info.
4: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
6: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
4: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions dels inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
7: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.

0: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Herbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
1: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli, gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
2: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
0: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà. 3CAT Info. 3CAT Info. Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
4: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
5: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
6: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
5: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental, amb molta dil·lusió. La seva petita

0: gioia.
1: Esports. Amb el David Ubach.
2: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
3: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessita, se lo puedo decir con mucha confianza. És un entrenador que entiende el juego, és un entrenador de nueva era, players coach.
2: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'aler pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Chus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia, el 31. També està citat el blaugranà Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
4: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
1: 3CAT Info.
2: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
5: L'afició estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
2: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è, amb el mateix temps que Philipsen.
6: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada, també anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un paron al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible aquí meta.
2: Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.
1: 3CAT Info.

0: Ara a aquesta hora us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
0: I pel que fa al temps, dijous, 9 pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles han estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu, la resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
4: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
5: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
4: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: L'auscultació correspon

0: a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
1: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
2: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
3: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
1: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
6: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
5: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió,

0: empreses privades i demana frenar la subcontractació. Enatu Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
1: No es determinen responsabilitats polítiques.
2: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
0: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
3: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
4: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
0: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
5: 3CAT Info.
0: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació de els atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat amb llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
6: La secció número 4 del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal, on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits, que tenen entre 3 i 5 anys.
0: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les

0: les altes temperatures dels últims dos mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
1: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
0: Els veremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
2: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
0: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les veremes també s'avancen. El domini Lafarge, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
3: Ja som a l'inici d'una nova verema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafarge és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafarge.
4: Nous le ramassons
5: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la verema primerenca.
3: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
6: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, aixafogor marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
7: 3CAT Info.
0: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
8: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler, el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant, un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
4: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
8: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau, am Inn.
7: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt de totes les fotos.
8: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
0: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
9: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom, sense precedents, a Hugging Face, és una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
10: Això que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
9: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
10: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
9: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
0: 3CAT Info. Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
11: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
12: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. Amb un municipi de 100 habitants. Si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
11: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
13: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
11: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les Muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
0: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
14: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
15: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
14: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
16: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
14: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
0: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
17: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenem en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
0: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
18: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el 1.000 euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la Llei de Seguretat Ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el 1.000 d'euros.
20: Esports.
0: Que arriben ara amb el David Ubach.
21: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
22: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
21: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
20: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
21: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
23: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
21: També al femení blaugrana, aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
20: 3CAT Info.
21: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem en el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
20: Trescat Info.
21: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 km sinuosos entre Chambéry i Vuarón.

0: L'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogačar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon, tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 quilòmetres des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
1: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
0: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
2: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip i, bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme de competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
3: Trescat Info.

0: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà circular en aquest tram. Novetats sobre l'explosió a Sants. 8 persones han quedat ferides per aquesta explosió de gas aquesta nit a les obres que s'estan fent a l'estació de Plaça de Sants de la línia 1 del metro. 2 de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballen per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de 2 urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i s'investiga si el foc ha estat provocat. Ha quedat desarticulada una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha escopetes, revòlvers i uns llançacoets. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita signen un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. Experts consultats per Catalunya Ràdio temen que el pacte obri la porta a un augment de proliferació d'armes nuclears.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
0: I de la meteo, esperem un dijous amb nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i també alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del

0: transport. No es descarta alguna gotellada.
1: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. Salutacions a qui us parla, Joan Trias. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. Barcelona, Roger Santaló.
2: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
3: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
2: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
4: L'escoltació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
2: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
5: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
6: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
2: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada i Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: I també 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu, per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, aquesta fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan a la zona. El consistori assegura que s'han canviat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora del gas i que, com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit a la zona. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït aquesta deflagració que, com a conseqüència, ha deixat aquestes 8 persones ferides, la majoria de les quals són treballadors de la companyia que treballaven en la reparació de la incidència. 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. 2 d'aquests es troben en estat greu i 2 estan en estat menys greu. La resta els han traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Protecció Civil, amb tots aquests incidents, ha activat la prealerta del pla Procicat.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
7: La Comissió Europea s'adreça en concret a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que al seu dia van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident

0: Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
1: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3cat Info.
2: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
1: També a 3cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
3: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els han causat, se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat Info.
1: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
1: I ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
6: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
7: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
6: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
8: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
6: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
1: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
9: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
10: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos agustísimos, no pasamos calor.
11: Hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Quan entres aquí ja canvia tu cuerpo ja.
9: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
1: El temps. Amb la Gemma Puig.
12: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
4: Trescat Info. Trescat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
13: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar doncs, l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
1: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i

0: persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions als inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
2: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Herbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
3: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli, gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
4: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
0: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
5: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló, amb elles etern. Però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
6: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
7: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
8: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
7: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
0: Esports. Amb el David Ubach.
9: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
10: Alexander és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
9: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'aler pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Xus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia el 31. També està citat el blaugrana Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
11: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
1: 3CAT Info.
9: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
12: Afició, he estado con moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
9: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.

0: L'actualitat esportiva a fons.
1: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
2: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada. També anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un parón al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible a Guimeta.
1: Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.
0: Són dos quarts de dues.
3: Ara a aquesta hora us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En en alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
0: Esports.
1: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
3: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
4: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat

0: que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: Quatre dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, dos en estat greu i dos en estat menys greu. La resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
2: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
3: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
2: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
0: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
2: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
4: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
5: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
2: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada i Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
7: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
1: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
8: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 2018.
1: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són

0: I el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
1: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
2: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
0: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
3: 3CAT Info.
0: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació de els atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat en llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
4: La secció número 4 del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal, on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits, que tenen entre 3 i 5 anys.
0: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
5: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
0: Els veremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
6: Aprofitar les hores de més bonança
3: França, per dir-ho així, de no tanta calor i de

0: els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
1: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les veremes també s'avancen. El domini Lafaix, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
2: Ja som a l'inici d'una nova verema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafaix és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafaja.
3: Nous le ramassons
4: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la verema primerenca.
2: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
1: El temps. Amb la Gemma Puig.
5: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
7: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant, un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
8: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
7: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
9: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt de totes les fotos.
7: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
1: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
10: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que

0: que ara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom sense precedents a Hugging Face. És una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
1: Això que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
0: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
1: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
0: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
2: 3CAT Info.
3: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
4: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
5: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. Amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
4: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
6: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
4: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les Muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
3: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
7: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
8: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
7: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
9: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
7: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
3: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
10: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
3: durant el

0: Primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
1: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien: si podeu, ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut, que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència, i això bàsicament no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros.
3: Esports.
0: Que arriben ara amb el David Ubach.
4: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Clement Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
5: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
4: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
6: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
4: També al femení blaugrana, aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
3: 3CAT Info.
4: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
3: 3CAT Info.
4: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 km sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon, tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 km des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa

0: del món que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
1: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
0: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
2: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip i, bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme de competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
3: 3CAT Info.
4: Trescat Info.

0: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà circular en aquest tram. Novetat sobre l'explosió a Sants. 8 persones han quedat ferides per aquesta explosió de gas aquesta nit a les obres que s'estan fent a l'estació de Plaça de Sants de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballen per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i s'investiga si el foc ha estat provocat. Ha quedat desarticulada una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha escopetes, revòlvers i uns llançacoets. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita signen un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. Experts consultats per Catalunya Ràdio temen que el pacte obri la porta a un augment de proliferació d'armes nuclears.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
0: I de la meteo, esperem un dijous amb nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i també alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. No es descarta alguna gotellada.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. Salutacions a qui us parla, Joan Trias. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. Barcelona, Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar